Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Escolta, Zicat.
1: Yeah, Boccioli, com ho fèiem abans? Tu saps. Ok.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Dieles!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT. Jo ja...

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
2: No.
1: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
3: It's the moment to believe in the project.
1: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
0: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
3: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
5: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una altra jornada caòtica pels usuaris. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens a pràcticament totes les línies després que els maquinistes es van negar a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats. Els sindicats denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat que es van acordar després de l'accident de Gelida. Sentim Joan Rodríguez, portaveu del sindicat ferroviari.
6: Un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
5: El Departament de Territori va haver de reforçar el servei d'autobusos intraurbans amb una cinquantena de vehicles als principals corredors per absorbir l'augment de la demanda, principalment al Maresme, al Penedès i la Rodalia de Barcelona. Més notícies, Agustí Serrat.
7: Els treballadors d'autobusos de Barcelona comencen a partir de les 9 la segona jornada de vaga parcial. El servei de bus estarà afectat en 3 franges diferents, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i de les 11 de la nit fins a la finalització del servei. Hi haurà serveis mínims en aquestes franges. La plantilla té fixada un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant aquest octubre. Els treballadors protesten pel conflicte amb TMB per la negociació del conveni col·lectiu i reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores setmanals.
5: Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com la dels últims dies. Ahir els equips de manteniment, que encara treien aigua acumulada a sota d'un pont, a les Franqueses del Vallès, van trobar el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. Continua encara la recerca d'un menor desaparegut a Granollers i de l'home que, segons dos testimonis, va caure en una riera a Pineda.
7: Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia.
5: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també posa la diana en el vot per correu en el seu primer acte de precampanya electoral. Feijóo, que hi era Ceuta, segueix el camí traçat per la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que alertava d'una suposada manipulació del vot postal.
8: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
5: Avui arrenca a Sitges la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
7: S'inaugurarà a la nit amb la projecció d'una cinta dirigida per Carlota Pareda, Fauna Live, tot i que, de fet, al llarg del matí ja hi haurà les primeres projeccions del certamen. Una edició amb 4 de les 7 pel·lícules espanyoles a competició dirigides per dones i que rebrà visites de grans noms com Peter Jackson, Kevin Bacon i Danny DeVito o Alejandro Amenábar.
5: Esports, Barça i Espanyol recuperen avui tots els seus internacionals. El Barça ahir ja van entrar en dinàmica de grup, Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart i Joao Cancelo. També es va entrenar amb normalitat Joan García, després de la seva lesió al genoll.
7: L'Espanyol, per la seva banda, recupera dijous Roberto Ider-Kusic. A més, el capità Javi Puado, ja recuperat de la seva lesió, podria reaparèixer divendres al camp del Màlaga.
5: I Pedro Rodríguez ha anunciat la seva retirada als 39 anys. Estava sense equip des de l'estiu, des que va acabar contracte amb la Lazio. Va guanyar 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça.
4: Fins aquí les notícies.

0: Vinga, va, que ja hi tornem a ser. Molt bon dia, matiners. Avui és dijous 8 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que hi haurà un canvi de situació en el temps davant l'entrada de vent de nord. El dia serà assolellat amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran amb neu per sobre dels 200 metres. Bufarà tramuntana a l'Empordà i al Mestral a l'Ebre. De bon matí caldrà abrigar-se, aquells que heu de sortir de casa ara mateix, perquè farà fresca o fred. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Andreu de la Barca el sol sortirà a les 7:56 i aquí el dia durarà 11 hores i 26 minuts.
0: Lara García, també bon dia.
2: Bon dia, matiners. Arrenquem el dijous amb una cita del músic i cantant Lluqui Valverde, integrant de la Ludwig Band, que acaba de llançar un àlbum en solitari, i en una entrevista al diari Ara diu que li encanta la nit perquè a altes hores de la matinada no has de respondre davant les grans autoritats morals diurnes i pots fer el que vulguis.
0: Veieu el Roger, molt bon dia. Escolta'm, què tal aquesta cita de l'entrevista d'en Lluc Valverde al diari Ara?
3: Depèn de com afrontis les altes hores de la matinada. Si les afrontes acabat de llevar, com fem nosaltres, les autoritats morals ja et veuen a veure just quan sona el despertador. Si les afrontes tornant de festa, com ens hem trobat alguns nois aquesta nit cantant alegrement la tussa, que és el que m'he trobat jo, doncs diguem-ne que l'autoritat moral va diferent, però escolta'm, sempre celebrar que la gent sigui feliç.
0: M'he trobat ara també un grup de nanos que tornaven i elles anaven descalces per Barcelona. Mira, això és tussa? Ah, això és música de festa, no? Aquesta ja també, Macià, de dir-te que això ja ara ballen tot reggaeton, eh? Ara el tema aquest ja... Clar, exacte. Bé, en tot cas, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
3: Doncs avui molt pendents de Rodalies, de com funciona l'endemà de la planta de maquinistes. També parlarem de la proposta perquè Ada Colau sigui la cap de llista de Frente Amplio i que ho sigui per Barcelona. Parlarem amb la portaveu de Més Madrid, que és qui l'ha proposat. I després obrirem la taverna i a les 11 omita Fernandisco al matí de Catalunya Ràdio. Que potser Fernandisco sí que l'hauria punxat aquesta
0: dels Macià. És més de Macià. Macià, no ploris amb Fernandisco. Quan arribi, no li demanis cap foto ni aquestes coses. I avui, per cert, li donem corda el dijous amb un dels artistes més optimistes del món de la música.

0: Avui fa 41 anys, happy birthday, Bruno, des d'aquí de la ràdio. Treasure és un dels seus grans èxits. Ai, matiners, malgrat les hores, poseu-hi tot el flow, tot el funk, tot el ritme possible, perquè si no ho feu, Bruno Mars no us ho perdonarà mai.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Vinga, va, bon dia. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts, acabem d'arrencar els matiners d'aquest dijous. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom.
0: Què ha passat al món mentre dormia amb Quim?
2: Doncs mira, avui et porto un balanç de víctimes.
0: Hi ha hagut un accident?
2: No, tècnicament no és un accident, però sí és el resultat, diguem-ne, d'una imprudència.
0: A veure, explica'm això.
2: Mira, et parlo de les persones que van ser ateses d'urgència per lesions oculars per l'eclipsi solar del 12 d'agost, ja fa dies, eh?
0: Sí.
2: I ara Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquestes dades.
0: Entenc també que sabem, doncs, quanta gent van haver d'atendre els metges durant aquest eclipsi.
2: Efectivament, doncs, mira, mira mai millor dit, ull amunt, ull avall, unes 400 persones.
0: Home, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, 400 persones que van ser unes imprudents i que entenc que no van fer cas a les recomanacions dels experts. De fet, mira que vam estar setmanes avisant que, sisplau, fessin servir les ulleres homologades.
2: Ningú pot dir que no ho hagués sentit.
0: Home.
2: Però ja se sap, sempre n'hi ha que pretenen saber-ne més que ningú.
0: Exacte.
2: En aquest cas, més que oftalmòlegs i oculistes, i es passen, per on tots sabem, les recomanacions.
0: Podríem dir que són una miqueta, estava pensant ara, els eterns candidats als premis Darwin.
2: Efectivament.
0: I les lesions d'aquestes persones són greus?
2: No, afortunadament no. En tots els casos, 13-2, van ser afectacions lleus. I en aquests dos casos més greus, van patir pèrdua de visió durant uns dies, però afortunadament ja l'han recuperat.
0: Haurien d'haver agafat les ulleres de 3CAT, que eren fantàstiques, que tenien aquell color, sí, aquest vermell rosat que escolten per veure l'eclipsi, i la gent deia, que xules les ulleres, que xules. Gràcies, Quim.
2: Vinga, bon dia.
0: Que vagi bé. I avui el món serà un lloc millor per la iniciativa pionera de l'Hospital del Mar a Barcelona. Andreu Merino.
3: Es tracta de la unitat de recuperació per a persones en situació de sensellarisme. L'objectiu és oferir un espai segur a les persones sense llar que han ingressat per qualsevol patologia al centre per poder facilitar el seu procés de recuperació. L'espai disposa d'habitacions individuals i compartides i també de zones de socialització i convivència. A banda d'afavorir la recuperació, també es treballa per potenciar l'autonomia, promoure hàbits saludables i enfortir el vincle amb els serveis sanitaris. Una de les característiques del projecte és que es tracta d'una unitat de portes obertes, és a dir, que els usuaris hi poden entrar i sortir de forma lliure.
0: 3 minuts, arribem a 5:15 del matí. 3 bones notícies per engegar el dia. Un grup de regatistes amb altres capacitats a punt per demostrar que el mar no té barreres.
4: Sí, un grup de regatistes ho té tot a punt per participar en una iniciativa de vela inclusiva a Sitges. L'objectiu és que persones amb diferents discapacitats puguin navegar i competir en igualtat de condicions. L'entitat que ho impulsa, que hi ha darrere, fa gairebé 40 anys que adapta tot tipus d'embarcacions i que organitza també activitats per afavorir l'autonomia i la inclusió a través de la vela. I la primera copa, això sí, malauradament es va haver de suspendre per culpa del temporal, i ara el que estan fent és buscar una nova data.
0: Alberto Cordero, un extremeny que ha viscut tota la vida a Salt, és un dels millors atletes trasplantats. Ot Serra.
5: El diari de Girona publicava ahir una entrevista amb ell. Als 57 anys va rebre un trasplantament de cor que li va obrir una nova vida. Va poder començar a fer esport i ha tingut una carrera d'èxit en els Jocs de Trasplantats, unes competicions a escala espanyola i europea per a persones que han rebut trasplantaments d'òrgans o teixits. En paral·lel, lluita per donar a conèixer i promocionar les donacions. Ell va estar a punt de treure's la vida i ara defensa que tothom mereix una segona oportunitat i que ningú hauria de deixar aquest món per no haver aconseguit un trasplantament.
0: Pràcticament arriben ja a 5:15 del matí, res, i arribem amb 1 minut i mig. El neurocientífic nord-americà Carl Deiseroth ha guanyat el Premi Nobel de Medicina de 2026.
4: Li van trucar ahir per telèfon per anunciar-li i aquesta ha estat la reacció de la seva família. Home, és emocionant.
0: A veure la nena com estira els braços dels seus pares és aquelles imatges que dius Vull ser pare.
4: Sí, els nens ploren d'emoció.
0: Perquè a mi només em tiraríeu damunt vosaltres dues.
6: Bueno, sí, ja, sí. Ja seria molt intens.
0: Sí, però m'entens?
4: No? Seria molt bé, també.
0: Sí, totes dues de cop.
4: Doncs Deiserot comparteix el Nobel amb Peter Hedgman i George Nagel. L'han guanyat pels seus descobriments sobre canals iònics controlats per la llum i l'optogenètica. I us preguntareu, què carai és l'optogenètica?
0: Exacte.
4: No patiu, és normal. És una pregunta que jo també m'he fet. I la Wikipedia diu això.
0: A veure, si ho diu Wikipedia, alerta. A veure, Pere, posa música d'atenció. Jo vull fer-ho bé. I li pots posar... No, no, li podem posar d'això d'església?
4: Oh, sí, el reverb aquell, saps?
0: El reverb de la Shakira.
4: Posa'm eco,
0: Macià, ara aquí. A veure, segons Wikipedia...
4: Segons Wikipedia...
0: L'optogenètica és...
4: Una tècnica biològica emprada per controlar l'activitat de neurones o altres tipus de cèl·lules mitjançant l'ús de la llum, a través de l'expressió de canals iònics, bombes o enzims fotosensibles en les cèl·lules d'interès, l'optogenètica permet un control precís de les vies de senyalització bioquímica neuronal.
0: Què et sembla? Aquesta veu et queda bé, eh?
4: M'agrada.
0: A mi m'agrada.
4: M'encantaria parlar sempre així.
2: Hola.
0: Deixar-ho tot el programa em sembla una mica excessiu, eh, Lara?
4: Sí, sí.
0: Parles baleno?
2: Sí!
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Hem obert una llauna de sardines i ens hi hem ficat dins. Tal dia com avui, un 8 d'octubre del 1965, Bruce Springsteen, el Boss, feia el seu primer concert.
4: Sí, no era ni de bon tros l'artista que coneixem a dia d'avui. Springsteen cantava amb un grup de Nova Jersey que es deia The Castles. A veure, nois.
0: Ui, la lleidatana. Hòstia. Va, que està sonant Bruce.
4: Quina por. Tiro o no tiro?
0: Tiro.
4: I, mira... Que ara ja m'he perdut.
0: T'has perdut perquè has volgut, Marta, també t'ho dic, eh?
4: Vas per aquí. Springsteen, cantava amb un grup de Nova Jersey que es deia The Castles i tocaven en un club a Frijo, la Nova Jersey. Aquestes coses també que ens agraden aquí en aquest programa dels matiners. Quan valia una entrada? Doncs $1, sens dubte, però aquell concert va ser un dels primers passos d'una carrera que l'acabaria convertint en una de les grans estrelles de la música.
0: Molt bé, Marta.

0: i 2 minuts. Benvinguts i benvingudes al primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. Som els matiners. I ja sabeu, els que ens seguiu cada dia, que ens encanta descobrir comptes de TikTok que promouen el català.
1: I aquesta setmana ens hem fixat en el compte del Felipe, un xilè que està aprenent català i alerta amb el repte que li va proposar precisament un català, que també us diré quina mala llet.
2: Hola, em dic Felipe, soc xilè i estic aprenent català. Me puc ensenyar una frase en català?
3: Plou poc, però pel poc que plou, plou prou.
2: Dímela de nuevo más lento, yo la repito.
3: Plou poc.
2: Plou poc.
3: Però pel plou... Està la lengua. Plou poc.
2: Plou poc.
3: Però pel poc que plou...
2: Però pel poc que plou...
3: Plou prou.
2: Plou prou.
3: Molt bé.
2: Vamos, vamos.
3: Molt bé.
0: Us atreviu vosaltres a dir-la o no?
1: Vinga, va. Plou poc, però pel poc que plou, plou molt. O molt, o prou.
4: Prou, prou, reina.
1: Prou, prou.
0: Ai, com estem de dijous, que hem dormit prou, poc prou. Avui. Vinga, va, seguim. I de les dites als retrucs, que en català, no sabeu si, no sé si sabeu que és un retruc, que és un cop repetit, és una rèplica enginyosa o una expressió popular en cadena que es llança de manera ràpida i sovint sense pensar per respondre a algú. Marta. Vinga, va.
1: El compte de David Itzmin han recollit alguns dels més populars. A veure si de retruc els sabreu acabar.
0: A veure.
5: Què hi farem?
6: Mala cara quan morirem.
7: Què hem de fer?
6: Vendre la casa i anar de lloguer.
7: Tinc gana.
6: Doncs menja't una cama.
7: Saps qui ha vingut?
6: El que ha arribat.
7: Saps qui s'ha mort?
6: El que estava viu.
7: Què passa?
6: Un ruc per la plaça menjant carbassa.
7: Quina hora és?
6: L'hora de comprar un rellotge.
7: Qui és?
6: El teu cunyat, si en tens.
7: Me'n vaig.
6: Bon vent i barca nova.
0: M'ha encantat quina hora és l'hora de comprar-se un rellotge,
1: sí,
0: m'encanta, no l'havia escoltat mai.
1: Te la diré.
0: Exacte, i acabem parlant del català per amor.
1: És el que ens explica el seu compte de TikTok, la Lídia Torres, una malaguenya molt catalana gràcies a l'amor.
8: M'heu demanat molt que perquè parlo català si realment jo soc de Màlaga i estic visquent a Màlaga. El motiu és molt fàcil i és per Marc. Abans de venir la primera vegada a Catalunya ja vaig aprendre alguna cosilla, rotllo, em dic Lídia, vaig arribar aquí a Catalunya, jo vaig entendre realment la importància que tenia el aprendre el català. Per la família d'en Marc, per als seus amics, i sobretot vaig entendre que en una taula tothom havia de canviar la seva llengua perquè jo pogués estar a dins de la conversa. Sobretot amb l'àvia d'en Marc, que potser em costa una mica més i que jo me l'estimo molt, i per això vaig decidir de, mira, no és només tenir aquestes paraules, és aprendre realment el català. I això genera molta confusió, perquè com que estem visquent a Màlaga, tothom sap que en Marc té una nòvia malaguenya i després arribo jo i parlo català. Però bueno, així és la vida. Adéu!
0: M'encanta, m'encanten aquestes històries que ens demostren que encara hi ha esperança. Catalans, encara hi ha esperança. 10 minuts, arribem a 6:15 del matí. Obrim la revista del cor dels programa, del programa. Alerta perquè Shakira i Piqué tornen als jutjats. A veure, què ha passat ara, Marta?
1: Mira, tots dos s'han tornat a veure les cares al jutjat de Barcelona. Shakira ha demanat formalment que els seus fills no viatgin tant a la capital catalana, que quan els toqui estar amb el seu pare i que sigui el Piqué qui viatgi a Mallorca.

0: gent que després de veure la pel·lícula li escriu expressament per dir-li arriba a Espanya.
1: A mi m'escriuen, acabo de veure la pel·lícula, arriba a Espanya, hijo de la gran puta.
2: ¿En serio?
1: Sí.
2: ¿Y qué contestas?
1: No, no, que no voy a contestar. Pero, joder, pienso, guau, ¿qué? O sea, vale.
2: Tío, qué duro, ¿no?
1: A mí no me parece tan duro, no sé. Eso no me parece... O sea, a mí no me... Quiero decirte, no me afecta, me parece tan extremo que... O sea, me da igual, ya está.
3: Però escolta'm la gent, de veritat.
0: Està molt avorrida a casa seva. Poca feina, de veritat.
3: Què li deia exactament? Arriba a Espanya...
0: Surten del cine i li escriuen arriba a Espanya, hijo de puta.
3: La gent està fatal. Tinc unes ganes d'acabar el 2025, que no us ho podeu ni imaginar. O sigui,
0: bueno,
3: per Déu, és que la pel·lícula...
0: 2025,
3: quasi. Ai, 26, 26. Jo és que em referiries del 2025, també t'ho dic. O ja d'aquí 10 anys, directament. Sí. Bé, en tot cas, ànims, i per favor, aquests que aneu a veure la pel·lícula, és una pel·li, Miguel Bartó, és un actor, per tant, una mica de consideració, per favor.
4: Tanquem la paradeta.
3: Ara, millor. Tanquem-la, tanquem-la, que alguns la volen tornar a obrir. 6 minuts, 6:45 del matí. I quin son ens ha deixat la ràdio? Ot Serra.
5: Al matí de Catalunya Ràdio vam llevar-nos a Xerta per explicar els estralls dels aiguats en aquest municipi del Baix Ebre, on van caure 110 litres per metre quadrat.
4: Estan netejant, veig, eh? Aquí sí que ha entrat aigua.
6: Sí, aquí molta és el bar dels jubilats d'aquí del poble.
4: Veiem com hi ha ben bé un dit d'aigua encara.
6: Sí.
4: Molt de fang.
6: És que va entrar per en aquella porta, saps?
4: Porta de darrere del local.
6: Sí, sí, perquè baixava de la pista d'estiu. I, bueno, se va acumular aquí quasi un metro d'aigua, allí detrás.
7: Se'n va la llum, falla el telèfon, sempre passen coses, no? I, bueno, pues, qui ets i traure coses de... les coses més importants, no sé, l'electrònica, us anim un gat que tenim, pues, moure-ho tot al pis de dalt, intentar salvar el que pugues.
8: En cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això. Aquí a Xerta això es coneix com baixar les valls, perquè fa molts anys ja havia passat. Però jo crec que en la virulència, com va baixar ahir... La gent gran del poble no ho recordava.
5: També va ser un matí de caos a Rodalies, un altre. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, sorprenia amb aquestes paraules.
4: Si vostè pot garantir un servei públic de mobilitat per tot Catalunya, m'està dient que no. Què li diuen al Ministeri?
9: Jo, en aquest cas, al Ministeri no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i, per tant, veurem, ara mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
4: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
9: Jo parlo amb el titular del servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
5: A la tarda, el Francesc Garriga va practicar una mica de rus amb la corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Moscou, la Cristina Solías.
10: Как дела, Кристина? Как обстоят дела в России?
11: Очень хорошо.
0: Олим.
11: No sé què vol dir.
0: Bé,
11: molt bé.
0: Súper.
10: Li he preguntat que com estàs, Cristina, tot bé per Rússia?
11: Molt bé.
0: Sí, sí.
11: Rússia,
0: Rússia?
11: Molt bé.
10: Brasil. Как дела, com estàs, Cristina? Как обстоят дела в России? Ho dic més o menys bé o no?
11: Et surt una mica francesat, però bé, bé, bé.
0: Tot el matí l'hem tingut practicant.
10: A veure, com ho diries tu?
11: Que no, aquí diuen molt cacti, cacti. Com vas, què tal?
5: I més enllà d'aquesta casa, a la COPE, Carlos Herrera es mostrava indignat perquè li van tirar un tall de Carles Puigdemont en català.
12: El conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
13: No, sabes, no tiene traducción esto. No están obligados todavía a saber catalán en el resto de España.
14: Vale.
15: Els matiners.
3: Oi, l'Herrera. Ai, el redactor, la persona que li va deixar el tall sense doblar. Amb aquest accent de Girona que té Carles Puigdemont, complicadíssim d'entendre pels oients de la COPE.
0: De boca.
3: Vinga, amigues, agafem-nos de les mans, sisplau, connectem-nos amb els astres. Penúltim dia de la setmana, volem saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Sergi Tous, molt bon dia.
16: Bon dia, matiners. Avui, dijous 8 d'octubre, tenim la Lluna transitant pel signe de Verge en fase balsàmica. És un bon dia per baixar una mica el soroll, filtrar què necessitem de debò i començar a deixar anar allò que ja pesa més del compte. Verge ens ajuda a ordenar, netejar i simplificar, també per dins. Així que avui menys acumular i més fer espai. Perquè per començar alguna cosa nova, primer hem de deixar lloc perquè pugui entrar. Bon dijous!
3: Doncs ja ho sabeu, apunteu-vos el missatge que cada dia ens deixen Sergi i la Cristina d'Astrocat.cat. I avui, dijous, 8 d'octubre, aquí li hem de dir anys i anys per molts anys.
0: Avui felicitem la presentadora de televisió, Susana Griso. En fa 57 i comparteix dia d'aniversari amb l'actor Matt Damon.
14: No m'ho puc creure!
0: Sí, Helena, a vegades hi ha aquesta...

0: Aquestes casualitats a la vida. L'actor arriba als 56, un menys que la Griso. I acabem felicitant una altra gran estrella del cinema, Sigourney Weaver, avui bufa 77 espelmes.
1: Sempre m'ha costat molt de dir Sigourney Weaver.
0: Fixa't, a mi no.
1: Des que et posen una mica de rever a la veu, déu-n'hi-duret, eh?
0: Sóc una autoritat.
1: Home, tu diràs, no ho havia dubtat mai. A veure.
0: Oh, Sigourney Weaver.
1: Mira, dona pas tu la nota de veu, va, amb aquesta rever.
0: Vinga. Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
2: Bon dia, matiners.
3: Anna Grau, periodista, col·labora al Matí de Catalunya Ràdio i a Col·lapse de TV3.
2: A mi una de les que em posa en òrbita és Don't Stop Me Now de Queen. Jo penso que el Freddie Mercury és energia pura, és millor que un cafè, que dos cafès, que tres cafès i d'aquestes coses que es pren la gent doncs, per obrir l'ull. Jo penso que és un clàssic de tota la vida, que es pot escoltar a qualsevol hora per disfrutar, però al matí, de bona hora, mentre t'estàs allò gratant la lleganya, bueno, no hi ha res com aquest home cantant Don't Stop Me Now. En fi, espero que us faci el mateix efecte que em fa a mi i ja que esteu llevats a aquesta hora, valents o revalents, doncs que no us pari ningú. Abraçada.
3: Els matiners.

0: Són 6:15 del matí. Bon dia, matiners i matineres. Benvinguts al dijous 8 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
1: Sí, la Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà, recordem, ho havia enviat aquest missatge.
2: No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
1: A través de les xarxes, Pedro Sánchez ha dit que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia, mentre que Salvador Illa ha assegurat que lluitarà per evitar que es repeteixin inhumanitats, diu, com el seu desnonament.
0: La mort de la Mari Carmen Abascal ha marcat també l'anunci de l'11 de novembre com a data de la vaga general convocada per Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres.
1: Sí, la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carmen Carazo, ha assegurat que la tiraran endavant també en record seu.
3: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit, perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem per tu, Mari Carmen.
1: La vaga serà 2 dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions del dia 29. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012.
0: Avui entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional.
1: Arriba precisament l'endemà que s'aconseguissin aturar 2 desnonaments a Catalunya. El primer és el que estava previst al barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar l'edifici de 18 pisos i evitar així que es facin fora una 30ena de persones afectades. L'anunci va arribar després de 12 hores de mobilització amb centenars d'activistes que es van concentrar durant tot el dia a les portes del bloc. També es va aturar un desnonament al barri del centre de l'Hospitalet de Llobregat. Era el segon intent de la comitiva judicial per desallotjar una família amb una filla menor.
0: Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris.
1: Veurem com va. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens a pràcticament totes les línies després que els maquinistes es neguessin a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats. Els sindicats denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida, però des de Rodalies ho desmenteixen. Sentim el portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, i el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
4: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat, s'emetria un informe que garantís la seguretat.
5: Que són uns informes addicionals, i això vull deixar-ho molt clar. Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
1: El govern va més enllà i directament culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies.
0: Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges.
1: Sí, avui es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com les que hi ha hagut els últims dies. Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes d'aquest episodi de pluges a Catalunya. Ahir van trobar el cadàver d'un home de 43 anys sota d'un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, continua també la recerca del menor desaparegut a Granollers i també de l'home que hauria caigut en una riera pinada.
0: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es perfila per ser la candidata de Front Ampli a les properes eleccions generals.
1: Per de sumar aposta perquè Colau sigui la presidenciable, tot i que el seu nom genera malestar dins d'aquest espai polític a l'esquerra del PSOE. A l'entorn de Colau i els comuns asseguren que les negociacions per configurar la llista continuen obertes.
0: Avui es preveu una altra jornada de mobilitzacions dels estudiants francesos.
1: El govern de França no ha acceptat cap de les demandes dels estudiants, però ha prohibit l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un noi de 15 anys. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha promès una investigació a fons.
6: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones.
1: Lecornu va fer servir un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial.
0: Aquesta nit sí, Oques Grasses ha començat el compte enrere pel seu comiat definitiu.
1: El temps ho ha permès i la banda osonenca ha fet el primer dels seus 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
7: La sort que tinc de tu, la sent que tinc de tot.
1: Milers de persones han cantat alguns dels temes més coneguts dels seus 15 anys de carrera musical, com aquest Sort de tu. Ara hi haurà concerts tant avui com demà i l'últim dissabte, que es podrà escoltar en directe per ICAT.
0: La gent una plorera ahir.
1: Normal, normal.
0: Tothom plorant allà a l'estadi. Hi vas anar?
1: Ni dissabte.
0: Doncs ens veurem dissabte.
1: I plorarem també.
0: I plorarem junts. Gràcies, Agustí.
1: A tu.
0: Dos quarts de 6 del matí, pràcticament 5 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia.
0: Fem un cop d'ull a les portades del dia, avui amb la mort de la Mari Carmen a totes les portades.
8: Sí, no només als titulars, sinó també a les fotos de portada. El País ocupa gran part de la portada sota el titular La Mari Carmen mort desnonada. La Vanguardia explica que mor el símbol de la lluita contra els desnonaments.
9: El periòdico, que se n'ha anat la desnonada causant de la mobilització per l'habitatge, i a la premsa conservadora, La Razón titula que mor la dona que va encendre les protestes per l'habitatge i punt de vista més polític a El Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral.
8: També en portada, Diari Ara causa rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes, i El Periódico també parla de caos, però en aquest cas a les carreteres i per l'aturada de rodalies, i dedica la seva gran foto de portada amb desenes de persones esperant trens sota el titular perquè no han avisat.
9: I per acabar, l'entorn de Puigdemont vol que torni passat el 9N. Ho llegim a l'Ara, que també relata la primera última gran nit d'Oques Grasses, acompanyat d'una gran foto del grup a l'Estadi Olímpic.
0: Avui als diaris, opinions sobre el caos d'ahir a Rodalies i la mort de la Mari Carmen.
9: El periodista Antoni Bassas escriu a l'Ara que Rodalies és un servei sense ànima que està en mans dels maquinistes i d'una Renfe i una DIF que el primer que fan quan hi ha una incidència és dir que és per causes alienes.
8: Mentrestant, la Generalitat no té autoritat i el Ministeri de Transports, diu Bassas textualment, se li refot com funcionen els trens a la regió nord-est de l'Estat perquè sempre li ha quedat molt lluny.
9: La Vanguardia titula que Rodalies ha de deixar de ser un el son i recorda que el caos d'ahir té l'origen en les fortes pluges.
8: Exposa que la solució passa per més inversions i una gestió més eficaç i coordinada de tota la xarxa.
9: El periódico lamenta que la disputa entre Adif i els maquinistes sobre la revisió de les vies hagi perjudicat els usuaris.
8: I exposa que hi ha marge de millora a l'hora de gestionar un episodi de pluges excepcional.
9: Mentrestant, l'editorial del País va acompanyada d'un muntatge fotogràfic de la Mari Carmen. Ella surt en blanc i negre i porta una samarreta vermella en què es veuen persones manifestant-se per l'habitatge.
8: El text es titula La Mari Carmen va canviar Espanya i diu que el seu llegat interpel·la tota la societat.
9: Mentrestant, l'editorial del Mundo és sobre la vaga general per l'habitatge que s'ha anunciat per l'11 de novembre.
8: El rotatiu considera que es tracta d'una vaga electoral impulsada des del govern espanyol.
0: I a aquestes hores del matí, mentre s'està sonant...
9: Fa molt fred.
0: No, però fes-ho davant del micro, si és que això és una família de matiners amb plena confiança. Sílvia Solanes, bon dia.
10: Bon dia.
0: Moment de repassar també la premsa digital, de Paraulògic al Metalògic.
10: Sí, un mestre de l'escola Eugeni d'Ors de Valls ha creat el Metalògic, que segueix la mateixa estructura del Paraulògic, però ara per potenciar el càlcul mental. Es publica cada mitjanit a internet i els usuaris el que han de fer és una operació que permeti arribar exactament a la xifra central a través de sumes, restes, multiplicacions, divisions o fins i tot l'ús precís del parèntesi. Ho veiem al Vallès.
0: Qui tanca per massa burocràcia?
10: Doncs una formatgeria artesana i multipremiada de la Seu d'Urgell, Calma Juba, que des del 2014 fa formatges de pastor. Llegim al Segre que tanca literalment per persecució burocràtica i la gran quantitat d'inspeccions. N'han tingut 8 en 2 anys. Detallen que han arribat a gestionar 160 ovelles de llet, però ara n'hi quedaven 16. Diuen que les administracions els han fet sentir com uns delinqüents.
0: I si sou d'esmorzar de forquilla, us interessarà.
10: Ha nascut l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla amb la idea de preservar i divulgar aquesta tradició. Volen convertir l'esmorzar de forquilla en una porta d'entrada, conèixer i defensar la cuina tradicional catalana, però també el que hi ha darrere, el producte, el territori, els oficis. Diuen que no volen ser només una associació de persones a qui els agrada esmorzar bé, que també.
0: Que també. Què podran demanar els barcelonins a partir de dimarts?
10: Doncs el bonus consum, això són uns vals de 10 euros perquè estan mercats i botigues del barri en compres superiors a 30 euros. A partir de dimarts que ve es podran demanar els vals a través del web de l'Ajuntament. És la primera fase d'una iniciativa de l'Ajuntament per impulsar el comerç local. Fins ara s'hi han adherit uns 200 establiments, ho explica BTV.
0: I matiners que esteu desperts i que teniu ganes d'anar al teatre, 93207474, a partir d'ara mateix, línies obertes per tots aquells que ens vulgueu saludar, cosa que ens encanta, però sobretot si teniu ganes d'anar a veure Alerta avui, l'obra Morning Sun a la Sala Villarroel. Hi haurà funcions del 9 al 18 de novembre. Tres dones, tres generacions i tot una vida d'alegries, fracassos i esperances. Morning Sun, si teniu ganes d'anar-hi, 93207474, fent el primer cafè del dia, truqueu a la ràdio, parlo amb nosaltres i qui sap si amb un cop de sort marxeu directes cap a la Villarroel. I amb la Marta repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
11: Doncs amb Rosalía.
12: Ah,
11: guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals que entrega el Ministeri de Cultura, un premi dotat amb 30.000 euros i que el jurat ha dit que valora la transcendència artística del seu últim disc, Lux, publicat, recordem, l'any passat.
0: I avui també. Més música,
11: va. Avui Venus actua a les 9 del vespre a la Sala 9 de Barcelona, dins els concerts que s'estan fent aquests dies pels 150 anys del Festival Estrella de Damm. També avui, recordem, és el segon concert que és gràcies a l'Estadi Olímpic i també concerts de Blau Mut a Andorra. Catalunya farà l'últim concert el dissabte 17 d'octubre a la Sala Apolo.
0: I tenim més coses per acabar, perquè avui també engeguen festivals.
11: Engega el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges i Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito, Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella. Avui també sabrem qui és el nou Premi Nobel de Literatura, on per segon any escola Enrique Vilamatas en totes les travesses com un dels grans favorits. I deixa'm acabar amb bones notícies també, perquè Ben Affleck i Matt Damon, que tenen la seva pròpia productora, ara han creat un nou segell dedicat a impulsar cineastes emergents que facin del cinema independent.
0: Molt bé, doncs escolta'm, està molt bé. Que en tots els calerons guanyats apostin també pels nous talents.
11: Correcte.
0: Gràcies, Marta.
11: Fins ara.
0: Res, mira, 20 minuts... No, 19 minuts, per ser més exactes. Engega el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, quin menú teniu preparat per avui? Va.
12: Doncs mira, el primer explica com funciona Rodalies en aquest matí de teòrica normalitat, si és que aquesta paraula existeix a Rodalies. Anirem des de les 6 a l'estació de Sants per explicar-vos com funciona i què heu de fer si sou dels atrevits que agafeu un tren cada matí. Després parlarem de tots els moviments per les eleccions generals, el moviment d'Ada Colau. També, òbviament, ens fem ressò d'una mica com s'ha reaccionat a la mort de Mari Carmen Abascal. Obrirem taverna i a les 11 tenim a Fernandisco, mite de la música i de la ràdio, que estarà al matí de Catalunya Ràdio, i farem una mica d'humor, i amb això arribarem a les 12.
0: Si no hi ha res de nou.
12: Si no hi ha res de nou. Bueno, a la 1 ho deia la Marta, un català pot guanyar el Premi Nobel de Literatura, Enrique Vilamatas.
0: Sí, senyor.
12: Molt
0: sí,
12: poca
0: senyor.
12: Broma amb això.
0: N'estarem pendents. Gràcies, Maiol.
12: Fins ara.
0: Fins ara.
13: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Vinga, va, que si teniu ganes de regalar teatre, que és un regal perfecte, és tan senzill, oients dels matiners, només cal que entreu a regalateatre.cat i fareu feliç aquelles persones que us estimeu. Regalateatre.cat, i de fet, des de regalateatre.cat avui us conviden a un bal per dues persones per l'obra Morning Sun a la Villarroel, que hi haurà funcions del 9 d'octubre al 8 de novembre. 93207474 des de l'Hospitalet de Llobregat amb Bernardí. Ho he dit bé, això? Bernardí, sí senyor. Què tal, Bernardí? Ara...
14: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Bernadí?
14: Molt bé. Bueno, una mica dormit perquè aquesta setmana m'han canviat l'horari.
0: Sí.
14: Estic treballant de matí i aprofito també per escoltar-vos mentre em preparo l'esmorzar i començo a engegar.
0: Ja et veig encara amb una veu, amb una veu una mica de son, eh?
14: Sí, mira, la primera persona a la que parlo és tu.
0: T'estàs com despertant, no, Bernadí?
14: Una mica.
0: Una miqueta. Doncs escolta'm, tens el número 1. Moltíssima sort i a veure si acompanyem aquest cafè amb un parell d'entrades.
14: Ah, estupendo. Moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada, Bernadí, que vagi molt bé.
14: Una altra per tu.
0: Adéu,
14: gràcies.
0: Adéu. A veure, de l'Hospitalet de Llobregat me'n vaig cap a Tiana per saludar en Marc. Marc, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Què tal, Marc?
15: Pues bé, una mica cansat avui, que ahir vam tenir concert de Bogues Gràcies i ara cap a la feina.
0: Com va anar això? Com va anar?
15: Molt bé, espectacular, la veritat, molt bé, molt maco.
0: Una gentada, no?, que devia ser espectacular veure l'Estadi Olímpic cantant segurament més fort que Josep Montero les cançons d'Oques, eh?
15: Exacte.
0: Sí. Va haver-hi algun moment de llagrimeta?
15: Molta cua per arribar, però bueno.
0: Va haver-hi algun moment de llagrimeta?
15: Home, sí, la veritat és que sí. A l'inici i al final, la veritat és que va ser durillo.
0: Bé, doncs escolta'm, a veure si acabem de reblar la nit d'ahir amb aquest parell d'entrades. Que vagi molt bé, Marc.
15: Molt bé, moltes gràcies, bon
0: gràcies.
15: Dia.
0: Gràcies, adéu, bon dia. A 6:15 del matí, de Tiana me'n vaig cap a Esplugues de Llobregat per saludar en Carles. Carles, bon dia.
16: Bon dia.
0: També ens acabem de llevar, Carles.
16: Sí, ja fa molt poquet.
0: Fa poquet, eh? També se't nota la veu.
16: Sí, és poquet.
0: Estem fent el cafetonet, tranquil·lament.
16: Pues sí, preparant ja per afrontar el dia.
0: Molt bé. Cap a la feina d'aquí res?
16: Ja, bueno, cap a les 8, ara 3:15 cap al gym i després cap a la feina.
0: Encara tens temps. Carles, tens el número 3, moltíssima sort.
16: Moltes gràcies.
0: Una abraçada. Adéu.
16: Bon dia. Adéu.
0: I acabo des de la Torre de Claramunt amb la Laura. Laura, bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Laura?
17: Doncs bé, de canviar de feina.
0: Et veig desperta, eh?
17: Sí, ja fa una estona que volto.
0: A quina hora ens despertem?
17: A les 5.
0: A les 5. Home, perfecte, per posar els matiners, no? Només despertar-te, entenc,
17: sí,
0: o no?
17: Sí, bueno, ho faig quan pujo el cotxe, perquè al matí a casa estan dormint i prefereixo no fer gaire soroll.
0: Molt bé, doncs escolta'm, nosaltres t'acompanyarem fins les 6 del matí. Gràcies també per trucar-nos. Sí, Laura, una abraçada.
17: A vosaltres.
0: Adéu, adéu.
17: Una abraçada.
0: Gràcies, adéu, adéu. Només tres quarts... no, són tres quarts de 6 del matí. Ha arribat el moment de saludar Eloi Cordomí.
13: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Eloi, molt bon dia.
18: Bon dia, bona hora.
0: Què tal, com estàs?
18: Molt bé, i tu?
0: Bé, doncs mira aquí, penúltim dia de la setmana, que això ja ho tenim fet pràcticament.
18: Va, i últim dia de tot aquest sarau meteorològic que hem tingut.
0: Ai,
18: últim dia avui.
0: A veure, dona'm bones
18: últim
0: notícies.
18: Dia avui. No ho sé, mira, la bona notícia, si és que hi és que avui ens entra una massa d'aire polar. És a dir, que avui baixarà de cop la temperatura a molts llocs, ho anirem notant de manera moderada, en general. Ho notarem sobretot la pròxima nit, que refrescarà. I ho notarem sobretot a alta muntanya, perquè avui podria començar a nevar. Per exemple, a Vall d'Aran i zones pròximes del nord de l'Alt Pirineu podria nevar a 2.000 metres, fins i tot uns llocs una miqueta per sota. I després hi haurà una franja avui entre Girona i Barcelona, el litoral i prelitoral, que encara podem tenir tempestes, només en aquesta zona. Tempestes localment fortes, de 20, 30, fins a 50 o 60 litres en alguns casos. Per tant, encara poden deixar força aigua. I entremig també hi haurà tramuntana a l'Empordà, vent de mestral al sud de Catalunya, i en totes aquestes zones on faci vent, el temps sí que serà molt més assolellat i tranquil.
0: Doncs escolta, haurem
18: de... A partir de demà, calma.
0: Home, una miqueta de calma, que ja toca. Tot i que a mi m'agrada, que refresca... Perquè, escolta, sempre ha estat tot amb un color ja de tardor, que té una altra història, Eloi. Són aquells dies ja de tardes a la mirant la tele amb la manteta.
18: Que t'estàs posant melancòlic, però si tu no t'agrada això, mentider.
0: Gens ni mica, que torni l'estiu.
18: Tu t'agrada el clima tropical, sense pluja.
0: Exacte. Eloi, que vagi molt bé.
18: Vinga, adéu-siau.
0: Una abraçada. Adéu. I alerta, perquè avui les he enredat. Tenim unes participants a l'edat de Maria, que no heu sentit mai en aquest programa, que formen part d'aquesta casa. D'aquí uns minuts us desvelo qui són.
19: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu.
20: Rosita, bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
19: Com es troba, Rosita?
21: Anem tirant.
19: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
21: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat cada un.
19: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, a les nits?
21: Home, sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricardo Ullestrell...
19: Ullestrell, sí, home, està molt bé, eh?
13: A la nit, al matí, i esclar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
19: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
21: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
13: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.

0: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: I abans d'arribar a les 6 del matí, avui amb dues protagonistes a l'estudi que protagonitzaran la Dada Maria. És que, clar, sempre les tenim a la redacció del Matí de Catalunya Ràdio i avui s'han animat perquè és una d'aquelles seccions. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
1: Que tothom vol participar.
2: Sí,
1: i en aquest cas, guionistes del Matí de Catalunya Ràdio, unes clàssiques d'aquesta ràdio. Marisa Gil, Sílvia Creus.
3: Unes clàssiques. Quinet, eh?
1: Dones d'empenta d'una edat estupenda.
3: Bon dia.
1: Home, és que avui heu vingut d'hora i us he dit pugeu a l'estudi, per favor, i sigueu protagonistes de la Dada Maria. Molt. Sabeu com funciona, eh?
3: Sí.
1: Vinga, la Maria ens formula... No, és molt difícil.
3: Sí.
1: És una qüestió d'intuïció.
2: Tu t'has de llançar.
1: Exactament.
3: Vinga,
1: avui també, Macià Clauses, el nostre tècnic, participarà des de la distància, vull dir, des de l'altre costat de la peixera. Estàs preparada, Creus?
2: De fet, no, però vaja, som-hi.
1: És quan passen les millors coses de la vida, quan no estàs preparat. Anem a escoltar què ens ha d'explicar avui la Maria. Maria, t'escoltem.
2: Mira, avui parlem de trens.
1: Això és un tren. Claríssimament, no seria
2: un
1: gat emprenyat, no, seria un tren.
2: Ja sabeu que aquests dies el servei de Rodalies està molt i molt tocat pels aiguats i us diré que les línies que tenen més passatgers són també les que han rebut més. L'R2, l'R1, l'R4, la llista és més llarga, però aquestes déu-n'hi-do el que han rebut.
1: Val.
2: Per això, avui us pregunto...
1: Ui. A veure... Ai, Déu meu senyor. A veure, pregunta de la Dada Maria d'avui dijous.
2: Quantes persones agafen cada dia l'R2? Això inclou tant l'R2 nord com l'R2 sud. És a dir, en tot el seu traçat, que són 130 quilòmetres, i que va de Sant Vicenç de Calders al Baix Penedès fins a Maçanet-Massanes a la Selva.
3: Durant tot el dia?
2: Cada dia, quants l'agafen?
1: Des de que comença, des de que comença fins que acaba, eh?
2: Sí, tot el dia.
3: 50.000.
1: Espera't. La Sílvia Creus m'està fent cara de... No ho sé, d'això es tracta, precisament, la Dada Maria, de que l'atzar et jugui o no una bona passada.
2: Ja.
1: Oients dels matiners, que esteu fent el primer cafè del dia amb nosaltres, aneu-hi pensant i també feu la vostra travessa mentre nosaltres anem responent. Sílvia Creus, et quedes amb 50.000?
3: Sí. Són molts o què?
1: És que no
3: jo veig molta gent,
1: no en tinc ni idea.
3: 50.000,
1: Sílvia Creus, Marisa?
3: Jo crec que menys, eh? Però, bueno, 20.000.
1: 20.000.
3: Molts, són
1: Macià?
3: Massa, sí.
1: Macià s'arrisca més que tu i diu 55.000.
3: No ho sé.
1: És que no sé si estem parlant de molts o pocs, eh?
3: Jo crec que ens estem passant molt.
1: Ens estem passant?
3: Però no ho sé.
1: Doncs mira, jo... Seré una mica més modest i diré 15.000, no ho sé. I vosaltres, oients dels matiners, Sílvia Creus, 50.000, Marisa Gil, 20.000, Macià Closes, 55.000 i servidor de vostès, 15.000. Quants passatgers agafen cada dia l'R2 de Rodalies? Aquesta és la pregunta.
2: És la línia amb més viatgers.
3: Ai,
1: ja ens ho podries haver dit abans, també.
2: Ho he dit al principi de tot.
1: Sí, no t'escoltem prou. I la Dada Maria d'avui la guanya...
2: Macià Closa!
3: Us
2: heu quedat molt i molt curts.
1: Mira, clar, Macià ha dit 55.000. Molt, molt curts, ens hem quedat.
2: Són 126.627 persones.
1: Mare meva!
2: Les que agafen cada dia aquesta línia, l'R2, recordem que és això, és 130 quilòmetres. Això són dades de finals del 2025 que ens ha passat Renfe, o sigui, dades fresques. La segona línia que té més passatgers és l'R4, que va de Manresa a Sant Vicenç de Calders, passant per Barcelona. És més llarga que l'R2, té 143 quilòmetres i 40 estacions, i en tercera posició hi ha l'R1, la línia del Maresme, clar, amb 93.900 passatgers. Aquesta té 31 estacions i 95 quilòmetres entre l'Hospitalet i fins a Massanès. Massanès passant per Mataró.
1: No, clar, és que van amb moto. Sí, jo, no, si jo vaig amb cotxe.
3: Però escolta,
1: em sembla moltíssima gent cada dia. Sí. Clar, imagineu-vos com va Renfe últimament, sobretot aquesta setmana, la desesperació de tanta gent que es mou amb Renfe.
3: No sé com poden, la veritat.
1: Bé, en tot cas, escolta, Macià, amb la tonterieta va sumant puntets, també t'ho dic. Ell va fent, va disparant i, escolta, de tant en tant, puntets cap a la butxaca, exactament. Marisa, Sílvia, no marxeu, que ara acomiadem el programa plegats.
2: Ah, clar, i tant.
1: Maria, gràcies per tot. Fins demà.
2: A vosaltres.
1: Adeu.
2: Fins demà.
1: I abans de saber quina reflexió va tornar cap a casa l'Agnès Marquès ahir, quan acabava el Catalunya Nit, la música de l'australiana Kylie Minogue.

0: Els Matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
1: I abans d'arribar a les 6 del matí, com cada dia, toca saber quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès després de presentar el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Com esteu? Jo avui m'he anat cap a casa pensant en la notícia d'obertura del Catalunya Nit, que ha estat la mort de Mari Carmen, aquest símbol social ja per l'accés a l'habitatge. Des que la coneixem, el 23 de setembre, tots, absolutament tots, ens hem referit amb ella com a Mari Carmen, el seu nom de pila i, a més, amb aquesta forma abreviada. I, en canvi, ha passat una cosa. Als mitjans, tan aviat hem sabut que havia mort. I és que hem afegit a Mari Carmen el cognom. Hem afegit el nom d'Abascal, Mari Carmen Abascal. I per què m'he plantejat? Jo crec que d'una manera molt intuïtiva tots hem entès que en el final del recorregut que ella ha fet a les últimes hores, en el final de la vida, havíem d'assenyalar d'alguna manera que abans que es convertís en un símbol hi havia tota una vida sencera que també havia de quedar recollida en aquesta notícia de la seva mort. I per això crec, tinc la intuïció que per això de cop hem començat a parlar d'ella com a Mari Carmen Abascal. Vinga, que vagi bé. Bon dijous.
1: Com sempre, moltes gràcies a l'Agnès Marquès per la seva reflexió, les seves preguntes, els seus pensaments, just quan cada dia agafa el cotxe i torna cap a casa després de presentar el Catalunya Nit. Si és que ja us heu quedat aquí, Sílvia Marissa. Ai, sí, que s'està bé d'aquest estudi.
3: Sí, si no fos tan aviat, vindria més.
4: Més sovint.
1: És que jo crec que de tant en tant heu d'anar passant, he de fer pujar productors, guionistes,
4: nosaltres,
1: una mica l'equip del programa, no?
4: Molta... Uns crides i nosaltres...
1: Clar, molta feina avui, o no?
4: Déu-n'hi-do.
3: És un no parar. És un no parar.
1: Tenim una setmana tranquil·leta.
4: No.
1: S'entengui el to irònic en què ho acabo d'anar. Escolta'm, doncs, espero més dies aquí als matiners.
4: Perfecte, i tant.
3: Quan tu vulguis.
1: T'has quedat amb la dada Maria, eh?
3: Sí.
1: Et veig que t'has quedat amb la dada Maria.
3: És que, afortunadament, per la meva salut mental, ja prou malmesa, no he d'agafar el tren.
1: No vull saber, Sílvia Creus, com a portaveu dels passatgers.
3: No
1: la vulguis veure.
3: Ja ho hauria cremat.
1: Marissa Gil, Sílvia Creus, gràcies per passar pels matiners. Que tingueu un bon dijous.
4: Igualment.
1: Que vagi bé.
4: Adéu.
1: I nosaltres hi tornem demà. Ara mateix arrenca l'actualitat amb el Matí de Catalunya Ràdio i Ricard Ostrell, que acabeu de passar un molt bon dijous. Fins demà matiners, que vagi bé.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Els experts!
0: Roger Seró.
2: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Viva.
3: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
4: I el gos en català fa bumbum.
5: Però què fan, vas? Chaun, chaun.
0: Anna Closa.
6: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
7: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de
8: Venga.
7: La societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: És la pel·li North by Northwest, més coneguda en català i de forma literal com a Perseguit per la mort, i traduïda al castellà així de nyigui-nyogui com Con la muerte en los talones. Doncs una persona de l'elenc estava viva, i no era Cary Grant, perquè ha mort als 102 anys l'actriu nord-americana Eva Maria Sain, que és la coprotagonista, la que apareixia al costat de Cary Grant en aquesta pel·li North by Northwest. S'apaga així una de les últimes estrelles de l'època daurada de Hollywood, que a banda de ser musa d'Alfred Hitchcock, també va rebre l'any 1955 l'Òscar a millor secundària per la pel·li Llei del silenci d'Ilaia Kazan, on compartia pantalla amb Marlon Brando.
1: Què et sembla, Cary Grant, Marlon Brando?
0: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Doncs aquesta actriu, que la veieu, sí, penjar amb aquesta escena totalment inverosímil de que per algun motiu l'acció els portava a escalar les cares del Mont Rushmore, aquesta que veieu penjant al costat de Cary Grant va morir ahir a Los Angeles a casa seva amb 102 anys, ja feia temps que s'havia retirat de la feina, de l'escena artística. Ara una mica de LOL.

0: Els Love of Lesbian, que allarguen per a petició popular, segurament ho heu vist a xarxes en les últimes hores, allarguen el seu comiat amb l'anunci de 4 concerts més abans de l'aturada temporal indefinida que van anunciar el mes de febrer.
1: A la gent li costa marxar, us ho
2: sí.
1: No costa?
2: Sí, o sigui, sí,
1: anem allargant-ho.
0: Ells mateixos han dit en els últims concerts que quines ganes que arribi ja l'any nou i per primera vegada en un munt d'anys fer una mica de paradinha.
1: Clar,
0: doncs,
1: clar.
0: Hauran d'esperar una mica més, perquè actuaran el 12 de desembre a Salamandra, Hospitalet, i els 28, 29 i 30, també de desembre, a l'Apolo, a Barcelona. Dues bandes que, segons han explicat els Love of Lesbians, han estat molt importants a la seva història. Podreu comprar entrades per aquests 4 concerts bonus que han anunciat els

0: experts i cap.
1: Avui us heu de categoritzar segons com reaccioneu al gran esclat de traca final dels Oques Grasses. Laura, al teu voltant també t'has trobat molta gent que ha reaccionat de forma diversa a aquest gran hype dels Oques.
2: Sí, hem de començar, jo penso, pels desencantats, que és gent que ja no se'n recordava que havia comprat aquesta entrada amb el que va costar, amb aquelles cues virtuals infinites.
1: Entre els nostres oients, molts d'aquesta primera categoria.
2: O gent que potser sí que li hagués fet gràcia anar-hi, però que amb tot el cristo que s'ha liat amb les pluges, canvi de data, ara no sabrem si podem anar-hi, no sabem si plourà, si s'anul·larà o què, han dit, mira, a mi ja me la suda, tampoc sou l'amor de la meva vida.

0: Ara, m'agradarà veure's desencantats quan es morin del FOMO, eh? Perquè en algun moment hauran de veure 80 stories seguides del concert al que no han anat.
1: Mira, a Twitter ahir vaig veure una publicació de la Marta, una usuària de X, que deia tant de bo no haver aconseguit entrades pel concert o que és gràcies.
2: Va. Doncs escolta, regala-les.
1: O sigui, és allò de... Hola, què tal?
0: És veritat que donen molts problemes ara mateix.
3: Clar. I després...
0: Clar, no t'ho podies imaginar en aquell moment.
3: Amb la cancel·lació del concert de...
1: De dilluns.
0: Sí, de dilluns.
3: Doncs molta gent dient a Twitter ni els Oques Grasses volen que arribi aquest superconcert d'Oques Grasses.
0: Clar, no, perquè a més se'ls ha liat perquè han de fer 4 dies seguits de concert, aviam si els aguanten a nivell físic, de veu i de tot, i que no hi hagi cap altre imprevist, perquè és el que dèiem ara, que no sabem quan tornarà a ploure, llavors tot pot ser que tornin a fer un aiguat torrencial dijous i també s'hagi d'anul·lar. És que clar, t'està donant més problemes que alegries aquest concert.
1: I a més, aleshores sí que seria un problema, perquè imagina't que, jo què sé, demà s'anul·la i es transporta més enllà del dissabte. Clar, els que van comprar pel dissabte...
0: Que era l'últim,
1: ja no ho seria.
0: Mira, a mi em sembla que això és el menor dels problemes. Vull dir, sou molt pesats amb haver de ser els primers o els últims.
2: Això tampoc no dona importància.
0: Hòstia, serà el mateix concert. I a més, serà pitjor, jo penso, perquè vindràs de 4 dies de cansar-te fent el directe. Vull dir, sincerament, penso que el millor serà demà.
1: Exacte.
0: O avui.
2: Avui.
1: El de la Laia.
2: I a quants grups de WhatsApp sou que la gent ha començat a vendre les entrades a full?
0: Jo no n'he rebut cap per WhatsApp, però ja he vist molta story de rebenca entrada, altres motius pels quals pots revendre una entrada d'Oques Grasses que vas comprar fa un any, o has estat amb la parella.
4: La culpa és del vent, amiga de ningú, ningú és perfecte com ho ets tu.
0: Clar, és el que passa amb aquestes entrades amb tanta anticipació, que tu penses
1: les
0: que tot anirà bé.
1: Les coses que poden passar.
2: És que estic tan en contra d'haver de vendre les entrades amb un any d'antelació. O sigui, això en general és un mal sistema.
0: No, però és que jo estic en contra de vendre-les amb un mes d'antelació. Sí. Jo què sé, que fotre el novembre, tio, que m'estàs dient que anem a un concert. Tio, de veritat.
2: Sí, sí.
0: Soc una gran revenedora d'entrades, eh? Jo el tiquet swap que em donin al VIP, perquè és que les rebenc totes, ja sé que no s'ha de fer. Però és que, nois, jo si em feu agafar-ho
2: si amb aquesta antelació... Pel mateix preu sí que es pot fer, no?
0: Sí, però bueno, després hi ha com aquesta mena de trampes de la plataforma, que ells es queden moltíssim costos com d'aquests de gestió i no sé què.
2: Ja va sent més car.
0: Aquí hi ha una de trileros amb el negoci dels concerts, que entre els que les venen al principi i els que les tornen a vendre al final, tothom s'emporta una part del pastís. Doncs molts ànims a la gent que pensava que hi aniria amb unes persones, ja sigui una parella o a vegades també amistats, que en aquell moment estaves molt encigalat perquè era un grup que compartíeu i potser us veieu més i tal, i després per algun malentès durant l'any, o perquè potser ja no us veieu tant i de cop i volta ara serà una situació incòmoda haver d'anar al concert o que s'hi haguessin junts, doncs
1: potser
0: o l'heu revenut o... Sí, o potser torneu
1: potser
0: a ser amics, clar. Potser és una bona retrobada, o potser heu de fer la de buscar gent al vostre entorn que no tingués entrada i que de cop i volta li cau una entrada del cel.
1: També
0: hi ha afortunats amb aquesta situació, perquè de cop i volta... Tu no hi anaves a anar i algú et diu, mira, és que és igual, és que te les regalo perquè m'acompanyis a veure'ls, perquè necessito algú que anar-hi. Sí. I després, dintre de la gent que sí que estem encara prou entusiasmats per anar-hi, si el temps no ens ho impedeix, hi ha diversos sectors dins del fandom, que és gràcies que li interessa molt aquest concert. Jo formo part dels nostàlgics.

0: estàs parlant dels fans iniciàtics d'Oques.
1: Clar, és que hi era el primer disc, que un dia no sé com, aquells primers concerts d'Apolo que no feien ni sold out. Per mi és una etapa universitària, perquè a mi em va agafar tot just entrant a la uni el 2013. Ells ja hi eren una mica abans, eh? Vull dir, no sóc de la primera fornada de fans, que sempre hi ha algú que et diu: jo els vaig veure quan estaven tocant en un bar de Vic i eren quatre persones. Molt bé, felicitats.
0: Jo ja l'escoltava, Montero, la placenta.
1: Exacte, la placenta ja l'escoltava.
2: Estem parlant de l'època de cul.
1: Exacte, cul. És el mateix disc.
2: Sí.
1: A mi aquests discos encara m'encanten i penso que tenen una sonoritat molt diferent al que estan fent ara, però que m'han agradat fins al final. Diguem-ne, no és un grup que he deixat de seguir, com ahir parlàvem dels Amics de les Arts, que el tercer disc vaig dir: a mi això ja no m'està acabant de convèncer, sinó que... O que els he de dir que sempre els he acabat comprant el que han tret nou, però al principi és que està molt associat a uns records molt concrets que tinc moltes ganes de reviure. Tot i que no sigui amb les persones amb qui els vaig viure, perquè això també passa quan vas a aquest concert d'Oques Grasses, que jo els primers discs d'Oques els tinc associats a una gent amb qui potser ja no ens portem tant, perquè no ens veiem o perquè no són el clàssic grup de gent amb qui tu et compraràs entrades a un concert, i vaig amb gent que he conegut molt més tard, i per tant en aquell moment de la vida no estaven amb mi. Això serà com un experiment estrany, perquè clar, tots som fans d'Oques, però no ens coneixíem en aquest moment de la història.
2: Clar.
1: I després hi ha una altra segona fornada de fans, jo penso, que van pujar al carro quan ja eren absolutament mainstream i de cop i volta van descobrir que existien aquests xavals d'Osona que feien música ja feia 800 anys, però que fins que no van fer aquesta cançó concretament, no van pujar a la barca d'Oques Grasses.

0: Aquesta cançó va fer estralls. Vull dir, hi havia molta gent que abans d'això no sabia qui era en Josep Montero.
1: Jo aquí pujaria un altre carro encara, que són els que es van assabentar que hi havia un grup que es deia Oques Grasses, quan van dir, ostres, qui són aquests que han omplert 4 estadis olímpics?
2: No, home, no,
1: i fins i tot han comprat una entrada dient...
2: No, home, això no passa, Sergi.
1: Que no?
2: Home,
0: tu coneixes algú que li hagi passat això?
2: Clar, en aquest país sí, ningú...
0: Han conegut Oques Grasses pels concerts, segur, però que s'hagin comprat l'entrada...
1: Sí, és aquest fuma de jo ell vull ser. Jo vull
2: no, sí que era gent que no tenia història... interès, que no coneixia cap cançó i en compra, però no nivell... Jo crec que és el grup més conegut de Catalunya a nivell de so. O sigui, vull dir que tu... És
0: que et sonava una mica.
2: Clar,
0: mica
2: pots no ser-ne fan, però de saber qui són i tant.
0: Sí, i la gràcia de descobrir un grup tan tard, jo penso, mira, jo no sóc d'aquests que posa medalles de si els descobert abans o després. Crec que la gràcia de descobrir un grup tard és que encara tens tota la discografia antiga.
1: Exacte.
0: Per conèixer i sí. Perquè t'encanti. Vull dir que espero que hagueu estudiat, perquè hi ha molta Oques Grasses abans de la gent que estimo i del disc de Topem la vida. Així que teniu com a molt 24 hores 48 per acabar d'estudiar-vos els primers discos.
1: Això també passa amb la Ludwig. A partir de Pal Barri es comenta, molta gent potser ha descobert la Ludwig i quan vegin tot el que havien fet abans els
2: en aquest sentit,
1: moltíssim.
2: Laura, tu tens informació de quines són les cançons que entren al concert, perquè no es pot tocar tot i per tant potser hi haurà decebuts, perquè potser hi haurà gent que esperarà més cançons de les noves, gent que esperarà més cançons de les primeres.
0: No tinc informació del tracklist, diguem-ne, però tinc informació de la durada. M'han dit que és un concert de 2 hores i escaig.
2: Que és laborable, demà, que hi ha nens que han d'anar a l'institut.
0: No, a mi em fa patir, de veritat, la resistència física
1: és
0: dels
1: que,
0: músics.
1: Clar, 4 dies seguits a 2 hores i escaig per concert.
0: Però entenc que amb 2 hores...
2: Ells, que només fan això, els altres hem de fer vida funcional l'endemà.
1: No, clar.
0: Sí.
1: I, bueno...
0: Jo entenc que hi ha marge per fer una mica de cada disc i de totes les etapes, per tant, espero que així sigui. I per últim, doncs una mica la gent que, com ens passa amb altres grups que no ens interessen tant, aquests dies s'haurà de menjar una quantitat d'informació, d'històries, de fans, de trifulques, de contingut radiofònic i televisiu, d'Oques Grasses, quan els hi és absolutament igual i per ells sí que poden anar-se'n a prendre pel cul.

0: veure, què podem dir a tota aquesta gent que estarà farta de sentir parlar dels oques aquests dies?
1: Ah, guai, jo també m'he menjat una quantitat de...
2: La primera sounds que flipes.
1: Bruce Springsteen, Bon Jovi, no sé què, vinga, hombre, me la suda, ara som a vosaltres.
0: Estem parlant de qualsevol cosa, un grup que t'omple quatre estadis olímpics amb tota la gent que comporta, i a més a més que s'ha acomiadat.
1: I en català,
0: i que ha significat tant.
1: Fotem aquí unes rodes de premsa quan ve un artista internacional que en realitat el coneixeu quatre friquis, que quan són catalans, a més, jo penso que encara s'ha de treure més pit.
3: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Bambuina.

0: pet parents i pet friendly. De fet, són dades de l'Estat, però aquí a Catalunya doncs, no deuen ser gaire diferents. L'estudi també apunta que 8 de cada 10 també considera que el seu gos o gat doncs, és un membre més del nucli familiar i per això ha de sortir a la foto.
1: No, a casa meva, les meves filles diuen que som 7 a la família, inclouen els 3 gats.
2: Tu veus? I reflexiona i pensa-hi una mica sobre això.
0: I Sergi, fer que la mascota surti a la foto és fàcil, perquè al final tu només l'has de col·locar, però que miri càmera, que miri càmera és una altra cosa, eh?
2: Que somrigui també diu Lluís, entenc, no?
0: També ho fa, també ho fa.
1: I tu perquè tens gossos i els gossos fan més cas, però els gats, fins i tot que surtin a la foto, tampoc és fàcil.
0: Exacte. Tot això només fa que demostrar que aquell animal és cada vegada més important per a aquella família. N'hi ha molts que segurament doncs, encara deuen dormir al jardí, al terrat o a la terrassa, o el tenen lligat a fora de casa, però cada vegada hi ha més gossos que, per exemple, doncs, dormen a dins. Tenen el seu llitet, la seva joguina i ja no mengen tampoc les sobres
2: pròpia
0: del dinar.
2: Deuen tenir habitació pròpia, amb armari de tots els modelets, també, no?
1: Perdona,
2: també.
1: Els meus gats dormen al meu llit. Bueno, jo dormo al llit dels meus gats.
2: Sí, que és pitjor.
1: Sí, sí.
0: De fet, ja no mengen les sobres del dinar, sinó que hi ha famílies que potser doncs, posen un tall més de pollastre a la planxa. Vinga. Per donar-li al gos.
2: A mi, al moment de comprar-li pinso, ja em sembla una aberració, és a dir, jo donava les sobres del pernil dolç al gat que corria per l'eixida, però haver-li de comprar un menjar express ja em sembla una aberració. Si a sobre li compres pollastre...
1: Els gos han de fer menjar humit, menjar no humit, menjar sec...
0: També n'hi ha que si hi ha gossos que tenen mal de panxa, doncs se'ls fa una mica d'arròs bullit.
2: Unes fregues.
0: També. També hi ha gent que es fa dir mare o pare d'aquell gos.
1: No, aquí no m'hi trobareu.
2: No, Sergi, estàs a un pas d'això,
1: no,
2: ja ho saps.
1: No,
0: n'hi ha que obren un compte d'Instagram o de TikTok per ensenyar a tothom doncs, com de mono és aquell gos, tampoc. Quina peça de roba ens li posen,
2: tothom
0: o com el banyen.
2: Tothom...
0: Com el banyen, també, perquè hi ha gossos que, més que una dutxa, passen per l'espa. Sí. No sé si heu vist aquells gossets que estan estirats amb un llitet i tenen l'aigua.
3: Tenen mil productes. De fet, hi ha una crema, Laia, específica pel, com es diu, el nas, el morro, allò que tenen com
4: bullir.
3: Una crema només per allò, cremes per cada àrea de la cara.
0: Sí, sí que és veritat. I per què passa tot això, us preguntareu, sobretot la Laia.
2: Perquè mereixem l'extinció com a espècie.
0: Doncs segons aquest estudi, el tracte que tenim amb la mascota està relacionat amb l'evolució del concepte família. Hi ha llars formades per una sola persona, parelles sense fills, famílies reconstruïdes i models de convivència doncs, molt diversos. I és segurament per aquesta raó que els animals adquireixen doncs, cada vegada més un pes emocional dins aquella família. De fet, hi ha molta gent que a l'hora de fer plans compta amb el gos, per exemple. Si la família va dinar fora, doncs mira de trobar un restaurant que accepti gossos i si no n'accepten, doncs que tingui terrassa perquè aquell gos doncs, pugui anar amb ells. També miren si hi ha prou ombra, si hi ha un pipicant a prop, doncs perquè després el gos pugui sortir a jugar.
1: Avui ens deixo ràdio i no esteu veient la cara de la Laia, però està a punt de llançar-se per la finestra. Sort que estem en un baix.
2: Només hi ha un supòsit en què tot això em semblaria... No, em sembla exageradíssim, però que puc acceptar el teu mascota, que és les iaies que viuen soles, que hi ha un gatet que els fa companyia. Fins aquí, oc, i ja està. Tota la resta... No em poseu un restaurant animal, sisplau.
0: Hi ha gent que també marxa de vacances.
1: Aquí.
0: I llavors hi ha gent que abans d'escollir doncs, el seu destí mira si el gos podrà venir, si l'hotel, l'hostal, l'apartament, càmping o el que sigui doncs és pet friendly i ja pot ser un lloc xulíssim, amb piscina, esmorzar inclòs o amb vistes al mar, que si no admeten gossos, aquella família no hi va en aquell lloc, en aquell objecte.
2: Molt bé, i així podem anar als altres.
1: No te'ls trobaràs.
2: No? Exacte. Perfecte.
0: I com dèiem abans, hi ha cada vegada més gent que l'inclou en les celebracions importants, hi ha gossos que assisteixen al casament, fins i tot porten les aliances vestit amb un llacet al coll o amb un vel al cap.
2: Afusellem-nos a tots, ja
1: no,
2: està.
1: Bueno,
2: comencem per l'animal, però seguim.
1: Incloure'ls, bueno, d'aquí rau una mica el perquè d'aquest estudi que diu això de les fotografies.
2: Clar.
1: Els inclouem en moments importants.
2: A mi el que em sap greu és la gent que el porta incorporat com si no molestés. És a dir, tu fas una festa i et porten l'animal. Dius, no, és que no està convidat.
0: Clar, a veure, de fet, el fet d'incloure el gos en totes aquestes etapes o celebracions és una decisió humana, però potser hauríem de pensar una mica més en el gos, perquè potser aquell gos doncs, no té ganes d'estar en aquella celebració.
1: Pensem una mica més en els gossos.
2: Persones que hi ha a la celebració no van tenir ganes d'anar aquell gos.
1: Laia, pensa més en els gossos, sisplau.
2: Sí, ara hi corro.
1: Vinga. La Laia, que és una de les dues de cada 10 persones que no inclouen el gos a la foto familiar.
4: No, clarament.

0: com sempre, li pregunto a l'Anna Closa, què no t'esperaves saber avui?
1: Doncs mira, tinc una pregunta per la Laia.
2: A veure,
1: Laia, ja sabem que tu estima pels gats poca.
2: Poca.
1: Però creus que serveixen...
2: No, molt respecte, però no a dins les cases.
1: Ja. Creus que serveixen per alguna cosa?
2: Sí, per matar ratolins i per fer companyia a les velletes.
1: Doncs... Hi ha un lloc a Montenegro que li han trobat feina als gats, d'acord? Perquè el gat pot tenir vocació de servei. Com reaccionaries si al restaurant on has reservat taula t'acompanyés a taula un gat?
2: No, aquí sí que no.
3: Meravellós, jo. On s'ha d'anar?
0: És com el Neko els Neko Cafés de Japó.
3: M'encanten, hi vaig anar.
0: Ara és un restaurant.
2: Quina angúnia. M'encanta.
1: És com un cap de sala. Al final té bona actitud, coneix el local a la perfecció i quan el gat veu que arriben els clients, s'apropa a ells, camina davant d'ells per acompanyar-los fins a taula.
3: Fixa't.
1: El restaurant es diu Freedom Bar. Està a Montenegro, serveixen còctels, una mica de vi, taules d'embotits i de formatges, i de fet, just quan arribes al restaurant, veus un cartell que et diu Follow the cat, segueix el gat, i et trobes doncs un gat de color blanc amb taques negres que t'espera a la cantonada i tu ja saps que l'has de seguir si vols realment seure a taula.
2: Deu ser perquè es vol cruspir allò que tu tens a taula,
3: que
2: segur.
3: No, que el formatge no poden menjar.
1: A més, el gat s'enfila fins la cadira, puja a sobre doncs, de la taula on hi ha una carta del restaurant. De fet, en aquesta carta doncs, hi ha una foto d'un gat que porta una copa a la mà i està bastant tuixonet perquè està bastant grasset.
2: Ja t'ho dic jo.
1: Però la carta porta per títol No estic gras, desbordo sex appeal. De fet, us he deixat un link, d'acord, per si voleu veure com aquest gat us porta a taula. Però vaja, no li deixaria una mica de propina amb aquest gat?
2: No.
1: No.
2: Els experts. I que...

0: Què ens portes avui, Laura?
1: Noi, setmana amb molt poca notícia de la premsa del cor. Em sap molt greu dir-vos-ho, perquè estem ocupats amb altres coses. També em sembla normal que no li donem atenció ni a Shakira, ni a Alfred García, ni a Miquel Bernardó, que són els nostres tres protagonistes d'avui, mentre estem aquí tots manifestant-nos cada dia per l'habitatge al carrer.
0: I ofegant-nos una mica, perquè clar...
1: També, ofegant-nos, efectivament. Llavors, la part positiva de que no hi hagi gaire rebombori és que no hi ha gaire desgràcies. No hi ha cap dolència del cor. Tothom està molt enamorat.
2: Ah, que sí? Bé.
1: Començant per... Bueno, això no ho tenim del tot confirmat, però hi ha un rumor que jo penso que és d'enamorament i que m'agradaria molt que s'acabés confirmant, d'Alfred García.
3: Vull veure't riure, que està somriure un cor i l'esperit.
0: A veure, amb qui vols aparellar, l'Alfred García?
1: No, que ara jo crec que us agafaré una mica desprevinguts. A no ser que hagueu escoltat algun dia el que no surti, que li hem donat moltíssima...
0: No l'escolto gaire.
1: Moltíssima volta a aquesta trama. Perquè es tracta d'una periodista de casa nostra.
2: Què dius?
1: De 3CAT, la Georgina Arnau del Tot es mou.
2: Ostres!
1: La tenim aquesta... controlada, sí, no? Una noia sí. Que és de l'Empordà, que també fa de DJ...
0: Ara no està el Vèrtex.
4: Hosti!
2: Sabeu, crec que la vam entrevistar.
1: De projecte,
0: sabeu on qui estava la Georgina Arnau abans?
1: Amb l'Adrià Giné, que amb també és DJ.
0: Ah, no, jo conec una altra. Qui? Marc Timón. No sé si et sona.
2: Ah, també, el
0: és
2: sardanista.
0: És un compositor de sardanes que vam entrevistar aquí,
2: sí,
0: els experts.
2: I crec que ella també la vam entrevistar.
0: Sí.
2: Perquè ella pot ser que fes música, també.
1: Sí, també fa de DJ, però suposo que també feia coses seves pròpies.
2: Va passar pels experts.
0: Aquest país és molt petit, realment.
2: Sí, això és veritat.
1: Sí, tothom està tot arreu i tothom fa moltes coses, perquè no en tenim prou amb un ofici, n'hem d'anar triant diversos.
0: Està amb la Gina, vale.
1: No ho tenim gaire clar.
0: Ah, bueno,
1: aquí la cosa és que l'Alfred García és molt amic de la Dulceida i de l'Alba Paul, de la seva dona, perquè estan casades doblement, i de fet, en aquesta segona boda que van fer fa un parell o tres de setmanes... Bueno, és que és una parella que ara no us posaré en context, però van començar a sortir, van ser com les primeres lesbianes influencers d'Espanya, es van casar, ho van deixar, van tornar, han tingut una filla i ara s'han tornat a casar, vale? Així com a resum molt ràpid.
2: Molt bé.
1: I l'Alfred García va anar a tocar una cançó al seu recasament i va anar amb la Georgina, amb la Gena.
0: Va.
1: Per tant, aquí ja hi ha una mena de subtilesa que si tu vas a un casament amb un més un de l'altre gènere amb qui tens molt bona relació, a no ser que diguis per... terra, cel i aire, que no hi ha res i que sou molt amics, que no ha passat, tothom dona a entendre que allò és una relació romàntica.
0: Pot ser, sí.
1: Esperem que es confirmi, això. Ja et dic, mira, no hi ha confirmació oficial, però jo m'espero alguna foto, algun peu de foto que ens pugui donar alguna pista, a veure què passa. Seguim amb gent enamorada. Miquel Bernardó.
3: Guardo el deseo en un camafeo.
1: No és guitarrica de la Fuente, ja sé que ens encantaria a tots que això passés. No s'ha executat a la realitat aquesta trama de la Bola Negra, que per mi és la millor, però és veritat que Miguel Bernardó, ex d'Aitana, com ja hem comentat molts cops aquí, però jo us ho recordo perquè l'oient dels experts, Itzai, ja els aniràs coneixent, viu en una cova, no s'entenen de res, no saben qui és l'Aitana,
0: i els presentadors dels experts també ens passa,
1: bueno,
0: una mica.
1: És que clar,
2: l'altre dia vaig sentir una cançó de l'Aitana, vaig pensar molt en tu perquè em va agradar molt una que parlava, crec, és aquella que sempre dius que parla del Bernardó, que diu que quina llàstima que et vaig deixar, i digue, si veus una amiga meva digue-li que...
1: Sí, quan hables con él.
2: Això. Es pensa en tu, eh?
1: Gràcies, Laia. M'agrada que pensis en mi quan escoltes l'Aitana.
2: Sí.
1: Doncs l'Aitana i en Miguel van tenir un moment que semblava de retrobada, després l'Aitana va començar a sortir amb en Plex, que és el seu actual nòvio, un influencer que fa vídeos d'aquests de YouTube.
0: I aquesta Miguel... lliçó crec que ens la sabem.
1: Sí, no?
0: Sí.
1: I en Miguel ha refet també la seva vida.
0: Oh.
1: Perquè se l'ha vist sortint de casa seva, de casa dels seus pares, d'en Miguel, carregat de tàpers... amb una nova il·lusió, que es diu... A veure si us sé dir bé, eh?
0: Ah, no.
2: Va, que l'he de buscar.
1: Zana Redneva és una model i influencer letona de 27 anys.
2: No m'agrada ni de model ni d'influencer.
0: Però és letona.
2: Què dius, letona?
1: Letona,
2: no.
1: De Lituània.
4: No, aquesta de Letònia.
2: Ah, val.
1: Aquesta és la seva gran qualitat, que és letona, per això la felicitem. Bueno, perfecte.
0: És letona i diu letona?
1: Home, m'encantaria que fos d'Aitana.
0: Seria molt xulo d'Aitana, de cop i volta.
2: Ai, mira que el Bernardo de que deixi aquesta paia i se'n torni amb l'Aitana, ja està trigant.
1: Laia, potser és una bellíssima persona, l'està jutjant només per ser model.
2: Home, et sembla poc?
1: No sé, vull dir, jo què sé, hi ha gent que és molt maca.
0: Exacte.
2: Model? Ai, sí que hi ha un article que diu, quina és la Zana aquesta, la nova il·lusió del Bernardo? Va, en sèrio, eh?
1: Potser és això que acaba d'explicar en Roger, és la conversa que han tingut de sobre taula amb els pares d'en Miguel, perquè, clar...
4: Quan conec algú de Letònia, dic, doncs he vist Nata Riga, he fet aquesta visita històrica...
0: Em refereixo, si portes algú a casa dels pares, és que la cosa es comença a ser seriosa.
2: Aquesta noia, la història de la Bola Negra, li deu quedar molt lluny físicament, no?
4: Bueno, i els yanquis que l'estan veient aquests dies.
0: Clar, ara li aproparà, perquè això...
1: imagina't els temes de conversa que tenen aquests dos. No m'ho pots imaginar. No sé exactament quins temes de conversa té.
2: Jo tampoc.
1: A Shakira amb les seves noves il·lusions. Mateu-ho molt ràpid, perquè aquí sí que és tot inventologia, eh? No hi ha absolutament res confirmat. Jo vinc aquí a alimentar una mica el rumor, que és que Shakira se l'ha vist amb un actor mexicà que es diu Manuel García Rulfo. Els hi van fer fotos a Los Angeles. Això ja és motiu per fer titulars com la nova il·lusió de Shakira, ja no està soltera, ta-ta-ta-ta-ta. Aquí ningú ha confirmat res i, a més, no només no s'ha confirmat, sinó que és un titular que va sortint cada setmana amb un actor diferent. No sabem què passa entre Shakira i el món del cinema, perquè realment no sé quin encreuament hi ha aquí, però també se l'ha vist amb un actor britànic que es diu Lucien La Viscount. I també se l'hauria pogut veure, que això em faria molta gràcia que passés de veritat, amb Ben Affleck.
0: Oh, aquesta no me l'esperava. Per favor, ho necessito.
1: M'encantaria que fos veritat.
0: Ben Affleck, eh? Aquell paio que l'altre dia, no sé per què, em van dur a les plataformes a veure un tros de la pel·lícula Pearl Harbor i vaig tornar a contemplar aquella cara que dius, tu ets actor, tio.
1: Us en recordeu de quan Ben Affleck va tornar fa poc amb la Jennifer López?
0: Sí, no. És que no hi ha prou
1: agafar-ho. Bueno, van a tornar a casar, eh? I al final ho van deixar.
0: Hosti, noi.
1: Imagina't que ara està amb la Shakira, jo em mato. M'encantaria.
5: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Laia, avui quina xifra ens serveix de punt de partida?
1: Doncs mira, els 65.000 hertzos, que és la freqüència de so que poden sentir alguns gossos. És que això ho vaig pensar l'altre dia, que vaig tornar a veure la pel·lícula aquella de Superman. Sabeu aquella seqüència en què el malvat vol convocar en Superman i per fer-ho emet un son, una freqüència molt alta, una freqüència inaudible? Bé, com que avui parlem d'animals de companyia, doncs he volgut estirar una mica del fil. Com us deia, alguns gossos joves poden sentir freqüències de fins a 65.000 hertzos, tot i que això varia una mica segons la raça, l'edat o la intensitat del so. I a diferència d'ells, els éssers humans només poden sentir sons compresos a entre els 20 i els 20.000 hertzos, de 20.000 a 65.000, déu-n'hi-do la diferència.
0: Sí, sí.
1: I, de fet, els sons inaudibles per l'orella humana, és a dir, els que són a partir de 20.000, s'anomenen ultrasons, d'acord? Té sentit perquè són els que nosaltres no podem sentir. I per què són aquests sons o ultrasons? I per què els mesurem en hertzos? Doncs mireu, són vibracions que necessiten un medi material per desplaçar-se i que, a més, ho fan doncs, a diferents velocitats segons si el medi és sòlid, líquid o gasós. I en funció del nombre de vibracions o cicles per segon, diem que tenen una freqüència més alta o més baixa. S'entén això dels hertzos, no?
0: S'entén.
1: I tornant als gossos, potser us pregunteu per què poden sentir freqüències tan altes. Doncs mireu,
0: per què poden sentir freqüències tan altes?
1: Ho he estat investigant i es veu que és un mecanisme evolutiu. És a dir, històricament es veu que els ha servit per detectar els xiscles petits aguts que fan alguns rosegadors o algunes preses petites quan no els fotia el pinso que s'havien d'espavilar i menjar.
0: Anava a dir, els gossos mengen rosegadors?
1: Va, es veu que sí, quan són...
0: Com els hi poses al plat o com...
1: No, els gossos suposo que evolutivament, històricament, venien de gossos lliures, no crec que... O potser això també menjaven ratolins com els gats quan corrien per les eixides, per què no?
0: Clar.
1: Sí, com sigui, aquests animalons feien aquests sons estridents i a freqüències més altes i, per tant, evolutivament, els que els podien detectar doncs els va anar millor que els que no els podien detectar. A més, això té una conseqüència, que és que exigeixen eines, potser les heu sentides, com uns xiulets silenciosos, que són uns xiulets que es fan servir per entrenar gossos sense molestar les persones. Són uns xiulets que aprofiten aquestes freqüències ultrasòniques en uns sons que només ells senten i, per tant, doncs, els pot servir per donar-los indicacions sense molestar a les persones. I també s'ha de dir que aquesta sensibilitat tan especial doncs, també està relacionada amb aquesta por atàvica que tenen els gossos, els petards i els sons estridents, doncs és per això, perquè ells tenen aquesta detecció de freqüències altes. De fet, com que la seva oïda està dissenyada per captar sons molt febles a quilòmetres de distància, els espatecs doncs els són molt molestos per ells. A més del volum, que tots percebem que els petards són a fort volum, doncs hi ha el que seria una sobrecàrrega de vibracions i de freqüències agudes que nosaltres no percebem i que són el que ells els molesten.

0: Bon dia, Rita Oller.
1: Bon dia.
0: Sí, hem de parlar avui d'ungles o, encara diria més, una mica de nail art.
1: Sí que n'hem de parlar, sí.
0: Musical, i per atenció, Laia, musical de creació pròpia. Jo trobo que encara que sigui de sala no gegant, no sé si mitjana o petita...
2: No, de vegades és un avantatge, és més xulo i tot.
0: Mira, el Teatre Gaudí, l'has anat a veure ja, Rita, o vas tenir accés anticipats?
1: Vaig anar-la a veure, però ja porten unes setmanes. De fet, acaben d'aquí molt poc, així que si podeu aprofitar i anar-les a veure, acaben aquest cap de setmana.
0: Ah, per cert, serà el segon moment del programa que diguem la paraula Eurídice, que a mi em costa colar-la. Sí, perquè abans l'he dit, he aprofitat una vinentesa, i ara aquí també apareix aquest personatge clàssic.
1: Sí, que és el nom d'una dels personatges d'aquesta obra de teatre, que va d'una noia que la internen en un psiquiàtric i està amb diversos pacients, i una d'aquestes pacients és l'Eurídice. O sigui que, mira, allà trobareu també un nom ben curiós.
0: L'altre es diu Carmen, que també està bé.
1: Exacte, hi ha una de cada. Llavors, és una obra de teatre que aborda el tema de la salut mental, també de la mania, no?, que són temes molt complicats de tocar en teatre, i elles són un grup de quatre noies que s'han posat en aquesta aventura, no?, de fer una companyia, també jove, emergent, i fan aquesta proposta acompanyades de la mà de la Laura Daza, que en aquest cas és la directora i dramaturga, i de l'Andreu Perelló, que és el compositor, per explicar com aquesta història, no?, que parla de veure més enllà del diagnòstic, de tot és com la malaltia, no?, tot allò que engloba, i també la necessitat que té la pròpia persona malalta, en aquest cas, doncs, a sentir-se lliure, en certa manera. Dir, val, jo, hi ha un moment que diu, jo estic malalta, no és que sigui una malalta, no?
2: Com ja, que, com circumstancial, no?
1: Circumstancial, i també que hi havia altres casos que no, no? Però pots veure com diferents perfils de persones que pateixen un trastorn, i crec que està abordat des de molt respecte i des d'un musical, no? Que de vegades abordar temes foscos des del musical sembla...
2: És menys habitual.
1: És menys habitual. I aquí trobem una aposta diferent, que a part passa per molts llocs diferents, és a dir, no només ens quedem en una consulta, sinó que anem a diferents llocs, una festa, pel carrer, al pis d'una... Bueno, és que hi ha tota una història que amagada darrere aquestes amigues, que també és interessant, no?, com que hi ha un punt de misteri, de dir quina cosa... Hi ha una reflexió que elles aborden molt de... què és el que m'ha fet estar malament? O sigui, jo... estic malament de sobte o hi ha algun detonant, no? I aquesta búsqueda del detonant de dir què ha sigut la cosa que m'ha portat a mi en aquest estat. Llavors, aprofiteu que són al Teatre Gaudí i que, com sempre, hi ha entrades per Cultura Jove, i agafeu les vostres entrades. Potser sabeu de quina obra estem parlant, perquè és una obra que han penjat el més pòsters, o sigui, jo no he vist més pòsters per Barcelona d'aquesta obra. Es diuen Les Ungles, que surten elles quatre, que de fet s'han fet la manicura, i fan un sorteig, estigueu atentes a les seves xarxes, també, que sorteixen també una manicura.
2: Molt bé.
1: Que diguem que Les Ungles és un tema que també està allà present, i així les podeu anar a veure i veure la seva feina.
0: Ara parlem de L'Hora de l'Estrella. No deu ser... No deu adaptar el llibre d'Anna Clarice Lispector.
1: Així mateix, és una adaptació d'aquest text, d'aquesta escriptora brasilera, que aborda la història d'una vida humana insignificant, no?, en aparença, com si nosaltres estiguéssim aquí a l'estudi i veiéssim una persona passar, aquell senyor, per exemple, hi ha un senyor que passa, i comença a pensar qui és aquest home, i es posa en la seva pell i explica la història, no?, d'una vida completament insignificant, que no té cap mena de gràcia, i nosaltres l'acompanyem en aquest transcurs i veiem un personatge bastant curiós, bastant com desvinculat del món.
0: De fet, potser em molaria que em refresquessis la memòria, perquè de fet és l'únic llibre que he llegit de la Lispector i tampoc recordo molt la trama, però sí que era una dona, la vida d'una dona.
1: Sí, és això mateix.
0: És un llibre més brevíssim, però suposo que es fixa en allò de que qualsevol vida, no?, té una història.
1: Sí, és això mateix. Llavors ells ja t'ho presenten a l'inici. Diuen, ara t'explicarem una història que en aparença pot no semblar important. I llavors és un drama existencialista, per dir-ho d'alguna manera, i són al Teatre Tarantana fins aquest diumenge. També són d'una companyia, en aquest cas la companyia La Impostora, i per veure aquest clàssic de la Clarice Lispector, doncs podeu anar allà i aprofitar que hi ha entrades, com sempre, per Cultura Jove.
0: Laia, més musical català, que a més aquest l'he anat a veure, molt guai.
3: Antigament, el teatre era millor.
0: I mira, segon cop el dia d'avui que puc dir Agamèmnon, perquè de fet és la vella Helena, per tant, surten personatges clàssics. Al Teatre Lliure teniu aquesta opereta que al final no ho és, que s'inspira en l'opereta de Jacques Offenbach, la vella Helena, que es va representar al Teatre Lliure. Ara fa una xifra rodona, no? Al principi de tot. Fa
1: 50 anys.
0: 50 anys. I ara una nova jove companyia el que ha fet és com destruir una mica aquest espectacle, però fent la vegada com un homenatge. Jo em vaig quedar com un homenatge de l'època del Teatre Lliure cooperatiu, amb actors que ara són tòtems i que llavors eren joves, i com a l'actualitat costa portar endavant un projecte teatral, oi?
1: Sí, jo tenia moltes ganes de parlar amb el Roger, perquè ja hi va anar, me'n recordo que em vas anar i em vas dir, jo m'esperava veure l'opereta i no la vaig veure, no? I a mi em va passar el mateix, que vaig anar i vaig dir, ah, realment el Roger té tota la raó del món, això no és l'opereta, no? Però trobes, en canvi, doncs aquest grup de joves que fan una proposta gamberra, que trenquen amb aquesta opereta, no? I que veiem que hi ha com tota l'estona un impediment per dur a terme aquesta funció, no? També per parlar del món del teatre, d'aquestes relacions que passen dins el món del teatre.
0: Se n'enfoten de tothom, eh? Per començar, sí. Nau Albet i Marcel Bagés i la com es diu?
1: De tothom.
0: L'Aina Clotet li diu Nepo Baby a la cara, també, de la Laia Manzanares, de l'Elisabet Casanovas.
1: Rajan de tothom.
0: Sí, de tot Lluís Pasqual. Lluís Pasqual, sí.
1: Tot l'Star System de fa molts anys o del recent, tothom rep. És allò que el públic, hi havia moments que rajaven d'algú i que feien, va, home, pa, això ja és massa, no?
0: Jo aplaudia.
1: Sí, allà.
0: Bueno, jo me'n reia, si em feia gràcia, em reia, sí.
1: Clar, i hi ha molts moments diferents, també. No sé si estàs amb mi, com de que passen per molts llocs. També hi ha una petita pausa, no?, al mig, que fan com una mena d'espot publicitari estrany, revisitant la història del lliure antic.
0: I fan, això no ho vaig dir perquè no vaig tenir temps, fan a propició cultural a sac, és a dir, es disfressen de xinesos i comencen a cantar ling, ling, long, long,
1: cling, cling, cling.
0: Lo que, no, veus, la Laia diu, no es pot fer això, no es pot fer. Bueno, doncs fes-ho. I a més, ells diuen, i ara farem apropiació cultural.
2: Ah, d'acord, mira, si ho dius,
0: sí, i llavors fan unes ombres xinesques que serveixen per també donar més contingut a aquesta obra. Però vaja, ho diuen, ara farem el que no es pot fer. I és una cosa que fan tota l'estona, també.
1: Sí, toquen una mica les tecles de pensar, ai,
0: bueno, o en plan, soc gay, doneu-me aquest personatge. En plan, un actor, soc gay, jo soc gay, em va millor a mi, doneu-me'l, sisplau. Sí. També parla de la precarietat laboral dels actors joves.
1: Sí, per aquesta companyia, potser alguns ja la coneixeu, perquè van ser l'any passat també Lliure, que van fer una trilogia d'espectacles. De fet, tenen una samarreta super emblemàtica que posa el teatre és una merda, i també van estar al Teatre d'en Tarantana. En aquest cas, doncs, estan liderats per en Miquel Masfiol, i com estan, jo crec, intentant abordar, no, molts temes amb aquesta obra, que és un clàssic, i és això, el clàssic potser no t'acaba de quedar molt clar de què va, però hi ha una altra cosa que es desdibuixa, no? I et vaig pensar, bueno, és una mica com a la vida, que potser vols fer una cosa i n'acabes fent una altra completament diferent i t'hi trobes i dius, bueno, doncs mira, amb això és el que tenim.
2: A ballar, no?
1: Sí, i exposen una mica també les misèries. És curiós, un espectacle curiós que a part es fa al Teatre Lliure de Gràcia, que és un dels meus teatres preferits de Barcelona, és magnífic, a tres bandes, llavors, i són fins al 18 d'octubre. Hi ha entrades per Cultura Jove.
3: Els experts i GAT.

0: aquesta meravella?
1: És de Gairó i m'encanta. Som els finalistes dels Sons Mediterrània.
2: Em sobta que no me'ls hagi descobert
1: sí.
2: tu a
1: no.
2: mi.
1: Sí, com Gairó. És que no els coneixes? No,
0: perquè a vegades tinc el radar despistat.
1: Fan habaneres actualitzades i són un dels tres finalistes de Sons del Mediterrània.
0: Els haig de descobrir.
2: Crec que al final d'estiu et vaig enviar un mail. Dic, escolta't això.
3: Ara que ho dius, si és veritat.
1: Mira, és que em van fer una peça als experts d'estiu quan tu veies.
0: Alerta.
2: Sí. Bé, doncs espero que sigui també un descobriment per a vosaltres de Gairó, que per cert, un dels seus membres viu al meu carrer.
1: Però, ah, sí? Ah, mira.
2: L'he vist entrant i sortint del portal. No li he dit res. Perquè
1: doncs pots fer-te el fan, segur que no li passa gaire.
2: A veure, parlem de literatura catalana perquè 40 editorials del país participen a partir d'avui a la 78a edició de la Fira del Llibre de Frankfurt, que s'allarga fins al dia 11. Hi haurà un gran stand organitzat per l'Institut Català de les Empreses Culturals, que representarà el nostre sector editorial sota un lema: Catalonia, Land of Books, Barcelona, City of Literature.
1: Mireu, entre les editorials que hi participen hi ha Angla, Ànima Llibres, Blacky Books, Flamboyant o el grup 62. Una vintena més d'editorials i tindran també estants propis, com Anagrama, EDB o el grup Planeta.
0: És a dir, tenim estant propi que no ha estat propi.
1: Mm-hmm. Quasi, n'he anat de poc aquí, per una lletreta. L'Institut Ramon Llull, per la seva banda, ha concertat més de 120 reunions amb editors d'arreu del món per continuar impulsant la traducció de la literatura catalana a d'altres llengües. En els últims 5 anys ja s'han publicat més de 1.900 traduccions d'obres literàries originals en català. Ho explica aquesta emissora la directora de l'Institut, Anna Guitart.
4: Insistim i venim cada any a Frankfurt, som a les fires perquè ens n'hem adonat que sí, que efectivament és una cosa que funciona. Les traduccions del català a d'altres llengües cada vegada és més creixent. De fet, un recordatori que aquest mes de novembre hem organitzat un fòrum a Barcelona on participaran 150 traductors de català a d'altres llengües.
1: A més, s'han seleccionat 4 títols d'autors i il·lustradors catalans perquè els recomani el prestigiós catàleg internacional de White Ravens, que aquest any recomana 216 obres de literatura infantil i juvenil procedents de 62 països. S'hi han inclòs coreografies animals de Núria Solsona, de Zaurí, o Què estan mirant, de Salvador Comelles, amb il·lustracions de Gusti, publicat pel Cep i la Nansa, però també El cor del bosc negre, de Laia Longan, amb il·lustracions de Jordi Viladalclós, d'Ànima Llibres, o Érase una vez los records del cuento, de Laura Ortega Vesga, amb il·lustracions d'Anna Paricio Català, que publica Flamboyant. La Fira del Llibre de Frankfurt congrega cada any més de 7.000 empreses editorials i es calcula que durant aquests dies s'assignen el 80% dels contractes anuals de drets d'autor de l'àmbit internacional.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal. AiCat.

0: Ara, muntanya. Comencem aquesta hora a la muntanya amb la Lidé Sanz, la cantant aranesa, que, per cert, si la voleu veure, actua al Carràs aquest dissabte. Aquesta cantant i alcaldessa de la Vall d'Aran, on, per cert, avui s'esperen màximes de 10 graus. Que bé, els que vivim al litoral. Bon dia, Laia Vidal i Abel Fred.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Sergi Vives, què tal, com estàs?
2: Bon dijous.
0: Bon dijous, dia 8 d'octubre. Bon dijous, oients, les 7 i 2 minuts. I sí, avui de davallada de temperatures. Canvi de temps, Néstor Gómez, canvi cap a on?
3: Cap a l'estabilitat, però no serà total, però sobretot canvia pel símbol de les temperatures, i és que baixaran clarament davant d'una situació de vent de component nord que arrossegarà aire fred cap a casa nostra. Per un costat, el que tindrem serà aquest vent de nord tramuntant a l'Empordà i amb mestral a les Terres de l'Ebre. Aquest vent de nord provocarà que es quedin núvols acumulats al vessant nord del Pirineu i a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà estarà tot el dia cobert i fins i tot amb precipitacions, que fins i tot durant la tarda apareixerà la neu amb una cota que anirà baixant fins als 2.000 o 1.900 metres. Per una altra banda, aquesta situació de vent de nord crearà una mica de rebuf, una mica de vent de mar cap a terra entre el Maresme i la Costa Brava, cosa que implicarà tant al matí com a la tarda la presència de ruixades que podrien ser localment intensos acompanyats de tempesta. Cal abrigar-se perquè s'esperen que les mínimes baixin fins als 10 graus a les comarques de l'interior i per sota dels 5 graus a les valls del Pirineu. Déu-n'hi-do el fred que farà avui a l'àrea de la Vall d'Aran i les més altes del país cap al sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb valors a l'entorn dels 24 graus. Winter is
0: coming! Gràcies, Néstor. Bé, ho he dit al revés, eh? A la Vall d'Aran, mínimes de 10, no màximes, però vaja, que és molt de fred ja quan sento jo aquestes xifres.
2: Home, i tant.
0: Laia, mobilitat i logística. Abans d'entrar en cròniques musicals o emocionals, m'has de constatar el missatge que ens enviava l'Aleix ahir a la tarda al grup d'oients dels experts. Diu, al concert d'Oques hi ha bus llançador a partir de les 10, m'has de dir si varen funcionar, i també diu, el concert dura una hora i mitja, ho trobo una enganyifa pel preu, i a més la gent s'estarà més estona anant i tornant de l'estadi que no pas dintre. Recordo la gosa sorda que van actuar 2 hores i mitja. Sense entrar en comparacions, també hi ha un missatge que el mateix oient envia a quarts de 5 del matí, diguem si la farra es va allargar tant, diu, han començat 15 minuts tard, que és el tema del dia,
1: és veritat,
0: però al final ha durat 2 hores, per tant, us n'han regalat 45 de minuts. Anem a pams.
1: Sí, per quin pam vols començar?
0: Sí, el pam de les llançaderes.
1: Les llançadores. Jo vaig veure tal cua davant dels busos llançadora que vaig decidir pujar a peu, però vaja, vull dir, mecàniques des de plaça Espanya, no és la mort de ningú, no?
0: Sí, però els dies de grans esdeveniments també funcionen?
1: Sí, ahir sí que van funcionar, en tot cas. Sí, sí, vam poder pujar fins a l'estadi amb escales mecàniques, seguint la gent, bon ambient, no, sense massa estrès, eh?
0: I el concert va durar això 2 hores?
1: Sí, no vaig posar el cronòmetre, però sí que va començar una mica tard i va acabar bastant més tard. Sí, de fet, hi havia molta gent, em vaig a veure, de fora de Barcelona, perquè molta gent que havia vingut amb cotxe, etc. I, clar, la gent havia de tornar i d'avui és laborable. Tampoc jo, més bé, hagués estat partidari de començar abans que no pas d'acabar més tard.
2: A quina hora has anat a dormir avui, tu?
1: Jo he pogut dormir a Barcelona, però vaig arribar a casa tipus 1:45 o així. Penseu que la mobilitat de sortida no era molt ràpida, tampoc.
0: Però, aquesta gent que dius que venien amb cotxe de fora de Barcelona, on aparcaven?
1: Sí, hi havia tots, a les entrades ja et deia tots els aparcaments on podies aparcar. De fet, nosaltres vam venir de fora de Barcelona i vam aparcar a la zona universitària per arribar a plaça Espanya en metro, perquè ja preveiem que seria molt difícil poder aparcar allà a la vora.
0: De seguida, la crònica musical de Marc Ruiz i la crònica emocional de la Laia Vidal, que també ha recollit a paraules espectadors que aquesta nit passada es reunien al primer dels 4 grans concerts de comiat dels Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. Ara la pregunta del dia. Avui parlem de puntualitat. Inside a broken clock, splashing the wine with all the raindrops. Ens fem ressò d'un estudi que constata que arribar tard quan has quedat amb algú no és necessàriament signe de falta de compromís o potser de deixadesa. De seguida hi entrem. Abans, però, la pregunta, sou puntuals o no ho sou? És a dir, sou impuntuals. Feu alguna cosa quan espereu a l'altre o sou d'anar tirant i ja s'espavilarà? Arribar massa d'hora és cosa de maleducats? En cites, mola arribar tard per fer-se el casual i l'interessant? També s'ha generat una mena de subdebat aquí al grup de xat.
2: Quin?
0: Gent que diu que arribar a l'hora quan t'han convidat a casa d'algú és de maleducats. Jo tinc aquí una
2: estructura. Perdó?
0: Tinc una estructura.
1: Si has dit arribar molt d'hora.
2: No,
0: sí, sí.
2: Arribar a l'hora,
0: sí,
2: no?
0: Sí, també.
1: No, molt d'hora, ha dit.
0: Mira, jo crec que a una festa o a casa d'algú, arribar abans és de maleducats.
1: Sí, clarament. Sí,
0: arribar en punt és com d'avorrits. Arribar com mitja hora només, la cosa està com molt tranquil·la, i arribar una hora i mitja és que tu has pensat en l'altre.
1: Home,
0: que
1: si era per dinar, no, eh?
0: Bueno, jo dic una festa, una festa.
1: Ah, una festa, val.
0: Tu has pensat en l'altre, has volgut que s'organitzi bé i has volgut arribar quan la festa ja està veritablement
4: doncs,
0: començada.
4: Fem una cosa, diguem tots les coses, és a dir, escolta, la festa començarà a les 7, però escolta, arriba cap a les 8. I ja està, ho dius d'aquesta manera i ens deixem de malentès.
0: Jo el que dic, que quan faig, no sé, fet un aniversari, que és la meva cosa, sí, d'aquestes és, es queda a les 8 mediterràniament. Això vol dir que abans de les 9 no pots arribar. M'és igual que tinguis una vida avorrida. No,
1: això sempre en el context país mediterrani. Sí, recordeu que quan parlem de festes i ens anem a països nòrdics, la cosa canvia completament.
4: S'ha de saber i conèixer bé la convenció social aquesta.
1: Sí, si no...
0: Els països nòrdics i seriosos i tal, de les... Com
1: el timbre sona menys un minut. Sí, però penses, què fots, pues, idiota?
0: Aquí molt d'estat del benestar, però les festes tenen hora d'acabada.
4: Totalment.
0: Bé, anem als oients. Va. En Salva diu, jo sempre intento arribar abans de l'hora. Si depèn de mi, prefereixo arribar mitja hora abans que no dos minuts tard, perquè em sembla molt egoista els que et fan perdre el temps. O sigui, per culpa teva, una altra persona està desaprofitant la seva vida. Arribar abans no és ser impuntual. Ser impuntual és no seria l'hora que s'ha quedat. Si eres abans, diu, és irrellevant. Compta a partir de l'hora que havíem dit.
4: Ja.
0: Antoni diu, sempre arribem al col·le entre les 8:40 i les 8:45 perquè paguem l'acollida de les 8:30.
4: Ah, val.
0: És a dir, aquí el premi pels qui els pares matiners és pagar més.
1: Sí.
0: Funciona així.
1: A veure, sí, has de pagar més perquè has de deixar els nens fora de l'horari reglat, diguéssim, exacte, i per tant no té un preu, això.
0: La Mireia, reconec que no sóc la persona més puntual del món, però una amiga em va reconèixer fa poc que he millorat molt. Potser amb l'edat m'he tornat més...
1: Veus? Diu,
0: amb l'edat m'he tornat més puntual. A veure, Mireia, si de cas t'has tornat menys impuntual.
1: També perquè és veritat.
0: Arribar una mica menys tard que abans tampoc és ser més puntual.
4: Segueix sent impuntual.
0: La Miau diu, aquí tothom dient que és molt puntual, però sé que ja no sóc l'única. Confesso, diu la Miau. Acostumo a ser de les que fan esperar els altres. Us prometo que m'hi esforço molt.
4: Ja.
0: Comparteixo tot el que dieu, és una falta de respecte, ho admeto.
1: Jo estic aquí també.
0: I que la gent, el seu temps és molt valuós, però és que se'm menja la vida sempre. Sóc una optimista del temps. Sempre penso que podré fer moltes coses abans, però no, i arribo.
1: És la Miau. No, Miau, jo crec que això és un gen, no t'amoïnis, jo també el tinc.
4: És la típica que surt 10 minuts de casa ja més tard del que havia d'arribar i diu, ja estic venint, que està obrint la porta de casa.
1: La meva part d'una frase que diu, no es pot arribar d'hora si se surt tard.
0: Exacte. Jo estic d'acord i teniu raó i s'ha de complir amb els altres i arribar a l'hora, però em fa molta ràbia si tu arribes tard i els altres et diuen, on eres? I jo dic, venint? Dic, com? No, on eres? Com on era? Venint aquí?
1: Què t'ha passat? Dius, no m'ha passat res, he arribat tard.
0: El David diversifica. En cas de ser una cita per jogo, és a dir, per lligar, diu, per molt hot que sigui l'altra persona, si no és seriosa a l'hora de quedar, out. Next. En canvi, diu, cita amb la clica, és a dir, amb els amics, diu, nois, quedem a partir de tal hora a tal lloc. I la penya es va deixant caure.
1: Clar, és que és diferent.
0: Sí.
1: Una cosa que t'estiguin esperant i l'altra és que hi ha una activitat en dansa i tu ja arribaràs.
0: Mira, jo aplico això. Si hem d'anar al cine, al teatre, és obvi.
1: Clar,
0: perquè si no és
1: clar.
0: Que no.
1: O potser, però si ets tonto tu i no veuràs res.
0: Potser ni entres. Però si és quedar amb els amics per quedar... Jo crec que puc arribar a l'hora que em doni la gana. Vull dir, és divendres i dissabte, no vull anar amb presses.
4: Ja.
1: Sobretot si són diversos, eh? Una persona sola esperant fallits.
4: Tot depèn de la quedada.
0: En Ferran diu, em genera molta antipatia la gent que diu hores exactes, com per exemple les 15:32. Jo ho faig moltíssim.
4: És que ho pots fer, ara mateix ho pots fer, perquè clar, el Google Maps et diu l'hora que arribes i a més a més t'ho calcula en funció del trànsit tot plegat, pots apurar més.
0: Jo a vegades ho faig per economia del clicatge. Estic xatejant i dic, arribaré a les 4:44. Clic, saps? Tampoc la clavaràs tant. La Maribel diu, soc d'arribar abans, si és a casa d'algú, faig un tomb abans de tocar el timbre, veus? I sobre anar a l'aeroport, per ser el que diu ara la Maribel, a mi em va passar una vegada. Una vegada vaig arribar amb tant de temps que em vaig relaxar llegint i em van haver de cridar. A mi em va passar un cop, que sempre arribo superaviat perquè m'agrada allí prendre el cafè i llegir una estona, i tant em vaig estar relaxat llegint que vaig veure que ja estaven pujant i jo no estava gens a prop. O sigui, vaig arribar 2 hores i mitja abans per acabar corrent, però vaig arribar.
4: I sou dels que enganyeu dient les hores a depèn de qui, calculant ja com és aquesta persona?
0: Hi ha oients que això ho fan servir.
4: Clar.
0: En el següent recull d'àudios.
4: Jo, quan un és molt impuntual, li dic molt
1: això,
4: abans...
1: Però jo, com a impuntual, ho agraeixo.
4: No, i en canvi, els meus pares, que sé que arribaran abans, ja els dic, ui, quedarem... Quedaré com al tard, perquè ja els tindré migdia.
0: Sentim les veus dels nostres oients.
5: Aquesta setmana que ha sigut un puto desastre. 2 hores en arribar de Vilanova a Barcelona. O sigui, era una puta bogeria. Era impossible arribar d'hora. No sé què... Bueno, li preguntes a la Laia Vidal. A ella també li agradaria ser puntual. Per mi, una màxima, que és... si vols ser puntual, el millor és arribar una mica abans. Si vaig a casa d'algun amic o familiar, no ho faig. Si arribo abans, m'espero fora al carrer o començo... dono un tomb.
6: Ho confesso. sóc impuntual. Però he de dir que no tothom pot ser impuntual. Si ets dels que es posen nerviosos, no pots ser impuntual. Els impuntuals, de veritat, quan arribem tard, no ens posem nerviosos. Tard i la mar de tranquils.
7: Em sembla fatal, perquè em sembla una falta de respecte brutal fer esperar la gent i comparteixo el que dieu. Però arribo 5 minuts tard als llocs. És que és superior a mi, no ho faig expressament.
8: Tenim unes amigues que sí que has de quedar, els has de dir una hora abans, els has d'enganyar, saps? Perquè tu els dius, va, quedem a les 5 de la tarda per fer no sé què. Elles a les 5 de la tarda, o a les 5 menys 10, diuen, ara ens estem preparant i ja sortim. Dic, aviam, però si hem quedat a les 5. Si has quedat a una hora, arribes a una hora. Però bueno, la vida és això.
9: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: Diumenge sense drama, un bon matí de dijous que ens animen els catarres, tothom amunt, són ja un quart de vuit. Mira, Laia, la Marta diu que sí, ahir Oques Grasses va començar tard és perquè hi havia gent encara entrant.
1: Sí, sí, també és veritat.
0: És a dir, que sí que els vam fer esperar.
2: Va ser una deferència cap al seu públic.
1: Sí, sí, és veritat, perquè és veritat que costava molt arribar. Bueno, ja se sap, no? Quan hi ha tanta gent, clar, és molt difícil. I tot i així trobo que estava superben organitzat, jo que no sóc assidua d'aquest tipus d'esdeveniments, hi havia tot de treballadors de fora de l'estadi indicant-te per no havies d'anar segons la porta que tinguessis.
0: Llengua?
1: Català i a vegades castellà.
0: Tatuatges fora de lloc?
1: No, no.
0: Bé,
1: molt bé.
0: De seguida anem a la crònica musical del Marc Ruiz i la Laia Vidal sobre el concert d'ahir d'Oques Grasses. Marta i Aleix, que ens esteu parlant dels accessos i els autobusos, sigueu una mica més divertits i digueu-nos, no sé si us va agradar el concert, també, d'això no heu dit res. Ara
1: segur
0: anem a un estudi que us pot servir als que sou tardorencs. Anna Closa, bon dia.
3: Bon dia.
0: Tots tenim aquella persona al nostre entorn que arriba tard a tot arreu i si jo els hi poso el tard davant. Per exemple, tu, els meus amics, series la Tardaia, que sembla un personatge de Game of Thrones, i tu series en Tardergi.
2: Tardergi? Oh, m'agrada molt Tardergi.
0: Sí, que seria un dels dolents de Game of Thrones.
2: Que jo sóc dels que arriba a l'hora, nois.
0: Bé, doncs, si ho cat a les 8, apareixerà un quart de 9, això sí tenim sort, i si decidiu enganyar-li i dir-li l'hora errònia, doncs és inútil que ho feu perquè arribarà tard igualment.
2: A més, jo ho sap.
0: Es constata.
2: Sí, home.
3: Exacte. I si no tens a prop una persona com aquesta, és que aquesta persona ets tu, eh?
2: Sí, senyora.
3: Ets tu.
1: Sí, és així.
3: La persona impuntual, a més, acostuma a avisar amb un missatge molt concret. Ja surto.
2: Ja.
3: Aquest ja surto pot voler dir que realment està creuant la porta de casa, que acaba de sortir de la dutxa, que encara està decidint què posar-se de roba o que és conscient que realment hauria de sortir ja de casa, però és que està fent scroll estirat al sofà.
1: Home, no. Yeah. També diré una cosa.
2: Barra...
1: No, un moment.
2: Enorme.
1: La gent que fem tard no fem scroll al sofà. És a dir, estem fent coses, hem calculat malament
2: i... Coses molt importants. És que estic fent coses molt importants.
1: No, doncs estàs acabant de dutxar perquè no has calculat bé.
2: Estic matant un gat.
1: Estàs estenent la roba perquè no pots, perquè saps que plourà i no pots marxar amb la roba estesa o aquest tipus de coses, però scroll al sofà no.
3: Parla per tu, Laia, perquè hi ha de tot, hi ha de tot. Després arriba el segon missatge. Arribo en 5 minuts. Aquí ja sabem que no parla de 5 minuts reals, parla d'una unitat de temps que pot durar entre un quart d'hora i 40 minuts, depenent del trànsit, el transport públic, o de tots els obstacles que hagis hagut d'anar esquivant al llarg d'aquest trajecte.
1: Perquè tu fas el càlcul si no passa res. És a dir, tu dius, jo arribo d'aquí 5 minuts, si tot anés com flash, però sempre passen coses.
2: Tu saps que sempre passen coses.
1: És una variable que no introduïm mai.
3: Doncs segons la psicologia, les persones que habitualment arriben tard no sempre ho fan per falta de respecte o compromís, sinó que calculen malament el temps i tendeixen a autoenganyar-se. Aquest fenomen es coneix com la fal·làcia de la planificació, que és la tendència a subestimar quan trigarem a completar una tasca, encara que l'experiència anterior ens hagi demostrat moltes vegades que el nostre càlcul no és realista.
1: És ben així, és ben
3: sí, sí. De fet, és a dir, una persona pot estar convençuda que necessita 20 minuts per dutxar-se, vestir-se, preparar la bossa, sortir de casa, però tot això no ho ha aconseguit mai, fer-ho menys de 40 minuts. Per tant, perquè ara, o sigui, tu estàs convençut que ara sí. Ara sí que ho faràs en 20 minuts.
2: I penso posar això a la meva parella quan arribi a casa, penso posar aquest text així tal qual.
1: És que
2: seré increpat, però m'és igual.
1: No, però hi ha gent que ho té més exagerat. És a dir, la meva germana li passa especialment, i per això dic que és genètic. Jo crec que jo ho tinc bastant més controlat, diguéssim.
2: Yeah.
3: Doncs si una cosa fa la persona que és impuntual és calcular el temps que trigaria si tot sortís perfecte. L'impuntual no contempla haver de buscar les claus, contestar un missatge d'última hora o esperar que l'ascensor pugi 7 pisos. Aquesta persona pensa, trigaré 10 minuts en arribar, per tant, si surto d'aquí 10 minuts abans, arribaré més que puntual, no? Segur, però és clar, no ha calculat que abans de sortir de casa haurà d'agafar la jaqueta, cordar-se les sabates, comprovar que la cartera i les claus les porta a sobre. Fer un pipí, esperar l'ascensor, caminar fins al transport públic, arribar al lloc.
2: És el que s'anomena els ponderables.
3: Exacte, és a dir, minuts que existeixen en la realitat, però que en el seu cap...
1: En el plan no hi són.
3: No ho ha tingut en compte. Segurament és una persona que es distreu fàcilment amb qualsevol cosa. I és que, esclar, les preses no són bones, perquè aquesta persona potser acaba de rebre una nota de veu d'una amiga mentre l'escolta està a Instagram, però llavors veu un vídeo que el porta cap a un altre vídeo, que parla sobre un tema que li interessa mentre escolta un altre vídeo. Clar,
4: Això ho veig lleig.
0: Això ho fa la gent.
3: És lleig. Però aquesta persona impuntual també pot ser que tingui la mania de no poder sortir de casa deixant a mitges una tasca. Aquesta persona sap que té 5 minuts de marge per marxar, però sap que té pendents doncs rentar un parell de plats del dinar, que té el llit a mig fer perquè l'ha deixat ventilant quan ha marxat de la feina, ha marxat a casa per anar cap a la feina, que ha anat a buscar un jersei i s'ha adonat que la calaixera està desordenada i decideix en aquell moment ordenar-ho.
2: Els que tenen toc i han de tocar totes les parets de la casa abans de sortir de casa.
3: Ah, mira, també.
2: O han d'encendre i tancar l'interruptor 15 vegades.
3: Exacte. És a dir, que tot això és temps que perd quan en realitat aquesta persona ja estava llesta per marxar. Per tant, tenim dos tipus de persona que entenen el temps de manera molt diferent. La persona puntual considera que arribar a l'hora és una mostra de consideració. En canvi, la persona impuntual acostuma a pensar que no ha fet res perquè la seva intenció doncs, no era arribar tard.
1: No és greu. Hi ha un punt, ara potser fallejo més llenya al foc, però crec que la persona impuntual a vegades pot ser una persona com bastant ocupada que diu, a veure, el que no faré és esperar. Llavors, jo aprofito el temps al màxim a casa, fent totes les coses que he de fer, i perquè és que si arribo 10 minuts abans i m'espero allà, no tinc res a fer i tinc molta feina.
2: Ja, trobo que estàs justificant molt la impuntualitat.
1: Sí, ho he dit jo, que era una mica impuntual, una mica, però ni punt de comparació amb gent molt impuntual, i jo mai faria scroll al sofà.
2: No, mai.
1: Sempre és per feina.
3: Sí, també pot passar que això, tu ho has fet tantes vegades que has arribat tard, que el teu cervell ja ho té interioritzat i això ja és automàtic. Vull dir, no passarà res. L'altra persona no s'enfadarà perquè ja em coneix.
2: Exacte.
3: Però tot això es pot corregir, d'acord?
2: Sí?
1: I tant, jo ho he corregit molt.
0: Sí. Digueu-nos on us categoritzeu. I mira, l'Aleix, aquest oient que fa uns instants ens deia, ens parlava sobre les llançaderes per anar-hi al concert d'Oques Grasses, que s'hi va començar una mica tard, que si una hora i mitja era massa poc, que estaria més estona anant i tornant, que al final va durar una mica més.

0: Escoltes ICAT. El cinema fantàstic torna a Sitges.
1: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
0: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
1: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
0: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
2: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
4: Dos quarts menys cinc, anem a l'Estadi Olímpic a veure com retronava aquesta nit passada. Sí, són els Oques Grasses que ahir van oferir el primer dels quatre concerts de comiat. Recordeu que l'últim, el de dissabte, el podreu escoltar en directe per ICAT. Ahir el primer hi va anar el nostre company Marc Ruiz.
5: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla gegant darrere de l'escenari principal, cor, conjunt de corda, cos de dansa, pirotècnia i columnes de foc. Josep Montero no s'ho acabava de creure.
6: Semblava impossible. Qui ho hagués dit 14 anys després i aquí estem.
5: I a mesura que s'acostava al final del concert es quedava sense parlar. Paraules.
6: Encara dia d'avui no vam assimilar. N'han trobat les paraules tampoc per agrair-ho com tocaria.
5: Només han evitat el segon disc, però hi havia tots els hits. Des de Cool fins a Petaro, passant per a John Brown, Passos importants o Serem ocells. Les dues imprescindibles les han dedicades a la banda, la gent que estimo, i al públic, sort de tu. Després de la cancel·lació de dilluns, ara sí, va de debò, i Oques Grasses comencen a ser de mica en mica història. Petaro, davant del
4: mirall. Gràcies, Marc Ruiz, des de l'Estadi Olímpic. Laia, la teva missió ahir era anar-hi per fer la crònica experta.
7: Bueno, no era aquesta la missió, però la missió era anar-hi i passar-m'ho bé, però sí que és veritat que va ser molt xulo. No ho ha explicat gaire en Marc, al final, si voleu us explico una mica la seqüència pels que hi hagin d'anar, comença en Montero amb un escenari, és a dir, hi ha l'escenari gros al final
4: sí.
7: I hi ha un escenari més petit al mig de la pista.
4: Sí, hi ha passarel·la o han de baixar?
7: Han de baixar, com amb gest artificial, el del mig, d'acord?
8: Perquè I s'enduria si el com públic?
7: No, jo estava molt lluny i no veia per on passaven.
8: Deu
7: però...
8: ser on hi ha el tècnic de so, vaja.
7: Tipo on hi hauria el tècnic de so, exacte. I comença el Montero sol en aquest escenari central i almenys ahir estava super, almenys la meva sensació és que estava super nerviós i va fer aquest una mena de speech com dient allò típic de, bueno, portem molts anys, no ens ho esperàvem, bla, bla, però així curt, eh? Però sí que a última hora diu, bueno, ens ho passem bé una estona, cantem un rato i ens ho passem bé una estona i ens quedem aquesta idea, que em va semblar bonica aquesta manera de dir-ho, no? Com i ho recordarem sempre, no?
4: Molt bé.
7: Però estava així com nerviós. Després se'n va a l'escenari gran, comença tot el tema dels llums, és bastant espectacular, eh? Tot l'escenari de fons, perquè més clar, segons les cançons, anava canviant l'escenari, les projeccions.
4: I per tant... hi havia vídeos nostàlgics.

0: No gaires, hi havia... No, pràcticament no. Hi havia un vídeo, a la meitat et fan un troleig que encara no he entès, és que vull, tinc ganes de veure-ho com més amb càmeres de prop, perquè en la meitat hi havia un troleig a un dels músics que es posa a fer una mena de... Bueno, fan un, emeten un vídeo d'un dels músics parlant en anglès, subtitulat com si se'n riguessin una mica dels documentals musicals, explicant com és de difícil les notes que toquen, no sé quina cançó, és el trompetista... I aleshores, va, és com un troleig així, com és bastant divertit.
1: Ho veurem dissabte s'ha més per TV3.
0: Exacte, jo tinc ganes de veure-ho perquè hi ha aquests detallets de coses que estaven com bastant elaborades, bastant preparades.
1: El que ha de fer dissabte és el que deia en Roger, eh? Ho veieu per TV3, però poseu mute i aleshores poseu ICAT de fons.
0: Clar, i així comentem la jugada. També, ja us dic, el tema dels escenaris de darrere, xulo, hi ha un moment que sembla Dune, allò, eh? Perquè posen això, com unes imatges d'uns planetes desèrtics, o no sé ben bé com dir-ho, sí, com un paisatge apocalíptic, i surten ells amb un vestuari diferent, amb unes caputxes, llavors fan cançons així com més electròniques. Hi ha moments com trobo més per ballar i moments com més per cantar, d'acord? Hi ha com cançons també més seguides. També hi ajudava bastant que hi havia gent tipus fan eufòric i fan mitjà també, eh? No tothom cantava totes les cançons.
1: Tens veus de fans?
0: Sí, tinc veus de fans. Va, si vols sentim la Dorina, que era d'Horta Guinardó, que era de les més fans.
1: Va morir,
0: no? No, és d'Horta Guinardó.
2: Jo mai he vingut a un concert i era molt guai, era com molt impressionant. M'agrada molt, la veritat que molt, l'ambient, sobretot. M'agrada molt. He plorat molt amb l'última, a la sort de tu. S'han deixat les últimes dues millors pel final. M'he posat a plorar molt.
1: Això sol passar, eh? Les millors es posen al final.
0: També eren dues de tranquil·les i era clarament les cançons amb què s'acomiadaven.
1: Molt plor, ara que deia això, aquesta...
0: No, jo no el vaig veure. On era jo, que era molt lluny, no hi havia molt plor. Però sí que és veritat que, com que van deixar aquestes dues lacrimògenes pel final, ells no van plorar, almenys no es veia per la pantalla, però se'ls veia un moment una mica emocionats. I després, si voleu, sentim ara la Núria de Sant Just, que representaria aquest fan més intermig, és a dir, aquell del FOMO que dèiem, que hi ha anat una mica per no poder dir que no hi ha anat.
3: No sóc fan d'Òscar Grases, conec rotllo cançons així molt aleatòries i ha sigut com no m'ho puc perdre, vinc. I ha sigut espectacular. Jo he vingut avui d'imprevist, vull dir, no tenia entrada i un col·lega li ha sobrat una i em diu, vols vindre? Jo, sí, òbviament.
1: És que així, amics, s'omplen quatre estadis olímpics. Si no és per aquesta gent,
0: clar,
1: que va... No... Perquè, mira, coneix tres o quatre cançons aleatòries, sí. Com deia aquesta...
0: Era evident, també és veritat que a primeres files hi havia gent que havia sellat des de les 5 clar. De la tarda i allò ho cantaven tot, absolutament. De fet, mira, si vols sentim la Naia de la Garriga, que era una noia que venia amb la seva mare amb una història també molt bonica.
4: No m'ho esperava diferent, o sigui, m'ha sorprès molt visualment. És com estava com tot coordinat amb les llums i tal, i com amb el que feien els cantants i tots els ballarins i tot. Bueno, la de sort de tu per mi mare, però...
5: Perquè, bueno, ens volem tatuar el nom de la sort de tu.
0: Mare i filla, que es anaven a tatuar a sort de tu juntes, i clar, és normal que llavors quan toquen aquesta cançó, doncs que t'emocionis, no?
1: Veient com balla la foscor. Aquesta devia ser una altra d'aquestes dues, amb les que va acabar el concert.
0: Sí, exacte.
1: Les que tocaven una mica més a la fibra.
0: Exacte. Va. I si voleu acabem amb un salt de canalla.
1: Vinga, sempre
0: perquè hi havia moltes
1: canalla.
0: Criatures.
1: Molts nens tot i gratat,
0: fora d'hora, sí, completament.
1: Aquests pares.
6: Ha sigut molt èpic, molt emocionant. Que ha sigut molt guai.
0: Aquestes eren unes criatures petites de tipus 8 i 10 anys, eh? Però més sentim-ne més.
1: Més.
6: A mi, els focs artificials i les llums. A mi, que sortís foc d'alguns llocs i les llums. Jo estic afònica, o sigui que es pot imaginar que he ballat, cantat i ho he donat tot. Jo he cantat més que ballat.
0: Es veia moltes criatures, això, cantant moltes cançons senceres, eh? I gairebé més que els seus pares, que potser els acompanyaven.
7: Així sona Els Experts.
0: Primer era una festa on hi ha un o diversos famosos, normalment inabastables, però que tindreu l'oportunitat de conèixer. Què passa? Que és una festa en què coses que passen a la vida, tothom hi ha d'anar despullat. Què feu? Hi aneu?
8: Ah, tu no hi aniries.
0: Home, jo m'ho hauria
9: passat molt. Aniries a una festa amb Pep Guardiola despullada?
0: Jo crec que no.
10: Siga!
0: No, jo no hi vaig. Era un mort, sí que hi aniria.
9: Jo amb la Dua Lipa hi aniria.
8: Jo amb la Dua Lipa, amb l'Obri
0: Plata. Home, jo si fos Lluís Companys, potser sí que hi aniria, ara que ho penso.
9: Lluís Companys, Laia.
11: No ens deixem portar pas ni per fantasies ni per lleugeresa.
0: Ei, que és el millor.
7: Els Experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. We'll be right back.
1: Passen dos minuts a dos quarts, diu la Marta. Pel que ocupava l'escenari central i el poc que el van fer servir, no calia que el posessin.
0: Ai, no, no és veritat. Sinó pels que estàvem superlluny, sort, en vam tenir també que hi haguessin aquelles pantalles. I l'escenari estava bé perquè va pujar molta gent, no us ho he dit. Va pujar gent del públic a cantar i a ballar, també. I era com una cosa molt col·laborativa i celebrativa.
1: Afegeix la Marta, m'ho vaig passar molt bé igualment. Eh?
10: Molt bé, molt bé.
1: Gràcies per ser-hi. Ara, com us dic, passen ja, mira, tres minuts a dos quarts de vuit, així que anem per feina amb l'actualitat de la jornada amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
12: Bon dia.
1: Què hem de saber per avui, dijous 8 d'octubre?
12: Que ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva fa dues setmanes. Tot estava previst perquè hi tornés quan rebés l'alta hospitalària, després que finalment el fons propietari de l'immoble accedís a mantenir-li el contracte de lloguer en les mateixes condicions que tenia. La seva mort marca la vaga general convocada per l'11 de novembre. El Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres, diuen que la mort de la Mari Carmen ha de ser un impuls més per la mobilització. A través de les xarxes socials, Pedro Sánchez ha dit que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia, mentre que Salvador Illa ha assegurat que lluitarà per evitar que es repeteixin inhumanitats com el seu desnonament.
0: S'ha de vigilar, no? Una mica en fer política amb les emocions aquestes, perquè, clar, com si fos pròpia...
1: Pues el que t'espera les properes setmanes.
0: Vull dir que hi ha molta gent desnonada i si tots s'ho dic com a propi, dintre feina,
10: Que hi ha les xarxes, més enllà dels que utilitzen de forma política, hi havia una de haters de la dreta, alegrant-se de la mort d'aquesta àvia...
0: Ai, de veritat, la gent té poca feina.
10: T'ho dic en sèrio. Era... de veritat, hi ha cosa vomitiva, però mira, si vols atiar la mort d'un líder polític o d'una persona que s'erigeix en vés de saber què...
1: Bueno, malament també.
10: Però és que, sí. Malament també, però que aquesta dona que havia estat desnonada...
0: Ha estat instrumentalitzada per tothom,
10: sí, però que
0: dona.
10: Acaba morint i gent alegrant-se és de les coses més baixes
0: humana, sí,
10: que he vist mai a la xarxa. En fi.
12: Doncs avui, per cert, tindrà en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Precisament, el decret arriba l'endemà que s'aconseguissin aturar dos desnonaments a Catalunya. El primer és el que estava previst al barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar l'edifici de 18 pisos i evitar així que es passin fora una trentena de persones afectades. I també es va aturar un desnonament al barri del centre de l'Hospitalet de Llobregat. De fet, era el segon intent de la comitiva judicial per desallotjar una família que té una filla menor. Canviant de qüestió, Rodalies assegura que intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris. Ahir hi va haver cancel·lacions i retards de trens a pràcticament totes les línies, després que els maquinistes es neguessin a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats. De fet, els sindicats denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida, però des de Rodalies ho desmenteixen. El govern també hi diu la seva i culpa directament els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies. Subratllen que la seguretat estava garantida i els acusen d'actuar per interessos laborals. Pel que fa a les pluges, avui s'espera que sigui l'últim dia de precipitacions d'aquest episodi de pluges que ens ha acompanyat durant diversos dies. És per això que Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat. Avui es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com les que hi ha hagut els últims dies. Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes de l'episodi de pluges a Catalunya. Ahir van trobar el cadàver d'un home de 43 anys sota d'un pont de les Franqueses del Vallès. També continua la recerca del menor desaparegut a Granollers i de l'home que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar.
1: Els titulars d'esports.
12: Després de l'aturada de seleccions, el Barça recupera Joan Garcia i està pendent de Rafinha per al partit de dissabte contra el Getafe. De fet, aquest club no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Mentrestant, Cristiano Ronaldo ha elogiat Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit amb la selecció argentina. En bàsquet, el Manresa guanya l'Ulm alemany en la segona jornada de l'Eurocup, 101-89, i a la Champions d'handbol, avui a 3:15, el Barça rep al Palau el Dinamo de Bucarest.
13: i el temps que farà avui.
12: Avui arriba un primer canvi de temps davant l'entrada de vent del nord. El dia serà assolellat amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran amb neu per sobre dels 2.000 metres. Bufarà tramuntant a l'Empordà i al Mestral a l'Ebre. I si encara no heu sortit de casa, doncs abrigueu-vos perquè aquest matí doncs farà fred o fresqueta.
13: 3 minuts per les 7:40. Ara la Lua, aquesta cantant catalana que jo la vaig descobrir a xarxes i ens ha encantat a tots. La cançó es diu Somriu i potser en un futur formarà part de les vostres vides aquesta artista.

0: Escoltes ICAT. Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb Cable Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. Cable Language, confiança màxima.
1: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
2: No me rompas la cabeza, diablito, de pensar, déjame que me divierta, pero al mito pensar...
3: Estrenem la nova música de Saxeni, Rita Pallés, Santa Salut i una pila de noms que venen trepitjant fort.
4: La resaca ataca, la cordura escapa, ansietat i clapas...
1: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
5: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant, que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per ICAT.
1: Els experts ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Les 7 i 40 minuts del matí. El Garraf avui es recupera, almenys anímicament, després d'aquests dies convulsos, perquè avui comença el Festival de Cinema de Sitges.
7: Visca!
6: És l'any que estaré més atent als trens que una altra cosa. Us explico que la pel·li inaugural, la pel·li que avui obre el festival, és la nova de la Carlota Pereda, que potser la vau descobrir aquí, els experts, quan la vam entrevistar per la seva primera pel·li, que es deia Cerdita.
8: Ah, sí? Me'n recordo
9: d'aquesta pel·li.
6: Doncs
9: sí.
6: Fa el salt internacional amb aquest nou thriller psicològic, es diu Found Alive, i la protagonista és la Chloe Grace Moretz, que potser us sonarà més si us dic que era la nena, llavors una nena, la pel·li Kick-Ass, feia de Hit Girl en aquella pel·li d'acció. Doncs en els propers dies desfilaran personatges com Peter Jackson,
8: epa,
6: de qui demà podeu anar a veure. Demà dissabte fan la reposició de
8: King Kong?
6: Sí, King Kong, però és que no em va agradar a mi aquesta pel·li. L'han remasteritzat amb el Jack Black i tal,
8: però aprofiten
6: per tornar a projectar Brain Dead, de les seves primeres pel·lis, quan era un tio totalment desconegut i feia pel·lis de monstres fastigoses. Kevin Bacon, que presenta la pel·li a Family Movie. Jo aniré a la sessió que ell no hi és al matí perquè tinc un aniversari a la tarda.
8: Ostres!
6: Mentre el Kevin Bacon serà a Sitges presentant la pel·lícula.
8: Mola, el Kevin Bacon aquí.
6: També Danny DeVito o Alejandro Amenábar celebrant els 30 anys de la pel·li Tesi. Si aneu aquests dies, envieu-nos les vostres crítiques expertes de pel·lícules. Nosaltres hi hem enviat ben empaquetat a passar-se 10 dies seguits veient pel·lis al nostre company Marc Garriga.
10: Si la pluja, els transports i les carreteres ho permeten, Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, celebrarà Sitges les noves versions restaurades del seu King Kong i de Clínicament Morta. Rebrà un dels grans premis honorífics d'aquesta edició, igual com Danny DeVito i Kevin Bacon, que presentaran films nous rodats en família. Alejandro Amenábar, per la seva part, celebrarà el 30è aniversari de Tesis. El certamen engega aquest matí amb les primeres projeccions, però el film inaugural serà aquesta nit Found Alive, de Carlota Pereda, la quarta dona que obre el festival en 59 edicions i la primera espanyola. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Els Counting Crows, que ens canten el seu Mr. Jones, ara que ja passem de 3 quarts a 8 del matí, i sobre el tema del dia, sobre arribar tard, encara no havíem tocat el tema profes. Mira, l'Albert Ferrés diu que tenia un profe a la uni, que aquí no, en punt tancava la porta i no deixava entrar, com molts profes fan, i ben fet que fan.
1: Sí, em sembla que és tota la norma, als alguns centres educatius.
0: En aquest cas, la pena era un quart d'hora, sí que al cap d'un quart t'obria, i els endarrerits, la pena és que s'havien perdut un quart d'hora de classe. Ara, aquest profe, que l'Albert no li fa res el nom, el doctor Cabré, tenia una manera de hackejar aquesta, això de fer-te un quart d'hora si li pagaves un euro.
2: Hòstia! Sí,
0: a la universitat. Espero que els estalviés per després fer unes canyes a final de curs.
1: Sí,
0: o,
1: no? Sí.
0: Per tothom, eh? No, sí, per ell.
1: No, clar, per convidar-se alguna cosa, no?
0: Sí, vale, d'acord, gràcies, Albert, i gràcies...
2: Monetitzem la impuntualitat, sí. Està bé.
1: Perdona, la meva entrenadora també ens fa pagar un euro, quan arribem tard.
0: Sí. El doctor Cabré, digue'ns quina classe feia.

0: I ara parlem d'història. Laia Martí Gironell, n'ets fan?
1: Una mica.
0: Torna a la novel·la històrica amb Mala veïna, on s'endinsa en la història d'una curandera de Garriguella, temuda pel seu caràcter, però demandada per les seves habilitats per curar. Es titula així el llibre, Mala veïna, amb el qual anem al segle XIX, i Gironell el que diu és que vol homenatjar la saviesa femenina.
2: És un homenatge al llegat d'aquestes dones, no?, que van ser mal vistes, que van ser maltractades, que moltes d'elles van ser perseguides i tractades de bruixes, quan l'única cosa que feien era ser dipositàries d'un coneixement, posar-se al servei de la societat, curar, no?
0: La història s'ambienta a l'entorn del castell de Peralada de finals del segle XIX, on sembla que els fets històrics i la llegenda es donen a la mà. No sabia que hi havia històries de bruixeria a prop de Peralada. El Martí Gironell us ho descobreix.
3: No, de bruixes hi ha tot arreu.
0: Teniu aquest nou llibre.
3: I s'acosten, recordem-ho, quan s'acosta el dia de Tots Sants i la nit de la castanyada, hi ha més bruixes que mai.
1: Bueno, però les bruixes són bones, hem quedat, no?
3: Sempre. Ens acaba d'entrar Rosalia, però no és bruixa, no, la Rosalia?
1: Bueno, no en sabem.
0: Cadascú fa la seva màgia. La Rosalia ara ha guanyat un premi al Nacional de Músiques Actuals que entrega el Ministeri de Cultura.
1: El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat amb èxit com aquest, La Perla, que sentim per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Diuen que l'àlbum eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i de públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sesrovires i diu que Rosalia té una enorme capacitat per combinar tant avantguarda com patrimoni. El premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros.
0: 12 minuts per les 8 del matí. Ara sentiu la Naina.
4: Ni les ganes que em sobren, he perdut aprenent i aprenent m'he fet gran.
0: Naina, aquí, versionant els Oques Grasses, que són protagonistes del dia o de la setmana, ara que llegíem cròniques vostres del concert d'ahir, doncs la Naina obrirà els tres concerts de comiat, en aquest cas de la Fúmiga, al Sant Jordi Club de Barcelona. Digueu-nos qui anirà, perquè algú de vosaltres ja ens va explicar que teníeu entrades per anar a veure els dies 16 o 17 o 18 d'octubre algun d'aquests tres concerts de comiat de la Fúmiga al Sant Jordi Club. Doncs enduen aquests valencians la seva amiga Naina, artista de 19 anys, que ja consolida la seva irrupció a l'escena després del disc Vives o Mortes i d'haver fet col·laboracions amb artistes com Figaflaues, Ginestà o, en aquest cas, la Fúmiga, amb qui la veurem sobre l'escenari.

0: 3 anys us canta l'Aina Pujol, aquesta cançó farcida de records bonics. Aquí sempre prem atenció al que ens dieu. L'Albert Ferrés ens confirma que el doctor Cabré, el que cobrava un euro, era a la Facultat d'Informàtica, però sabeu quina classe oferia?
1: Quina?
0: Economia.
2: Clar!
0: I la Thaís, que ara ens ha sentit a explicar-vos com avui comença el Festival de Sitges, que ens ha compartit el seu plàning de pel·lícules que anirà a veure. Mira, tenim ja 5 que veurà en un únic dia. Tenim altres oients com l'Alexandra o el Jordi, que també ens han compartit la seva ruta de pel·lis per aquests següents 10 dies de cinema fantàstic al Festival de Sitges. Ens encantarà també llegir les vostres crítiques de cinema. Tot això ho podeu explicar aquí mateix.
3: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
0: On teniu també el grup de WhatsApp fixat a l'enquesta per triar l'última cançó que us punxarem avui. Sempre la trieu vosaltres a partir de les 4 idees que us llença musicalment en Sergi en format de...
3: L'efemèrdida.
1: Un 8 d'octubre, com avui de l'any 1985, naixia a Honolulu Peter Jane Hernandez Jr. Potser el coneixeu més pel nom de Bruno Mars. Hey!

Aquest cantant, compositor, productor musical, coreògraf i actor de doblatge va començar de ben menut en el món de la música amb 3 anyets participant als espectacles que feia el seu tiet, un imitador de l'Elvis Presley. Molt influenciat per la música del rei del rock i també pel del pop, Michael Jackson, Mars va debutar el 2010 i ràpidament va ser número 1 a les llistes del seu país. Des d'aleshores, en Bruno s'ha convertit en un dels artistes més versàtils i exitosos del pop internacional. Avui ens quedarem al Pacífic per fer-vos escollir entre 4 cantants o artistes també nascuts a l'illa de Hawaii, com en Bruno Mars, de qui us hem escollit el tema que dona nom al seu últim disc, publicat aquest mateix any, I Just Might. També va néixer a Honolulu la cantant Nicole Scherzinger. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Ja us avanço que sortiré de la tancació dient Honolulu tota l'estona, eh? Doncs d'aquesta noia, la Nicole potser us sona perquè era la veu principal de les Pussycat Dolls, una formació d'R&B i pop nascuda inicialment com una companyia de ball burlesc que va arribar a vendre més de 55 milions de discos en cançons força conegudes, eh? Com aquesta que sentim, Don Cha, publicades l'any 2005. Més cantants de Hawaii.

0: Aquest qui se'n diu és Israel Kamakawiwole, que va ser un dels músics indígenes hawaians més cèlebres i influents de tots els temps, reconegut mundialment pel seu activisme en defensa dels drets i la cultura del seu poble, la seva veu i la seva maestria. I acabo dient-vos que també hi participarà en aquesta tria la Nicole Kidman, que també va néixer a Honolulu, tot i que després amb 4 anys va marxar fins a Austràlia. Per això molts oients ens estan dient: ostres, tu, la Nicole Kidman no era australiana? Sí, a partir dels 4 anys, eh? Va néixer a Hawaii. Durant la primera dècada dels 2000, Kidman va ser l'actriu millor pagada del planeta protagonitzant pel·lícules com Moulin Rouge, d'on us hem escollit el seu tema Sparkling Diamonds. Teniu 4 cançons d'artistes nascuts a Hawaii. Quina voteu per tancar el programa? Teniu a votació Bruno Mars amb I Just Might, Pussycat Dolls amb Don Cha, Israel Kamakawiwole amb Over the Rainbow o Nicole Kidman amb Sparkling Diamonds.
1: Avui, no te n'enrigui, es diu així, eh? Es diu així.
0: No, però és que sí. Té un nom molt complicat.
1: Bé, no, sí, no és maco el nom d'Israel.
0: Podria dir Kamaka, Kamaka, sí. Kamaka.
1: Aquest guanya l'Israel Kamakawiwo amb el seu Over the Rainbow, empatadets en segona posició Bruno Mars i Pussycat Dolls. He dit Bruno Mars. Doncs, i la Nicole, i a l'última, perquè l'hem sentida molt aquesta, però vull dir que avui hi haurà emoció també.
0: No hem dit res, pues.
1: Andreu
0: tu,
1: és igual. Bueno, he dit bé Nicole Kidman.
0: Exacte, molt bé, Nicole.
2: És difícil, eh?
0: Sí.
1: Minutets i seran les 8 del matí. Anna, què no t'esperaves saber avui?
3: A veure, sou una mica paranoics a l'hora de sortir de casa i us passeu mig trajecte cap a la feina pensant en si heu apagat el foc o si us heu deixat les planxes al cabell enceses.
1: Sí. És millor perdre mitja hora comprovant si s'ha apagat el foc.
0: Ara jo la planxa del cabell no, però la resta de coses sí.
3: Sí, eh? Doncs, Sergi, si estàs als Estats Units, no passis, o jo almenys t'ho recomano, per l'aeroport internacional de South Bend, a Indiana, perquè et trobaràs molts cartells on hi podem llegir: has deixat el forn encès? Ho sentim. Que tinguis un bon viatge. Estàs segur que has tancat la porta de casa? Ho sentim. Que tinguis un bon viatge. Has apagat la calefacció? Ho sentim. Que tinguis un bon viatge.
2: Però això què porta?
0: Què és aquesta trolejada? No? Això és una trolejada, no?
3: Tots aquests anuncis estan provocant por, angoixa i atacs d'ansietat als passatgers que passen per aquest aeroport, perquè, és clar, tu anaves a consultar la porta d'embarcament i ara estàs intentant recordar si de veritat has tancat aquella finestra. De fet, diuen que hi ha molta gent que ha marxat corrents cap a casa per comprovar de veritat que no s'ha deixat cap aixeta oberta, o hi ha hagut gent que fins i tot ha arribat a perdre aquest vol que havia d'agafar.
0: És que potser quan diu que tinguis un bon viatge, potser diuen que tinguis un bon viatge fins a casa mentre vas a comprovar si ho has fet o no ho has fet.
2: Jo, mireu, si em preocupo poc, una vegada vaig marxar de vacances, tipus una setmana, i vaig deixar la porta oberta de bat a bat, la del graig, tipus que farà 2 metres, no?, d'amplada, diguéssim, i sort que em va trucar el veí i diu: escolta, vols dir que tantes hores?
3: Doncs darrere de tots aquests anuncis hi ha un creatiu bastant imbècil, no, podríem dir?
2: Sí, bastant idiota.
3: De l'entitat financera Notre Dame Federal Credit Union, de fet és una entitat financera. El cas és que aquest anunci el veus quan ja ets lluny de casa i tornar-hi, doncs, és un drama bastant...
2: Clar, i que és una asseguradora que t'ofereix fer-ho ells o algú, o no t'ofereixen res a canvi, només perquè estiguis fotut un rato i ja està.
0: Diu que perseguia amb això o no?
3: No, això sí que no ho sé, però vaja, fins que tu no has llegit el cartell, sí, tu tenies claríssim que havies apagat tot, no? Com
2: clar,
3: que pagat. Doncs de cop t'entren tots els dubtes.
2: Totalment, és que si almenys t'ho pareixin, mira, si pagues aquí, tornem a comprovar, però és que ni això, són tontos.
3: Clar, de fet, tu comences a reconstruir la sortida de casa, no? He agafat les claus, tancat la finestra, he tret les escombraries, i comences a preguntar: avui potser no he tancat la finestra,
2: clar,
3: això potser ho vaig fer ahir.
2: Clar, és molt difícil de saber exacte això.
3: Doncs el cartell s'ha fet viral després que pengessin aquests cartells a Instagram, i entre les reaccions hi ha gent que considera l'anunci, doncs, cruel o diabòlic, i d'altres que hi veuen una broma amb humor negre. De fet, també hi ha gent que diu que és una estratègia boníssima de màrqueting, perquè molta gent grava aquests cartells i els pengen a xarxes.
0: Aquí està, jo crec que aquest és... O sigui, l'única motivació...
2: La viralitat,
0: és la viralitat. El que passa és que, clar...
2: Molt malament.
0: No sé, crees malestar entre els teus clients.
3: Home, té molta mala llet, això, eh?
2: Sí, no.
0: Mira, això de que em parlin d'un, encara que sigui malament, en aquest cas, no estic d'acord. No estic d'acord. Aquest tio que se'l crucifiqui.
3: Has tancat el cotxe, Sergi?
0: Mira, ara vaig mirar-ho. Surt un moment de l'estudi.
4: Tothom amunt! Escolta Sicat, els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: actitud enèrgica, com sempre, dels Buhos. Amb ells, Escalata, una nova hora. Són les 8 i 3, oients, benvinguts als experts d'ICAT. Ara, per qui s'estiguin despertant, som els de sempre aquí amb la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: L'Anna Closa.
1: Bon dia.
0: En Sergi Vives.
2: Molt bon dia.
0: I atenció que ha arribat aquest dia, perquè un any més, avui arriba el Premi Nobel de Literatura.
3: Visca!
0: I, com és habitual, quan siguin la una de la tarda hora catalana, tal com diu en Estocolm, és a dir, quan allà la gent estigui a punt de fer-se el sopar, apareixerà ben elegant la presidenta de l'Acadèmia Sueca per fer públic el nom i llegir el veredicte. A banda d'un diploma oficial, la persona guanyadora s'endú de record 12 milions de corones sueques fàcilment convertibles a més d'un milió d'euros.
2: Ah, això no és re, un milió d'euros. On
1: no,
2: vas?
1: No, no vols
2: comprar ni un pis a l'Eixample.
1: També, com és habitual, direm els noms dels escriptors que més sonen i, com sempre, no guanyarà cap d'ells. Mireu, enguany sonen amb força Anne Carson, Cristina Rivera, Gerald Murnane, César Aira, Thomas Pynchon, Salman Rushdie, Michel Houellebecq, Margaret Atwood, Lyudmila Ulitskaya, Yoko Tawada o Haruki Murakami, i també Sitagacha Tasekaka. I en representació catalana, sí, catalana, Enrique Vilamates.
0: L'escriptor guanyador-hi prendrà el relleu a l'hongarès Laszlo Krasznahorkai, guanyador de l'any passat, i un cop dit això, sentiu-vos lliure de, oients, votar a qui vulgueu, perquè arriba el moment de celebrar una nova...
4: Porra experta!
0: Mai en la història d'aquest programa ningú ha encertat el premi del guanyador del Premi Nobel de Literatura. Penseu que aquí no hi ha nominats, aquí senzillament cada any sonen alguns noms. De fet, el Vilamates, que ara és vexat, cada any surt la notícia. Suena per al Nobel.
1: Sí.
0: I el Murakami també.
1: Sí, tots
0: sí,
1: aquests,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí. Mira, de fet, diu el Toni Soto, jo vull que guanyi el Murakami perquè m'agrada com sona. I l'usuari Xarnego diu al grup de WhatsApp, vull que guanyi Juan del Val. Bé, doncs podeu jugar, penseu que és difícil encertar-la, per tant, hi haurà premi literari si algun oient l'encerta.
2: T'ho juro, un moment, si guanya del Val,
1: sí. Home, no.
2: Marxo de viure de Catalunya.
0: Aquest no sona, aquest no sona.
2: Que vols que soni? Sí, mira, sí, va ser un frau, el del planeta l'any passat.
0: Hi ha arribat aquí a la Laura Grau, bon dia, parlem de... del Premi Nobel de Literatura, que és molt guai.
2: Fem porra, porra.
0: I juguem a encertar. Tu, Laia, si vols, per encertar pots dir el que dius cada any.
1: Quin dic? No, sempre dic Jaume Cabré.
0: Exacte, exacte, el que dius cada any.
1: És que ara pensava, saps què passa? Que Jaume Cabré, com a tan super, super, super, super bona novel·la, crec que en té només un espot guanyar el novel·la amb una... novel·la, per molt bona que sigui, si és una molt totxa.
0: No, sí, el Bob Dylan, quantes n'ha escrit?
1: Ah, ja, també tens raó. No? Doncs vinga, Jaume Cabré.
0: Val, jo diré... Mira, l'any passat vaig dir César Aira, no vaig encertar-ho, i com que fa ràbia aquella gent que diu allò de sempre jugo el mateix número perquè quan deixi de jugar tocarà aquell dia. Doncs jo no. Aquest any dic Thomas Pynchon, que a més fa totxanes a nivell de volum, i el César Aira fa llibres curtets. Així que enguany dic Pynchon.
2: Jo m'agafo al fet que Bob Dylan un bon dia el va guanyar i tiro per un altre cantant.
0: Pau Vallvé.
2: Paul McCartney.
1: Au, va. No, a veure, llavors deixarà de ser el Premi Nobel de Literatura, que facin el Premi Nobel de Lletristes, tio,
2: totalment,
1: no?
2: Totalment. Sí, però si li van donar un bon dia a Bob Dylan,
1: però
2: potser tiren una mica per aquí.
1: Ara, la té qualsevol.
0: Ah, en aquest cas, creus que farà com en Dylan i passarà d'anar-hi totalment?
2: No, a McCartney agrada més, sí, que en Sarau, sí, home.
5: Clar, és que s'ha de ser molt vell, no?, per guanyar el Premi Nobel de Literatura.
1: Jo també ho he pensat, i això, clar.
5: És que jo no va dir la Zadie Smith, però jo crec que li queden molts anys encara.
0: Bueno, bé per la Zadie Smith, una persona admirable.
6: Doncs mira, jo la Patti Smith.
0: Vinga, un altre cantant.
1: Vinga, aquí. De 5, tots els músics.
0: Sembla que no van rebre prou merda des de l'Acadèmia Sueca cap a l'Acadèmia Sueca quan va guanyar Bob Dylan, com perquè aquí som 5 persones i 2 han dit cantants.
2: Què et sembla?
0: Bé, perquè és una mica més de salsa.
2: Sí, home.
0: Bé, doncs demà a primera hora recordeu que serà a la 1 que se sabrà el guanyador del Premi Nobel de Literatura i a cap d'una estona ja sortirà la típica editorial que ningú coneix, que sí que podran dir, ho veieu com nosaltres vam fer bé en publicar-lo. Tot això ho comentarem demà i resoldrem aquesta porra. Valtros oients també podeu jugar, llegirem els vostres pronòstics al grup de WhatsApp. I parlem ara de biblioteques. Laia, conflicte laboral que continua enquistat. Seguim parlant de llibres perquè des que va començar a finals de maig els treballadors d'aquests equipaments municipals reclamen més personal i millores salarials i sí, avui tornen a fer vaga.
1: Sí, la reunió d'ahir entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament es va acabar sense acord. Segons la Intersindicat i la CGT, la trobada no va passar de 10 minuts perquè l'administració no va posar cap proposta
2: sobre la
1: taula.
2: Molt bé, bravo!
1: Sí, Irene Lameiro és delegada del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
7: Que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
1: El comitè d'empresa ha fet una crida a tancar les biblioteques de manera massiva i ha convocat els treballadors a una concentració davant de la seu de recursos humans de l'Ajuntament.
0: I ara, més lletristes. Si la paraula...
2: Curtadelles, novel, curtadelles, sí. Novel.
0: Si la paraula... Com es diu en anglès, novel·la, Laia?
1: Roman?
0: Sí, i la paraula romanso ve d'aquí, també.
1: Ah, també tens raó, mira.
0: De ser bons,
1: etimologia.
0: Bons escriptors d'històries, com aquest romanso de Rodalies que ens canten els setus.
3: Aquest servei, dispensin una altaveria. Però...

0: Si sona els experts.
1: Ens donen 16 paraules, 4 línies de 4x4, i hem de fer grups de 4 paraules.
2: Si has de fer 4 grups de 4, quantes n'hi ha?
1: 16, ja ho hem dit al principi.
3: Ui, això és un...
1: Jo he trobat intendent, monitor i coordinador, que serien juntes, però, és clar, em faltaria una. No sé si posar menor.
4: No.
1: Per què no? Perquè menor va en major, creieu. Ah, no, ja l'hem posat.
4: No.
1: Intendent, monitor, menor i coordinador.
4: Menor, però què vol dir?
1: És el menor d'edat.
4: Però aquest...
1: Oh, merda, canvien una. D'aquestes quatre n'hi ha una que no és.
4: Menor.
1: Ser menor, no? Menor.
5: Sempre
1: no
5: passa això, eh?
1: Tresorer.
4: Sí.
1: A veure, provem.
3: No, tampoc.
5: Sí?
1: Ah, sí?
3: Sí.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: I 11 minuts. Mira, en aquest territori de la literatura i la música, l'Albert Miri diu que el Nobel se la podrien dur Martí Sales, que sí, ha escrit llibres, ha fet de traductor...
1: És massa poc vell, no?
2: Cantava el Surfing Sirles. Sí, però, home, ja té certa carrera. En Ferran Quintana vota Percival Everett com a escriptor i l'Albert Miri diu que el Nobel hauria de ser pel lletrista Quim Carandella. Aquest sí que potser és més jove, però sí, no el descartem.
1: Imagina, seria tan surrealista.
2: Laia, hem fet una porra i ara ens toca un altre joc.
1: Sí, perquè per xarxes i també pels mitjans tradicionals hem trobat que hi ha un mestre de valls que ha creat, sabeu, paraulògic? Doncs
2: sí.
1: En matemàtiques. És un mestre de l'escola Eugeni d'Ors de Valls, això ho llegim al Vallenc, que crea el Matalògic, és un nou joc digital per potenciar el càlcul mental. Jo m'estic divertint moltíssim, i mira que jo no soc gens de mates, però és divertit perquè té exactament la mateixa estructura que el paraulògic, i us heu d'imaginar aquella rosa, diguéssim, aquella flor, amb un número a dins en vermell i els diversos números en blau a fora. Per tant, vol dir que el número a dins s'ha de fer servir sempre. I en aquest cas el que fa el Matalògic és donar-te un número objectiu, que el d'avui, per exemple, és el 81, i has de trobar com més solucions millor per arribar-hi fent servir les operacions matemàtiques bàsiques.
4: Matalògic és M-A-T-A-L-O-G.
1: No, M-A-T-E, que ve de matemàtiques.
4: Ah, Matalògic.
1: Exacte.
4: Val.
1: Matalògic.cat. I, com us dic, pots fer servir la suma, la resta, la multiplicació, la divisió, també els parèntesis, i tu has d'anar donant operacions que et donin per resultat final, diguéssim, aquest 81, d'acord? I cada operació et dona una puntuació o una altra en funció del nombre de xifres que facis servir. Per exemple, jo n'he fet ja fins a 3 solucions i diu que n'hi ha més de 22, eh? Per tant, no us ho acabareu. I de moment he fet, doncs, 86 punts, que no està gens malament, trobo. I res, hi pots anar provant i cada dia hi ha un repte diferent. A mi m'ha agradat molt, la veritat. Proveu-lo, veiem si us convenç.
2: Hem de jugar en directe o no?
1: No cal, si no, però prova-ho si vols, eh? Matalògic, però és una mica tard, Roger.
4: Mira, jo el tinc obert, si vols.
1: Doncs pensa una operació amb aquests números que no us ho he dit avui, són el 8.
4: 8 més 1. Per 9. Ah, no, clar, has d'utilitzar...
1: Has d'arribar al 81 utilitzant el major nombre de números possibles.
2: És com una floreta i has de fer servir els estams per arribar al peristil.
1: Sí, exacte. No, el peristil és un dels nombres que s'ha de fer servir. El que has d'arribar és el 81, que és a fora.
2: No recordo que era peristil, era com una...
1: Ah, d'acord, pensava que...
2: Escolteu, a última hora des de Madrid ens escriu en David, el nostre guia madrileny, i ja li podem dir, ara que parlàvem de potencials premis Nobel, ja li podem dir escriptora Isabel Díaz Ayuso ens envia un enllaç amb la notícia que té preparades ja. Ah, ja ho havíeu llegit?
1: No, però ho havia llegit ahir privadament.
4: Ahir vaig sentir que l'Ayuso es veu que treu un nou llibre i a més a més diu el més greu de tot plegat, que l'ha escrit ella.
2: Sí, diu que són unes memòries on en relata moments difícils de la seva vida, tant personal com política.
6: La gent que té l'ego tan gran com per escriure unes memòries sobre la seva pròpia vida quan té menys de 50 anys.
2: I, a més, es diu Íntimo i surt a la portada mirant avall com a batuda, com que dura, no? Se m'ha plantejat la
1: vida. Jo tinc dues preguntes. Què li fa pensar que la gent li interessa? I dues, què li fa pensar que escriu bé, que està dotada per fer aquesta tasca?
6: Aquí a casa nostra i de la nostra cosa també en tenim, que han fet això.
1: Sí, estic d'acord.
4: A mi la Laia em va recomanar una pel·lícula que es diu Anniversary, que explica la història d'una persona que escriu un llibre que treu a les masses. Espero que no sigui el cas.
1: Espero que no sigui el cas.
4: Perquè aquest llibre et porta cap al feixisme.
1: Cap al feixisme més absolut, sí.
2: T'encarreguem la crítica d'aquesta pel·li,
1: Laia. Ja la vaig a fer i ja l'hem parlat aquí els experts.
2: Ah, no me'n recordo. Bé, sí. I el David amplia la info i diu des d'aquí, des del Madrid l'Anyès, us dic que ja ha arribat el fred a Madrid, és el que necessitàveu saber tots.
4: Molt bé.
2: Diu, he sortit fa un moment a estendre roba amb samarreta i calçotets i he passat molt de fred. Doncs,
1: sí, aquí també ha refrescat, eh?

0: Així sona els experts.
1: Entre les eleccions, que ara hi haurà com aquesta campanya salvatge durant mesos.
2: Sí, mandra.
1: Tothom intentant esgarrapar quatre vots, fent saco de populisme, tots sabem que és mentida, hi ha com molt desànim.
3: Has dit durant mesos, però serà durant setmanes, que això ho tenim
1: a tocar. Espera, tu penses que podrem formar govern?
2: Ah, no, clar.
3: Repetició.
2: No havia pensat això.
3: Bueno, algú havia vist això, clar.
1: Bueno, perdoneu, jo venia a intentar-vos com animar, saps? No desanimar.
4: I bueno, ja se pot morir.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Les 8 i 18 ens escriu...
1: Per què no conec aquesta cançó?
2: Perquè ets d'esplai, Laia.
1: No, sóc de centre excursionista, però igualment no passa res.
0: Ara anem al tema abans, Laia, un altre univers que també t'encanta.
1: M'ha agradat molt aquesta cançó.
0: El de les biblioteques, que ara parlàvem de que avui és jornada de vaga de les bibliotecàries, doncs ens n'escriu una de les no poques bibliotecàries que ens escolten, la Thaís, i diu, matisa, això que hem dit que es reclamen més personal i millores salarials, i ens diu, és que no és tant millora salarial, és no haver de fer hores extra cada dia, que és il·legal.
2: Vull dir, em temo, però, que la Thaís és bibliotecari de fora de Barcelona, i aquesta notícia que fèiem referència em sembla que era justament de Barcelona, Barcelona i prou, però en tot cas potser, vull dir, segur que té raó, però que cada cosa, cada lloc.
0: I ens avisa que el dia 16 tornarà a haver-hi vaga, i en aquest cas ens comparteix el cartell, i sí que hi ha concentracions a cada una de les quatre capitals. Doncs gràcies, Thaís, pel matís, i estarem més que atents. Ara sí, Laura, caus i esplais.
1: Som-hi!
2: Sí, aquest cap de setmana la gran majoria de caus, esplais, centres excursionistes i entitats educacionals lliure comencen la seva activitat amb noves incorporacions de nens i nenes que tot just hi entren perquè acaben de fer els 5-6 anys o l'edat que sigui que necessites per entrar-hi, i també doncs, nous monitors, caps, nous grups, i sempre hi ha com aquesta il·lusió. Jo ja me l'he d'anar recordant des de la nostàlgia, perquè efectivament jo ja no tinc edat, vale, per anar al cau. Jo ja fa uns quants anys que vaig penjar el fular.
3: Però sí, per ser monitora.
1: No, home, no.
2: El què?
3: Per ser monitora no tens edat?
2: Sergi, no.
3: Sergi, pregunto.
2: O sigui, jo per mi un límit, però molt, molt límit, són els 30, però ja una mica abans hauries d'anar recollint el cable.
1: Pots passar a fer de coordinació, pots parlar a fer tasques d'ajuda, però... No,
3: parlo des del desconeixement absolut.
1: Ja ho veig.
2: Sí, crec que la gràcia d'aquestes entitats, tot i que n'hi ha que són una mica diferents i sí que tenen potser monitors o gent a coordinació molt més gran, o pares fins i tot, la gran majoria et diria que la gran característica que tenen és que són gent molt jove i que doncs, encara estan estudiant, estan a la universitat, estan fent les seves primeres feines i, sobretot, que tenen ganes de tornar a la seva experiència com a nens i nenes, en cas d'haver-ho sigut, a la seva etapa adulta, com a monitors, monitores de nous infants.
1: Ai, mira, que... Laura, pell de gallina, de veritat.
2: Bueno,
0: per
2: és que és
0: què?
2: Això.
0: Què t'ha passat?
1: Per això que t'explicat.
0: Ah.
2: Perquè és aquest moment de l'any en què comencen a no tenir caps de setmana, si és que n'han tingut en algun moment, aquesta gent jove, per dedicar-los a muntar activitats per aquests nens i nenes de manera totalment voluntària, que és una cosa que a vegades ens n'oblidem i que ens pensem que és com una mena d'activitat extraescolar més en què aquesta gent fa la feina pagant. O sigui, cobrant, perdoneu. I no és així, són gent que es reuneix quan pot de la setmana, doncs a vegades és fent el vermut el dissabte per preparar just la tarda de després, o a vegades és una videotrucada un dimecres després de classe, o jo què sé, un diumenge a la nit, fins i tot si és l'únic moment que coincideixen, per poder posar-se d'acord i muntar aquestes sortides i activitats.
1: A més, és aquest moment tan bonic, Laura, estaràs d'acord al principi de curs, quan veus aquells que fins fa 4 dies eren els nens més grans, que debuten fent de monitors i monitores,
2: que
1: això el trobo de llàgrima. O sigui, estic tan contenta.
0: Pel mig hi ha pausa sabàtica, hi ha interstici.
1: No, com a molt hi ha un curs de monitors fet amb pentes i rodolons.
2: I jo cada any tinc més trauma de sentir-me una persona anciana perquè veig la foto de l'equip de caps d'aquest any i penso... a més, aquest any, l'equip de caps del meu cau...
3: Aquests els havia dut jo, no?
2: No, no, han fet l'anunci dels equips amb fotos seves de petits. I dic, és que per mi encara sou així, m'entens? Ja. Vull dir, encara teniu aquesta cara.
1: Laura, hi ha un moment pitjor que et passarà, que és quan els teus nens els veus empenyent un cotxet pel carrer i penses, hosti, sóc àvia. Mira. Clarament, ara mateix sóc àvia.
2: Pas per pas. Ara ja en tinc prou veient els meus amics empenyent cotxets.
0: Un cotxet de què?
1: Cotxets de criatures.
2: En tot cas, jo avui venia a fer una petita empanteta als pares i mares, famílies que tinguin algun dubte de si estan fent bé apuntant els seus fills al cau a l'esplai de centre excursionista.
1: És que em perdo molt el temps del cap de setmana amb el meu fill si l'apunto.
2: Sí, ja ho entenc, però jo crec que és una experiència que té altres coses. Encara potser hi sou a temps en algunes entitats.
1: I tant, segur que sí.
2: Que segur que busquen nens i nenes, algunes segur que ja han tancat inscripcions, però vosaltres insistiu, si no hi ha lloc, poseu-los a la llista d'espera, algun moment o altre podran entrar.
3: Un dia jo faré el mateix amb els esplais dansaires. Avui et toca a tu.
2: T'estàs posant gelós ja?
3: Sí, bastant.
2: Ah, bueno, no,
1: doncs... Al cau i deixa't estar.
2: També tens un micròfon, tu, cada dia aquí,
3: jo faré,
2: de 7 a 11.
3: Jo faré.
1: Ah, no facis cas d'aquesta interrupció.
2: Doncs, vinga.

0: ens diu en Pau Riba amb aquella cançó preciosa que té de curar, de que sabem moltes coses efímeres i que només pertanyen al nostre temps i que, en canvi, les espècies que porten aquí milers d'anys no sabem ni com es diuen ni com funcionen. Doncs crec que és una cosa molt important que es fa des de les entitats d'educació en el lleure. I també hi ha una part d'autogestió i de supervivència, si li vols dir així. Jo penso que ja no cal dir-li supervivència, perquè al segle XXI no hi ha ningú que estigui sobrevivint a la muntanya. Tots anem totalment previstos de tot el que necessitem per passar una jornada còmoda i no hi ha ningú que estigui allà, bueno, com si estigués abandonat al mig del bosc. Però a mi em fa molta gràcia aquests dies de l'acampada de sol, per exemple, que sí que és veritat que hi ha una part reivindicativa que no té a veure amb el que es fa en uns campaments normals, que jo entenc que t'emocionis, però hi ha tot de gent emocionant-se, que és el primer cop que munta una tenda la seva vida, de veure que realment amb quatre pals, un toldo i un sistema de roda de serveis clàssic d'uns campaments, la societat funciona, i que funciona a través del voluntariat i de l'altruisme i de l'organització. Bueno, i la gent descobrint la sopa d'all, de cop i volta, dic...
1: Tal qual.
0: Clar, dient, bueno, és que no sé quant temps durarà aquesta acampada, però és que m'entren ganes de no tornar mai més a casa. Dic, bueno, benvingut a la sensació que tens quan te'n vas de qualsevol campament des de que tens 6 anys, si estàs a punt de tancar un cau o un esplai, no? Que tens com aquesta sensació, una mica d'utopia, perquè evidentment no podries viure tota la vida en uns campaments, però sí de... no necessito totes les comoditats que tinc a casa.
1: Tal qual.
0: I a
1: soc
0: més
1: capaç
0: a més...
1: de viure sense elles i me les puc apanyar i li trobo altres virtuts a aquest sistema de vida.
0: Exacte, i amb una petita organització de res, de ja et dic, de dir aquestes tres persones cuinen, aquestes tres netegen, pots viure durant molt de
2: sí,
0: temps.
2: Sí, sí, sí.
0: I no fa falta que gastis tant ni que consumeixis. Vale, seguim doncs amb els vincles personals que fas a les entitats d'educació en el lleure.

0: fan vincles entre, per exemple, moments en què els nens i nenes no tenen massa relació a l'escola? Es fa un vincle com de germans d'haver-te ajudat i d'haver-nos ajudat mutuament, d'aconseguir un repte plegats, i això és molt indestructible.
1: Per molts nens i nenes que potser a l'escola no tenen tanta facilitat de socialització, el cau l'esplai a vegades és el refugi. Per mi ho va ser durant un temps.
2: És que és molt important teixir una altra xarxa més enllà de la de l'escola, eh?
1: Sí,
2: que no
1: sí.
2: tinguin només aquesta única xarxa, perquè després, si les coses no acaben d'anar del tot bé, doncs tens un refugi on estar.
1: Jo quan vaig canviar de l'institut del batxillerat, d'escola, vaig trobar una classe que no tenia gaire afinitat amb ningú, i els meus amics del dia a dia eren els del cau. Vull dir que al final és una alternativa, i penso que molt més forta que les de l'escola, no? I seguim amb l'última baula, que jo penso que és obligatori dir-la, que és la part d'esperit crític i de ganes de transformació social.

0: veurà qui et dirà que les entitats d'educació en el lleure adoctrinen, no? Amb certes proclames polítiques.
1: Ben fet, també ho fan els anuncis de la tele.
0: Exacte.
1: En direcció
0: res
1: contrària.
0: Res és neutral, tot Exacte. És polític, i a mi em fa molt feliç i m'omple d'orgull que els caus i esplais d'aquest país sempre lluitin per les causes justes.
1: Són l'estandard de valors.
0: Exacte, tant si és preocupats per el genocidi a Palestina, com si és per la crisi de l'habitatge, com si era en el seu moment també, que jo recordo ser cap pel dret a decidir de tots els pobles que volen... Hòstia... autodeterminar-se.
2: Són causes justes totes aquestes que comentes, Rosi.
1: Perquè al final són fruit d'uns valors compartits, que és mirar pel bé comú i ballar per això, no? I en contra de l'individualisme.
0: De donar valor a la llengua, també, de que la llengua vehicular de les entitats sigui el català.
3: Es fa servir o només de postureo?
1: Es fa servir, clar que sí.
3: En Carles, ara que parlaves de connexions personals, diu, jo vaig pillar-me d'una monitora. Què passa quan un nen es pilla d'una monitora?
1: Superar-ho, ja està.
0: Sí, superar-ho i pensar també quan ets gran que era bonic tenir aquesta referent, perquè probablement et vas enamorar d'ella, ja no tant perquè t'agradés a un nivell romàntic o sexual, sinó perquè t'estava inspirant moltíssim aquella persona. Almenys a mi és el que em passava, que acabes tenint un amor platònic, que és el teu cap, perquè

0: que dius, ostres, és tan guai aquesta persona que vull ser com ella fins al punt de que potser com m'agradaria estar amb ella, però sí, estàs com confós.
1: Però als bueno, nens no com el Carles se li ha de donar esperances?
0: No, no, no, no, no, això és el pitjor que pots
2: mai,
0: fer.
2: Mai.
3: Futur,
2: no, no, no,
1: val,
2: no, no.
1: Val, en Gustau diu, bravo per les monitores d'esplai, el meu fill és l'últim any, el fill d'en Gustau, i diu, i ja té moltes ganes de ser monitor l'any vinent.
2: És que és tan important traslladar-los aquesta idea de retornar allò que han rebut.
0: Doncs això, que si teniu l'oportunitat de portar els vostres infants a un com un esplai, feu-ho. Crec que també és un mètode infal·lible contra els temps d'aïllament que venen, en què tothom s'ha de protegir la seva bombolla perquè no et passi res. Al cau i a l'esplai, nois, us passarà de tot.
4: Molt bé.
0: Però això és i tant que sí, el que us farà créixer com a persones i lluitar per un món més just.
1: La Gemma, llarga vida al lleure, sempre a punt, i l'Albert Ferrés, que pesats que són els cumbes, quines turres. I ara les paraules dels Antoni Font. M'assobren paraules. Ara de seguida també l'actualitat de la jornada més dura.

0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos quarts de nou i dos minuts. Bon dia de nou, Anna Closa.
2: Bon dia.
1: Com sempre, dos quarts, ens actualitzem. Avui, que és dijous, 8 d'octubre, què hem de saber?
2: Que avui entra en vigor el decret que inclou la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Ho fa poques hores després de la mort a l'hospital de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. Per cert, els sindicats convoquen una vaga general l'11 de novembre per reclamar el dret d'accés a l'habitatge. Comissions Obreres i UGT reclamen també salaris dignes i mesures contra l'alça de preus. L'aturada serà dos dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions del dia 29. Canviant de qüestió, avui el servei de Rodalies intenta recuperar l'operativa habitual no exempta d'alguns retards i incidències puntuals, tot plegat l'endemà que la plantada de maquinistes de primera hora comportés una jornada caòtica amb problemes que els viatgers van viure durant tota la jornada. A França, el govern rebaixa el to contra els estudiants que aquestes setmanes han sortit al carrer l'endemà d'haver assegurat que aquestes protestes són les més violentes en dècades. El primer ministre ha comparegut la vigília d'una nova jornada de mobilitzacions sense anunciar cap mesura en favor d'elles. Tot i així, l'executiu ha prohibit l'ús de granades ensordidores, com la que dilluns va mutilar un jove. I acabo explicant-vos que els Estats Units reprenen les execucions mitjançant la injecció letal malgrat el fiasco de fa una setmana quan una dona va sobreviure a una doble dosi dels fàrmacs injectats. Un reclús de 46 anys executat a Texas, aquesta nit és la 30a persona que ha mort aquest any al país en aplicació de la pena capital.
1: Els titulars d'esports.
2: El Barça recupera Joan Garcia i està pendent de Rafinha per al partit de dissabte contra el Getafe en la represa de la primera divisió de futbol. L'Espanyol juga demà i Javi Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga. En bàsquet, el Manresa guanya l'Ulm alemany en la segona jornada de l'Eurocup per 101-89 i a la Champions de Waterpolo, victòria de l'Atlètic Barceloneta contra el Novi Serbi per 15-12. D'altra banda, la selecció espanyola femenina d'hoquei patins ha guanyat aquesta matinada l'últim partit de la fase de grups contra Suïssa per 5-0. Demà jugaran les semifinals previsiblement contra Portugal o Colòmbia. I avui, a 9:15, Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.
1: I el temps que farà avui, que sembla que s'espera un dia fred.
2: A veure, sí, exacte. De fet, Protecció Civil manté encara activada l'alerta groga per xàfecs que poden ser intensos i també s'afegeix la presència del vent. De fet, avui tindrem tramuntana i mestral als dos extrems del país i descens de les temperatures. També tindrem pluges al vessant nord dels Pirineus, on a la tarda la cota de neu baixarà cap als 1.800 metres i, d'altra banda, s'esperen nuvolades a les comarques de Girona amb ruixats que aniran situant-se cap a la costa central al pas de les hores.
1: Les 8:34, de seguida juguem al mini-quiz, aneu traient el mòbil, que a més, Laia, avui regalem, crec, el teu llibre preferit en el que portem de temporada.
3: Ai, és que n'he llegit molts que m'han agradat, però sí, aquest m'ha agradat molt. Aquest,
1: almenys d'autoria catalana?
3: Ah, sí, exacte, d'autoria catalana diria que sí.
1: Punt de no retorn de la Maria Climent. Si voleu el nou llibre d'aquesta escriptora branca, atents al que passarà d'aquí pocs minuts, quan ens hagi cantat l'Amy Winehouse, aquella cançó en la qual també pensava, en aquella misteriosa noia de la platja d'Ipanema.

0: Cat, mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
1: Obrim el piset compartit de Catalunya.
2: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
1: Cada tarda, de dilluns a divendres.
0: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, Cat.
2: I ara ho pots fer com... sexy.
1: Tinc els meus límits, Alberto.
2: Ui, que...
1: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a iCat.
0: Wow, wow, what the fuck.
4: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'iCat. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selector. Quatre amics, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a iCat.
5: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermana.

0: Piano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per ICAT.
1: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Les 8 i 40 descriu la Miau, que diu que estava conduint fa uns minuts i no podia escriure, però, punts suspensius. Les muntanyes! Era una cançó, això?
3: Que... Sí, la cançó de la jamborinada del 2016.
2: La pots entonar, sisplau?
3: No, perquè no me la sé de memòria. És que jo, com que no sóc de Cau, és de Cau, la jamborinada. Sí. No és la trobada de Caus de Catalunya. I, per cert, aquest any es renova i la tornen a fer. Fa 10 anys, de l'última. Vull dir que no és una cosa que puguis fer cada any.
4: Per què van deixar-la de fer?
3: No, és una cosa que es fes cada any. És un fet com extraordinari, perquè reunir tots els caus de Catalunya, de tots els moviments, a més, no només de Minyons, en una ciutat, doncs és una bogeria a nivell logístic.
5: És com el concurs de castells, de tant en tant.
3: Sí, jo et diria que hi ha més gent i tot que el concurs de castells. Llavors, aquest any 2027 la fan a Cervera.
4: Ah, mira.
3: Sí.
2: Diu aquesta oient, diu, molt bé, Laura, la secció, estic molt emocionada, careta amb cors als ulls, i diu, i no és que ara vulgui seguir amb la Torre del Cau, o sí, però diu,
3: clar que sí.
2: Com es nota i què fàcil que és quan a la vida o a la feina et trobes treballant o compartint temps amb algú que també ha sigut escolta. Com es nota? Natura, valors, autonomia. Això sí que és l'escola de la vida. Emoji de cor, sempre a punt. Bé que això la gent ho repeteix, aquestes tres últimes paraules.
4: Sempre a punt, és això del codi dels escoltes.
3: Sí, és una cosa del cau.
4: Però he de dir que si sou joves i esteu fent currículums i heu estat en un cau esplai o centre excursionista, poseu, perquè jo en més de 2 i 3 processos de selecció he vist que això és una cosa que es valora. I, per tant, té moltes atribucions implícites, poseu.
2: Tot això ho podeu explicar aquí.
1: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
2: Ara sí, el miniquiz, Laia, Rollmaster, avui quina àrea temàtica, o per dir-ho de forma més acadèmica, quin formatget?
4: El formatget de la literatura. Deixa'm...

0: Perquè avui es lliuren els guardons, més lliuren, es notifiquen els guardons de Premi Nobel de Literatura que d'aquest any en concret. Mira, van arrencar l'any 1901 amb la concessió del premi al francès Sully Prudhomme, i que per alguna raó mai no han premiat un escriptor o escriptora catalans. No sé per què deu ser. Sigui com sigui, en diverses ocasions s'hi ha estat força a prop, en contra del que podria semblar. La vegada que més vam ser a prop de tenir un català o catalana guardonat amb el Nobel de Literatura va ser segurament a principis del segle XX, que va rebre el guardó l'únic autor d'una llengua sense estat que ha guanyat mai un Nobel, l'autor occità Frederic Mistral, que el va compartir, a més no fos cas, amb un dramaturg madrileny, amb José Echegaray.
1: Sí, a sobre, sí, sí, de Madrid.
0: Exacte. I la pregunta que us fem avui és: quin autor català va ser a punt de guanyar el Premi Nobel juntament amb Frederic Mistral a principis del segle XX? I us donem quatre opcions. Va ser Jacint Verdaguer, opció A. Va ser opció B, Narcís Oller. Va ser opció C, Santiago Rusiñol. O va ser opció D, Àngel Guimerà.
2: 638-684565. 638-684565.
3: Això de a punt, perquè ho acabo d'entendre jo, què vol dir?
0: Vol dir que hi ha fonts fiables que...
3: Sonava.
0: Sí, no sé si sonava, però l'acadèmia ho va contemplar. Uh-huh. I se sap.
3: Quin escriptor català va ser valorat per l'acadèmia i quasi guanya el Premi Nobel de Literatura? A, Jacint Verdaguer. B, Narcís Oller. C, Santiago Rusiñol. O D, Àngel Guimerà. Entre tots els encertants, avui regalem, sí, un llibre, el més nou. De fet, va arribar ahir a llibreries el nou llibre de l'escriptora d'Amposta, Maria Climent, l'autora de Gina, l'autora de A casa teníem un himne, que ara publica Punt de no retorn. És la seva nova novel·la. Us la regala l'editorial L'Altre, i d'aquí una estona sentirem les veus de la Maria Climent, les paraules, la veu de la Maria Climent, que la Laia ha pogut conversar amb ella. Una cançoneta i resolem. Dan Peralbo i El Comboi amb la cançó autoanomenada com El Comboi. De seguida diem la persona guanyadora del miniquiz.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava a l'agenda, que m'agrada caminar de nit, carrers petits...
2: Que ben trobat, Laia. Parles de literatura i poses citant Mercè Rodoreta.
3: Sí, no sé qui em deu haver anat la idea. Està molt
4: a sobre l'has dit tu, Sergi.
2: És que se li ha de dir tot.
4: Val, doncs anem per feina.
3: Sí. Anem per feina. Teníem pendent resoldre el miniquiz d'avui. Us preguntàvem quin autor català va estar a punt de guanyar el Premi Nobel de Literatura juntament amb Frederic Mistral a principis del segle XX, que recordem que Frederic Mistral és l'únic autor de llengua sense estat que ha guanyat un Premi Nobel. Doncs us dèiem si havia estat Jacint Verdaguer, Narcís Oller, Santiago Rusiñol o Àngel Guimarà. Doncs la resposta correcta és la D, Àngel Guimarà, que l'Acadèmia Sueca volia guardonar l'any 1904 juntament amb Frederic Mistral. Tot i això, està provat que la diplomàcia espanyola va maniobrar.
4: Oh!
3: Sorpresa!
4: Per ningú tal que, ningú ho podia saber. Ni s'ho podien esperar.
3: Ja l'any 1904, eh? Per tal que el designat fos, en canvi, José Echegaray, que era una figura respectable i polifacètica, però bastant menor com a dramaturg. Això sí, era de Madrid, que tothom sap que això t'obre moltes portes. No va ser l'única vegada que Guimarà va ser a punt de guanyar el Nobel. Va tornar a estar el seu nom sobre la taula entre els anys 1907 i 1923. Estava avalat, entre altres, pel lingüista suec Fredrik Wolff. I, de fet, en aquell moment Terra Baixa s'havia estrenat als Estats Units i fins i tot s'havia rodat una pel·lícula l'any 1914, produïda per Paramount, de Terra Baixa.
2: Caram.
3: Sí, sí. Però res de tot això no va ser suficient i el president del comitè que escollia el premi, Harald Harne, apostava aquell any per mantenir una suposada neutralitat. De fet, el 1917 va escriure, el president del comitè que escollia el Nobel, repeteixo, va escriure... Seria una llàstima que l'Acadèmia ferís el delicat sentiment nacional castellà.
4: Ara, i aquí es van acabar les aspiracions. El delicat sentiment nacional castellà. Perquè... És molt delicat, sí.
3: Sí, no.
4: Quan se'l fareix,
3: anem
4: a dragar.
3: Exacte. Doncs bé, que sapigueu que avui hem après moltes coses. Més enllà d'això, hem rebut 106 respostes, de les quals 94 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 94.
5: Va, doncs ja que en tenim tants avui, el 91.
3: Doncs el 91 és en Jordi, que té un número acabat en 86.
4: Felicitats, Jordi!
5: Felicitats!
3: Enhorabona!
4: Felicitats! T'endús el llibre Punt de no retorn, la nova novel·la de la Maria Climent. D'aquí un segon sentirem les paraules d'aquesta escriptora. I ara volem sentir les paraules, encara millor, dels oients del programa. Laura, ja et pots anar categoritzant en allò de tipus de persona que ets segons arribes tard o d'hora i com reacciones al mateix moviment però dels altres i de la gent que et rodeja, val?
5: Vale.
4: Exemples, aquest àudio.
6: És que és superior a mi i té un nom, es diu Tit Optimist. Jo ja em vaig quedar més tranquil·la, vaig veure que no era l'única que em passava perquè això vol dir que hi ha més gent en el món que li passa. Que és que em penso que tinc temps de fer més coses de les que realment puc fer en aquell temps i aprofito i al final arribo tard. Llavors ara el que he fet és com posar-me alarmes 10 minuts abans del que toca, perquè així m'asseguro que arribo a l'hora.
4: Molta gent a tardana el que diuen és que no és cosa d'ells, que és que no poden evitar, que és com, ara sentíem la Mireia, que és com una condició, una afecció que tenen, no?
5: A veure,
4: I no se'n pot fer mofa i el límit de l'humor comença aquí.
5: No. Estic molt en contra d'aquesta opinió.
3: Nois,
5: hi ha gent que ho aconsegueix, no fotem.
3: Clar, es pot millorar.
5: Sí, jo no dic que sigui la persona més puntual del món, no ho soc, al revés. Jo estic molt a la mitja taula de que abans als llocs no arribo.
2: Però ho assumeixes.
5: Assumeixo que arribo sempre per vici i per defecte personal que es pot corregir 5-10 minuts tard als llocs.
3: Ah, d'acord.
5: Però tampoc em sembla una tardança que arribi a faltar el respecte a la persona que t'està esperant.
2: Estem d'acord, jo 5-10 minuts al respecto.
3: Home, t'he de dir que 5-10 minuts... És que jo, mira que sóc com la Laura, eh? Jo els 5-10 minuts sempre els faig tard, però reconec que tinc amigues puntuals que quan t'han esperat 3 vegades seguides 5 minuts al carrer que fa fred, igual has quedat a les 8 del vespre, 2:15 d'hora, en una cantonada, que no és el mateix quedar en un bar que en una cantonada, però t'estan esperant 7 minuts en una cantonada, un dia i un altre dia i un altre dia... Igual millor que arribis puntual.
2: No, bueno, però són acumulatius.
5: D'uns retards molt suportables, però és que hi ha gent que té la puta cara de dir, com aquesta oient, que és una condició seva, sí, bueno, sí, sí, de naixement, no, clar, que no la poden canviar, amb retards de mitja hora.
4: Yeah.
5: Home.
4: S'ha generat, abans que arribessis, Laura, el subdebat molt interessant de quan et conviden ja a una casa, una festa, un aniversari, casa d'algú. Jo deia que arribar abans d'hores de mala educació, arribar a l'hora és també de mala educació, arribar una hora tard és d'avorrits i que a partir de llavors és quan jo pretenc arribar a les festes, que a més és divendres i dissabte, no vull anar amb el cuet al cul, saps?
5: Però les festes tampoc t'estan esperant per res concret, no?
4: No, no,
5: al final
4: sí,
5: no estàs fent anar malament ningú si arribes a l'hora o si arribes tard.
4: La Laia diu que els països normals toquen el timbre de la casa a l'hora que és i a l'hora de marxar, marxa.
3: No, normals no, però te'n vas cap al nord d'Europa i s'ha de vigilar molt amb això, perquè aquí anem a uns contextos que quan vas...
4: Els que són ordenats.
3: Allà dius una hora i venen a aquella hora, 5 minuts abans, són a la porta i te pregunten ja a quina hora s'acaba i sí, sí, és la veritat una cosa.
7: M'agrada arribar a l'hora, però no m'agrada esperar. O sigui que el marge d'error aquí és molt gran, perquè és que surto a l'últim moment per arribar a la bona hora i, clar, si em menjo 3 semàfors en vermell, doncs pues, arribo tard. I el que acaba pagant tot això moltes vegades és el meu fill, que en lloc d'arribar a l'escola a les 9, arriba a les 9:02, 9:03. I això per què? Perquè estic esperant al final del mini-quiz per a reprendre la dutxa i després anem corrents. Però això, m'agrada arribar a l'hora.
2: Ah, la culpa és nostra, a sobre.
4: És a dir, mira, interromp la dutxa, o sigui, el seu fill es refreda perquè la interromp per jugar al mini-quiz i després ja reprèn la dutxa, tot i sabent que aquest moment de pausa farà que arribin tard al col·le i que pugui tenir un
2: totalment perdonable. Si és culpa nostra, t'ho perdonem.
4: Avui, oients, expliqueu-nos si sou de tardans o primerencs.
8: Jo una mica era superimpuntual, que a sobre va tindre la barra de dir-nos, no, és que a mi no m'agrada esperar, així que vinc tard sempre. Llavors el vam fer, l'idea amb una hora errònia, fins que més o menys ho va pillar, i va ser un mira, quan vulguis vindre, vens. No et tirem cap hora, ja t'espavilaràs. El meu avi, que sempre deia, d'hora només n'hi ha una. La segueixes o no la segueixes? I en aquesta casa la seguim.
9: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
2: L'últim dia que vam fer Worse Than Ever, us vaig punxar aquesta cançó. És una cançó fictícia d'un grup fictici feta per la pel·li Tu, la lletra i jo, la música, el Pop Goes My Heart, que és una cançó molt vuitantera. I això m'ha fet seguir als anys 80, on el que sí que va ser real va ser aquest èxit. Em refereixo a la mare dels One Hit Wonders, el Take On Me, The Ha, cançó vuitantera, on les hi hagi, que la gent va tornar a escoltar força fa 6 anyets, quan The Weeknd va fer una cançó que se li assemblava moltíssim, es deia Blinding Lights. Doncs bé, la cançó de The Weeknd també va servir d'inspiració a d'altres per fer cançons ben semblants. Per exemple, al Vietnam van fer aquesta. Es titula Ngoi Sao Ko Don i en la que quasi plagiaven fins i tot el videoclip. Si el veieu, té els mateixos cotxes, llums de ciutat diverses en plena nit com la de Weeknd. I a Catalunya què vam fer? Doncs també vam tenir la nostra espècie de Blinding Lights, Take On Me, a la catalana, la vam fer els Doctor Prats amb l'ajut de Stay Homes i no em digueu que no ho recorda tot plegat perquè és senzillament quasi el mateix. Seguirem ballant.

0: i sona els experts.
1: Sí. Matt Damon per estona, eh? Amb el cas Born, el mitat Born, l'ultimatum de Born, el llac de Born, Jason Born, tot molt Born.
2: A mi m'agraden, eh? És que Matt Damon m'agraden molt.
1: I collons que hem començat per Bond i acabem
2: veritat,
1: amb Born.
2: És veritat,
1: és veritat. Del món
3: i...
1: Mira,
3: i torno
1: al
3: Bond.
4: Vale, gràcies.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Una mica més de 2 minuts i seran les 9 del matí, moment pel dilema que ens llença en Roger Saró.
4: I que oients heu de participar també. Avui l'he formulat d'una manera que és zero subjectiva de resposta empírica, quadrada i final. Heu de repartir punts, que és molt fàcil. Com si fos un joc de rol, us dono 10 punts a cadascú i els heu de repartir com vulgueu, els heu de gastar tots i heu de repartir 10 punts en afegir a la vostra vida intel·ligència o bellesa. Tenint en compte que si opteu per posar-vos un munt de punts d'intel·ligència, potser algú pensarà que sou tontos. O que si poseu tots els punts en guanyar bellesa, ja segurament també pensaran que sou tontos i que és tot el que us interessa.
1: És a dir, per exemple, si poso un 9 a intel·ligència, em queda un per bellesa, no?
4: És molt bon exemple.
1: Val. Doncs jo faig 7 intel·ligència i 3 bellesa.
4: Ah, sí, justifiqui-ho.
1: Doncs a veure... Que
4: et creus molt guapo.
1: No.
4: Clar,
1: no,
4: penseu...
1: No.
4: També,
2: heu de venir... Ah, és per millorar el que tenim. No és la partida 0.
4: Això era les instruccions. Sí, sí, és suma, és sumatori, és bo per tothom. Però sí, és sumatori.
2: Tota és... Si jo soc molt guapa, no cal que me'n posi gaires.
4: Exacte, és que hi ha conseqüències. Entesos. Vols posar tota intel·ligència? Penseu que també la intel·ligència va bé per la vida, però després podeu pensar, ah, el capital sexual també va molt bé.
2: No,
4: per
2: la intel·ligència no va tan bé per la vida. Bueno,
1: som el que tinc.
2: Però
4: dic, no per la felicitat. No, atenció, que si puja la intel·ligència pot baixar molt la felicitat.
2: Totalment, és això, estàs molt amargat, saps
1: no,
2: massa
1: home,
2: coses.
1: No, no, ah, no. Val. És sumar el que ja tenim, d'acord.
4: Sí, sí, és tu mateix, el Sergi, tota la vida i et regalo 10 punts. Te'ls has de repartir entre intel·ligència o bellesa.
2: Hòstia, és guai, és molt guai aquest dilema, Roger.
4: Sí, però tenim un minut, Laia, justifica...
2: Mira, ja jo me'n poso, també com en Sergi, me'n poso 7 d'intel·ligència i 3 de bellesa.
4: Ah, per tant,
2: que penso que m'agrada molt de guanyar-hi sempre.
4: Sí, sí, sí, per tant, també és important per tu la bellesa i creus
2: que
4: te'n
2: falta... Sí, clar, perquè vaig molt curta d'això.
4: 3 puntets, sí, sí. Vale. Ah, Laura, va.
5: Jo apuro una mica més i crec que faig 5 i 5, eh?
1: Sí.
5: És que jo tan intel·ligent no vull ser, de veritat.
2: Perquè tu ja ho ets molt, llavors,
5: no, no és per això. T'estàs segur que el motiu no és aquest, però és que veig gent que pensa molt al meu voltant i són profundament infeliços, però perquè tens unes percepcions de com funciona el món.
2: Hi ha gent molt llesta, molt feliç, de veritat, us ho dic.
5: Doncs no ho sé, jo em quedo amb això, crec.
1: Més mai, jo crec que és tan gran el que pots arribar a abarcar, que mai és prou, no? La intel·ligència,
2: clar,
1: en canvi, la pura, ràpidament dius, bueno, això...
4: Jo també diria 5 i 5, perquè tampoc vull, no vull pensar més. Però...
0: Que ja són les 9! Una hora i pleguem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: la bitxi. Comencem fent saltirons aquesta nova hora. The Nights es titula aquesta cançó que us hem punxat ara que són les 9 i 2 minuts d'aquest matí d'octubre. Avui que és dia 8, avui que és dijous, aquí amb la companyia de la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Som els experts d'ICAT i us despertem cada dia fins a les 10. També amb la Laura Grau. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I en Sergi Vives.
2: Bon dijous.
0: I la companyia també dels oients que també juguen amb aquests 10 punts en aquest dilema que avui us hem proposat. La Thaís clarament diu 6 d'intel·ligència, 4 de bellesa. En David ens diu, estic entre el 6-4 i el 7-3, perquè diu, és a dir, guanya també la intel·ligència, diu, intelligence is not the new sexy, it's always been so. Per tant, a més, per algú que realment valori la intel·ligència com a cosa sexy, posa't en 10, tu, això que tindràs de llest, ja, però, és atractiu, no?
1: No, m'agrada molt que has de sumar, perquè si tu parteixes de 0 i no et sumes ni un punt de bellesa, és que clar, però cal ser una defecció. O sigui,
0: no, és
1: coses...
0: sumar d'on parteixes. El joc era això, sí.
1: Sí, sí.
0: En Salva diu...
1: Podria fer 8 i 2, fins i tot, jo, eh?
0: D'intel·ligència i bellesa.
3: Sí. M'encanta, perquè l'oient dels experts no pot baixar del 6 d'intel·ligència. Eh? No,
0: mira, mira, mira, en Salva, jo em sacrifico per la humanitat, em poso 10 d'intel·ligència, aviam si així arreglo alguna cosa, perquè amb la intel·ligència actual...
1: en aquest...
2: no anem enlloc.
0: No arribarem enlloc. I el meu cos ja m'està bé com, a, com està ara. La Mireia diu, jo sóc tan guapa que me'n poso 10 d'intel·ligència.
1: Veus?
0: I de, la, mira, un altre també, en Marc Quintana, tota intel·ligència, 10 i 0. Recordeu que no es pot corregir, eh? No,
1: això
0: no...
1: ja vol dir que són molt intel·ligents.
3: La... Uà, Sergi, quins hem... No, no, t'ho has dit 7 i 3, no? També.
0: 7, 3,
3: en Roger i jo, 5, hem sigut 5. Els que hem dit 5 de bellesa, ah. Perquè total...
0: Sí, sí, sí, sí. Luis diu, la intel·ligència m'ha portat més aviat poques coses positives de la vida. Doncs mira, si vols, Luis, 10 de bellesa per tu.
2: Has vist el Toni? Diu, jo em poso 0 als dos, perquè no em faci mal el turmell ni el geroll quan em moco una mica.
1: Ara no ho he entès.
3: Jo crec que és ell que no ha entès el joc.
0: Bé, ara intentarem esbrinar-ho. A més, s'han de gastar els 10, Toni. La Dominica diu 8-2. És a dir, 8 d'intel·ligència, 2 de bellesa. A veure si m'explota més el cap, però per alguna cosa bona.
1: És que t'he de dir que sobrepassar molt de bellesa a la mitjana trobo que és una pèssima idea.
0: La,
1: o sigui,
0: Núria...
1: la gent li va fatal. Els superguapos i superguapes els hi va fatal. Sí, dic de veritat. Sí,
0: sí. Doncs mira, l'Albert és com tu, perquè diu 10-0. En canvi, la Núria és com la Laura i jo, diu 5-5. La Thaís diu, no vull ser ignorant, és a dir, fatxa. Bé, i en Xavi, m'ha agradat, ara canviant de tema, en Xavi, és un oient nostre, que ell treballa com a amb el món del, amb contractistes d'obra pública. És a dir, és una feina important perquè en Xavi treballa de manera que diners nostres, diners públics, vagin a empreses privades perquè a la vegada facin infraestructures per les persones.
1: Això està bé, a priori.
0: Feina important. Molt bé. I diu, en aquest món hi ha molts fills de puta i s'ha de distingir entre fills de puta i bones persones. I sí. Sabeu com ho fa?
1: No.
0: Laia, Laura?
1: Els hi pregunta si ha anat a l'esplai.
0: Mira el currículum i diu, si atacau esplai, són
1: molt
0: bé, punts molt a favor.
1: Bé. Contracte directe.
0: És a dir, la propera vegada...
1: Per un món millor.
0: Que veieu un pont que passa sobre un riu i digueu, potser l'ha fet una persona que va anar a un cau perquè tots els humans d'un poble i l'altre puguem creuar el riu.
3: Segur que no l'ha fet amb el material més barat, a veure si es destrueix en la primera pluja.
1: Qui és aquest que li farem un monument aquí a la Diagonal?
0: És en Xavi. Que...
1: Xavi, monument a la Diagonal.
0: Sí,
1: ja.
0: Ara farem un concurs d'artistes
1: claro.
0: A veure quin és, a banda de molt creatiu, bona persona, i se li dona el contracte per fer
1: monument.
0: El monument.
2: Escolta, bé, quan fan monuments a la Diagonal, normalment no és per ser bones persones.
1: Però ara ho canviarem, això.
2: Ah, val.
0: Quin hi ha de faig a la Diagonal?
2: Me'n recordo l'obelisc, almenys. Menys, estava dedicat a...
0: Ah, Jaume, a Jordi... Ai, a Joan Carles, ara
2: Joan
0: primer.
2: Joan Carles sí. I abans el feixista.
0: I el de Tortosa, que dona molt per parlar.
2: Ah,
0: que porten 50 anys parlant.
1: Que sí, que sí, no?
0: Bé, si voleu explicar-nos més cosetes i entrar també en aquest dilema de bellesa i intel·ligència, podeu fer-ho aquí.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: Ah, i aquí podeu també votar la cançó de les 10. Teniu l'enquesta fixada al nostre grup d'oients. Demaneu entrar-hi, si voleu, i aquí podreu clicar una de les 4 cançons que us llença cada dia en Sergi per tancar el programa inspirat en...
4: La Femèrdida!
2: Un 8 d'octubre, com avui de l'any 1985, naixia a Honolulu un home conegut per ser Bruno Mars. Que no es deia Bruno Mars, es deia Peter Gene Hernández Jr. No sé si sabies aquesta dada.
3: No, però bueno, ja m'imaginava que no es deia Bruno Mars, eh? No hagués pas donat un duro per
2: el
3: aquest nom.
2: El que sí que sabem és que ets una mica fan, no?
3: M'agrada, sí, Mars. Tu
2: sempre,
3: jo ho
2: sempre has comentat que t'ha agradat. Doncs sí, sí, sí. Ell va començar de ben menut amb això del món de la música. Amb 3 anyets ja participava als espectacles que feia el seu tiet, que era imitador de l'Elvis Presley, i ell es va influenciar molt per l'Elvis i també per Michael Jackson, és a dir, el rei del rock i el rei del pop. Mars va debutar el 2010 i des de les ha estat normalment número 1 a les llistes del seu país i de mig planeta. Avui ens quedem al Pacífic per fer-vos escollir entre 4 cantants o artistes nascuts a l'illa de Hawaii, com en Bruno Mars. També va néixer a Honolulu la cantant Nicole Scherzinger.

0: formació d'R&B pop, nascuda inicialment com una companyia de ball burlesc, que va arribar a vendre més de 55 milions de discos amb cançons ben conegudes com aquesta que sentim, Doncha, publicada l'any 2005. Més cantants de Hawaii. Va haver una època, a inicis del 2000, que tu anessis al casament que anessis, posaven aquesta cançó.
1: Ara posen la del Bruno Mars.
0: Exacte. Exacte, Marry You, crec que
1: per
0: es diu.
1: Per tancar el cercle.
0: Sí, sí, sí. Doncs aquest que se'n diu és Israel Kamakawiwole, que va ser un dels músics
1: com
0: indígenes... Kamakawiwole.
1: Molt bé.
0: Va ser un dels músics indígenes hawaians més cèlebres i influents de tots els temps, reconegut mundialment pel seu activisme en defensa dels drets i la cultura del seu poble i també aquesta mestria que demostra amb l'ukelele, deixant-nos cançons com aquesta versió del tema Over the Rainbow, que es va fer molt popular, com diem. I acabarem amb la Nicole Kidman. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. L'actriu va créixer a Austràlia, però va néixer a Hawaii. Va viure-hi fins als 4 anys, abans de marxar a Austràlia. Durant la primera dècada dels 2000, Kidman va ser l'actriu millor pagada del planeta. Va protagonitzar pel·lícules com Moulin Rouge, on a més ens va demostrar les seves habilitats com a cantant amb temes com el que sentim, Sparkling Diamonds. Tenim 4 cançons d'artistes nascuts a Hawaii. Laura, quina votes per tancar el programa? No. I Just Might, de Bruno Mars, Doncha, de Pussycat Dolls, Over the Rainbow, d'Israel Kamakawiwole, Macaui Wole o Sparkling Diamonds de Nicole Kidman.
1: Bruno Mars, que fa bon rotllo ara de bon matí.
0: I la pregunta és, va guanyar en Bruno Mars?
2: No, guanya l'Israel Kamakawiwo, però ben apropet, Bruno Mars segon i també Pussycat Dolls, la Nicole Kidman ja eliminada. Entreu aquí al nostre grup de WhatsApp i cliqueu la cançó que més us agradi, us farem cas i la que tingui més vots la punxarem a l'últim instant del programa d'avui. Ara, més ritme amb els Boom Boom Fighters i en Cucapí, que ens canta en Big Tune, acompanyats de Tropico i Hat

0: Aquí sona els experts.
1: Entre les eleccions, que ara hi haurà com aquesta campanya salvatge durant mesos.
2: Sí, mandra.
1: Tothom intentant esgarrapar quatre vots, fent saco de populisme, tots sabem que és mentida, hi ha com molt desànim.
3: Has dit durant mesos, però serà durant setmanes, que això ho tenim
1: espera,
3: a tocar,
1: Espera, tu penses que podrem formar govern?
3: Repetició.
4: No havia vist això, clar.
1: Bueno, perdoneu, jo venia a intentar-vos com animar, saps? No desanimar.
5: I bueno, ja se pot morir.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal. Com en Bambi. Sóc
3: com en Bambi. Jo sóc en Bambi. Les 9 i 13, avui a Primera Horíssima, hem llegit alguns comentaris, algunes cròniques del primer dels quatre concerts acomiadats dels Oques Grasses. M'ha molat, Laura, tu encara no hi eres, un oient que ho sabia tot, les llançaderes, quan ha durat, que han començat una mica tard, tot excepte què ha passat dintre, perquè era l'Aleix, el típic pare sexista... taxista. Taxista, que ha anat a portar la família i a recollir-la després, Ens ha anat molt bé a temes de mobilitat, perquè a banda de la crònica emocional, doncs també hem tingut aquests concerts que us poden servir pels qui aneu avui o demà o dissabte, que també voldrem les vostres cròniques. Però, Laura, passen altres coses més enllà dels Oques Grasses dient adéu?
1: Doncs sí, jo ja us vaig dir ahir que aquest cap de setmana us tocarà menjar-vos la turra a la gent que us és absolutament igual a Oques Grasses. Us compadeixo i hem estat tots aquí en algun moment de la vida. Però hi ha altres coses, sí, hi ha altres coses a atendre en aquest cap de setmana llarg. Res a celebrar el dia 12 d'octubre, però tot a celebrar qualsevol festiu del calendari. Tampoc ens hi posarem de cul.
3: De fet, jo sempre que aprofito el dia 12 per veure més pel·lis al Festival de Sitges, dic que és feina. Ho faig bé? Porto 15 anys amb la mateixa
1: jornada
3: broma.
1: Jornada laboral, no? Sí, per tu?
3: Sí.
1: Molt bé, doncs
3: sí,
1: com tu, suposo que n'hi haurà molts d'altres. Doncs, Roger, posa'ns una mica en context de què podem trobar al Festival de Cinema de Terror de Sitges, perquè jo, personalment, no hi he anat mai. Crec que m'agradaria viure aquesta experiència, però necessitaria anar amb un esquadró de persones que em facin sentir segura, perquè jo em cago a sobre amb qualsevol cosa de por. I, a més, sé que hi ha molt friqui. Sé que hi ha... És un ambient molt, molt cinèfil friqui.
6: Abans que t'ho digui en Roger, demà la pregunta del dia justament és cinema de terror. Què onda?
1: Vull dir, doncs us aneu pensant.
3: De fet, us hem penjat al grup de WhatsApp al llistat de 11 pel·lícules que ens hem repartit aquí entre el Roger i el Roger i que veurem des de demà fins al dia 12 i la setmana que ve us les explicaré algunes que per això et dic que és jornada laboral.
2: També deixa'm trecar una llança. Roger, tu m'has explicat al llarg dels anys, jo era potser com la Laura, que tenia priorismes al voltant del terror, però ja fa anys que això passa de la història i Sitges és molt més sinònim de cinema fantàstic, els gèneres són molt més oberts, no? Vull dir que és molt més per tots els públics que no havies estat en un inici.
3: La paraula que faig servir a Laia Gèneres és ideal perquè, malgrat es diu Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, el que veus és cinema de gènere. És a dir, tot el que està dintre de la fantasia o fantaterror en pots veure un munt. Però tot el que sigui ciència-ficció, des de la més d'aventures a la més, el que se'n diu especulativa, també n'hi ha. I quan dic gèneres vol dir pel·lis de gàngsters o de yakuzas, és a dir, pel·lis asiàtiques de gàngsters, n'hi ha moltíssimes. Així com li pots dir pel·lis de samurais o pel·lis d'intriga, o vaja, sense anar més lluny, la Substància de l'any passat, que va ser de les més comentades, que és ciència-ficció, és body horror i que et porta a parlar de moltes coses. De fet, a mi me n'han enviat una, ja també per premsa, una pel·li francesa que parla de... No sé si ho diré ja, perquè llavors...
1: No,
3: perquè perd la gràcia, perquè es podria haver dit l'he vist al festival. No, me l'han enviat per periodistes.
4: Vale.
3: Una pel·li que parla de com els sanitaris estan tan matxacats de treballar, explicat des del primer dia, no només per les torns interminables, sinó també per jefes també insuportables.
1: Es pot veure The Pit, el Festival de Fantàstic de Sitges?
3: És ambient The Pit, però es converteix en una pel·li també de body horror, on hi ha una pandèmia, on hi ha tot això que comença a sortir a la pell, doncs, coses fastigoses, erupcions a la cara i tal, et vas tornant un monstre, però molt efectiu. És a dir, pots aguantar més hores treballant, fas millor la teva feina, la protagonista, que és una resident...
1: Hòstia, distopia forta,
3: sí,
1: no?
3: Sí, és una resident com la de Pit, però al cap de pocs dies comença a fer cirurgies, ella, no? Però arriba a casa, es posa al llit, s'aixeca, torna a l'hospital, i això és una pel·li de terror. El terror del fet d'haver de treballar.
1: Hòstia, molt bé, el Festival de Sitges és molt interessant. Ens explicaràs més coses, Roger, la setmana que ve, perquè de veritat que a mi m'agradaria passar-hi en algun moment.
3: Aquest es diu Sanguin i es veu aquest cap de setmana. Si voleu anar-hi, la primera recomanació que us llancem aquest any.
1: Perfecte. I per últim, comencen aquest cap de setmana les fires i firetes, que a mi em fan feliç, la veritat. Birres i més birres, birres i més birres, birres i més birres. I a més, volia passar un momentet de res per l'Octoberfest. Que em sembla el mal, o sigui, us penseu que jo defensaré l'Octoberfest? No. Però és un molt bon lloc perquè tots els quillos de Catalunya vagin a l'Octoberfest i ens deixin a la resta en pau a les nostres fires d'artesania, fires medievals i fires de cultura popular de la resta de Catalunya, perquè no sé per què està passant, que està havent-hi un efecte crida, que doctor, els quillos de... estan anant a les fires d'artesania.
2: Ah, sí?
1: Bueno, no ho sé, jo me'ls estic començant a trobar gent allà fotent cua amb una parada de, no ho sé, de cervesa artesana, dient, perdona, és que tengo un agujero en el vaso, jaja. Ja. I jo pensant, però què és aquest ambient? Per què m'estan canviant el personal d'aquesta mena de fires? Jo estic a favor,
6: potser
1: que
6: la gent
1: pugui
6: que anava a les fires medievals està anant a l'Octoberfest. S'estan canviant els llocs.
2: Jo hi vaig anar, però fa molts anys, no compta, no?
6: L'Octoberfest.
2: És aquest que fan aquí la fira de Montjuïc, no?
6: El fan ja tot arreu, perdona, sí, exacte, eh? Jo tinc, ja, en el Ràdio Visió hi ha com dos o tres embalats que s'han habilitat només per això.
2: Pues jo dic que jo vaig anar amb una d'Alemanya d'Octoberfest i res a veure, és a dir, és com lo de fer la fèria d'abril aquí, tot o mal, no hi aneu un Octoberfest aquí perquè no té res a veure amb els guais d'Alemanya, és una cosa horrible, ja és una imitació barata.
1: Exacte, però bueno, si l'única cosa que voleu fer és passar el diumenge bevent cervesa de qualsevol tipus i molestant el personal, cridant i fotent el xou amb la vostra família... Aneu a l'Octoberfest i ens deixeu a la resta anar a les fires tranquil·lets.
3: Si el teu somni és que un expat alemany o austríac et doni l'Insta, potser
6: és el lloc,
3: hi rasques, sí.
1: Ah, bueno, mira, també.
6: Però millor, mira quin ambient, mira com ha canviat l'ambient de cop i volta.
1: Perquè aquesta setmana, a més, no és que hi hagi una fira, és que n'hi ha 80, eh? Hi ha simultàniament a tot arreu del país. Us en dic unes quantes per si us agafen a prop i voleu anar a treure-hi el cap.
6: És que la tardor és el moment de les fires medievals.
1: Sí. Fires medievals i fires de tota mena, sí, perquè la primera, sí, que us diré no té res de medieval, és una mica friki, de fet, però quina? Jo crec que hi ha gent que li pot agradar molt anar-hi, que és el Festival de Lego a Montblanc.
2: Uau!
1: Es diu Bricània. És que
6: bueno,
1: és
6: el lloc sí que és medieval, Montblanc.
1: Sí, el lloc és medieval, sí, però la fira no.
2: Sí, no, i el Lego tampoc.
1: I hi ha molta gent que li encanta el Lego i que penso que pot gaudir, bueno, molt d'aquest esdeveniment.
6: El Lego Castell sí que és una mica medieval, no?
2: També és veritat.
6: Ah.
1: Després, també a Reus, teniu la fira modernista del 1900.
2: Tot allò vestit d'època. Que guai.
1: Exacte. A mi, el de vestir-se d'època, hi ha una part que em sembla bé.
6: Sí.
1: Si hi ha un rigor històric de com era realment aquella ciutat el 1900 i intentes recrear, doncs, els oficis i tal, amb una mena de pàtina periodística que em sembla bé, però hi ha fires medievals que tot és inventat, eh? I que els vestits són de l'Amazon i que fa una mica de cringe. Però, bueno, espero que no sigui el cas de la fira modernista de Reus, ni tampoc de la fira de bandolers al Cuber.
6: Molt bé.
1: Que aquesta us faig spoiler, que jo hi passaré.
6: Val.
1: Perquè estaré per la zona. I ja us explicaré què tal, perquè no hi he anat mai.
2: Té
1: i
2: molt
1: fa
2: bona
1: molt
2: pinta,
1: bona pinta.
2: Sí, sí, sí.
1: Fira de bandolers al Cuber. També hi ha les festes de la Baronia de Pinós a Bagà, cosa jo penso que també de rigor tradicional històric, perquè la Baronia de Pinós existeix, vull dir, va passar.
2: Val.
1: I també hi ha un mercat medieval a Tarragona, que aquest potser és una mica més públic generalista, us diria.
6: Segurament.
1: I vestits de l'Amazon, també.
2: Sí, perquè hauria de ser dels romans, no? Tarragona, vull dir, si volguéssim ser fidedignes.
6: Sí.
1: Però bé, sempre fa il·lusió. Una mica, sí, de mercat medieval, si sou per Tarragona, doncs mira, passeu per allà i segur que hi ha, sobretot en aquestes fires, el que més m'agrada no és tant l'espectacle o la decoració que hi pugui vencir, sinó que sempre hi ha parades d'artesans que fan feina durant tot l'any a la seva zona per fer comerç de proximitat, per fer productes ecològics, fet amb molt de carinyo, molt de mimo, i que tenen oportunitat en aquests llocs per fer una mica de parador i perquè pugueu conèixer-los. Així que endavant.
3: La Cristina diu a Llobera la fira de l'empelt i seré allí amb la paradeta. Gent que es dedica a empaltar, és a dir...
2: Ah, molt bé.
3: Laia.
2: Això és quan, em sembla que és quan agafes dues espècies diferents d'arbres o plantes, no?, i en vols generar una, doncs, que tingui unes propietats concretes i fas a partir de dues diferents.
3: I l'Ona, que diu que a Manlleu, abans de l'Octoberfest, ja fèiem la festa del porc i la cervesa.
6: Home,
3: i
6: tant.
2: Ah, veus, jo vaig a veure la brama del cèrvol, ja us explicaré què tal.
1: Ara, anava a dir-te, sí, sí, sí, també, sí, de Pont d'Octubre.
2: Ja us ho explicaré.
6: No falla.
3: Una mica de blau.
1: Adéu, Laura Grau.
3: Adéu, Laura Grau. Fins demà i una mica més de música amb els Blau Mood, que us canten el millor que hem fet.

0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Dos quarts menys cinc, parlem de llibres. La tercera novel·la de la Maria Climent, Punt de no retorn, ja és una realitat. De fet, ahir mateix arribava a llibreries. Tu, Laia, també n'has tingut accés anticipat i ja te l'has més que acabada.
2: Sí, es llegeix gairebé d'una tirada, diria. A mi m'ha agradat molt, m'ha enganxat molt. I, de fet, és que som davant d'una novel·la, jo diria, marca de la casa, Maria Climent, si és que es pot dir això davant d'una autora que té tres novel·les, però que trobo que ha donat un segell ja molt personal. De fet, hi ha alguns dels components que coneixem de la seva literatura que s'hi reconeixen fàcil. Què us diré? A veure, canvis de rumb en la vida d'una persona, decisions transcendentals, aquesta idea com de recalcular plans previstos a unes alçades de la vida en què les coses veus que no t'acaben de sortir com havies planejat i has de fer allò de recalcular del GPS i veure doncs, com ho afrontes, no? A partir d'ara com traces un nou camí, un nou rumb. La Maria Climent ens acosta a la vida de la Júlia, i aquí va la premissa de la novel·la. És una protagonista que és una mare de família, té parella, té una filla d'uns 3-4 anys. Aquesta parella és una altra dona i a ella, la Júlia, li sorgeix una oportunitat laboral a Gran Bretanya per 3 mesos. I aquí, quan tens una criatura de 3 anys i una parella, doncs naturalment apareixen moltes emocions contradictòries. L'opció de llibertat, quan estàs absorbit per una maternitat, això, intensa, però també la culpa. És a dir, llibertat i culpa com a dues grans protagonistes. Perquè, de fet, és quan ella pren distància del seu dia a dia, quan fa aquest pas, doncs que la Júlia descobreix que es troba en un punt de no retorn. D'aquí també doncs, un dels punts de no retorn, títol de la novel·la, no? A la seva vida, ella veu que acaba de guanyar una perspectiva que l'ajuda a desxifrar coses que potser no veia quan era ben bé a dins de l'ull de l'huracà. És a dir, ella pot començar a desxifrar quines són les peces que no funcionen en l'engranatge de la seva vida. Ens ho explica la mateixa Maria Climent.
3: N'hi ha uns quants de punts de no retorn a la novel·la, crec. Des d'adonar-se que s'han pres decisions irreversibles fins a adonar-se que no es vol continuar vivint així o sentint-se d'esta manera, deixar de veure la parella com l'havies vist fins al moment. Aquell clic que et fa el cap un dia i després ja no es pot desfer.
2: Ara la Maria Climent parlava doncs, de les decisions que prenem o altres que no prenem, les conseqüències que té just això, aquestes decisions que en alguns moments de la vida hem anat prenent. En aquest sentit, la novel·la va fent un símil al llarg de tots els capítols amb el fet d'aparcar. És a dir, ella diu que a la nostra vida nosaltres anem conduint, però hi ha un moment en què aparquem i a vegades aparquem al primer lloc que trobem.
3: Hi ha un moment en què la protagonista diu alguna cosa així com vas conduint per la vida fins que un dia aparques i jo duia amunt de copilot quan vaig aparcar o potser era ella qui conduïa i jo em vaig deixar aparcar. I això ho dic perquè el temps, el pas del temps o l'edat, més aviat, té un pes molt important en la novel·la, però també en les nostres vides. Vull dir que al final tot gira entorn al fet d'haver pres o no encara decisions irreversibles i el cost que té canviar de vida quan sí que les has pres.
2: El cost que té canviar de vida, no és el mateix, no? Prendre una decisió en un moment en què no tens cap lligam, en què sí que en tens. Això és, per tant, un dels principals temes de la novel·la o dels contextos, si més no, en què es desenvolupa, que és la maternitat, la criança. És una qüestió, la maternitat o la criança, que no apareix a la novel·la per mostrar-ne la cara més dura, com sí que han fet altres textos últimament, no? Allò de... És una novel·la que descobreix la cara oculta de la criança, no? I que fins ara no se'n parlava. No és tant això, o no només, sinó també que una mica vol apel·lar a la pròpia responsabilitat i també valentia, perquè al final són les dues coses, i remarcar que no totes les decisions que prenem són igual de transcendents a la vida.
3: El que li passa a Júlia és que s'ha abocat tant a la criança que s'ha convertit en una persona horrible i té la sensació d'haver desaparegut de la seva pròpia vida. Fins que arriba un dia, des de la distància, que s'adona que es pensava que era feliç i no ho era i que la maternitat no podia ser sinònim d'allò.
1: Mira, l'Emmanuel, la nostra oient, diu la meva parella

0: se'n va 6 mesos a Finlàndia l'any vinent. Espero que no acabi com el llibre comentat per la Laia. Què li recomanaries en plan consell emocional?
1: Pff, no en tinc ni idea. Però mira, que llegeixi el llibre, que segur que li dona alguna eina. Mira, una cosa que li passa a la Júlia en relació amb la criança és que la confon. És a dir, això segur que hi haurà gent que ha estat mare i que ho identifica. La Júlia atribueix a la criança una sèrie de conseqüències que potser no acaben de ser certes. És a dir, que tenen a veure amb el desgast de la parella en un context de comaternitat i, per tant, és difícil saber on acaba una cosa i on comença l'altra, perquè és tan nebulosa de la maternitat i del cansament, doncs ho tapa tot, no? És a dir, potser la dicotomia maternitat-llibertat no és sempre tan evident, encara que potser a vegades es disfressi d'això. Però en un context així, això que dèiem, quan ets ben bé dins de l'ull de l'huracà, no és fàcil treure conclusions, perquè, a més, fer-ho doncs, implica el reconeixement doncs, de les pròpies emocions, d'allò que les causa, començar a fer diagnòstics, adonar-te que una mateixa, doncs, que t'has equivocat, que cal recalcular la ruta, allò que dèiem. La novel·la al final parla d'aquesta valentia, però també de les amistats, parla d'infidelitats, perquè tot això li dona aquesta pàtina d'humor, també de tragicomèdia, trobo tan característic de la Maria Climent, que és aquesta sensació que penses, hosti, és tan desgraciada, pobra, sempre. I això et fa també empatitzar molt, perquè doncs, la vida al final està plena d'encerts i d'errors, i al final doncs, la fugida endavant és un tema que tots hem recorregut alguna vegada. No?
0: Felicitats en Jordi Casas, guanyador del miniquiz d'avui, que s'endú aquest llibre a casa seva. La resta seguiu participant demà. La nostra oient Gisela diu, és que estava en un túnel, podeu tornar a dir el títol.
1: A punt de no retorn, de la Maria Climent. Llegint-ho de veritat, aviam què us ha semblat. Ens ho dieu. Publica l'altre editorial. A mi m'ha agradat moltíssim.
2: Així sona Els Experts.
3: És veritat que quan et trobes algú pel carrer, el que li diguis ja denota si tens ganes de conversa o no. Jo, per exemple, sóc molt de dir Déu!
4: Déu!
3: Clar. Que ja implica que ja no vols saber-ne res.
1: No tinc cap ganes de parlar.
3: Exacte. Si ja no vas amb un què tal?
5: Bé, com va?
3: Sí, què tal? Sí. Obre escletxa a poder parlar d'alguna cosa més.
1: I això a vegades genera una mica de trobada, perquè un diu només adéu i l'altre diu com va?
4: Va,
1: adéu!
3: Exacte.
6: Pregunto, què fem?
0: Pots seguir.
3: Puc seguir, eh?
0: Caminant. Doncs jo tiro millet. Si hi ha dubtes, fes servir el doble, perquè si dius Déu, Déu...
5: Déu, Déu.
0: Ja. Mira, ja.
6: Gràcies, Déu.
2: Els Experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Les 9:31, ens actualitzem, com sempre, a 2:15, amb l'Anna Closa. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui és dijous, avui és 8 d'octubre. Què hem de saber?
7: Que Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada d'aquest episodi de pluges, que serien menys intenses, però que podrien anar acompanyades de vent al litoral central i al nord del país. La troballa ahir del cos d'un home a les Franqueses del Vallès fa pujar a 3 el balanç de víctimes de les últimes temporades. Pestes. Canviant de qüestió, avui entra en vigor el decret que inclou la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Ho fa poques hores després de la mort a l'Hospital de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada al seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. La mort de la Mari Carmen ha marcat també l'anunci de l'11 de novembre com a data de la vaga general convocada per al sindicat de llogateres que reclamen el dret de accés a l'habitatge i de Comissions Obreres i UGT que també reclamen salaris dignes i mesures contra l'alça de preus. L'aturada serà 2 dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions del dia 29 de novembre. Més coses. Avui el servei de Rodalies intenta recuperar l'operativa habitual no exempta d'alguns retards i incidències puntuals. Aquest matí els trens circulen, però els usuaris lamenten que per un motiu o un altre sempre es mouen amb la incertesa de si arribaran o no a l'hora prevista. Tot plegat l'endemà que la plantada de maquinistes de primera hora comportés una jornada caòtica amb problemes que els viatgers van viure durant tota la jornada. I acabo explicant-vos que Rosalia ha guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals que entrega al Ministeri de Cultura. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc, Lux, publicat l'any passat, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. El premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros.
0: Les 9:33, els titulars d'esports.
7: El Barça recupera Joan Garcia i està pendent de Rafinha per al partit de dissabte contra el Getafe en la represa de la primera divisió de futbol. L'Espanyol juga demà i Javi Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga i avui també juga el Barça d'handbol a la Champions. L'equip de Carlos Ortega rep al Palau el Dinamo de Bucarest a 9:15.
0: I avui arriba ja el fred?
7: Sí, perquè avui, de fet, tindrem una mica més de vent. De fet, avui tindrem tramuntana i mestral als dos extrems del país i és per això doncs, que notarem un descens de les temperatures. També tindrem plugims al vessant nord dels Pirineus, on a la tarda la cota de neu baixarà cap als 1.800 metres i, d'altra banda, s'esperen nuvolades a les comarques de Girona amb ruixats que aniran situant-se cap a la costa central al pas de les hores.
0: 4:05, seguim amb els Arcade Fire en aquesta jornada, aquest matí de dijous. Alegria amb el seu Everything Now i ara de seguida parlem de més llibres, concretament parlem i centrem les paraules de traductors i traductores. Laia, els admires?
1: Molt!
0: Jo també.

0: Escoltes ICAT. Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
1: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a ICAT. Que ningú et podrà aturar.
2: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
3: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
4: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
3: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
5: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
3: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. Crec la meva
2: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
5: El concert
6: de la teva vida.
0: Escolta ICAT. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. A ICAT.
7: Ai, Artemi, cambrets temi. Mai provis el que vendràs. Mai provis el que vendràs.
8: 10, no, 20 minuts perquè siguin les 10. Ja us hem explicat, avui dijous s'atorga el Premi Nobel de Literatura a Estocolm, com sempre, a primera hora de la tarda, quan siguin la una. A quarts de vuit del matí d'avui ja hem fet la nostra porra experta anual, encara podeu participar, els més dormilegues, i ara seguim parlant de lletres, com és habitual en aquest programa, i parlem de les persones gràcies a les quals la majoria hem pogut llegir la majoria de premis Nobel o clàssics o fer descobriments literaris. Sí, parlem dels traductors. Jo, Laia, no puc evitar imaginar-me la persona traductora, el seu lloc de concentració especial, l'estona que s'està davant de cada pàgina del volum original, no només per comprendre'l, sinó per abocar-lo a una altra llengua i tornar a escriure el llibre de zero.
9: Davant de cada paraula, fins i tot penso a vegades jo, eh? Llegeixo una traducció i penso quanta estona ha invertit aquella persona en buscar la paraula adequada, perquè hi va haver aquesta i no cap altra.
8: Hem tingut el dubte que, a diferència de la sèrie més òbvia o l'òpera més densa, que tenen subtítols, en una novel·la on hi ha més text hi perdem alguna cosa en la traducció d'un llibre. Per saber-ne més, ho hem preguntat a, primer, un dels traductors que més plaent és ser escoltat, que és Miquel Cabal Guarro, el traductor del rus. Si heu llegit Dostoievski o Tolstoi en català, o la Premi Nobel Svetlana Alexeyevich, heu llegit les paraules del Miquel. I com que mai ens referim a traductors de sèries o pel·lis que formen part del nostre dia a dia, també li hem preguntat a l'Elisenda Bofill. I, sense posar-se d'acord l'un amb l'altre, han respost el mateix. No hi perdem, sinó que hi guanyem accessibilitat.
10: Jo no diria que hi perdem. En el pas d'un text literari escrit en una llengua a una altra llengua, més que perdre i res, hi ha unes transmutacions, transformacions. Òbviament, els jocs sonors de l'original, determinats jocs semàntics, pot ser que s'esvaeixin, però cal trobar la manera de traslladar-los a la llengua de destí. I el que es guanya és immens. És la possibilitat mateixa d'accedir a un text que altrament seria inaccessible. I això ja és molt. Respecte al to, al ritme, a la proposta estètica, cal que això s'equilibri amb una comprensió, no? I també cal moderar-se molt com a professional en la lectura personal que fem de cada text.
11: Alguns elements culturals, lingüístics o de significat que estan vinculats a la llengua original, com ara els jocs de paraules, les expressions idiomàtiques, els dobles sentits o determinades referències culturals que pot ser que no tinguin una equivalència i costi de traslladar-les. El que passa és que el que guanyes traduint una obra cinematogràfica és en accessibilitat. El que sí que cal tenir clar és que el que fem no és traduir només paraules, les que hi ha al guió, sinó que és experiència audiovisual completa. Tot el que és la música, els gestos, la comunicació no verbal que hi aporta la pel·lícula està integrada també en aquest procés de traducció.
10: En rus, més enllà d'una paraula o d'una expressió concreta, revisant una de les primeres traduccions que vaig fer, que és la zona de Sergei Doblato, perquè se n'ha de fer una reedició, i he tornat a afrontar-me amb un element molt interessant de la llengua russa, que és una llengua paral·lela que existeix, la llengua de la criminalitat, de la delinqüència, també de l'exèrcit, també de la policia. És una llengua que sona com el rus, que té la forma del rus, però que no és rus, i que de fet és indesxifrable fins i tot pels russòfons, que no hi estan iniciats, no l'entenen, no s'entén si no es coneix, no? I òbviament això en català no ho tenim, cal buscar maneres i guarnir el text per tal que sembli realment un text pronunciat. Pels dolents més dolents i els malvats més malvats, o no, o pels presos polítics, tancats en aquest cas en un gulag de Sibèria.
8: Elisenda Bofill, que ara sentíeu, ha traduït pel·lis i sèries com The Avengers, American Dad, Breaking Bad, Doctor Who o House. I seguint en el món audiovisual, aquí els experts, que no ens en cansem de reivindicar l'AI el que és just, que és no patir substitució lingüística a les sales de cine i que les pel·lis i les sèries, no moltes, totes, es tinguin amb subtítols i àudios en català, també hem pensat, l'AI, en un altre espai on la presència del català és encara més petita i les veus reivindicatives també són minces, els videojocs. Per això hem connectat amb la traductora Emma Callau.
12: El gran repte de traduir cinema al català és aconseguir que la traducció soni natural, que la llengua que parlen els personatges a l'espectador li sembli com si hagués estat escrit en català. I això és difícil d'aconseguir, però bé, aquest és l'ofici també dels traductors. I així, per posar-vos un exemple, vaig trobar un cas que la paraula racket en anglès, que pot voler dir raqueta de tennis, o un assumpte tèrbol, un frau, hi havia un personatge com que no se'n recordava d'aquesta paraula, li preguntava a un altre: com es diu allò que es fa servir per jugar a tennis? En aquest cas, que era subtitulació, ho vaig haver de canviar. Llavors vaig jugar amb la paraula frau, que en català també es pot dir congost. Un congost pot ser un frau. Llavors jo vaig jugar amb aquesta intenció de dir: com es diu allò, una valla estreta, un congost? I l'altre li diu: no, no, un frau. I d'aquí arribaves al mateix resultat.
13: Malauradament, el català té una presència ínfima en el món dels videojocs. Solen ser jocs educatius amb el suport d'un organisme oficial, jocs amb creadors que tenen una relació personal amb el català i volen incloure'l, o bé jocs traduïts pels fans que volen jugar-los en la seva llengua, cosa que pot comprometre en la qualitat, ja que no acostumen a ser traductors. Per normalitzar la presència del català hi ha diverses vies. Mesures reguladores per establir una quota mínima de videojocs en català, tal com es fa al cinema, informar sobre les subvencions disponibles i, finalment, com a consumidors, exigir traduccions professionals i donar-los suport. Al cap i a la fi, els videojocs són cultura i l'accés a la cultura és un dret universal. A més, patim una gran invisibilització. De fet, moltes vegades no apareixem als crèdits, cosa que pot difondre la idea que això ho pot fer qualsevol, quan en realitat és una tasca profundament especialitzada i vital i cal fer una gran tasca de documentació. Un dia investiga sobre naus espacials i el següent sobre tipus d'animals marins, perquè els jugadors puguin gaudir dels videojocs en la seva llengua.
8: L'Emma Callau, la que sentiu, tradueix videojocs, jocs de taula, els que jugueu al joc de cartes Magic the Gathering, doncs forma part de l'equip que trasllada els textos de l'anglès al castellà. I tot plegat m'ha fet preguntar, ja per acabar, ja que començàvem parlant de Dostoyevski, de Tolstoi i les seves tutxanes, llibres grossos, però clar, un videojoc en total no té encara més text i menys linealitat narrativa i una estructura molt més imprevisible?
13: El volum de feina varia enormement segons cada projecte. Hi ha jocs amb molt poc text, com ara Journey, on l'únic text que hi ha són els menús, les indicacions dels controls i els crèdits. A l'altre extrem hi ha jocs com Baldur's Gate 3, que, entre diàlegs i altres tipus de textos, té més de 2 milions de paraules. Amb aquesta variabilitat, és imprescindible fer el recompte de paraules de l'original per calcular el temps que caldrà no només per la traducció, sinó també per la revisió i, de vegades, pel control de qualitat lingüístic. Aquest recompte només és una aproximació i, segons el tipus de text, es pot trigar més o menys temps del previst. No obstant això, sovint la traducció no s'inclou dins els calendaris de producció, cosa que ens dona menys temps del que ens agradaria i ens fa treballar contra rellotge. La coherència i la concordança són vitals quan parlem de sagues de videojocs. Si a la primera entrega hi ha un lloc, un personatge o un objecte que es diu X, els jugadors el coneixeran per aquest nom. Això implica una gran labor de documentació, sobretot si tu no has traduït les entregues prèvies o si són franquícies que no només es basen en jocs anteriors, sinó en contingut d'altres mitjans com ara llibres, sèries o pel·lícules. Unes eines imprescindibles per mantenir aquesta coherència són les bases de dades terminològiques i les memòries de traducció, una mena de banc de dades que emmagatzem a les traduccions per tenir-les com a referència més endavant. endavant, sigui mesos o anys després. La no linealitat i la falta de context són el nostre pa de cada dia. Els diàlegs gairebé mai estan endreçats cronològicament segons l'argument del joc. Sovint també es barregen diàlegs amb text com ara menús, descripcions o botons, i això fa que hàgim de desenvolupar certa intuïció i estratègies per desxifrar frases ambigües. Per si no fos prou, si no sabem a qui ens dirigim o si una frase pot referir-se a diversos personatges, hem de traduir sense marcar el gènere, segons el que més bé encaixi en el context.
14: Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a iCat. Oh, yeah, tot el que puc fer. Oh.

0: Mou-lo, tu ja saps què és i com es mou. Ens canta Loc Déu per anar avançant aquest matí i per entrar a la recta final del programa Els Experts d'avui. Després us deixarem amb l'Aram Masuque i la resta de programació del dia. Nosaltres anem enllestint-ho i, com sempre, amb el recull a aquesta hora dels millors àudios que ens heu llançat al llarg del programa. Notes de veu responent a la pregunta del dia. Ser puntual, sí, no, per què i, sobretot, per què els tardans encara us justifiqueu. Fins i tot algun oient dient que no pot controlar, que és una afectació que té, que pateix, que arriba tard i que l'han d'esperar, però que no la critiquem, que encara l'afectaria més i que, que respectem que arriba
1: excusa.
0: Tard.
2: És que és superior a mi i té un nom. Es diu Tit Optimist. Jo ja em vaig quedar més tranquil·la. Vaig veure que no era l'única que em passava, perquè això vol dir que hi ha més gent en el món que li passa. Que és que em penso que tinc temps de fer més coses de les que realment puc fer en aquell temps. I aprofito i al final arribo tard. Llavors ara el que he fet és com posar-me alarmes 10 minuts abans del que toca. Perquè així m'asseguro que arribo a l'hora.
3: A mi el que em fa realment ràbia és quan vas a qualsevol acte que té un horari, una programació, i te diuen deixarem 5 minuts o 10 de cortesia i dius, no, la cortesia pels que han sigut puntuals, comença quan toque. Recordo molt amb el meu avi que sempre deia d'hora només n'hi ha una, la segueixes o no la segueixes, i en aquesta casa la seguim.
4: Quan anava a l'institut amb una amiga que vivia uns carrers més enllà, cada matí m'havia d'esperar 5 minuts que arribés ella. El trajecte que fèiem caminant era potser 10 minuts, però clar, havia d'esperar 5-7 minuts per fer després caminant. Fins que un dia li vaig agafar el rellotge, crec que era el mòbil, li vaig canviar l'hora i així vaig aconseguir que fos puntual.
5: Ho confesso. Sóc impuntual. Però he de dir que no tothom pot ser impuntual. Si ets dels que es posen nerviosos, no pots ser impuntual. Els impuntuals, de veritat, quan arribem tard, no ens posem nerviosos. Tard i la mar de tranquils.
6: Si has quedat a una hora, arribes a una hora. Però bueno, la vida és això.
7: Allí tinc una filla de 17 anys que va anar al concert d'Oques Grasses. Vivíem al Ripollès, al poble de Pardines. Arribava a casa, es posava a dormir a la 1:45. Va costar molt sortir de l'estadi i sortir de Barcelona. S'ha llevat a 6:45 perquè té més d'una hora de trajecte cap a l'institut a Vic. Una mica de son, segurament sí.
8: Vale, vinga, adéu.
9: Vale.

0: Tu cuerpo en braille, ens canta Nil Moliner. Recordeu que el braille, si vols, i tothom i l'altra persona vol, també el pots llapar. Tu cuerpo en braille, amb en Nil Moliner, arribem al final o quasi del programa d'avui. No marxarem sense sentir els millors instants d'aquesta jornada. Avui hem començat el programa Puntualíssims parlant de la impuntualitat i valorant el primer dels concerts dels Oques. Allà hi vam enviar una persona amb una missió. Els Oques Grasses, que ahir van oferir el primer dels 4 concerts de comiat. Laia, la teva missió ahir era anar-hi per fer la crònica experta.
1: Bueno, no era aquesta la missió, però...
2: Ah, vale, gràcies.
0: La Laia, però, sí que va fer la missió de recollir-nos les valoracions dels assistents al concert, que ens han revelat coses sorprenents, com quines són les cançons que col·loquen al final.
3: Era molt guai, era com molt impressionant. M'agrada molt, la veritat que molt, l'ambient, sobretot. S'han deixat les últimes dues millors pel final.
2: Oh!
0: Cosa que no ha passat mai a cap concert, eh? Que deixin la crem de la crem.
4: Molt impressionant, també és com poc concret, no? És com molt redundant.
1: Bueno, estaven impactada la gent. Però és veritat que a Sergi, en defensa d'aquesta oient, he de dir que, clar, les dues millors pel final, però podia haver acabat cap amunt, podia haver acabat amb les lentes, va acabar amb les lentes.
0: Laia, si justifiqueu els talls de la tancació, no fa gràcia.
1: Val.
0: També hem explicat coses que ens fan fardat, com la que la Ayuso treu un llibre, eh? Això ens ha recordat una pel·li. Una pel·lícula que es diu Anniversary, que explica la història d'una persona que escriu un llibre que treu a les masses. Espero que no sigui el cas.
1: Espero que no sigui
0: sobretot
1: el cas.
0: Perquè aquest llibre et porta cap al feixisme
1: absolut. Cap al feixisme més absolut, sí.
4: T'encarreguem la crítica d'aquesta pel·li.
1: Ja la vaig a fer i ja l'hem parlat aquí els experts.
0: I hem fet tria de cançons avui de 4 cantants que han nascut a la mateixa ciutat d'una ciutat de Hawaii. Un 8 d'octubre, com avui de l'any 1985, naixia a Honolulu, Honolulu.
5: ¿Que estoy de Lulu?
0: També va néixer a Honolulu, Honolulu.
5: Pues claro que estoy de Lulu.
0: Nicole Kidman, que també va néixer a Honolulu. Ja us avanço que sortiré de la tancació dient Honolulu tota l'estona, eh?
2: Sí, una mica, sí.
0: Ens costa dir tant la ciutat com els cantants nascuts allà, de fet. Israel Kamakawiwo.
4: Aquest guanya, l'Israel Kamakawiwo.
6: A tomar por culo.
4: Empatadets en segona posició, Bruno Mars. He dit Bruno Mars.
2: Està bé.
0: Però és igual. Ha guanyat un hawaià, que és aquest, que de toca així de bé a l'Ukelele i canta molt bé. De Honolulu.
4: Amb el Over the Rainbow acabem el programa d'avui. Gràcies per ser-hi, Laia, Sergi, Anna.
1: Gràcies, Roger.
0: Fins demà.
4: Oients, fins demà.
0: Cap a divendres, eh?
4: I nou.
0: Oh!
4: 9:56 també al senyor del local.

Què tal? Bon dia, a les 10 i 3 minuts. Així començàvem amb les Kansai. I anem posant més música. Ara amb la proposta dels Minova i aquesta que és Obrint Camins.

l'Alfred García ens continua enamorant amb aquest Vinem a buscar que presentarà en directe aquest dissabte al Nòrdic Cerdanya. Seguim avançant per aquest dijous 8 d'octubre, posant també la música de Chloe.

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. Tancat, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous de 2 a 3 de la tarda amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Estimo... Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobretaules eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
2: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
3: Escoltes, ICAT.

Doncs avui també ens hem despertat amb la notícia que ha guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals pel disc Lux de Rosalía. Pau Vallvé.

0: Escoltes ICAT.
1: Yeah, poc ioli. Com ho fèiem abans? Tu saps. Ok.

0: Jennifer López és qui dona veu a aquesta cançó d'Alok, música pensada per a la pista de ball, i de les novetats de casa tenim l'Abril.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici,

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: Casa Babilón. La casa més urbana i festiva d'ICAT.
4: No me rompes la cabeza, diablito, de pensar. Déjame que me divierta, pero al mito pensar.
5: Estrenem la nova música de Saxeni, Rita Pallés, Santa Salut i una pila de noms que venen trepitjant fort.
6: La resaca ataca, la cordura escapa, ansietat i clapas.
3: Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9.

un Guillem Bautista que sona millor que mai amb aquesta cançó amb títol que no enganya, no està mal. 3 minuts per 3 quarts d'11 del matí arriben al·lèrgiques al pol·len, que també formaran part del cartell del Primavera Sound. Aquest és el PPP.

0: són al·lèrgiques al pol·len? Què contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim clar si els agrada massa, i la de grup jove sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas a la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
8: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
9: Creu com sí. Una de Girl Band?
10: Que mores.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Hi ha un no, no i no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
10: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venit a escoltar el discursito.
11: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.
13: Escoltes ICAT.

una altra de les creacions de, del Gat, que ens condueix també a Rema, que amplia el seu catàleg d'èxit amb aquest Oh No, 7 minuts i les 11.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Un dels millors treballs que ens han caigut aquest any de l'escena balear, aquí teníem els Amulet, acompanyats de l'Elgis. I trepitjarem 2:15, acompanyats pels Exili Elba.

repassant una altra de les cançons que formen part del nou treball de Mama Dusha. I anem a recuperar un altre dels grans èxits de Bad Bunny, és el Baile.

cançons que ajuden a fer més suportable la baixada de temperatures que ja es comencen a notar, i de Logic 1001, una altra de les estrenes de casa nostra, l'Arnau Vallès.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: No me rompas la cabeza, diablito, de pensar, déjame que me divierta, pero al mito pinchalma.
2: Estrenem la nova música de Saxeni, Rita Pallés, Santa Salut i una pila de noms que venen trepitjant fort.
3: La resaca ataca, la cordura escapa, ansietat i clapas.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre. La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
4: Take me back to that summer floor. Shoes off hard, I don't want it more.
5: Aquesta setmana, pista de ball catalana i una hora d'electrònica top feta a casa. Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.

són els Almost Monday, que també estrenen aquesta tardor amb noves cançons com No More Regrets. I som-hi, més coses, més cançons per fer més suportable aquest matí del dijous 8 d'octubre. Són els Amics de les Arts.

injectem el ritme necessari, també gràcies a Càlid, amb Medusa i el seu Weekend. Davant a 6 minuts pel migdia amb Paula. Connect.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz Serret i Anna Closa Margelí.
0: Sitges s'omple un any més de fantasia i terror. I've come into
2: possession of a map. El cineasta Peter Jackson serà una de les grans estrelles del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El director del Senyor dels Anells passarà diumenge pel Garraf per presentar les remasteritzacions en 4K del seu King Kong i de Clínicament Morta.
0: A més de Peter Jackson, també passaran per aquesta edició altres grans noms del cinema fantàstic i també de terror, com els actors Danny DeVito, Kevin Bacon i Kira Sedgwick, o el director Robert Eggers.
2: També l'actriu Amy Irving, una de les protagonistes de Carrie, la versió de Brian De Palma de l'aclamada novel·la de Stephen King i que serà una de les protagonistes per partida doble del festival. It's the night of the senior prom. The Bates High
0: School gym is alive with excitement. Sí, perquè de fet es commemoraran els 50 anys de la pel·lícula Carrie, també de fet que ha inspirat el cartell d'aquesta edició del festival, i a més, demà es passarà el primer capítol de la sèrie de Prime.
2: Tot això en un festival de Sitges que apostarà un cop més per apropar totes les novetats del cinema fantàstic sense oblidar-se de les seves arrels. Ho explica l'ICAT al dia el director artístic del festival, Àngel Sala.
3: La línia artística del festival aquest any és sempre una línia en connexió al gènere fantàstic, novetats, recuperacions, memòria històrica del gènere, nous talents. És sempre diferent a altres edicions. El fantàstic és important i decisiu avui en el panorama internacional perquè sempre està canviant, està en constant evolució i Sitges sempre és diferent a les edicions anteriors. Així que no, la línia serà pròpia i diferent per aquest 2026.
0: La inauguració, de fet, està sent ara mateix amb la projecció de Found Alive de la directora madrilenya Carlota Pereda. Això en una edició de Sitges que posa l'accent precisament en el talent femení.
3: Inaugurem en talent femení espanyol, Carlota Pereda, Found Alive, importantíssim per a el que sempre en molts anys ha perseguit aquest festival, la reivindicació d'aquest talent femení, i també aquesta recuperació històrica del fantàstic a vegades de pel·lícules i autors poc considerats o en el seu moment. L'exemple perfecte és la projecció de Ken Russell, The Devils, la recuperació de l'obra mestra del director britànic en la seva plenitud.
2: I pels fans de la ja tradicional Zombie Walk que es fa durant el festival, atenció, perquè aquest any estan d'aniversari.
4: La Sitges Zombie Walk arriba a la seva majoria d'edat. Durant aquests 18 anys hem crescut gràcies a vosaltres. Per fi ha arribat el moment que tots esperàvem. El dissabte 10 d'octubre celebrem el nostre ball de graduació perquè encara que estiguem morts, estem de gala.
0: El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges s'allarga fins al 18 d'octubre.
2: Durant aquests dies us anirem apropant recomanacions per anar a veure el festival.
0: Entre altres, per exemple, la clausura, que serà amb la projecció de Wicker, d'Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, amb Olivia Colman i Alexander Skarsgård.
2: Pel que fa a les sèries, avui s'estrena una de les ficcions espanyoles més esperades de l'any, El Castillo.
5: Claudia. O sea que yo le hago toda esta plata.
6: El agua caliente, el alquiler de este sitio, o eso quién lo paga.
2: La codirectora del Serie Selector, Sílvia Comet, ja l'ha vist.
7: Thriller policial que gira al voltant del tràfic de dones i l'explotació sexual a Espanya a finals dels 90 i els inicis del fenomen dels macrobordells. La història s'explica a través de tres mirades: la del suizo, un proxeneta que interpreta Raúl Arévalo, Omar Ayuso i Laia Marull assumeixen el rol de dos policies que investiguen el tràfic de persones, i en la pell d'una jove colombiana que arriba a Espanya buscant un futur Formilló s'hi posa Valentina Vidal. Amb un guió sense floritures, sense ni una paraula de més i una estètica aspra, fa un retrat molt cru i realista de com ho viuen les dones explotades, de com se les empesquen els traficants de dones per enganyar-les, dels mecanismes o més aviat de la falta de mecanismes per combatre aquestes pràctiques, i cap al final de la sèrie també toca quin paper hi juga la justícia. Una sèrie creada i escrita per Isabel Peña i Eduardo Villanueva, guionistes habituals en els treballs de Rodrigo Sorogoyen, com ara Antidisturbios, i en què s'afegeixen Elena Martín i Sandra Romero a la direcció. És, sens dubte, una de les sèries espanyoles més destacades de l'any. Té 6 capítols que podeu veure a Movistar Plus.
2: Gràcies, Sílvia!
0: I ja ho sabeu, si voleu més recomanacions de sèries, cada dijous a les 10 del vespre al Series Selector, aquí a ICAT, o quan vulgueu, en vídeo, podcast i podcast.
2: I agafem l'agenda d'esdeveniments musicals. Avui a Barcelona continuen els concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. Avui, amb Venus. It's so hard to be so funny when you're empty life. L'artista de Sabadell oferirà avui el seu directe a la Nau de Barcelona per portar a l'escenari el primer concert d'una gira catalano-italiana vinculada al seu nou projecte. El concert comptarà amb la participació de la cantautora de Trieste, ETT, amb qui Valeria Saurí presentarà en directe la seva nova col·laboració It's So Hard To Be So Funny, que sentim de fons.
0: I també a Barcelona avui, Oc Déu, al Centre Cultural Albareda del barri del Poble Sec. Presentaran el directe de Gràcies, molt amable, fins aviat. El concert començarà a les 8 del vespre.
2: I marxem ara cap a Mataró, perquè al Teatre de l'Aliança hi haurà Guillemino. No puc sortir malament, ho hem treballat de valent, i a tu i a mi ens fa contents. Pau Guillemet presentarà el seu últim projecte R&B i estarà acompanyat al teclat per Eduard Jané. El concert arrencarà a les 9 del vespre.
0: I de Mataró anem cap a Andorra. On hi trobareu Blau Mut, els trobareu de fet a la sala Prat del Roure d'Escaldes d'Engordany, i serà el penúltim concert que faci el grup abans d'acomiadar-se una bona temporada dels escenaris. Començarà a les 9 del vespre.
2: La setmana que ve parlarem més extensament d'aquest comiat de Blau Mut. Mentrestant, anem fins al País Valencià. Portem la dinamita, si s'ha de volar el palau, ai, ai, ai, ai, una llengua metra. Perquè demà és 9 d'octubre, per tant és el dia del poble valencià, i avui, que és la vigília, el Zira us celebrarà amb una festassa.
0: L'escenari l'ocuparan artistes valencians, però també de catalans, per una banda, i serà la banda d'Ontinyent, Auxili, també l'artista de Pedreguer, Sandra Montfort, els Alcoians del Diluvi, també Malifeta, qui sentim de fons, i els Mataronins de Tallet. Tots plegats es reuniran per celebrar la llengua amb música i festa.
2: I aquesta nit també actuarà la valenciana Abril, però en aquest cas el concert es farà al Poble Nou de Benitatxell cap a les 11 de la nit. També hi haurà Quinto, un pèl abans, i la festa continuarà amb DJ Fran, passada la mitjanit.
0: I uns apunts breus més, Rosalía guanya el Premi Nacional de Músiques Actuals del Ministeri de Cultura.

0: El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat amb èxits com aquest La Perla, que sentim de fons, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Diuen que l'àlbum eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sesrovires i diu que Rosalia té una enorme capacitat per combinar avantguarda i patrimoni.
1: I un altre premi, el Nobel de Literatura. Avui en sabrem el guanyador o guanyadora. Per segon any consecutiu, les Travesses situen com un dels favorits el barceloní Enrique Vilamates.
0: I recordeu, avui, segon concert d'Oques Grasses, divendres el tercer i dissabte, quart i últim, que podreu seguir en directe a ICAT. Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any. Des de les 8 del vespre, Frank Lluís Giró i Aina Ostrell del Nota de Veu seran a l'Estadi Olímpic de Barcelona per explicar-vos tot el que passi abans, durant i després del comiat del grup usonenc.
1: I a empatar-ho d'Oques Grasses posem el punt final a l'ICAT el dia d'avui a les vies de so Rosa Silloé.
0: A la redacció Sílvia Comet i servidors i a la producció Omar Barón.
1: Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
0: Que passeu molt bon dia.
2: Escoltes ICAT.

0: de les noves cançons i de les que més enganxen de Lluna Plena, una de les propostes emergents actuals més interessants del nostre país.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Hem començat ben amunt i no afluixem el ritme amb l'estiu.

La nova Pop Star Slater, llançant aquesta pista absolutament explosiva, energia inesgotable amb el Brand New Channels, i més música, més emocions de les bones, iCat, en mans ara de Paul Russell.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
0: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
4: de la teva vida.
5: Linkat.

0: Aquesta setmana, pista de ball catalana i una hora d'electrònica top feta a casa.
1: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

Així hem arribat a 2:15 amb la Flashy, aportant una mica la màgia musical amb una de les seves més romàntiques batxates. Seguim aquí ara amb Jungkook, el més petitó dels BTS, posant ritme els 7 dies de la setmana.

0: Escolta, Zicat.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: No me rompas la cabeza, diablito, de pensar, déjame que me divierta, pero al mito piensa...
2: Estrenem la nova música de Saxeni, Rita Pallés, Santa Salut i una pila de noms que venen trepitjant fort.
3: La resaca ataca, la cordura escapa, ansietat i clapas...
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
4: Okay, 3, 2, 1, let's jam.
0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
5: Jazz Batussi.
6: El cantant i guitarrista Lead Belly va fugir de la presó en més d'una ocasió, però va ser la música que el va alliberar definitivament de la vida penitenciària. Amb el temps es va convertir en tota una inspiració per músics de generacions venidores. Aquesta setmana farem un repàs del seu cançoner.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.

De les noves creacions de la Júlia Blum, sona l'Ofi de Fons i de Fons Aicat, aquí ara que et porta una de les veus més reconeixibles de la música valencià, l'ex Marala, Sandra Monfort, amb Siesta, Polvo i Escabussó.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android. Won't you take me home?

0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TC3000, els pantalons més cagats de tot.

cançó que fa olor estiu, de festa i bon rotllo. Aquí teníem els descarats i divertits, fades. I aquí l'última abans de la una, amb la nova promesa de l'escena australiana, Rule.

0: Escoltes i cats.
1: Vinga, en punt la una, i amb aquesta energia que tant s'encomana, n'estrenem un altre al teu costat amb Adela, un dels noms ja confirmats pel Primavera Sound 2027. Això és KGB.

Guillem Gisbert, anticipant nou material, camí del nou disc, les coses anaven bé, un altre tastet, fidel a l'estil, a l'essència de Manel i amb la veu de Gioneta Vidal, de l'Osa. 1:11, avancem ara amb una de les cançons més celebrades i sonades de Bruno Mars, Love Just Might.

0: d'agost.
1: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT. Que ningú et podrà aturar.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
5: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
6: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau vent salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant, que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per ICAT.
5: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
1: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Déu-n'hi-do, eh? Quin autèntic tro de cançó s'ha marcat Lisa de les Blackpink amb Sabadica. I més calmadeta de pulsacions. Arriba l'artista més ben pagada del planeta, Taylor Swift.

Proposta alegre i positiva d'Alfred García, altre cop contagiant-nos amb el ritme de les seves cançons i amb un penúltim concert de la seva gira aquest dissabte al Nòrdic Cerdanya. 2:15, el camí musical del dijous avança ara amb el Sodip House de Helen James i Boy Matthew.

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: La millor música electrònica del planeta Terra, a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc. Take me back to that
2: summer floor. Aquesta setmana, pista de ball catalana i una hora d'electrònica top feta a casa.
0: Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.

Cançó 100% Julieta, la nostra diva popstar, fent bandera de la seva habitual electrònica dolça, que brilla més que mai. I elles, que ja són un dels noms confirmats al Primavera Sound de l'any que ve, 2027, al·lèrgiques al pol·len.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Què contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim clar si els agrada massa. I la de grup joves, sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No t'allò pas la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
8: Anireu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
9: Quereu com una de Girl Band?
10: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Dieu no, no i no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
10: Hi ha moltes boy bands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venido a escuchar el discurrito.
13: A Catalunya
12: feminito.
13: Tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que són les al·lèrgiques al foc.
14: Escoltes i cas.

cada dia més grans i fent molt de goig. Aquí tenies els rascats de guitarra dels amics d'en Perau i el Comboi. I en 8 minuts arribem a les dues. Ens trobes ara ICAT amb aquesta cançó d'amor que ve directe d'Itàlia amb l'antiga estrella Disney, Dave Cameron.

0: Escoltes ICAT.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici,

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui és dijous i quin dia avui? Parlem d'un muntatge teatral meravellós que teniu aquests dies al Teatre de la Biblioteca, carrer Hospital de Barcelona. És teatre documental, fet amb molt de tacte, i ja que som en un drama, també posant-hi una mica d'humor i de trencar la quarta paret i de fer-nos-ho passar molt bé i amb molt ritme, que és una cosa que amb això del teatre verbatim potser us pensareu, és una cosa molt totxa. Doncs aneu a veure això que us explicarem durant l'entrevista d'avui. Parlem amb algú que protagonitza aquesta obra i que es dedica a això del teatre, que s'implica, ens diuen alguns amics i amigues, al 100%, tant a les funcions com als assajos, i que és una persona tan amable que, Mariona Batalla, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui t'enamores d'aquesta persona.
1: Segur.
0: Tu no la coneixies o us el creu de conèixer?
1: Sí.
0: Val, doncs jo t'ho dic, que l'he conegut alguna vegada a la meva vida, que és una persona, bueno, saps aquesta gent amable?
1: Sí, i com tenim una cita d'una hora, m'ho puc permetre.
0: Tenim una cita d'una hora. I tu i jo hem d'anar al teatre perquè vull repetir. Tenim una nova cita, tu i jo, per anar a veure No miris a la Biblioteca de Catalunya, vale?
1: Endavant.
0: Ens hi posem. I avui dijous dediquem al programa la gent del Baix Montseny, que últimament veniu al programa tot sovint, jo no sé què passa. Alguna cosa potser té a veure això amb el nostre company Omar Barón, que és de per allà. Benvingut tothom a pausa.

0: La persona que ocupa avui la cadira de convidades, avui dijous, és la senyora Marta Marco. Bon dia, Marta, com
1: bon
0: estàs?
1: Bon dia.
0: Dic senyora perquè tu i jo ja som senyors i senyores.
1: Sí,
0: ja.
1: Sí, 50 anys.
0: Sí, sí.
1: La
0: setmana passada va ser? Et van fer festa?
1: Em va fer festa sorpresa, va ser molt bèstia.
0: Se m'ha dit que hi va haver bastanta gent.
1: Molta gent.
0: Que guai, això.
2: Però una cosa, digue'm. Els 50 no fan com il·lusió?
0: T'ho dirà, Marta, perquè jo no t'ho puc dir encara.
1: Bueno, a mi sempre em fa il·lusió, fer anys, però és veritat que et fa un respecte, perquè tothom em diu, ai, mig segle, el meitat de la vida, i dius...
2: Ai, sí que és veritat.
0: Saps què em va passar? Abans ahir va venir la Pilar Imbayés, i té 85 anys, i vaig pensar, estic més a prop dels 85 que dels 20.
2: Ai.
0: Saps? I llavors et comences a plantejar aquestes coses,
1: sí,
0: no?
1: Sí, aquestes cosetes van sortir d'això, i algunes dolències.
0: Sí, perquè la Pilarín deia, oi, jo quan era petita pensava, aquests senyors i senyores de 50 anys que parlen d'em fa mal aquí, em fa mal allà, i quan venen els 50 et fa mal aquí, et fa mal allà.
1: Sí, una miqueta.
0: Aquestes coses passen. I una altra cosa que anava a afegir, ets una actriu, una dona actriu, i els 50 són una edat que donarà tema durant aquesta entrevista. Abans, però, si no situeu Marta Marco, és que heu estat en coma els darrers 30 anys, però us dic que la vau veure algunes vegades a la tele, les més sonades Vent del Pla i Merlí, però on sobretot l'heu vist des en teatre, en un escenari, se n'ha patejat molts, la Marta ha fet de tot i avui volem repassar aquesta carrera que té a veure amb una passió incontrolable en això de posar-se la pell d'altres personatges i de música. Avui n'hi ha molta de música, la primera sona gràcies al seu fill.

0: Estem en això del rap francès, probablement vingut de Marsella, o vés a saber, perquè tens un fill que 14, està en plena adolescència.
1: Absolutament.
0: I està en això del rap francès, pel que veig.
1: Sí, està en molta música que jo desconec, bàsicament.
0: Que tu desconeixes.
1: Menys joques, que ho compartim.
0: Ah, sí? També hi és. Hi heu anat ahir? Vau anar-hi?
1: No, no hi hem anat. Els hem vist forces vegades, també t'ho he de dir. I aquesta setmana jo tenia funcions, era molt impossible.
0: Bueno, avui sonarà aquesta cançó que ha triat el teu fill, es pot dir el nom?
1: Sí, el Rock.
0: El Rock ha triat aquesta cançó d'una gent que es diu Jul i Naps, que ara dèiem fora de micro que semblen, sí, uns personatges del Club Super 3.
1: No digueu molt alt, perquè això ens poden tractar de, vull dir, els adolescents.
0: Ah, boom, eres tu i jo.
1: No, però...
0: Acostumadíssim.
1: És que es veu copeta molt fort, aquest.
0: Sí, eh?
1: Molt, no ho coneixia.
0: D'acord. També sonaran cançons de Leonard Cohen, d'Stromae, de Nick Cave, de l'Andreu, cançons que, efectivament, no ha triat en Rock, sinó la Marta Marco, la nostra convidada avui. Deia això, Marta, que ets, has passat molt per la tele, has tingut cinema, potser menys, però en tele t'hi hem vist, però si t'hem d'identificar en algun escenari és justament això, les taules.
1: Sí, el meu hàbitat diria que ja és el teatre. Sí.
0: Voluntàriament?
1: Voluntàriament, evidentment, perquè m'agrada molt. M'ho poso superbé al teatre, em sembla el directe, no? És com fer un concert en directe o gravar-lo en un estudi. Però és evident que és molt cansat, també, i que si hagués tingut potser projectes de televisió o cinema, doncs també m'hagués encantat, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Però no ha estat el cas. A partir dels 40 tot això es va frenar una mica. I res, i tanta sort que el teatre no m'ha faltat mai.
0: Quan penso en això de interpretació, hi ha gent que li flipa, doncs això, pujar a un escenari, però habitualment la cosa que us atreveix a tots i a totes és posar-vos a la pell de gent i descobrir...
1: Sí, estem molt bojos, no?
0: Sí. Descobrir com funcionen les emocions,
1: sí,
0: els mecanismes humans.
1: Sí.
0: No?
2: Clar, jo que penso, jo ja tinc prou amb les meves merdes com per a sobre haver de performar un altre personatge. Però a vosaltres us agrada l'exercici aquest?
1: Però a vegades saneges les teves, veient que hi ha merdes pitjor.
0: Home, sí.
1: No. A mi em sembla molt interessant, perquè en el fons acabes descobrint per què fem les coses. A vegades no trobes la resposta, sí que trobes intuïcions de per on va, no? Però és veritat que jo sempre ho he viscut com un joc, o sigui, soc incapaç de somatitzar res. Evidentment, si et passes una hora plorant a l'escenari o amb una tristor profunda, doncs hi ha alguna cosa corporal que has de sanejar després, no? Però no soc gent psicològica, o sigui, puc estar un minut abans fent un una tonteria i llavors posar-me cap a dins i començar a jugar, perquè ho veig com un joc.
0: I després sortir ràpid del teatre.
1: Això sí, sempre m'ho diuen. Ahir vaig sortir molt públic, saps?
0: Sí, eh? Saps que ho fa molt bé, això? Roger Coma, també. El Roger ho fa molt ràpid, també.
1: Ah, no sabia.
0: Si tu has quedat alguna vegada amb ell, després de funció, és el primer de sortir. A mi m'han dit que fins i tot has sortit abans que el públic alguna vegada.
1: Sí. Quan fèiem el curiós incident del gos a mitjanit, el Pol tenia un epíleg. El Pol López tenia una pila que realment nosaltres ja no hi sortíem més, ni a saludar ni res. I jo, clar, quan t'agafen maternitat petita, que a més està separada, que has d'anar corrents perquè tens la cangur, perquè no sé què, intendència, doncs a vegades això, he sortit abans del que el públic.
0: Per anar cap al Montseny.
1: Em sembla... No, però he viscut l'aplaudiment, eh?
0: Vale. Però senyors
1: i
0: senyores...
1: Ja no se'm necessitava.
0: Senyors i senyores, esperant al hall i tu ja a Sant Celoni, de sobte.
2: Donava el pit al fill.
0: Has dit, no sé per què ho fem, això de ser actrius i tal, i de posar-se... Però jo tinc una resposta, i estic segur, amb un àudio, estic segur que sentiràs això i diràs, ara ja sé per què ho faig.
3: Servidor és moralment que porta l'elegància. Jo no em vesteixo mai com un cursi coquet. Si vaig menys ben guarnit, en canvi vaig més net. Jo no surto de casa lluint per negligència la taca d'una ofensa. O bé amb la consciència dormida pel son, on negrida amb el vel d'uns escrúpols de dol o un honor infidel.
0: Això és que és increïble.
1: És increïble.
0: Josep Maria Flotats fent el Cyrano.
1: El Cyrano.
0: Obra que vam veure tant tu com jo, no junts perquè no ens coneixíem, però clar, som d'una generació semblant, això és 80 llargs,
1: sí,
0: no? 87,
1: sí,
0: 88, 89, devia de ser. Què et porta això? Què et recorda?
1: Jo crec que m'hi porta el meu pare... i la meva mare, que eren consumidors de teatre, i el meu pare jo crec que ja s'hi dedicava a aquella època, diria.
0: Professionalment o amateur?
1: Amateur, segur. Amateur, però segur. Professional no ho sé, perquè els números tampoc són el meu fort. Però sé que hi vaig amb ells i sé que surto absolutament fascinada. I penso, uah, explicar aquesta història, que xulo, que divertit, que bé que ho fa aquest senyor, quina passada. Sí.
0: Com es menjava les paraules, eh? Sí. O sigui, com les mastegava. Sí. Com...
1: I com veies les imatges, no? Perquè el Cyrano té aquesta cosa de veure les imatges, de les paraules. Bueno, això és molt difícil.
0: Ho tinc gravadíssim. Mira que jo era petit, però tinc gravadíssim.
1: Que bèstia que tinguem aquest record.
0: Teatre de Farandula de Sabadell, quan estaven en gira. Tu a on?
1: Jo al Polio.
0: Al Poliorama.
1: Al Poliorama, diria. Sí.
0: També hauríem de mencionar, no només en Flotats, sinó la grandiosa Anna Lizaran.
1: Va, totalment.
0: Que sé que també els teus pares, el pare de la Marta Marco és en Lluís Marco, després en parlarem, del Lluís, i la teva mare, que també va fer teatre. Et portaven al teatre sovint. Et van portar al Lliure diverses vegades?
1: Sí, al Lliure de Gràcia. Recordo un quartet molt bèstia que la Lizaran començava fent-se una palla allà davant. Era amb un vestit vermell. Recordo molt aquesta imatge. Clar, per mi suposo que era petita i va ser com impactant. Recordo imatges de dansa de gos. O sigui, recordo el parc que va fer el meu pare més tard del Boto Strauss. Recordo coses allà al Lliure amb aquella dona que em van fascinar. I després vaig tenir la gran sort de treballar amb ella, de fer-nos amigues.
0: Què dius?
1: Va venir el naixement del meu fill a l'hospital, vull dir, era algú molt proper, vam viatjar juntes, ens estimàvem un munt, teníem molta diferència d'edat, però compartíem nits de bon menjar i bon beure i de xerrar i de parlar, i no sé, a mi aquella persona em va fascinar. Primer em va fascinar l'actriu, evidentment, però després el que hi havia darrere, que era una gran dona, una dona increïble.
0: Quan parlem de Lizaran, Carulla, aquestes...
1: Vilarsau,
0: Espert, etcètera, tu t'hi... És a dir, tu ara tens 50
1: anys. He tingut el plaer, mira, de totes les que has anomenat.
0: Totes, eh?
1: Totes. L'Espert vaig fer la Bernard d'Alba, amb la Carulla vaig fer un Mishima, crec, al grec.
0: Mishima va dir l'escriptor, eh?
1: Sí, el Yukio Mishima.
0: No el David Carabenca.
1: No el David Carabenca. I qui més has dit? La Vilarassau també, diverses vegades.
0: Carulla, ja ho has dit. I la Lizaran. Quan penses en elles... Penses d'alguna manera, clar, és inevitable, no? Són referents per tu.
1: Molt.
0: Penses que t'agradaria a tu d'aquí 20-30 anys que hi haguessin Martes Marco mirant-te de la mateixa manera?
1: No,
0: ja sé que és gros i que et penjo aquí un pes.
1: No hi penso massa en això, la veritat. Eh? Però sí que m'agrada molt quan alguna actriu més jove compartim coses, perquè jo també n'aprenc molt, no? De les noves generacions, és així.
0: Sí.
1: I això m'encanta.
2: Perquè hi ha maneres diferents de funcionar i d'encarar l'univers de l'actuació a nivell generacional?
1: Sí, crec que sí. Crec que sí. Jo, per exemple, a vegades, no? Ara, abans que parlàvem a micro tancat sobre l'Oriol Pla, no? No és tan més jove, però sí que és algú que es tira a la piscina d'una manera que jo a vegades no m'he qüestionat. Sóc capaç de fer això que fa l'Oriol, que el veus al Jo Addicto en aquell capítol amb els pares que està a punt de petar-li la vena, i fas, tu podries fer això? Tiraries així, amb aquest risc, amb aquesta no xarxa? I no ho sé. I llavors em qüestiono, doncs, que hi ha maneres diferents, no? Jo sóc potser més tècnica, controlo, tal, no sé què. No ho sé, hi ha maneres d'abordar-ho. L'Auqué també és algú molt impetuós, que s'hi tira molt. Hi ha maneres diferents, no? I jo, per exemple, també sóc una flipada. Me'n vaig anar a París a veure el Julio Manrique quan érem molt joves, que ella estava treballant amb el Peter Brook, i recordo sortir d'allà i dir, és que jo vull fer el teatre així, el vull fer així, i arribar i havia de fer la Terra Baixa a la Sala Gran del Nacional, i dius, hòstia, doncs no crec que puguis fer la Terra Baixa així, saps?
0: Bueno.
1: Com ha fet el Peter Brook aquesta peça tan concreta.
0: Clar, hi ha una cosa també amb l'Oriol, amb l'Enric, bé, l'Enric no ho sé tant, però a l'Oriol sí que li passa. A la Maria Molins, crec que ens va explicar el mateix també, que ells sí que són molt psicològics, sí que els personatges se'ls hi queden a dintre, perquè clar, tu, amb Jo Addicto, l'Oriol de fet ens ho va dir, que va haver-hi un moment en què va tenir feina de dir,
1: de treure's d'allò, no?
0: Sí, i que prefereixo no parar de treballar, perquè si paro de treballar tot això que m'emporto, no? Que són dimonis moltes
1: vegades. Jo, digue'm inconscient, però no, és que sempre ho he viscut, fins i tot quan he donat classes, he parlat molt d'això, és un joc un joc amb un compromís brutal, perquè realment has de defensar-ho com si realment t'estigués passant a tu, però no has d'oblidar mai que és un joc. I després que hi ha un tercer factor. Jo, clar, jo treballo molt amb el públic, llavors una part de mi està dins, però també està fora, pendent de si hi ha silenci, si hi ha tos, si estan atents, si n'hi ha un que dorm. Vull dir que, no ho sé, a mi em sembla molt més excitant això, pensar que és un joc, que és un joc que faig amb un compromís molt bèstia, però que després aquest joc se'n va i se'n va de mi i no té res a veure amb mi. Aprenc molt dels personatges, però no estan dins meu.
0: Ara que dius això al públic, pregunta que m'acaba de venir al cap. Quan fas comèdia, és obvi que, que el riure i que aquest retorn és com molt, molt més clar, no?
1: Total.
0: Però quan fas drama, quin és el retorn del públic?
1: El silenci.
0: És a dir, què et fixes? Són els silencis,
1: El silenci, sí.
0: Sí, si hi ha un silenci...
1: És que tu notes molt el públic dalt de l'escenari, sobretot, per exemple, a la biblioteca, que està molt a prop.
0: Sí.
1: Sempre notes com es mouen de les cadires, si estan inquiets, si se'ls hi està fent llarg. Sempre n'hi ha un o dos a la primera fila dormint, curiosament, sempre a la primera fila,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: dius...
0: Sí.
1: Podríeu posar-vos més enrere per venir a fer la mitjana?
0: Bueno, però teniu aquestes veus, tu, amb Pep Cruz i tal, que dius, home, són veus que et conviden, no? No, però t'he de dir que a Biblioteca de Catalunya tot molt bé, però jo, que estic incòmode habitualment a les cadires, posem unes butaques més còmodes.
2: Per la gent, no, que llavors t'adormiries.
0: Per la gent com jo.
1: Potser
0: no,
1: tens raó,
0: no,
1: eh?
0: Perquè no miris, és impossible adormir-se. O hi ha gent que s'ha dormit, dius?
1: Sí.
0: Ah, no miris?
1: Sempre hi ha gent que s'ha dormit.
0: No, tant,
2: sí, sí, sí, és molt fort.
1: És fort, sí. Bueno, hi ha gent que de sobte entra allà, la foscor, la coseta.
2: Ja.
0: Escolta, anem al tema de la formació, que hi passem sovint, amb tothom qui ve aquí, músics, actors, actrius, el que sigui. Tu vas fer periodisme, Marta Marco.
1: Sí.
0: Tu vas triar dues carreres sensacionalment...
1: amb unes sortides brutals.
0: Ben pagades, com a periodisme, i Institut del Teatre. I atenció, aquesta persona és una heroïna del nostre país, que vas estar compaginant les dues carreres alhora. Periodisme i Institut del Teatre.
1: Sí, mai estaré prou agraïda a Laura Catalán pels apunts que em passava els dilluns, que anava a la uni, que era l'únic dia que hi anava.
0: Laura perquè... Catalán és periodista ara i tu no.
1: Exacte. Bueno, havia de ser així, no?
0: Posaves més el focus a l'institut, potser?
1: Sí, clar, perquè l'institut, a part, cada tarda era pràctic. Cada tarda ens quedàvem i érem molt flipats i fèiem... Ara farem els dilluns distrets, no?, se'n deien, i llavors allà creaves peces i et tancaves amb la Judit Ferrés, ens fotíem paper film i ens començàvem a distorsionar tot el cos.
0: Vull dir, molt riure,
1: aquestes
0: això.
1: Mogudes les hem fet, sí, sí. I ens creiem que ens menjaríem l'escena,
0: bueno,
1: catalana.
0: Bueno, és el moment aquest de, és que sou gent postadolescent fent una cosa que és molt de flipar-se, no? I de gest i de cos i de no sé què. Primer capítol de Plats Bruts. Joel Joan i
1: el
0: Jordi... Villegas? Pol Villegas?
1: No.
0: Ai, no, com es diu?
1: El Jordi... Ai, el...
0: No, el Jordi Sánchez.
1: No.
0: Bueno, és igual. Ells dos...
1: El Villanueva. No,
0: no, tampoc és el Villanueva, no és el Lluís. Bueno, és igual, els dos personatges fent Institut del Teatre fent coses rares, no?
1: És que és el que fèiem.
0: Performance.
1: Respira blau, respira vermell.
0: Respira blau.
1: Sí, i fas, bueno, no tinc més colors, ja no sé què.
0: Què respira?
1: Bueno, evidentment, si t'omples el cos mentalment d'un aire vermell, segurament és diferent que l'aire blau, no? No sé, jo no notava massa la diferència.
0: Es van inventar Inside Out, aquella pel·li de...
2: Exacte,
0: les emocions. Escolta, deixa'm una cançó, que aquesta cançó, ja que parlem de l'Institut del Teatre, i a més, teatre lliure, també la biblioteca, és una cançó que podria, jo què sé, penso en l'Oriol Brogi, i també podria posar aquesta cançó.

0: Se m'havia preguntat com pot ser que amb una producció d'aquestes característiques, que és una mica, perdoneu ara els que sou més musiqueros i el Dani Exposito em matarà perquè li agraden els sintetitzadors, però aquesta sonoritat del Leonard Cohen és una mica festa major de Sant Sadurní d'Anoia, un senyor amb un teclat. I el tio...
1: Cuidado, eh?
0: I el tio, amb aquesta... Bueno, és igual, dit Sant Sadurní, quan puc dir Colla Nargó, és igual. Però el tio, amb aquesta sonoritat, emocionant-nos com bueno, increïble,
1: que,
0: no?
1: Aquest senyor és un poeta, sí. No? Abans que res, és algú que amb les paraules i la veu... Buah, és capaç de transmetre't moltes coses. 100%. Tampoc és que tingui dos octaves de registre, saps què vull dir?
0: No.
1: Però bàsicament el que té és això, que t'entra directe al cor.
0: A veure, posem ordre a la cosa, perquè jo sé també que vas començar fent teatre, fent molta comèdia de l'arte, mentre encara estudiaves.
1: Sí.
0: Oi que sí?
1: Sí,
0: explica'ns això, aquest moment, perquè mentre estudies periodisme, teatre a l'institut...
1: Veus, no? La hiperactivitat.
0: I te'n vas al Mercat de les Flors a fer tal.
1: Sí.
0: Què passava a la teva vida en aquest moment?
1: Doncs mira, amb tot aquest combo, estava vivint a Barcelona amb el Xavier Sabata, contratenor reconegut, la Judit, la Daniela Feixas, l'Amanda Baquer i jo, a la Happy House, en deien. I allà, doncs, va sorgir que un dels nostres professors, Toni Cafiero, que era professor de Comèdia de l'Arte, amb mi, el Joan Carreras, ens va proposar fer un projecte amb una companyia italo-francesa que tenia ell.
0: Val.
1: I anar-nos a fer dos projectes, l'Arlequí Servidor de dos amos i els dos bessons venecians, que és un muntatge que vam fer en el mercat. I així va ser, ens vam anar de gira, va ser una experiència increïble. Vaig intentar parlar francès, em van dir si parlava alemany, vull dir, fatal, però bueno, vam estar allà i vam...
0: Vaig intentar-ho.
1: Bueno, no, alemany no, volia parlar francès, però em va sortir molt...
0: Ah, vale, ara ho he entès.
1: Sí, clar, no, parlava fatal.
0: O sigui, estaves parlant francès i apuntant si era alemany allò.
1: Vull dir que algunes frases amb Comèdia l'Arte, no sé si va ser quan vam anar a Itàlia, això, a Torino, o no ho sé, vull dir que realment els idiomes no. Però va ser molt divert.
2: I Marta, no deixes periodisme perquè t'agraden les dues coses o hi ha un punt de... No deixo
1: pla B,
2: per si
1: no?
2: A cas. Yeah. Sí, perquè moltes vegades els artistes tenen com un pla B i moltes vegades també es llegeix com un fracàs si la carrera artística no funciona i has de tornar a la teva feina inicial.
1: He de dir que s'inicia com un pla B, curiosament, quan a casa meva el meu pare ja s'hi dedicava, que dius, covardica, m'has dit que em busqui el pla B.
0: I ara tu, però el teu pare abans era empresari.
1: Sí, era empresari,
0: es va
1: arruïnar, però llavors als 33 anys es va posar a fer d'actor.
0: I li va anar molt bé.
1: Però jo començo amb el pla B de, si no entro a l'institut, començaré periodisme. Entro a l'institut i llavors ja m'havia matriculat de periodisme. Llavors començo les dues coses. Però és veritat que a mi la ràdio m'agrada molt. Trobo que això que feu és preciós, perquè és també això, és comunicar amb la veu, és arribar, no, a les cases, a molts llocs es pot arribar amb la veu des d'aquí. I m'agradava molt. Llavors vaig intentar allargar-ho tant com vaig poder, però a la que va començar les pràctiques, la Laura Catalany ja no les podia fer per mi.
0: Ja, passar-te els apunts ja n'hi havia prou.
1: Sí.
0: Dir-vos, oients, que si teniu ganes de sentir aquesta meravellosa veu que gasta la nostra convidada avui, la Marta Marco, ho podeu fer a aquesta casa. A programa d'en Peyu, a la Renaixença.
1: Sí.
0: Tu ets la veu de la Renaixença.
1: Sí.
0: Per tant, el Cuquet Ràdio, una mica, el tens allà cobert.
1: No, i també el Roger Escapa m'havia demanat... El suplement ho vaig fer un any, després em va canviar pel Verdaguer.
0: Hòstia.
1: Però vaig fer el suplement, també.
0: Pel Verdaguer? Perquè...
1: No, està molt bé, el Verdaguer té un subwoofer...
0: Sí, aquesta veu que
1: molt
0: té,
1: important, eh?
0: Ja, ho sap tant?
2: Sí.
0: Ho sap tant,
1: el
0: David? Quan ve aquí s'acosta molt al micro, sempre. Bueno. Sap això. Escolta, estic pensant que m'agradaria treure... Tu fa... Quants anys fa que et dediques al teatre, Marta?
1: 30.
0: 30 anys.
1: 30.
0: Quants espectacles has fet? Els tens comptats?
1: No, ni idea.
0: Però molts.
1: Sí, molts.
2: Déu. Més de 30?
1: Sí, jo crec que sí, ara
0: més
1: ja sí. Sí, segur, perquè n'he fet a vegades 2-3 a l'any.
0: Clar.
1: O sí que sí.
0: Llavors, la quantitat de famílies, diguéssim, en un lapse de temps petit que has fet, són infinites. Perquè, clar, cada funció... sempre hi ha connexions i repeteixes amb algú que has treballat abans i tal, però a cada funció tu t'emportes una família nova. Llavors, ara mateix, que si el Pep Cruz,
1: la Gemma Martínez,
0: etc. Què t'endús tu de cada espectacle i els amics? Tu vas fent com amigues i amics a cada espectacle i has fet com una mena de bossa.
1: És evident que també és molt endogàmic, eh? Catalunya és molt petitó, ja. Som sempre, ens coneixem tots molt, però és evident que hi ha gent que te l'endús de per vida, perquè jo la Clara Segura me la vaig endur, la Cristina ja anava també, la Nora anava bastant bé, l'Ivan Benet, el Joan Carreras, vull dir que són gent...
0: La Carlota
1: Olsina, evidentment. Són gent que... La Màrcia, vull dir, són gent que t'acompanyen i el Julio, són gent que t'acompanyen i t'acompanyen i et veus, doncs, tot, creixes junts, no? Vull dir, els fills, l'embaràs, la criança, el fer-se gran, l'assumir responsabilitats...
0: Sí.
1: És molt bonic, això.
0: Hi ha temps, però, perquè jo penso en una feina d'oficina en què veus durant la teva carrera gairebé les mateixes cares. Algú entra, algú surt, però són números més o menys reduïts. Però en el teu cas és, doncs això, a cada pas, nova gent amb qui treballes. Hi ha temps de solidificar amistats?
1: És veritat que t'acabes solidificant algunes molt concretes en les quals no només les solidifiquen quan treballes, sinó quan no treballes. Evidentment, amb les altres, quan treballes, et tornes a retrobar i és magnífic, és preciós. Ja. Però sí que hi ha gent que acaba sent la teva segona família, evidentment.
0: Per exemple, una persona que ens pot explicar quin és el seu moment de pausa.
3: Hola, sóc la Cristina Genevat, actriu i dramaturga. Un moment de pausa per mi és quan finalment me'n vaig a dormir i em fico al llit i em poso a llegir una estona. Això és la meravella total, perquè realment durant el dia pocs moments de pausa hi ha. Però aquest és meravellós. Quan arriba el moment d'anar a dormir, si pot ser d'hora millor, amb un llibre, meravella.

0: Sant Andreu, amb aquesta canció del Jinete, cançó que has triat a tu, Marta Marco, que l'Anna t'agrada molt.
1: M'agrada molt l'Anna.
0: És sí, fort, el que
1: sí,
0: fa.
1: És molt fort i transmet una cosa molt, molt profunda, m'agrada molt. Sí,
0: molta
1: sí.
0: connexió, les cançons que has triat són gent que es mou entre la música i la poesia. L'Anna Andreu, el Leonard Cohen, el Nick Cave, fins i tot Stromae, que potser sonarà després.
1: Suposo que és una mica de formació del que m'hagués agradat ser, m'hagués encantat ser cantant.
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: Cantant així com afectada, Edith Piaf, una mica?
1: Bueno, una cosa d'aquestes de, no?, d'una cantautora d'aquestes que, no sé, que explica històries profundes.
0: Hauries
1: de tenir una... música és molt potent, eh?
0: Però hauries de tenir una, potser una història darrere una mica tumultuosa, saps?
2: Bueno, et sembla poc ser trigo i periodista?
1: És un trauma.
0: Tens el drama, tens el drama. Escolta, no passem per alt, que hem sentit la Cristina Genevat, que sé que tu, que us dieu sister entre vosaltres.
1: Ens diem sister, sí. I amb la Nora també, sí.
0: La família triada.
1: Sí, aquesta és la família triada, sí. I la Cris és algú que, a part de que l'estat

0: dinar, deixar-ho tot a punt per l'endemà, i els altres actors no hem tingut ni temps, quasi, ni d'entrar al camerino. És la més ràpida. En aquest sentit, com fèiem el curiós incident del gos a mitjanit, que hi havia un moment que el Pol López, al final de tot, ell feia un epíleg, tots ja havíem saludat i els altres actors ja no tornàvem a saludar, el Pol feia l'epíleg ell sol. Doncs va passar que algun dia la Marta Marco sortia del teatre abans i tot que els espectadors, de tan ràpida com és.
1: Cristina Genovat, una abraçada molt forta des d'aquí. Això és que ja ho hem explicat abans perquè, bueno, tenim informació. Tu deus pensar d'on treu la informació, doncs, aquesta gent que parla.
2: Heu fet aquí un...
1: Encara parlarà més gent. Hi ha una altra persona que crec que et farà il·lusió també sentir-la. Què estàvem dient? Que, no sé, jo vull dir una cosa. M'han dit també, que esteu preparant nova teca amb la Cristina Genovat, la Nora Navas.
2: Sí, sí, estem preparant una cosa molt divertida també.
1: Què ens en dius?
2: No, és una novel·la d'una autora que a mi em flipa molt i a la Nora i a la Cristina els agrada molt, la Míriam Towes. És algú que parla molt dels matriarcats, vull dir, parla molt de les dones, de les àvies, de les mares, de les filles. Té una història de suïcidi real, o sigui, el seu pare es va suïcidar, la seva germana es va suïcidar, una història molt dura, i expliquem aquesta història, expliquem a aquestes dues germanes, que en aquest cas són la Nora i jo. Una té una vida super desordenada i és un caos, però té pulsió de vida, i l'altra que té una vida molt exitosa, una vida on és una concertista de violoncel molt potent, té un marit perfecte, no? Doncs té pulsió de mort.
1: Aquesta deu ser tu.
2: Aquesta sóc jo, estic fent classes com una loca.
1: De violoncel, però...
2: per veure si cola.
1: Perquè, no, però ja el tocaves.
2: Sí, ja el tocava, però t'ho juro que posar-te en un lloc que no és el teu hàbitat, com dèiem abans, sí, a més, el violoncel és un instrument molt traïdor. Només agafar-lo, si tens nervis... saps? Vull dir, la tremolor de l'arquet és molt, molt, molt fatal. Llavors, bueno, estic preparant-me per no tremolar.
1: Això es dirà a les meves petites desgràcies. Gràcies.
2: Sí, al TNC.
1: Al TNC,
2: al juny.
1: Adaptació d'aquest llibre de Míriam Tous. Que el
2: I ho dirigeix les... la Cris.
1: Això, la Cristina Genovat. Sí. El llibre es diu Les tristes recances, si el voleu recuperar.
2: Sí.
1: I quan has dit això?
2: Al juny.
1: Al juny.
2: Al juny.
1: Assageu a l'abril.
2: Abril, maig, juny, sí.
1: Bueno, dos mesos d'assaig, és suficient?
2: No, mai. No. A França ho tenen molt ben entès, aquí no.
1: Explica'ns això. Crec que no hem parlat mai aquest programa i sé que és un neguit que compartiu bastants actors i actrius, que els temps d'assaig s'han anat reduint,
2: sí,
1: pressupostos s'han anat reduint...
2: Tot s'ha reduït, malauradament. Tenim uns catxers que estan per sota dels de fa 10 anys, vull dir, i la vida... No parlem, no?, de la inflació, no cal, no? Vull dir que és realment molt dramàtic. Però sempre diuen que arribarem al 2%, vull dir, és dramàtic, és dramàtic.
1: Noto una connexió amb el que passa a certs mitjans de comunicació, sobretot quan són mitjans que es dediquen a la cultura, que i no miro ningú, que quan veus que la gent li fot gasto perquè hi ha una passió compartida, és molt fàcil rebaixar equips i tensionar-los.
2: Clar.
1: Perquè saps
2: perquè
1: que...
2: ho faran igualment perquè tenen il·lusió.
1: Ho faran igual.
2: Sí, però aquí és on ens hem de posar nosaltres forts. Jo sóc bastant reivindicativa, ho he de dir. En aquest sentit he mamat del meu pare i sóc bastant de dir les coses i de lluitar-les no per mi, pels que venen darrere. Perquè és que, ostres, la gent de 30, 20, 40... No pot ser. Si nosaltres, que tenim altaveu, dic jo, i les que són més grans i els que són més grans, doncs ens hem de plantar a vegades i hem de dir, no, doncs fins aquí, això no.
1: Estem parlant de Catalunya o estem parlant d'estat espanyol?
2: Jo estic parlant de Catalunya.
1: Si te'n vas a Madrid, perquè clar, hi ha molt talent català que se'n va a Madrid, això ha passat històricament, sé que hi ha un grup de WhatsApp a Madrid que és
2: de
1: sensacional.
2: Catalans a Madrid. Ah, sí, catalans a Madrid.
1: Sí. La gent que se'n va a Madrid se'n va perquè allà hi ha més possibilitats, hi ha una indústria més ferma.
2: Suposo que si se'n van és perquè allà hi ha una alternativa millor, en el sentit econòmic segur, hi ha més diners, es fan més coses, però també és evident que hi ha més gent, Sí que a nivell de teatre està fumut una mica el trasbàs, perquè nosaltres abans anàvem molt a Madrid, i ara què passa? Que volen cap caps de cartell. O sigui, a mi Madrid no em coneix ningú.
1: Ja.
2: Per tant, a mi no em plantejaran un projecte com a protagonista a qualsevol teatre a Madrid. Ara hi vaig amb el nom Iris perquè, afortunadament, Cultura i Conflicte, anem a la Badia, perquè la Cultura i Conflicte allà és reconegut perquè ja hi han anat, no? I van com a col·lectiu. No és tan important els actors, però ara mateix és molt difícil anar a Madrid.
1: Doncs

0: Ara parlarem del No Miris. Digues, digues, Maria.
1: No, li volia preguntar a la Marta si trobes que està ben com molt intrusisme laboral, en el sentit que cada vegada hi ha més gent que no és actriu o que no és actora, o sigui, actor, fent d'actrius i actors. I que potser això, de la cara visible, si us està prenent la feina.
2: Jo crec que no. T'he de dir que això ha passat sempre.
1: Ja.
2: És veritat que hi ha gent, doncs, que és comunicador i, per tant, de sobte, doncs, entra en altres àmbits. Jo crec que les coses acaben caient pel seu propi pes. És evident que una persona que no té tècnica, si es posa a fer una temporada de teatre i no té la tècnica, no la podrà aguantar. Perquè vocalment el tercer dia, després de dos dobles funcions, estarà fònic.
1: Ja.
2: I d'aquí potser tindrà una lesió i d'aquí potser l'hauran de substituir. Vull dir que les coses acaben caient pel propi pes. Vull dir, un ofici és un ofici, no? I també hi ha gent, doncs, que té l'habilitat d'aprendre aquell ofici i de sortir-se'n, eh? Jo no crec que hi hagi molt intrusisme. És veritat que cada vegada hi ha aquesta cosa de descobrir, no? Descobrir nous talents, o sigui, no sé, no hi crec massa. Jo crec amb el treball i l'esforç.
0: I en això de l'ofici, Marta, relacionat amb això que deies que el món del teatre econòmicament està més que primat i que teniu pocs mesos d'assaig, etc. Notes que les noves generacions potser no aprendran l'ofici com l'apreniu vosaltres? Hauran d'aprendre una mica més a hòsties?
2: És evident, bueno, les noves generacions també intenten fer coses, perquè intenten muntar companyies,
0: intenten aixecar
2: coses.
0: Clar. Sí.
2: Vull dir que jo, tota la força i recolzament per les noves generacions, perquè són aquestes les que hem d'ajudar.
0: Sí.
2: O sigui, aquí és on la institució, aquí és on la política ha d'entrar i subvencionar. És aquí, perquè aquesta gent jove són la que la poden cagar. No han d'estar pendents de si s'omple o no s'omple, saps? De si penjo el cartell o no el penjo. No, ha de poder tenir un marge d'error, ha de poder fer coses off, ha de poder experimentar. I d'aquí, doncs, ja aniran cap a altres llocs, no?
0: Clar.
2: Però clar, això ha d'ajudar... Jo no puc ajudar, ha d'ajudar les institucions i la política.
0: A mi m'agrada aquesta solidaritat, però jo estava pensant que encara a vegades la gent de la calòrica...
2: Clar, és que els consideren la gent jove. Sí. I fas, hòstia, porta molts anys la calòrica, tio.
0: Els diuen companyia emergent, no?
2: Clar,
0: de sobte,
2: no
0: a les ràdios
2: ser,
0: encara, etcètera. No pot ser, n'hi ha d'haver per sota. I la gent de la calòrica amb això ho han reivindicat molt. I ara tant per treure's el pes de companyia emergent, sinó per
2: molt bé,
0: obrir portes.
2: Ho han fet increïble.
1: I a nivell de creació i de producció, el teatre ha canviat dinàmiques també, en tant que cada vegada tenim menys capacitat d'atenció pel tema mòbils, coses que passen de pressa, i de retallar o fer escenes més curtes, com per tenir tota l'estona l'atenció...
2: No, ja t'entenc. És veritat que cada vegada et sorprèn més veure que no hi ha una funció que no soni un mòbil. Sí, a mi això m'espanta molt. No hi ha una funció. O sigui, jo ara porto potser 3 setmanes, el teatre ha sonat cada dia. Cada dia hi ha hagut o un telèfon o un so de missatge o una vibració. Clar, és molt bèstia, no? És evident que nosaltres el contingut del que fem també l'executem segurament d'una manera que no, el ritme és molt important. Per què? Perquè estem acostumats a aquesta trepidància, no? De pa-pa-pa-pa-pa i estímuls. Però sí que crec que encara tenim com l'esperança de que la gent pugui estar una hora, hora i mitja desconnectada,
0: sí,
2: i deixant-se, no, impregnar pel que està passant a l'escenari i volar, no està pensant
1: en
2: altres
1: fort,
2: coses.
1: Sí. Perquè una hora no és res.
2: És que no és res.
1: És molt poca estona.
2: Però sempre veus mòbils, llums, gent que el mira i fas... Vull dir, jo he tingut una senyora a primera fila i els 10 primers minuts ella està contestant whatsapps.
1: I no et fa sensació de fracàs de dir... No li estic cridant l'atenció prou com perquè deixi el mòbil.
2: Vaig acabar alçant la veu, amb aquest... Vull dir, i vaig pensar...
0: No,
2: és que mirant-la tota l'estona, perquè parlava amb el públic.
1: Ja.
2: Vull dir, i no es va donar per al·ludida. La del costat li va dir fotre un cop.
0: T'he de dir que divendres de la setmana passada, que és quan vaig venir a veure't, el mòbil que va sonar estava molt a prop meu.
2: I és aquella cosa que...
0: Estava a la meva dreta i es va donar aquella cosa de nerviosisme de part de la persona que el portava, que se'l treu de la bossa, li cau una mica a terra, s'ha posat molt nerviós. I va fer entre gràcia i ràbia, perquè pensava, mira que ho diuen abans. Bueno, no.
2: No, aquí no es diu, perquè la Bíblia es diu individualment quan entres. Cada persona li diuen, per favor, apaga el mòbil.
0: Escolta, estem sentint Noques Grasses, que avui tornen a actuar, suposo, no? Fa solet, ara són les dues. al migdia i fa sol. O que és gràcies, sort de tu, es diu aquesta cançó, s'està acabant ja, i el que farem serà anar a la publicitat.

0: T'animes a baixar el ritme? Pausa. A les dues del migdia, de dilluns a dijous, a ICAT.
1: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
2: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
1: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
2: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
1: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
2: Apialia, la força de vendre junts.
3: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
4: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
5: Bon dia.
6: Hola, bon dia.
7: Bon dia, matiners.
8: Hola, molt bon dia.
3: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
9: Vaig camí de treball que ja estic arribant.
10: Estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
11: Mira, esmorzant una mica.
12: Bé, aquí a la porta de la feina.
13: Treballant ja des de les 4 del matí.
3: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
14: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
15: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
16: Som pura cafeïna.
3: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
17: Arriba la veu d'Oques Grasses.
18: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
17: Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
18: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
17: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
3: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
18: El concert
17: de la teva vida.
19: L'INCAT. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. Serialitzados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per ICAT.
20: LINCAT. Aika.
0: Pausa. Converses a fons amb creadores que ens inspiren.
21: Jo em pregunto si es pot heretar el trauma, també es pot heretar la maldat.
22: Al cap d'unes setmanes em van fer baixar per carretera fins a la Patagònia. Allà vaig poder creuar la frontera amb una identitat falsa.
23: Ben, hòstia, per què sóc tan egoista? Perquè necessito saber tot el que va passar.
24: Només li va demanar dues coses al seu pare. Que reconegués els fets i que desvetllés on estaven les persones desaparegudes.
22: El Fantes pos nerviós.
25: A la gola, collons, a la gola!
26: Nos vamos de luna de miel, nos casamos recién ayer.
27: Una altra la faig arribar al Partit Comunista. La majoria dels desapareguts són de les nostres files.
28: Però això que dius de quedar en un carrer és molt estrany.
29: Fixa't que ha sonat un WhatsApp.
28: A la ràdio.
29: Dins el tràiler de No miris. Sí, és poètica pura, radiofònica. Som amb la Marta Marco, actriu. Ens queden 19 minuts només, Marta, de programa.
28: Oh, que ràpid ha passat.
29: I, efectivament, volem parlar de No miris, espectacle que teniu a la biblioteca, al carrer Hospital de Barcelona, aquesta obra del col·lectiu Cultura i Conflicte, que a partir de fets reals explora quin llegat deixen aquestes violències que s'exerceixen per part dels nostres avantpassats. El cas és que la Marta interpreta una persona real que era filla de represaliats per la dictadura de Pinochet a Xile, però alhora neboda d'un dels grans botxins, d'un dels grans repressors. Som davant d'una d'aquelles cruïlles morals totxes. Marta, jo no sé si en treus finalment alguna ensenyança de tot plegat o si surts més aviat fent-te preguntes és què és el que passa en aquesta obra.
28: És molt bèstia perquè acabo l'obra dient tampoc he trobat cap veritat absoluta sobre els fets, tampoc ho pretenia, no? Acaba amb aquesta frase. I és veritat que jo crec que la Verònica Estanys, real, a qui hem conegut i hem tingut el plaer de tenir a prop, tampoc ha tret cap conclusió sobre els fets, però sí que ha aconseguit fer desaparèixer els seus fantasmes i omplir els buits de la seva història.
29: Està una mica en pau.
28: Està una mica en pau, crec. Tot i així, hi han hagut costs molt forts pel camí. Ella ha perdut el contacte amb els seus pares, ha trencat amb els seus pares. Vull dir, una història molt bèstia, eh? Molt bèstia. I una persona molt forta, una persona molt treballada, una persona molt intel·ligent i amb una sensibilitat molt gran, la Verònica.
29: La Verònica està estranya, és aquesta persona que es dedica a la...
28: Ella a la semiòtica, és professora de la Universitat de París, de semiòtica.
29: I que parla molt de la
28: postmemòria.
29: Postmemòria. Atenció al concepte de la postmemòria.
28: Sí.
29: Què transmetem de generació en generació?
28: A nivell dels traumes.
29: Sí. A nivell de traumes.
28: Bueno, científicament està provat, no? Que sí. Ho han fet amb ratolins, que el trauma es transmet perquè s'alteren genèticament els gens de fills i nets de ratolins torturats.
29: Sí.
28: Vaja,
29: hi ha traumes que són invisibles o que no s'han verbalitzat mai,
28: clar,
29: que és el cas de la Verònica, el que li passa a ella, aquesta persona que és filla de dues persones, el Partit Comunista Xilè, represaliats per la dictadura de Pinochet, i neboda d'aquesta persona que va acabar sent col·laborador i botxí del règim.
28: Sí.
29: A ella li passa que el seu pare, interpretat pel Pep Cruz, que fa diversos personatges, el seu pare no en parla d'això.
28: No.
29: Però ella intueix.
28: Ella intueix tot, ja des de ben petita, no? Ella intueix el dolor, intueix el dolor de la seva mare, el dolor del seu pare. També llavors fa que segurament la relació que ha tingut amb ells ha estat una relació difícil, perquè he de dir que en aquest procés no només és el silenci, sinó una relació ja trencada amb els pares per altres qüestions, però tot això fa un mix que fa que finalment ella digui, he de salvar-me jo, perquè és algú... A mi el que més em va trencar en aquesta història és quan vaig saber que la cosina, la filla del torturador, i ella estaven, una a Santiago de Chile i l'altra a París, totes dues amb una depressió, no es coneixien.
29: Alhora, eh?
28: A la vegada.
29: Això és un post-trauma, un post...
28: Bueno, això... Sí, bueno, és una postmemòria, no?, arrossegada per dues generacions i per dues persones que no es coneixen però han compartit una mateixa història.
29: I que geogràficament estan un oceà pel mig.
28: Totalment, no?, culturalment, no?, també, però clar, evidentment, la filla del torturador arrossega una motxilla molt bèstia, o sigui, la Camila encara ara és algú molt fràgil.
29: Aquesta és la filla del torturador.
28: La filla del Fanta, no?, que és aquest personatge que curiosament era civil, no era militar, però que el van fer canviar de bàndol, perquè quan és detingut i torturat li diuen, si no canvies de bàndol matem el teu germà i la seva nòvia. En aquest cas els pares de la Verònica, vull dir que la Verònica no hagués nascut si el seu tiet no hagués canviat de bàndol, però el seu tiet no només canvia de bàndol, sinó que es converteix en un dels màxims torturadors i és algú condemnat per crims de lesa humanitat.
29: Al principi, Marta, del programa deia que es fa amb tacte. Jo sé que això del tacte, mira, saltem-nos-ho quan faci falta. Lo del tacte és una merda a vegades. Però les coses s'han de dir perquè s'han de dir. Però sí que és veritat que hi ha gent viva. Bueno, sempre n'hi haurà, perquè si parlem de postmemòria, doncs de generacions n'hi hauran. Però és que això és molt més recent que altres històries que ha tractat gent de cultura i conflicte.
28: Totalment.
29: És la dictadura xilena, són anys 70. Heu rebut algun input?
28: Bé, jo he rebut alguns inputs de, per exemple, gent argentina que ha vingut a veure l'obra i et diu, no m'agrada. No m'agrada el blanqueig, no m'agrada que es parli d'aquest personatge d'aquesta manera.
29: Argentins o xilens?
28: Argentins, perquè argentins hi ha un paral·lelisme molt bèstia.
29: Videla.
28: Amb Videla hi ha un paral·lelisme, i a part amb els centres de desaparició, amb les tortures, amb tot el patiment, amb tots els exiliats, tots els que es van passar de bàndol i després resulta que se'ls va titllar de traïdors, també els que en van sortir il·lesos, se'ls va tractar de que havien acabat parlant, no?
1: Però per què diuen, Marta, això del blanqueig? No ho acabo
28: d'entendre. Bueno, perquè Cultura i Conflicte, amb aquest plantejament, intenta mostrar que no tots són blancs i negres, sinó que hi ha grisos. Per què? Perquè t'intenten també explicar que el Fanta va ser un pare. Va ser un pare que la seva filla diu, jo condemno absolutament els crims que va cometre, però com a pare, jo me l'estimo, què faig amb això, no? Perquè ha estat un superbon pare.
29: Sí.
28: Vull dir, ella després va descobrir tot lo dels crims, no?, la filla, i li ha costat molt també arrossegar això, però clar, com a pare va ser un bon pare. Per tant, aquestes cares dels monstres, no? I llavors, bueno, pues ve algú proper a tu que jo estimo molt i et diu, ostres, no m'agrada el tractament. Perquè crec que una persona així no s'ha de parlar d'aquesta cara, no? És un monstre, és algú que va fer molt dolor i va provocar molt dolor.
29: El personatge de Gemma Martínez, la cosina de la Verònica, que estiu, com estiu?
28: Camila.
29: És duríssim.
28: És duríssim.
29: Aquesta nena té un pare modèlic, un pare que l'estima horrors, un pare que la cuida molt bé, un pare que a casa és tal, però quan surt de casa se'n va a la feina. Ella fins més gran no ho sabrà,
28: no
29: això.
28: No ho sabrà, això, exacte.
29: I se'n va a fer aquesta feina, no? Jo no sé com estarà aquesta persona a dia d'avui, jo no sé si això es pot superar. El cas de la Verònica, vaja, és la neboda i tal, però bueno, que no hi trec drama, que
28: no,
29: ha trencat amb els seus
28: pares.
29: No, ella
28: ha fet per... això la seva vida, no ens n'oblidem.
29: Però el cas de la Camila, que no sé, vosaltres les heu conegut a totes dues?
28: No, la Camila no.
29: Ah, la Camila,
28: Camila no. La Camila està a Santiago de Chile.
29: És heu parlat per videoconferència?
28: No, no. Bueno, l'Arol va anar a entrevistar-la allà, però és l'únic que ha tingut contacte amb la Camila. Però amb la Verònica sí que hem estat molt a prop, ens expliquen moltes coses, ens ha ajudat moltíssim. Li ha agradat molt el resultat, que
29: va venir l'altre dia, no?
28: Sí, va fer un col·loqui, es va emocionar molt.
29: Sí,
28: Vull dir, curiosament va venir el grec i no estava tan... estava més forta, però l'altre dia es va desmuntar molt. Clar, evidentment, és la seva vida, tio, és que estem parlant de la seva vida.
29: Yeah. Aneu-hi. No sé quants dies queden.
28: 18 d'octubre acabem.
29: 18 d'octubre, doncs encara teniu un marge, no gaire, són 10
28: no,
29: dies.
28: No,
29: 10
28: dies, sí.
29: Vaig parlar amb en Joan Arquer. En Joan Arquer és el director d'aquesta moguda. És moguda, li dic, a una obra de teatre.
28: Molt bé.
29: En Joan és el director d'aquesta obra i li vaig destacar molt la dramatúrgia, em sembla excel·lent.
28: Em sembla molt bé.
29: Em sembla que a nivell de rima, al principi del programa, el que us deia, és una obra que malgrat tu puguis pensar, hòstia, serà molt totxo perquè hi ha història, perquè hi ha documentació, perquè és teatre documental, això es pot fer farragós, és absolutament a les antípodes d'això, és una de les obres amb més ritme que he vist, i li vaig dir personalment al Joan, felicitats per això, i ja que hi som, anirem a Joan Arquer que ens expliqui coses, perquè ja que parlàvem amb ell, dic, home, doncs parla'ns de la Marta Marco, no?
2: La Marta i jo, que som badalonins, els dos, d'origen, i que suposo que de forma gairebé insospitada hem trepitjat tantes vegades els mateixos carrers i els mateixos llocs, i d'això n'hem fet quotidianitat. Malgrat tot això, hem trigat a treballar junts i, per tant, a tenir l'oportunitat de conèixer-nos més. Ens coneixíem, ens saludàvem, parlàvem, i això, però crec que en processos així, com el que hem estat treballant, que demanen un compromís personal, crec, una mica extra, el que ja, si el teatre de per si ja et demana un compromís, doncs en aquests casos crec que el compromís va una mica més enllà i que pots veure la persona o l'ànima de la persona d'una forma més ampla. Puc dir que m'he portat una gran sorpresa, no per la qualitat de l'actriu, que ja la coneixia, però que un cop hi treballes amb ella veus que aquesta qualitat va en augment perquè té un compromís amb la feina molt gran, tant en sala d'assaig com en funció, i això és una de les coses que m'agradaria molt destacar a la Marta, quina regularitat, quin compromís i quin bon rotllo, quina cosa aporta a sala d'assaig i amb els companys que fa que allò que aparentment pot ser difícil de treballar es converteixi en una tasca més senzilla, fluida i a poc a poc vagis coneixent la gran persona que hi ha darrere.
29: Doncs això, floretes, tots són floretes d'en Joan Arquer. Cara. Què tal treballar amb ell?
28: Molt bé.
29: No és
28: molt.
29: El primer cop, oi?
28: No, és el primer cop. És el primer
29: cop ara?
28: Sí. Amb en Joan ens coneixíem fa molts anys, jo l'admiro molt. Teníem moltes ganes de treballar junts i ha estat un supergust. És algú que és actor, és pallasso, és clown, és director, és dramaturg, vull dir que toca molts pals i crec que té una ànima molt, molt gran.
29: Molt, molt fort. Mira, quan va venir en Màrius Serra la temporada passada, amb en Joan i en Màrius van treballar junts en aquesta obra sobre el seu fill, el fill del Màrius,
28: sí.
29: I en Joan ens va enviar unes notes de veu que el Màrius el van emocionar, perquè és que de veritat té un emocional ell, en Joan Arquer, coneixent-lo poc ja ho detecto.
28: És una ànima molt bona.
29: L'altra cosa és que tu saps que abans t'he dit això de la festa sorpresa que et van fer pels 50 anys, no?
28: Sí.
29: Ho sé per aquesta nota de veu.
2: Fent les funcions del Nominis vam poder gaudir el seu aniversari als 50 anys. Se li va fer una festa sorpresa que se li havia preparat molta cura. La quantitat de gent que hi havia diversa, vingut d'indrets molt diferents, des de companys de professió que estrenaven l'endemà, gent de Badalona, d'Osona, de Sant Esteve per l'Autordera, de molts indrets insospitats, de molts llocs que van venir un dia de cada dia, que no seria molt senzill ni la millor data per ser-hi aquell dia, demostra el molt que es fa estimar aquesta persona i el molt que deu cuidar a la gent que estima. Així que és senzill per la de la Marta.
29: Mira, hem estat parlant molt de què és l'èxit en això de l'art. En vam parlar ahir amb Dani Sigiskit i potser l'èxit és això, no? Al final, una mica, ja sé que ara m'estic posant una mica...
28: Em sembla molt bé. Jo també, m'agrada molt també. Sí. què és sinó les persones que t'emportes a la vida, no? L'amor i l'amistat i compartir, tio. És que no hi ha gaire més, eh?
29: Com va ser aquesta festa?
28: Uah, és increïble.
29: Era sorpresa, eh?
28: Sí, sí, era sorpresa. No m'ho esperava gens.
29: I això va ser en funció?
28: És real, sempre tothom ho diu, però és que, clar, com que tenia funció, a l'Ernest, la meva parella, havíem quedat que venien uns amics i després anàvem a sopar, vull dir que ho tenia com un supercoll avall i quan vaig obrir aquella cortina vaig veure... O sigui, em va superar, estava absolutament desbordada.
29: On va ser?
28: A la Biblio, a la Biblio mateix, que o sigui, també, clar,
29: quin lloc, no?
28: El Broj i la Bet, tota la gent de la Perla, a qui estimo molt i agraeixo des d'aquí, van obrir les portes de casa i la van omplir de molta gent que va venir a l'obra i gent que no hi era a l'obra, que va venir després.
29: Fumant en pipa, el Broj?
28: Sí.
29: Sí, encara em fa. Va, és el que més m'interessa al món del teatre. Veure el Broj i la seva pipa, és l'única persona que conec
1: que fuma pipa.
29: Llavors, fer-ho allà, clar, vaja...
28: Clar, va ser increïble. Molt emocionant, molt. He de dir que em sento molt privilegiada tenir tanta gent bonica a prop.
29: Tenim la sintonia d'aquella sèrie de TV3 tan famosa de fa tants anys. Descobrem.

0: Vosaltres no ho sabeu, gens, però el meu debut com a actor i el meu últim paper va ser la sèrie Vent del Pla.
1: Que només sapeu un braç, no m'has dit?
0: Només sapeu un braç, perquè no me'n vaig aprendre el text. Vent del Pla, que passava a Breda.
1: A Breda, a mi em anava superbé.
0: Ja vivies a la zona.
1: Clar, ja estava a Montseny, jo.
0: Ah, molt bé, molt bé. Escolta, és l'any 2005, debutes a Vent del Pla, t'hi estàs 5 anys. A tu et canvia molt la vida?
1: Home, canvia la cosa aquesta de que la gent et reconeix pel carrer, no?
0: És això, eh?
1: És això, bàsicament, sí.
0: Ja et va anar bé, doncs, no viure a Barcelona, no?
1: Em va anar molt bé.
0: Perquè si haguessis... Clar,
1: bogeria, menys gent, saps?
0: Ara la diversificació de mitjans audiovisuals és enorme.
1: És molt bèstia,
0: però és que abans
1: sí.
0: Era TV3.
1: Clar, era TV3, no hi havia més, no?
2: Home, i que fins i tot hi havia el moment aquest que jo crec que hem perdut i que em fa molta pena, que és el...
1: Tots junts, no?
2: X hora,
1: el prime time...
2: Tota la família davant la tele.
1: Totalment d'acord. Mm-hmm. Això no passa res.
0: Tu repetiries ara una sèrie? Perquè més endavant sí. Et va venir el personatge de Marlí, que va ser un personatge
1: Gina,
0: molt potent també, la Gina.
1: Bonic, sí.
0: I després...
1: I després...
0: Ha desaparegut la petjada...
1: Què passa?
0: De la Marta Marca. Què ha passat?
1: Sí. No ho sé, suposo que el temps i l'edat...
0: Això de l'edat és així, Marta.
1: És així.
0: Li passa a tothom.
1: Jo crec que sí, a veure, hi ha gent que no, perquè ja hi tenia un peu molt ferm posat, no? Uh-huh. Sobretot en el cinema, en l'àmbit més de la resta de l'estat... Però a mi em va passar, també és veritat, que ara, si ho penso, vaig tenir el moment en què me'n podia haver anat a Madrid fer tele allà, però jo era mare. I vaig decidir que no.
0: Et va caure un paper? O sigui, et van oferir
1: sí,
0: un paper?
1: Sí, sí.
0: Poden saber...
1: No recordo bé, però diria que era una diària a Madrid,
0: vale.
1: Que tenia l'oportunitat d'anar-hi. I jo vaig dir que no. No.
0: Estàs contenta d'haver dit que no?
1: I tant, absolutament, sí. No sé si serveix de molt dir no, si hagués fet això.
0: Bueno,
1: no, és el que vaig fer perquè el meu cor em deia que volia ser mare i jo vaig tenir un fill per ser mare.
0: Clar.
1: Si no, no t'hi posis, deia. No? Vull dir, per ser-hi, bàsicament per ser-hi.
0: No hauria sigut mare, estar a Madrid, potser?
1: No, ja era mare.
0: Ah, ja ho eres.
1: Ja era mare,
0: però
1: era molt petit, però volia exercir. Vull dir, aquesta batalla sempre ha estat en mi, no? D'intentar ser una bona mare. Jo he tingut una mare increïble. Llavors, el llistó està molt amunt.
0: La cosa de gènere, en aquest sentit...
1: Pesa.
0: Pesa molt.
1: Molt.
0: És a dir, són 50 anys fets per una dona, 50 anys fets per un home. Això és així? També
1: la càrrega mental la va seguir portant les dones. Això és així.
0: No, em referia... També? Però em referia a nivell de papers.
1: I també, perquè...
0: Tot va relacionat.
1: Perquè la gent no sé per què, i això ens passa molt aquí, no volem veure gent de la seva edat fent papers de la seva edat. Mm-hmm. Sempre acabem veient gent més jove fent papers més grans i gent més gran fent papers encara més grans. Això no té cap sentit, em perdoneu-me.
0: Llavors, si tu t'ofereix un paper de fer de senyora 60 anys...
1: No vull fer-ho.
0: Per això.
1: No vull fer-ho, perquè és que no els tinc, saps? Vull dir,
0: perquè hi ha gent de 60 anys boníssima que els pot
1: clar,
0: fer.
1: Clar, és que els ha de fer la gent de 60 anys, no sé com dir-ho, perquè té l'experiència, perquè té el pes, perquè té tots els coneixements per explicar aquella història que li toca de prop. Uh-huh. Jo vull explicar històries que toquin a la meva franja, evidentment.
0: A No miris, a més, em va semblar, per cert, que el càsting és sensacional.
1: Sí, et va agradar.
0: Sí, perquè quan surten imatges d'això, d'entrevistes
1: de dues,
0: reals,
1: no?
0: de les dues, i em sembla que esteu superencertades, tant tu com
1: la Gemma
0: Martínez. Per tant, aneu a la Biblioteca de Catalunya a veure, o al Teatre de la Biblioteca, no sé com li ha de dir, a veure...
1: A la Biblio.
0: Al Teatre Hospital de Barcelona, a veure No miris. Ens quedem amb aquesta cançó, que és... Bueno, ara plorarem un rato tots, es diu Into My Arms, de Nick Cave.
1: Uau.
0: Sembla bé, això?
1: Brutal, sí. Em sembla brutal.
0: Marta Marco, t'estimem molt, moltes gràcies per venir.
1: Moltes gràcies, jo també, us estimo molt, gràcies.
0: I ens veiem aviat. Maria de Batalla.
2: Bon cap de setmana.
0: Ens veiem dilluns?
2: Sí.
0: No sé què ve dilluns.
2: Va, mira.
0: Ja ho trobarem. Adéu, que vagi aviat. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene.

0: summon them together.
1: Escoltes, Icar.
2: Són les 3.
3: Benvinguts, benvingudes al LOL.
2: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
4: Bona tarda, Gala Castelltort.
2: Com estàs?
4: Doncs mira, tia, avui estic sorpresa perquè fa dos dies que estic deixant de fer el meu petit cafè de després de dinar.
2: T'està anant bé.
4: M'està anant bé, però perquè durant el programa tinc energia, però jo surto per aquella porta i de cop i volta és com si m'activés el modo noche del mòbil a dins meu. I m'entra una son que m'he de fer un tallat amb urgència.
2: Ah, bueno, però ara portes una infusió.
4: Clar, perquè he de canviar pets per merda, amor, perquè és que si no, jo no puc estar sense veure alguna cosa.
2: Dale.
4: Tu com estàs?
2: Jo...
4: Recuperada?
2: Bueno, recuperada de què, sí?
4: Oh, com que de què?
2: És que clar...
4: Amore, no vam donar pel cul ahir?
2: Ja en parlarem,
4: ah,
2: vale?
4: Ah, vale, perdó, m'avanço.
2: Ja en parlarem. Estic bé. Com veieu, no estic afònica.
4: Yeah.
2: I això ja vol dir moltes coses.
4: Ui.
2: També la primera cosa que vol dir és que jo sóc molt... Tinc unes cordes vocals molt exercitades.
4: De tità.
2: De tità. I no em poso mai afònica. M'ho he de treballar.
4: Una cosa, però...
2: Digues.
4: Només vull saber a quina hora es va arribar a casa.
2: Vale, quarts de dues. Però...
4: Perquè vas fer coses després?
2: Perquè vaig anar al que seria el millor kebab de Barcelona,
4: vale.
2: Segons en Pau Leiva, que és amb qui vaig anar al concert. Va venir la Jana, però la Jana no es va fotre un kebab amb en Pau i amb mi. I la cua va ser abismal. Potser vam fer 3/4 d'hora de cua.
4: Què?
2: Mm.
4: Vale, vale. Bueno.
2: És que és bo, que és molt bo aquest kebab.
4: Quarts de dues, eh? M'apunto.
2: Sí, quarts de dues.
4: Perfecte.
2: Dit això, família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
4: I avui, dijous 8 d'octubre, sabem que... Tenim la Mar Lucas, oficialment soltera,
2: oh.
4: I molt enfadada.
2: Enfadada?
4: Tot i que semblava que la teníem contentíssima amb la seva relació amb en Marc Lerch, que és aquest noi de Shark.
2: Ah, sí.
4: Fa tot just un dia es confirmava que han trencat la seva relació oficialment. Javi Hoyos compartia la notícia dient, la típica, perquè sempre diu el mateix, que havien acabat bé com amics, però...
2: A veure, és impossible que tothom acabi bé com amics, perquè les més amigues, si mires una mostra de població de 10 persones, cap 10 no acaben bé com amics.
4: Una, i una. Perquè algú s'autoenganya.
2: No, una.
4: Vale.
2: I ha acabat bé.
4: Ah, mira, una de 10.
2: Sí, clar,
4: perfecte,
2: 10.
4: Ja t'hem trobat. Doncs resulta que la Mar Lucas queda fora d'aquesta 1 sobre 10 perquè, bueno, ells deien que estaven superbé, no sé què, quantos, però en Javi Hoyos ha dit... Perdó, m'he liat. A veure.
2: A veure.
4: La Mar Lucas i
2: sí?
4: el Marc Lerch
2: sí.
4: ho deixen.
2: Ho deixen.
4: En Javi Hoyos
2: sí.
4: diu que està tot perfecte.
2: Vale.
4: I llavors, la Mar Lucas...
2: En Javi Hoyos menteix, és una fake news.
4: En Javi Hoyos, una mentida com una catedral,
2: vale.
4: Perquè no passen ni 24 hores d'aquesta notícia de que ho han deixat.
2: Vale.
4: I ella comparteix a les seves xarxes socials
2: sí?
4: un vídeo
2: oh.
4: d'un moment molt romàntic d'en Marc i la Mar
2: sí?
4: en una habitació com d'hotel, tot ple de pètals de roses, glòbuls, la Mar plorant d'emoció, i amb un text que posa com pots tenir això i posar-li les banyes. Per tant, havien acabat superbé d'amistat no sé què i la Mar Lucas ens diu, amore, això és el que ha volgut dir Javi de Hoyos.
2: I penja aquest vídeo.
4: Ella, arroba Mar Lucas oficial verificat, ha penjat amb els seus dos ovaris aquest rellam de vídeo que jo he pensat, ets una reina,
2: però
4: col·lega.
2: Però ella sap que és perfecta.
4: Ella crec que ho sap i precisament per això ha donat el públic.
2: Hola, que surt ell i tot!
4: No, ell surt.
2: Que no té vergonya aquesta tia!
4: Ell surt i se sap que és ell i ella diu públicament que li ha posat les banyes. És que...
2: S'ha fet així! Amb els mentides infides s'ha de fer així.
4: Però trobo que la Mar Lucas, amiga del programa, perquè ha passat per aquí diverses
2: sí,
4: vegades...
2: Sí, li encanta el Loft, amb ella.
4: Per mi és amiguíssima nostra ja, amb lo tranquil·leta, que és que
2: jo
4: no sabem com és.
2: Jo la tinc a Close Friends.
4: Per exemple.
2: No em segueix.
4: Però hi és.
2: Però per si algun dia li dona un brote.
4: Però clar, és aquesta cosa de... L'hem vist aquí, que no sabem com és en l'intimitat i tota
2: no
4: la festa.
2: No sabem res, no.
4: Però que ella hagi hagut d'explotar així de forma pública, sabent la repercussió que pot arribar a tenir, és perquè els té ben inflats, eh?
2: No, no, està fins als ous.
4: Heavy metal.
2: Metall pesat.
4: Només diré això.
2: Sí.
4: I vinga, va, si tens més de 50 anys, has de saber que...
2: A Ahir va morir la Mari Carmen, que és aquesta dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid el 23 de setembre i que va inspirar les acampades i les protestes per l'habitatge d'aquestes últimes setmanes. Des del moment del desnonament, ella estava ingressada a l'hospital, que de fet és on va fer aquell vídeo que se la veia, que va donar algunes entrevistes i tal. L'hospital era Gregorio Marañón, des d'on havia acceptat un acord amb Urbagestión, l'empresa immobiliària propietària del pis, on s'acordava que la Mari Carmen podria tornar al seu pis. Creus que això farà que encara es faci més gran la situació? Jo espero que com a mínim serveixi.
4: Jo també ho espero, tot i que ja ho estava servint, perquè ha sigut la gota que ha fet vessar el got.
2: I a més et diré una cosa, des de Madrid l'Ayuso s'ha negat a dedicar-li un minut de silenci.
4: Imagina't. I a més que estan els partits polítics utilitzant-ho per tirar-se merda entre ells.
2: Sí, és increïble.
4: No, està sent un moment de com es diu, d'enrenou extrem, i que trobo que també, o sigui, que crec que és un moment molt important.
2: Que li volien posar el nom del decret, eh?
4: No.
2: És així de greu, o sigui, és així de forta i d'impactant i d'important aquesta situació. No ho sé, quin greu que ella... Bueno, com a mínim ella deu haver vist, no?, tot el que ha causat.
4: Home,
2: està bé,
4: més
2: això.
4: Conscient.
2: O sigui, jo me n'alegro que ella hagi vist que el que li ha passat ha servit d'alguna cosa, perquè sent sindicalista com era ella, la rojaza de manual, segur que li va fer il·lusió, en certa manera.
4: Estava orgullosa, si
2: exacte,
4: més no.
2: Exacte, exacte.
4: D'haver pogut ser ella la gota.
2: El detonant, exacte.
4: Efectivament. Mm. Doncs, tot molt trist, tot plegat, però bé, ara que ja ens hem actualitzat. De què parlaràs tu avui, Gala? Sorpresa de tothom.
2: Doncs mira, ahir va ser per fi el primer estadi d'Oques i us porto una petita crònica, però qui vindrà?
4: Doncs mira, per aquí passarà la Juliet i l'Àngel, que són dos... A veure, és que no sabem exactament què són, d'acord? Perquè els vídeos són molt ambigus.
2: Això s'ha de preguntar.
4: Però bàsicament són dos...
2: Primera pregunta, què sou?
4: Literal.
2: I agafen i marxen.
4: I marxaran cap a casa seva. Però bé, els haureu vist segurament perquè fan una sèrie de Con tacones al barro, que és una pija que es troba amb un granjero de vaques i aprèn a munyir una vaca. Tal qual passa això. Però bé, també tindrem, com sempre, la nostra estimadíssima Mariona Córdoba, que ens ho explicarà. Una obsessió compartida per totes, aquesta no és la seva única, és la de totes de la temporada, que és ni més ni menys que l'actor Miguel Bernardo.
2: Uf! El meu tema preferit.
4: Normal.
2: Ell és fantàstic. També passarà per aquí la Maria Duñó, que ens parlarà de pel·lícules sobre la Guerra Civil. Crec que serà molt xula aquesta secció.
4: Jo
2: crec que el programa d'avui serà molt bé. Sí, sí. Tot i que ara amb tot aquest... aquesta obsessió que m'ha agafat tots amb la bola negra, jo també he vist molts TikToks de gent que recomanava pel·lícules de la Guerra Civil i la gent estava funcionant molt, per tant, nervis. Abans de marxar, però, seguirem amb el tema de la setmana perquè comentarem les lletres d'un disc molt concret d'Oques Grasses i ja veuràs per què aquest disc i no un altre, perquè estic una mica enfadada, però bé, ho tindríem tot de moment, no?
4: Dramàtic, doncs sí, però abans crec que toca...
2: Sí, abans ja sabeu que per començar el programa amb el Feng Shui equilibrat, cada dia ens queixem d'alguna cosa que ens faci molta ràbia. Alberto.
4: Avui me toca.
2: Sí.
4: I vinc a queixar-me.
2: Sí.
4: Dels enviaments dels paquets que tarden més de 5 dies laborables.
2: Sí.
4: Hola. No em pots explicar que estem en un moment de globalització extrema, que qualsevol moment...
2: Que ara mateix per sobre nostre estan volant aproximadament 4 milions d'avions i només en el que jo ocupo d'espai.
4: No, 100%. I que en un cop de vent explota tot el món de la tecnologia que ens està sobrepassant.
2: Sí, sí.
4: I jo porti, atenció, 37 dies esperant la meva gerra Brita. 37 dies per una gerra Brita. Imagina-te el temps que porto jo esperant la Brita, que vaig comprar-la i no recordo ja ni de quin color era. M'arribarà i diré, però això què collons és?
2: Bueno, és que t'arribarà i ja s'haurà inventat una altra cosa que filtri l'aigua.
4: Jo no sabia que a l'opció d'envio hi havia l'estàndard, el ràpid, no sé què, i el Pare Noel, i per això m'arribarà per puto Nadal. Quina vergonya. Ja
2: però,
4: està.
2: Però no està perdut el teu paquet.
4: Que no, que està... processant.
2: Encara?
4: Què l'estan fent?
2: Sí, han anat a buscar el plàstic.
4: El petroli, primer, perquè, clar, per fer plàstic cal el petroli. Estan esperant, jo que sé, que acabin de descomposar-se els dinosauris de fa 10 milions d'anys.
2: Sí. O 40.
4: I més. Quina
2: o 80.
4: Però bé, Fins aquí la meva queixa, em volia
2: desafogar. Molt bé, estàs més tranquil·la ara. Jo ara t'ho noto el pecho més relaxat.
4: Sí, perquè et tenia tens, oi? Sí. Tenia com les tetes molt dures, sí que és veritat.
2: Sí, estava passant això.
4: Escolta, anem a fer una mica de bona vibe, perquè, com sempre, comencem el programa amb una dedicatòria, una cançó dedicada que ens podeu deixar al 667-07-61-16. 667-07-61-16 ens dieu: hola, sóc la Marta de Girona i m'encantaria que el programa d'avui comenci amb la cançó d'Avions Volant de la Julieta.
2: Et diré que avui... entre ahir i avui, bàsicament, hem rebut moltes notes de veu, i moltes de debò, demanant-nos cançons d'oques grasses. Per tant, hem ajuntat algunes notes, dues notes de veu, perquè si no, família, no podem amb tot, s'acaba d'aquí res, m'entens, no?
4: I va, no en som proutes, eh? Us avisem de que aneu de fer més.
5: Hola, hola, sóc el Pau de Reus. I aquests dies, que ja s'apropa al final d'una temporada molt bonica, seria molt guai que comencéssim el programa amb bancals, d'oques grasses. Vagi molt bé el programa i que tingueu bon dia.
6: Hola, hola, sóc la Carla. I aprofitant que ja comencen els concerts d'oques, m'encantaria que posessiu la cançó de bancals. Espero que us hagi super, super bé la setmana i que les pluges no s'afectin gaire. Un petonet!
3: Benvingudes al Love!
2: Què? Ho has editat tu?
4: Ho he editat jo per primera vegada.
2: Per això sonen com missatges.
4: Per què sona doble? És un error meu, això?
2: No, clar que és un error teu.
4: No, diuen que no. Ara ja ho tindré en compte, perdó, Pol. A la pròxima ho faig bé. Escolta, doncs posem bancals.
2: Posem bancals d'oques grasses, va.

0: darrere la porta de moltes cases, s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
1: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara, a les llibreries.
2: Si sents això, és que vius al Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Garel.
3: Família, com esteu? Passen... 14, ara sí, minuts de les 3 de la tarda i seguim al Loft Dicat. Som l'Alberto Gadel.
4: I la Gala Castelltort.
3: I ahir, com sabreu, es va celebrar el primer estadi d'Oques, gràcies al qual, com també sabreu, vaig assistir. De fet, hi vaig anar amb en Pau Leiva i la Jana, la nostra productora, a qui van reconèixer...
4: Imagina't, que mirals.
3: Li van dir la puta llana, que és el que li diem nosaltres.
4: Memeo.
3: Sí, sí, la van reconèixer, li van demanar una foto fins i tot.
4: Que guapo en Pau en aquesta foto.
3: Sí?
4: No el trobes sexy?
3: En Pau és molt sexy.
4: Sí, però dic que en aquesta foto se'l veu molt sexy.
3: Bueno, vale, estic una mica incòmoda ara. En fi, Rau. També va venir la Jana, que va agafar l'entrada a l'últim moment. Per tant, som-hi. No, no faré plorar ningú, eh? No et preocupis, no et preocupis. Després de parlar amb diferents persones de la cua durant el programa, jo he de dir que vaig començar a patir una mica perquè ningú sabia les cançons que estava demanant. I vaig pensar, ui, veuràs que ningú cantarà. De totes maneres, saps allò que diuen trust the process?
4: Sí.
3: Doncs jo vaig decidir confiar en el procés i vaig entrar amb entusiasme a l'estadi. El primer que vam veure, evidentment, en entrar va ser l'escenari. Us he deixat algun vídeo, alguna foto perquè el veieu. Per tant, si ens esteu recuperant, activeu el vídeo podcast, però si no, us ho descric. Bàsicament, digues.
4: Te volia preguntar, abans de veure l'escenari tot, com és el moment de trepitjar l'estadi? És que no hi he estat mai.
3: A mi em va saltar el cor.
4: Vale.
3: Jo hi vaig estar en un concert d'Imagine Dragons, que vaig anar amb el meu ex perquè era el seu grup preferit, i en aquell moment me la va turbopalar perquè estava a grades. Crec que no es viu igual, evidentment. Igual que no es viu igual a pista A que a pista B.
4: Vale.
3: 100%. Jo ahir no vaig plorar pràcticament i sé que avui ho passaré molt malament, per exemple. Que
4: per què? Quina diferència hi ha?
3: Ahir estava a la pista B. Estàs més lluny.
4: Ah,
3: però és que
4: vale.
3: A mi, jo, si no estic molt a prop, em costa connectar. En plan, no sé, has de ser... No sé què has de ser.
4: Vale, realment. Vale.
3: El cas és que, bàsicament, pels qui no hagiu vist el vídeo, és una barreja entre l'escenari que van fer servir al Palau Sant Jordi i l'última gira que han estat fent aquest temps. Per tant, això què vol dir? Que trobàvem unes plataformes il·luminades a l'escenari com a tal, el que estaria al mig, pels músics, amb unes escales al mig, però que la pantalla, que és llarguíssima i gegant, no sé si l'has vist a la foto, manté aquestes mitges llunes que fan com de parèntesi i el cercle al mig mític de la gira Coda que havíem vist fins ara, el Cau Roc, etcètera, etcètera.
4: Hola.
3: Unes pantalles de debò immenses.
4: Que xules, no?
3: I que es veuen molt bé, sí.
4: Uau.
3: A mi, de base, que estigui reciclat no m'agrada.
4: Vale.
3: La veritat, ho trobo que és cutre. Les coses com són. Però em vaig queixar, a la persona corresponent i em va dir, espera't.
4: Ah, vale, espera't.
3: Exacte. I la manera de treballar-ho i de fer-ho servir, la veritat que no tinc cap puta queixa, és espectacular i és una barbaritat.
4: Però per què? Què es fa?
3: Bueno, em deixes que t'expliqui crònicament.
4: Vale, perdó.
3: Cronològicament, perdó, crònicament.
4: És que estic molt emocionada. Jo no he vist res. No he entrat a Instagram ni a TikTok.
3: M'has pensat greu fer-te spoilers.
4: No, venia conscienciat
3: que
4: passaria. Llavors, per això he decidit no mirar res de forma voluntària.
3: Molt bé, doncs tu fes totes les preguntes que vulguis. Vale. Si les responc més tard, no te les respondré ara, vale?
4: Vale.
3: També van ser espectaculars, però els 22 minuts tard que va començar el bolo, que estava previst per 8:45 i va començar quan faltaven 8 minuts perquè fossin les 9, per tant, ai, 52. Però quin gran començament.
5: Ja vull córrer pels camps, yeah, yeah, yeah, yeah.
3: Comença el concert amb un vídeo preciós dels inicis del grup en aquesta mena de rodona que et deia de la gira Coda, a la pantalla d'allà al mig. A mi això em va tocar molt el cor perquè, il·lusa de mi, vaig pensar que ens tindrien en compte els fans de fa 15 anys, però ja veureu que no va ser del tot així, només en aquests petits detalls. Aquesta mena de vídeos es van anar repetint durant el concert i dona't per satisfet o satisfeta quan vagis al concert amb els records del grup, perquè de cançons velles ja et dic jo que en trobareu ben poques. En qualsevol cas, però, tornem a l'inici. Després d'aquest vídeo, tothom es queda parat perquè no apareix ningú més enllà de les coristes, que van amb un modelet perfecte, que si vols, parlem del modelet.
4: Sisplau.
3: el modelet de Montero, és que no sé com explicar-t'ho, eren un xàndal, que a mi això ja de base em funciona, amplíssim, d'un color així beix, però un beix molt maco. Les crocs, evidentment, a ell no li fallen, com a mi, som iguals en aquest sentit, sempre amb crocs. I llavors una mena de samarreta també prou ampla, amb un to verd-gris, una cosa, tot molt ample, però com lluïa molt còmode, portava fins i tot aquí unes gomes, perquè en un moment es va tirar al terra, ¿vale? Portava unes gomes que li aguantaven i li feien una forma de pantalons molt xula. No sé si portarà el mateix outfit. Entenc que sí. De totes maneres, qui li feia l'outfit, no ho diré perquè no sé, perquè crec que és una faltada que ho digui i perquè és problemàtic. Però tu fixa't, quan veguis modelet, qui ho fa? I la resta de gent, fixeu-vos-hi també i mireu a qui segueix. Vale? Jo no ho diré directament, però feu una mica d'estudi i de recerca.
4: Vale.
3: Veuràs, però és impressionant i molt bona feina la persona que ho ha fet. Modelet perfecte. I de sobte passa això. I si el cop... Els que sigueu a la ràdio no estareu entenent res. Bàsicament,
4: jo tampoc, ja estic aquí.
3: I ho estàs veient en vídeo. Soc jo flipant. Soc jo al·lucinant perquè apareixen... És que m'havia proposat no fer gaires spoilers, però me la suda, ¿vale?
4: Sí,
3: perquè
4: sí,
3: l'inici és tan èpic que no us ho puc explicar en paraules. Apareixen tots els músics a la part del rellotge de l'estadi mirant el públic a contrallum, històric. La veritat, mira, se'm carda la pell de gallina. I de sobte s'il·lumina aquest segon escenari que hem vist al principi, que hi havia com una caixa negra allà al mig. És un segon escenari i apareix a dalt, on hi ha tot de gest artificial, en Josep Montero, il·luminat, cantant amb la guitarra, ell sol, pràcticament, corre pels camps.
4: Ai, que xulo, Déu. Mira, ui. Ho passaré fatal, jo ho estic veient.
3: Sí, pot ser que ho passis malament. També et diré, l'inici és èpic, o sigui, fa flop, saps?
4: Ai, no.
3: Això és el que em sap una mica de greu. A nivell de bueno, set, li suposo, i com que és molt èpic i tampoc no pots mantenir això tota l'estona, fa una mica de flop, però l'inici és espectacular, eh? De veritat, jo vaig al·lucinar. Aquest segon escenari, però, que ara et comentava, és literalment un cubo negre al mig de la pista B.
4: Ah, mira, que bé.
3: Que fa que molta gent no pugui veure l'escenari real.
4: Clar.
3: I estic a pista per alguna cosa.
4: Ah, hòstia, clar, si et quedes darrere, no?
3: Si et quedes darrere tens una pantalla gran, però que no és el mateix, tio, que sigui una... En plan, ho sento, però veure una pantalla m'ho miro per la tele, saps?
4: Sí.
3: O m'ho escolto per la ràdio, que s'escolta millor, perquè l'estadi no ha de ser el lloc idíl·lic per fer concerts.
4: Vale.
3: És com impressionant, perquè és un estadi, però s'escolta com el cul, l'estadi, ho sap tothom. Bueno. Llavors, vinc a fer una petita proposta que ja no es durà a terme, perquè ho deixo que és gràcies, però no entenc per què aquell estadi, ai, aquell segon escenari, que per cert fan servir només dues vegades per córrer pels camps i després al final... No entenc per què aquell cubo, aquella manera de molestar la gent, que també entenc que són ja els tècnics, però igualment, aquell puto cubo allà al mig, que jo el vaig odiar, queda bé per les fotos com aèries, perquè està com ben il·luminat i llavors veus el Josep i hi ha la gespa i tota la gent allà, en plan, és com maco visualment si ho veus com en un dron. Però per la gent és molest, perquè ni tan sols es veu tan bé.
4: Vale, hòstia, ok.
3: M'explico, sí. No m'agrada. Hagués preferit que, per exemple... haguessin fet un petit remember back i agafar, fotre una petita plataforma, com van fer, per exemple, al Palau Sant Jordi, decorar-ho com una plaça o alguna cosa així, amb uns fanals, les seves llums, les seves banderetes, tal, com si fos festa major, i fer allà un bloc de cançons
4: antigues.
3: Que fossin antigues.
4: Doncs
3: aprofites
4: sí.
3: Un segon escenari, ho fas maco, la gent que et segueix de fa anys li agrada, la gent que no et segueix de fa anys, doncs podria no venir directament, perquè és que hi havia tothom, ningú estava cantant, però això en parlarem més tard. No sé, sento que m'hagués agradat més. Es fa servir molt poc per lo que molesta, m'entens? Si hagués set èpic allò, entenc que em molesti i mira, mala sort haver arribat abans. Algú s'haurà quedat darrere, jo em vaig quedar darrere una vegada que vaig anar a un concert també i mira, te jodes. Però no sé, no em va acabar de funcionar
4: això. No va funcionar això, vale, vale.
3: No, la veritat que no.
4: Mira, amb cuidado. I si el cor diu que vol jugar-s'ho
3: tot, qui sóc jo per dir? Sí, vigila perquè tu vas a pista B, oi?
4: Sí.
3: Doncs vigila, no et fotis allà.
4: Sobre, ja veuràs que arribaré últim.
3: Bueno, ja posa-t'ho en un lateral, doncs.
4: Vale, ja ho avisaré.
3: Elefants és la quarta cançó que sona. De moment ja han sonat Corre pels camps, Petaro, Està guai i ara Elefants. Del disc de Topem la vida van sonar tres cançons més, que són Bye Bye, La gent que estimo, i una part curteta de Bones, que va sonar molt poc.
4: És broma.
3: Que és la meva preferida del disc, perquè aquell disc és una puta merda.
4: És broma que de Bones només sona 30 segons.
3: Sonen una mena de coros raros que fan les coristes perquè és el moment...
4: Ai...
3: Gairebé del final... Jo et faré tots els spoilers.
4: Sí, tu
3: vale. Fot-li. Vale, doncs és el moment del final que pugen a l'últim escenari per cantar les dues o l'última cançó. Llavors estan els coristes cantant i ells caminant allà com si fossin déus en una columna que els hi fa la gent, que els obre.
4: Oh.
3: Que és com maco, però alhora és com m'agrada la cançó, si us plau, canta la sencera. Em molesta que no es canti aquesta i que es canti, per exemple, Bye Bye, que me la turbopela. Bueno. Em temo a mi que els encanten aquests últims discos perquè, bueno, pràcticament és l'únic que va sonar.
4: En sèrio?
3: Sí. Si et preguntes què passa amb les cançons velles, la veritat és que no tinc una resposta per tu, perquè les úniques que van sonar van ser... He guanyat tot el que... Cara de cul, que va fer una il·lusió tremenda i que ens l'esperàvem tots perquè l'havíem sentit durant la promoció dels estadis i també les proves de so. Per tant, va fer molta il·lusió Cara de cul, però sí que és una cosa que ens esperàvem. Ja pots agafar-ho tot i anar-te'n a tomar pel cul, que si no sonava era un crim perquè tothom l'espera sempre amb candeletes i que, tot i que no sigui ni de tros la cançó més bona d'Un dia no sé com, que és l'àlbum on està la cançó, s'ha de tocar.
4: Sí.
3: És així, en plan, és viral. Durant un temps la van deixar de tocar i va venir molt rebombori i la van acabar tornant a tocar, vull dir que imagina. I passos importants perquè és aquest moment on la gent es treu la samarreta i es despulla, que de fet en Pau i jo ho vam fer, evidentment.
4: I ningú més?
3: Sí, ho va fer més gent, però la gent que estava en aquell petit ambient ens va mirar raros en el moment que ens vam despullar. Què? Perquè vam pensar, què els hi passa? T'ho juro que vam pensar, què estan fent? I això t'ho prometo, eh? Teníem uns al costat, també, que si m'estan sentint, calla la puta boca la pròxima.
4: Per què? Què va passar?
3: Molt tontos, tia, molt tontos. Es pensaven que eren tècnics, qui sap què... Jo no sé què es pensaven que eren, però anàvem fent uns comentaris que pensava, uau, no en tens ni puta idea, et penses que sí.
4: Què deien?
3: No sé, com de, ah, no, ara el tècnic no està aquí, això vol dir que comença ja... Encara quedaven 20 minuts perquè comencés, en plan, tot de comentaris com de saber d'una cosa que en realitat no en tens ni puta idea. A vegades és millor callar. No, és que ara han tret el fum, vol dir que comencen... No, potser només estaven provant la màquina, és que no ho sé, jo no ho sé, per tant no ho dic. Tot de comentaris molt raros que molestaven molt. A més, no sé què els havia passat amb les entrades, no paraven de trucar, estaven durant les cançons trucant al seu amic de la seca de les entrades, cridant, t'ho juro, em van fer molt pal. I a sobre, comentaris sobre el que deien nosaltres. Perquè si cridaven molt, perquè si com és que se saben totes les cançons, perquè vaig a un concert de comiat del meu grup preferit i al mínim, bueno, no al mínim, però és normal saber-me totes les cançons, no creus? Bueno, doncs en el moment de passos importants es vam despullar, es van quedar com impressionats. Després ho van fer ells, que vull dir, bueno, és igual. En fi, molt pesats, la veritat. I no entendre que em despulli mentre sona passos importants és de no haver anat a cap puto concert, però és que ni de tan sols haver vist un TikTok de Casgràcies, perquè és el més viral. En tothom sap que passa això. Bueno, em molesta molt perquè no m'agrada que em tractis de boja i em faci sentir incòmode, perquè m'estàs fent sentir incòmode, per cridar cançons quan tu no et saps ni una puta cançó de les que està sonant, que a més són les més conegudes. En planíssim, 2026 va sonar In The Night, que per mi s'hauria de prohibir tan aviat com
4: ai,
3: es pugui.
4: Dios, és la pitjor cançó del món, eh?
3: És la pitjor cançó de la història. A ningú... O sigui, sí que li agrada. És que el problema és que li agrada a molta gent. Però li agrada aquest perfil la persona que et deia que són els del meu costat. Yeah. Perquè és l'única que se saben. I em molesta que llavors no em deixis gaudir ni de les meves, saps?
4: Que fort, loca.
3: Sí, també va sonar Bye Bye, com et deia, però no va sonar cap cançó de Digue ni com vulguis, que és el segon i el millor disc.
4: Cap?
3: No, no, cap. Ni una. Cap cançó de Digue ni com vulguis, que és el segon i millor disc que té el grup. D'això m'encaixaré d'aquí una estona perquè farem un petit joc que serà comentant cançons de Digue ni com vulguis i ara no em vull enfadar. Perquè sí que va sonar... Cavall estable. Cançó amb què els inicis començaven els bolos i cançó que ningú, però ningú, eh? Ni els de davant, ni els del costat, que no m'han caigut bé, ni els de... que tenia diagonal... A la dreta sí, perquè tenien Paula i la Jana, però ni els de... Ah, ningú del meu voltant se sabia aquella cançó. I vaig pensar, és conya, no? Bueno, ens van tractar de bojos, evidentment, de pesats, per saber-nos-la i cridar. Perdó per cridar per una cançó vella que fan. Una, eh? Que jo, quan vaig veure que al principi anaven amb vídeos antics, amb versions campestres, vaig pensar, perfecte, perquè sonarà Plora i riu, sonarà... Velocitat de llum, no m'esperava, la veritat, però sonarà sí. Alguna cançó vella que em farà molta il·lusió. Doncs no. Al contrari d'això... els del grup, o que és gràcies, van dir, en Josep Montero concretament, crec que va ser, és una cançó nova, no sé què, com de broma, perquè s'entén que o que és gràcies et vacilen i és el seu llenguatge, vacilar-te. I tu saps que no t'has d'aprendre res en sèrio. Doncs no he vist avui 47 TikToks. Cançó nova d'O que és gràcies, es diu Cavall estable, però hi ha una part que diu Fire of the Fire, Fire, Fire of the Fire, Fire. Vale. No sé què és Fire of the Fire, però bueno, sí, tal, no sé què, com que em funciona, com si fos nova, com si la cançó no existís. De fet, t'he posat aquí una captura que hi posa. Nou tema d'O que és gràcies.
4: Uau.
3: I al comentari hi ha una persona que li diu no és un una cançó nova, es diu Cavall Estable, i és molt vella, de fet. I el tio li diu, no, van dir al concert que era nova.
6: Bueno,
3: van dir al concert que era nova perquè estaven vacilant i perquè ningú se la sabia. De fet, van tornar a començar tot perquè en Montero va dir, heu de dir això, a xupar-la, i van tornar a començar. I llavors a tothom li va acabar funcionant molt.
4: Uau.

0: missatges de seguidors i seguidores meus opinant exactament el mateix que jo. Mireu això. Podrien currar-se una mica i no fer pràcticament el mateix setlist que porten fent quasi 3 anys. Per exemple, un missatge que he rebut, un altre missatge. He quedat indignat, espero que m'entenguis. Ganes de sentir-te al Love demà per veure la teva opinió. Vaig escoltar Velocitat del Lluç. Gala, què n'opines del concert? Jo li dic, falten cançons velles i en sobren de noves. I em diu, gràcies, sabia que estaries amb mi. Amb lo que sobra, com està el pati. I la falta que fa un deixa, que és la cançó amb la que acabaven fa unes quantes gires. Una altra persona que diu, no hauria d'haver entrat, esperava més dels primers discos. Bueno, en general, molta gent enfadada. Mira, em van faltar tantes, on està Cantimplores i Llum Fluorescent? I la penya no se sabia de que, no se sabia res de que balla estable, ho veus? S'ha gaudit per això, diu. És veritat que es va gaudir, la veritat. Però
1: perquè igual que et gaudeixes un concert d'Oques Grasses al Cabró Rock, que t'ho passes molt bé, però clar, ja ho hem passat això, encara que hagis vist, perquè porten 3 anys o 2 fent el mateix concert en bucle,
0: sí.
1: I cada cop que hi vas t'ho passes bé i t'encanta, perquè al final és Oques, però conyo, si és el de despedida podrien haver cardat coses més xules.
0: És veritat que va haver-hi parts que van estar molt bé, eh? O sigui, a mi el concert em va agradar, i ara fent la secció, jo vaig arribar a casa molt enfadada i avui m'he llevat i li he dit a en Pau Leiva, odio Oques Grasses i tant de bo em pogués borrar ara mateix el tatuatge que em vaig fer, evidentment de broma, perquè no sóc tan lerda com per tatuar-me una cosa que pot no agradar-me, entén-me, però m'he llevat molt enfadada i mentre feia la secció he pensat, tu, que monos, és molt complicat i les expectatives mai no es compleixen perquè ni tan sols saps quines són. Però és veritat que sí que m'hagués agradat que haguessin tocat més cançons velles, mínim 5 o 6.
1: Creus, però, que aquests dies potser canvien una mica els setlis o sorprenen i les 3... Perquè les 3 antigues van ja seguides, oi?
0: No, no totes, crec.
1: Vale.
0: No, però sí que crec que Cavall Estable la canviaran i que cada dia serà una diferent. Però no perquè no hagi funcionat, sinó que crec que ja ho teníem plantejat així.
1: Vale.
0: Sobretot perquè ho hem parlat amb la Jana, la part que seria com de visualizer no és res preparat, m'entens? Així com hi ha una part, que aquesta sí que no te la vull explicar, on a molta tralla, on és una puta barbaritat i està clarament fet per molta tralla, aquesta és la càmera, enfocant. Tota la pantalla és la càmera. Per tant, interpreto que es pot fer qualsevol cançó.
1: Que farà surprise song,
0: exacte,
1: no?
0: Que serà com una surprise song.
1: Quina por, perquè a mi, veus, aquí sí que patinaré. Perquè, clar, a mi m'agrada Oques, però no...
0: Però tu, t'ho juro per la meva vida, que te'n saps... O sigui, en plan, tu ets de les persones que, que se les sabria totes.
1: Sí?
0: Sí, sí. És que no, és que t'ho juro que jo ho vaig passar malament quan vaig veure que ni la tornada de bancals se sabien, eh?
1: Hòstia.
0: No, és molt greu.
1: Bueno, jo repassaré avui les cançons
0: molt
1: per anar
0: bé.
1: I no decepcionar-te quan me vegis al concert.
0: Bueno, clar, sí que et veuré. És demà, a més a més. I estarem, bueno, estarem a prop. Tu estàs a pista B, jo estaré a pista A.
1: Jo et veuré des de davant.
0: Amb la meva mother aniré. Anava a anar sola i al final aniré amb la meva mother.
1: Home, ja, dia completo. Sí.
0: He fet una petita setlist per si us les voleu preparar, que es diu Setlist Estadis Oques. I jo a Spotify em dic Gala Galeta. És molt viral, eh? Mira, en realitat l'ha fet la Jana i se l'han guardat ja 730 persones.
1: I com ho has fet? Mentre anava al concert...
0: La Jana estava loca, estava fent apunts.
1: Que fort,
0: Però no només de la setlist, no. Ella feia apunts d'absolutament tot.
1: Per
0: Mira,
1: què?
0: Si vols te'n llegeixo.
1: A veure, que un apunt...
0: Mira, apunt. Ella apunta. Apunta, eh?
1: Ella apunta.
0: 20:36, públic xiulant. 42, llums. 50, res. 52, comença. Taronja, corre pels camps. Petaro, focs, més arreglo gospel. Està guai. Blau, blanc a vermell. Tot això són les llums. Elefants, pantalla sèpia al final. Cara de culs, bancals, cançó de l'aire. Joc random. Ella anava apuntant tot el que estava passant. No me'n recordo, la veritat.
1: Una pregunta, però el setlist
0: dura... Ah, és
1: lo
0: de bancals, que et fan fer com una ola, no? Sí, una mierda.
1: Dura com 1:10.
0: Clar, però perquè quan fas un concert sempre dura més.
1: Ja, però m'he sorprès que dura el concert.
0: Dues hores, més o menys, no? Més o menys, dues hores. Com que no va començar l'hora i no vaig mirar l'hora que va acabar... Clar, va començar 25 minuts tard. Llavors entenc que es va acabar gairebé a les 11.
1: Vale.
0: Bueno, segur que tinc un vídeo, si vols t'ho puc dir.
1: No, tranquil·la. Dues horetes dura, no, el concert?
0: Jo crec que dura aproximadament 2 hores, sí. Perfecte. Sí. Sí, perquè estic veient fotos, sí. 2 hores.
1: Vale.
0: Ja està, fins aquí la meva petita crònica. Dimarts, una altra crònica.
1: De tot, no?
0: Però ara, de tot. Perquè hi ha un moment on pugen gent a l'escenari i el meu propòsit és, evidentment, que em pugin a l'escenari. Perquè des d'aquí diré que trobo una falta de respecte. Perdó, per ara pujar-me als núvols, però trobo una falta de respecte que a mi no se m'hagi enviat un mail dient pujaràs a l'escenari.
1: No, 100%.
0: Per mi ho és de debò, una falta de respecte. Perdona, però me conviden a programes de tele. Ara, d'aquí un rato, me'n vaig a la tarda a parlar d'Oques. Crec que estic prou relacionada amb el grup com perquè no pugi a l'escenari.
1: Per mi ets Oca Grassolo.
0: És que ho sóc molt. Pregunta'm el que vulguis, t'ho responc. No saps ni què preguntar-me.
1: No.
0: És que, clar... Família, dit això, ara, mira, he decidit, perquè és que avui, t'ho juro que hem rebut moltes notes de veu, he decidit que hi ha una noia fantàstica, que ara no recordo com es diu, que ens ha enviat una nota de veu demanant una cançó que no té res a veure amb

0: però que diu que està sent una setmana molt dura per mi, per tant, que presenti ella la cançó que vol i de seguida seguim.
1: Hola, jo sóc la Margalida de Mallorca i m'agradaria que aquest programa el comencéssiu amb la cançó Teteo i Caliu de 31 Fam. Molt d'ànim per la Gala, que sé que és una setmana dura per ella i un poc per tots. I bé, que vagi molt el programa.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Estàs sentint el Lord.

0: Això és el Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Aicat.
1: 5 minuts per 3 quarts de 4 de la tarda i seguim al Loft i Cats. Som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel.
1: I escolta, avui passa pel Loft una parella de perfectes, la Juliet i l'Àngel, que segur que coneixereu pels seus vídeos. Sí. A la granja de vaques, sent les persones més felices del planeta. Benvinguts al Loft, com esteu?
3: Hola, bona tarda.
1: Us he passat una mica de heyday. He pensat, sou vosaltres, literal.
2: Feeling home.
1: Literal. Escolta, abans de tot, teniu entrades per Oques Grasses vosaltres? Perquè hi va tothom. No, eh?
3: Jo no, l'Àngel no ho sé.
1: No hi passareu per allà, d'acord?
3: No hi passarem.
2: Però us agrada Oques Grasses?
4: Sí, molt.
2: A tu segur, perquè...
4: A Sant Osona.
2: Testa el quejat i tens una foto amb en Josep Montero.
4: Ah, sí? Ah, sí, és el de les Oques Grasses, és veritat.
1: Com va sorgir aquesta foto?
4: Pues ens vam trobar, i bueno, ens coneixem.
2: Ah, molt marca. Bé.
1: Ah, clar. Rotllo del sí. Poble, del
2: Vallès. D'on ets, Osona?
4: De Manlleu, Vic,
2: de Manlleu.
4: Sant Julià.
2: De tot arreu, doncs.
4: Everywhere.
2: Perfecte.
1: Carai, tu. I les pluges, què tal, aquests dies?
4: Fatal. Allà molt tranqui.
3: Poc adius.
4: A Vic,
3: si
4: a Vic,
3: no ha parat de ploure.
4: Però a Vic ha plogut super... Vull dir, pels camps i per tot, ha estat una pluja molt,
3: clar,
4: molt agradable.
3: Els camps, molt bé.
1: Escolta, Juliet, comencem pel principi. Vinga. Perquè tu abans ja feies contingut d'influencer supernormativa, una influencer normal de tota la vida, però no ensenyaves el teu dia a dia, doncs, a la granja. Què va passar per decidir ensenyar tot aquest món? Quin va ser el clic que vas dir, a partir d'ara gravem aquí?
3: Aviam, a mi sempre m'han encantat els animals i jo em dedico, soc comercial de productes veterinaris i gràcies a la feina vaig conèixer l'Àngel i sempre volíem, com volia sempre mostrar el sector ramader, que al final, almenys a les xarxes, no es veu gaire, i ho volia mostrar d'alguna manera, així com amb humor i tal, i vaig dir, home, i em van presentar l'Àngel i vaig dir, és que és la persona ideal per fer aquests vídeos. I res, va ser com un gir dramàtic de los acontecimientos i sí, sí, vull dir, d'un dia per l'altre vam dir, comencem a fer vídeos així. Sí, de fet, volia començar l'Àngel fent vídeos dient... Granjero busca esposa.
4: Corten, corten.
1: No, és veritat, això vaig veure com ho explicaves un dia i després en parlarem d'això.
4: Sí, home, que no parlaríem d'això aquí.
2: En algun moment et feia por que la gent pensés que era postureig?
3: No. O sigui, sí que se'm va passar pel cap, clar. Però realment també li he donat una història. Al final, jo també em mostrava com si fos una noia com pija, que no m'agrada, que em fa fàstic, i realment a mi em flipa, saps? I jo m'estic posant en aquesta imatge, i m'és igual el que pensin, perquè jo sé el que m'agrada i tant me fa.
1: Hi ha algun vídeo, sobretot de publicitat, en el qual se't veu, per exemple, amb una mascareta d'aquestes de llum vermella per allà a mig i fas molta gràcia.
5: Buenos días, esta soy yo y este que me mira raro es Gala.
6: Y me vas a acompañar una mañana conmigo, pero antes nos tomamos un cafecito.
1: Mentiria. Escolta, si te que els sembla les marques de cosmètica que facis els teus vídeos enmig del camp? Els hi deu encantar, no?
3: De fet, m'ho van demanar ells.
2: És molt de dinàmica.
3: M'ho van demanar més per la granja, però per motius no va poder ser i vaig dir, pues, a la hípica, perquè al final aquest és el meu cavall i vaig sovint, així que vaig aprofitar.
1: Home, és que crec que és un ganxo perfecte. Escolta, els vídeos que més funcionen són aquells que deies tu de con tacones al barro, on feu com si tu fossis una pija que s'ha trobat treballant a la granja de l'Àngel per primera vegada i que no entens absolutament res. Contextualitzem una mica.
7: Tu, des de les 5 que t'estem esperant, just comencem a munyir ara. Tira cap al vestidor.
3: Com?
7: Que t'has de posar el mono.
3: M'he perdido.
7: Canvia't, perquè ja vas millor a la tarda. Aviam, mono.
2: Són fantàstics, aquests vídeos.
1: Que clar, tot això és una mica personatge. Quin és el tant % de realitat? Com és això? O sigui, perquè clar, tu no ets aquesta persona, no?
3: Jo no sóc aquesta persona, no. Jo també volia mostrar molt amb aquests vídeos que pot ser com, pots tenir com, entre cometes, dos personalitats, no? Jo sóc així. Jo sóc una noia que m'encanta arreglar-me, maquillar-me, sortir, sentir-me guapa, però m'encanta embrutar-me, m'encanten les vaques i disfruto posant-li el braç al cul. Saps què et vull dir? O sigui que pot ser dues persones i és el que volia mostrar, una de les coses que volia mostrar.
2: I tu, Àngel, ets tan dur? Perquè tu ets tu amb ella,
4: bueno,
2: en aquests vídeos.
4: Bueno.
1: Sí que ho ets.
4: No sempre.
1: No sempre, no només sempre, davant, sí, de càmera.
4: Bueno, em poso en el paper d'exagerar una mica, però jo crec que em porto bastant bé. No?
3: Sí, és un sol.
2: No ets tan dur, doncs.
4: No.
1: I llavors, allò que deies...
4: M'he anat suavitzant amb els... A mesura d'anar fent episodis, he anat...
1: Home, aneu adaptant els personatges. Entenc que la pija que interpretes també comença a entendre una mica més el món.
3: Exacte.
1: I tu ja ets més tranquil·la amb ella.
2: És una sèrie, literal.
1: És que és una sitcom,
2: sí,
1: tia.
2: Sí.
4: Jo m'estic tornant pijo, una mica.
2: Ah, sí, imagina't.
1: Què fas de pijo ara?
4: No sé, he vingut aquí amb americana, saps?
3: No, mira'm la baqueta.
2: Ai, a veure.
1: Que mono, a veure.
2: Porta un pin d'una baqueta. Que mono, és fantàstic.
1: Ara ho deies que, un, que per començar a fer vídeos la motivació era buscar-te una nòvia, tu. Ha arribat ja o no ha arribat?
4: Més o menys.
1: Més o menys?
2: Què? Volem saber tot.
4: No, no, no, on air, no.
1: On air no, eh?
4: No, no.
1: Hola.
8: Re, no ens direu res, eh?
1: Ha funcionat, però almenys, la intenció
4: sí,
1: dels
4: sí,
1: vídeos.
4: Sí, no és el que penseu, eh?
1: No, ja, però no és pels vídeos. O sigui, és
4: no,
1: a dir...
4: Però per què us esteu pensant? És una tercera... No,
1: clar, clar,
4: no,
1: clar.
4: No, vale,
2: ah. Ah, no, no, sí, sí.
4: Ah, vale, vale.
2: Però, no, no.
1: Però diem que ha sigut a partir dels vídeos, ha sigut
4: no,
1: per la
4: no,
1: vida.
4: No, no, no, no.
1: Ah, per la vida. Ah, per la
2: entenc
1: vida.
2: Que aquesta petita confusió és perquè us demanen si sou parella.
3: Sí.
1: Molt
2: tot
1: bé.
2: Tot el rato,
3: així,
2: oi?
3: Així, així.
1: I vosaltres, en plan, no, som no, no. Companys.
4: Ni de conya.
1: I els altres treballadors de la granja no estan gelosos de la química que teniu entre vosaltres, perquè quan feu els vídeos es veu altra gent per allà treballant.
4: Sí, però no riuen. Perquè al final és que ens ajuntem i tot és conya, gràcia i... No?
3: Totalment. O sigui, al final l'Àngel, allà on el veus als vídeos, jo menteixo una mica, no?, perquè faig el paper aquest de pija, però és que l'Àngel és ell. O sigui, les bromes que li surten és que ets tu. Ets tu. Tens una essència. T'estic deixant bé, home.
1: Llegiu comentaris.
3: Sí. Que sí. Si llegim comentaris.
1: Sí, sí, sí.
4: A mi m'encanta llegir els comentaris. Jo sí? Ho passo teta, sí, sí, sí, sí.
1: I a vegades què us diuen? Perquè hi ha molta gent que és super a favor, però llavors sempre hi ha alguna mica de hate, no?
4: No, no massa, eh?
1: No?
4: La veritat, per el que he llegit jo, molt, molt tranqui tot, bueno, el típic, si sou parella, que si és fake, sí. Que si... Quantes vaques tens, que on sou, i aquestes coses. Però no...
3: Bueno, podria haver-hi molt més hate.
4: Va haver-hi un vídeo d'algú que sí que criticava un vegà que deia que el tema animal, i això, normal, s'ha de respectar, no?, opinions. Però en general, bé.
1: Moltes vegades també et surt el teu cosí als vídeos, sí. De fet. A veure... Ell què hi fa, a la granja? Però veniu, aneu els dos junts a la granja?
3: No, el Roger ens el vam emportar un dia puntual, perquè era el seu regal de cumple, de 18 anys, va fer 18 anys i li vam regalar pel cumple, i vam anar els tres, amb l'Àngel també.
2: I què vau fer?
3: Doncs què vam fer? Vam munyir...
4: Vam munyir, vam donar llet als vedells, vam posar a menjar...
2: Perquè tot això, les vaques són la vostra feina al 100%?
4: No.
3: No.
4: O sigui, jo sóc tractant de bestiar, ell és comercial... I després, clar, tinc molts contactes amb les granges, clients i tal.
2: Jo sé que fa una comercial, però tu que has dit tractant de bestiar. Sí. I això què vol dir?
4: Comprar i vendre bestiar.
2: Ah, vale.
4: Bestiar animals.
2: Tractant. Sí, sí, no, bestiar sé què és, però no sabia que tractant de bestiar volia dir.
4: Tu digui en anglès. Livestock trader.
2: Ole.
1: Però jo pensava que la granja era teva.
4: No, és d'un company meu.
1: Ah, i quan aneu un dia, cada quan hi aneu a gravar?
4: Cada quan hi ha temps.
3: Sí. Sí. A vegades anem dos cops per setmana, a vegades fem dues setmanes que no hi anem, quan podem.
1: Vale. Quan podem. Llavors no esteu treballant allà com a tal.
3: Correcte. O sigui, anem allà a crear contingut.
4: I emprenyar-los a la granja.
3: Exacte, i a passar-nos-ho bé, perquè és que jo el dia que vaig a la granja és el millor dia de la setmana. O sigui, m'encanta. M'encanta.
2: I els emprenyeu? S'enfaden?
4: Bueno, clar, la seva rutina... O sigui, el moment que fa riure, sí, molt bé, però hi ha moments que ens passem una mica, no?
3: Ja, vull dir, ells estan treballant i nosaltres arribem allà amb les nostres bromes, sobretot tu, i, bueno, però bé, ens ho passem bé.
2: S'ho prenen bé.
3: Sí.
1: Tu, Juliet, però amb el tema de xarxes guanyes diners també, o sigui, també és una part de feina.
3: Exacte, sí,
1: no,
3: sí.
1: Només de les xarxes podries viure o...
3: No.
1: Vale, és
3: no,
1: un no. Mes a mes,
3: entenc. És un mes a mes,
1: vale.
3: Sí, sí.
1: I què diries que donaria més diners, una granja o una publi de TikTok?
3: Ui...
4: Tintintintint.
3: Aviam, jo us haig de dir, i em donaràs la raó, a les granges s'han guanyat molt bé la vida, molts anys.
4: Comencem a tenir haters, eh?
3: No, és veritat, ara hi ha una època dolenta.
2: Sí. Pots guanyar molt bé la vida i treballar com un boig.
1: Clar.
2: Exacte. És compatible.
3: Exacte, exacte.
2: Sí, sí.
3: Però... No recordo la pregunta que m'havies
1: fet. Llavors, amb què es guanyaria més diners? Amb una publicitat de TikTok o amb una granja?
3: Al mes o algú puntual així. Clar, és que...
1: Clar, què fem?
2: Al mes, no?
1: Al mes, sí.
3: Home, depèn. O sigui, a mi, a l'altura que estic ara jo d'influ, amb granja.
1: Vale.
3: Però clar, depèn d'en quina influ em posis, òbviament, una publi ho...
2: Bueno, clar.
3: Ho tomba tot.
2: I noteu que s'ha posat de moda ara el producte local? Potser. Jo noto que, de sobte, la gent com que es fixa més en aquestes coses, intenta comprar més responsabilitat. Jo la primera, per exemple, fa un any no ho feia i ara intento fer-ho molt més sovint, quan puc.
4: És un indirecte, perquè has vist que portava una caixa?
2: no.
4: De producte local.
2: Portes una... Si vols l'obrim, eh?
3: Vinga.
1: A veure el producte local.
2: Aquest producte no, però... local. Sí,
4: és un bocí d'Osona, això.
1: Un bocí d'Osona.
2: Ah, que bé, m'encanta Osona, a mi.
1: Has vist?
2: Soc super Osona.
1: Però sí que és veritat que és una cosa que notem nosaltres, com que s'hagués posat de moda ara tot això, i diem, potser ara és un bon moment, però ara dèieu que no era un bon moment.
4: El què, perdona?
1: Rotllo que dèiem que, per exemple, per les granges i tal, que pensàvem que seria un bon moment, perquè com que els productes locals s'han posat com de moda, conèixer d'on ve tota la pesca, i que també amb les xarxes entenc que ha ajudat a donar a conèixer, pues, jo què sé, la granja del Mangol.
2: Exacte, no, iniciatives que com que moltes vegades són familiars i connectes molt més que amb un, jo què sé, amb una taronja al Mercadona, també ho entenc, clar, saps?
1: Sí. Llavors no és així.
4: Hi ha molts factors que impliquen que es guanyin bé la vida, que no, el temps... Hi ha mil històries als mercats, la llet, si puja, si baixa, la carn, tot.
1: Vale.
4: I després no. Ara hi ha un temps de bonança perquè, bueno, el sector doncs, ha anat pujant la carn, ha anat pujant la llet, però sí que hi ha granges familiars com Armengol doncs, que es venen el seu producte, i hi ha altres granges doncs, que venen a corporatives grans i bueno, anar oscil·lant al mercat i... Va, obrim?
2: Aquesta casa que ens heu portat, què sí, és? A veure, per aquí hi ha Juqui Folgueroles... Vale.
4: El poble del costat de casa meu. I què passa? Jo els he anat a buscar el pa i ma mare m'ha dit, has de portar llonganissa de casa.
2: La mare.
4: Perquè aquests de Can Fanga, bueno, ja és així, no?, a Can Fanga, perquè està plovent molt i tal, i m'ha dit, han de provar aquesta llonganissa.
2: Ah, aquí dins hi ha llonganissa.
4: Llonganissa amb coca de...
1: Ah!
4: Giladores al revés.
2: Ah, vale.
4: Al revés. I la llonganissa és de casa.
1: Oh!
2: Que ben parit!
4: Ma mare m'ha dit, treu-li la pela, perquè clar, si estan a la ràdio, que no es comencin allà a enganxar. Vale.
2: Ah, l'hem de provar en directe, això serà SMR. Hòstia,
1: la provem en directe?
4: Home, clar.
1: Vale.
2: Molt bona pinta. Bueno, però agafeu una vosaltres
1: nervis,
2: també.
1: Feu de dinar, no?
3: Ja estem farts d'aquesta llagonissa.
4: Ah, perdona, jo no m'afarto mai d'aquesta llagonissa.
1: Oh, té una pintorra. Hòstia, moltes gràcies, quina il·lusió. Gràcies. A veure...
3: Sinceritat, eh? Ara no dieu, oh, que
2: va boníssima.
4: El tanto pebre que és sencer, eh?
2: No, està boníssima.
1: Toma, ja. I la coca igual, eh?
2: Sí.
1: Carai, moltes gràcies.
4: Aquí no trobareu, eh?
1: No, ja ho tenim clar, això, vamos.
2: Aquí costa moltíssim. Jo ho passo molt malament per trobar aquí fuet i llonganissa, la veritat.
4: Doncs ja sabeu, hashtag llonganissadelàngel.com.
1: Perfecte.
2: Apa, doncs sí, ho està boníssima,
1: està
2: eh?
1: Està molt bona. Escolta, mentre ens acabem el tall de llonganissa, expliqueu-nos una mica què heu estudiat o què heu fet per acabar, doncs això, treballant amb tot aquest sector.
3: Començo jo?
4: Comença tu.
3: Vinga. Aviam, jo tinc una carrera una mica llarga i rara, que a vegades no té gaire a veure, però bueno, jo vaig fer el grau mitjà de professora d'hípica, que és tècnica esportiu d'hípica, perquè tota la vida m'han encantat els cavalls, i això, vaig fer el grau mitjà, em vaig dedicar a ser professora d'equitació, i al cap de 2 anyets o així vaig fer el grau superior de ramaderia i sanitat animal. I allà és on vaig veure que realment... Bueno, allà em vaig enamorar de les vaques.
1: Però allò és per fer com de veterinari, entre cometes.
3: Ets un auxiliar.
2: Vale.
3: Veterinari, sí, sí. I aquest grau tant pots tirar com per vaques, com per una clínica de petits animals, gossos i gats. I jo pues, vaig tirar per animals de producció.
1: A lo grande.
3: A lo
4: grans
3: grande.
4: Animals.
3: Sí.
2: I tu, Àngel?
4: Jo vinc d'herència. O sigui, el meu avi ho feia, el meu pare, i jo vaig agafar el timó i...
1: I aquí seguim.
4: Va començar a agradar i està molt guai.
2: I alguna vegada heu pensat de fer un projecte junts a banda dels TikToks que feu, que són fantàstics, i espero que els seguiu fent per sempre més, però com, jo què sé, una granja junts, alguna cosa com més grossa.
3: Uf.
2: Tot i que és molta feina, realment, eh?
3: Jo no sé si aguantaria l'Àngel cada dia.
4: Bueno, de moment tenim una vedelleta a mitges.
2: Ah, sí? Tenim una filla.
4: Wendy, un petó des d'aquí.
2: Es diu Wendy.
4: Sí, sí. I ens ha sortit una mica rana, perquè ella va néixer, que era nana, nanita, sí. Saps? I, clar, la mare no la volia, no es va alimentar bé i tal, i va anar amb la Júlia a carregar, la Júlia la va veure i diu, cap a casa, aquesta l'hem de cuidar nosaltres. Ens la vam portar a casa, li donàvem llet, la cuidàvem superbé, i a mesura que va agafar temps i anar agafant una mica d'energia...
3: I confiança,
4: ens atacava.
1: Ai...
2: Per què? Sobre que la rescateu!
1: Ja! La Wendy! Quina mala hòstia! Però ara ja està tranquil·la o encara
4: us
1: ataca?
4: No. Es va tornant per moments cada cop més agressiva. A mi sobretot, l'últim cop que vam anar-hi, a mi em va esgarrinxar, em va fotre una esgarrapada amb la pota, em va fotre una cosa...
2: Però per què no ho suporta?
3: Però perquè nosaltres també intentem que sigui més amigable, la intentem rascar, tocar, que sigui més carinyosa, i ella està en plan, deixeu-me en pau. deixem-ho en pau.
2: Ella té mala llet.
3: Sí, i nosaltres sí. Volem que sigui carinyosa, però mira, cadascú és com és.
4: Havíem pensat portar-la aquí a la ràdio, però...
2: Ojalà que entrara una vaca, seria el meu somni, tio.
3: I cabria perfectament,
4: sí, perquè és molt... Sí, però pensa que els micròfons
1: volaria
4: tot, eh?
1: Si
2: té tan mal humor...
1: Mare meva, escolta, i on la teniu?
4: A Manlleu.
1: I no podem venir a veure-la un dia?
3: Mai tant.
2: Ah, doncs un dia la venim a veure, la Wendy.
1: 100%, a més... Hem d'anar un dia que faci bon temps perquè teniu una piscina furgoneta ideal que us hem vist per TikTok, que penso, jo vull fer una cervesa aquí dintre. Home, això què és? Però això ho feu sempre? O va ser un dia d'invento?
3: Va ser un dia d'invento, totalment. De qui creus que va ser la idea?
2: Home.
1: Teva, crec que no.
3: Ja ho
2: has dit. Que no va ser idea teva, però és una gran idea.
3: M'encanta. De fet, no sé si va ser tu o vaig ser jo que ens vam passar un vídeo per Insta, que vam veure la idea aquesta i vaig dir, ho hem de fer. Ho hem de fer.
1: Ah, doncs llavors la idea va ser teva?
3: No ho sé, és que no ho recordo.
4: Era meva.
3: Era teva?
1: Imagina't.
2: Bueno, és que increïble.
1: Si veniu, però ens ensenyareu a munyir alguna vaca.
3: Home, i tant. Us farem
4: fer
3: les...
4: Us voleu portar?
1: No, la Wendy no.
2: A mi la Wendy fa molta por.
1: Sortirem més parades, tia.
2: Jo a 10 metres de la Wendy.
1: Literal.
2: Que com em persegueixi moro, no és broma, que jo m'espanto molt ràpid, que jo tinc por de tot.
1: No hi ha una altra Wendy més simpàtica?
3: Sí.
2: Una Wendy que es deixi apropar.
1: I si es pot fer, es pot treure la llet directament de la teta i fotre-la al got.
3: Clar,
1: i veure-te-la?
3: Hi ha un vídeo nostre per allà que ho fem.
1: I es pot fer, eh?
3: Bueno, però bueno. Veure-te-la, o sigui, s'hauria de bullir i
1: vale.
3: Tot. Però vale. Bueno, hi ha gent que ho ha provat, sí, sí.
4: Sí, hi ha gent.
3: Hi ha gent per tot.
2: Però què pot passar si me la bec sense bullir-la?
3: Res, potser t'agafa una mica de diarrea, no?
4: Sí, una mica vale. De panxa.
2: Ho puc assumir. A veure, ho puc assumir clar. Un dia de diarrea?
1: Per un
2: per
1: gaudi.
2: La trama,
1: doncs,
2: clar,
4: per la trama,
2: clar.
4: Per la trama.
2: Puc assumir-ho. I tu també, sí. Perquè tu ja la tens cada dia.
1: Jo sóc de diarrea crònica. Escolta, què és el més heavy que us ha passat però a la granja? A banda de que surti una Wendy que fot coses.
4: Bueno, el dia de Manresa...
3: El dia
4: no hi havia manera d'entrar a les vaques de dintre.
3: Quin cansanci.
2: Què va passar?
3: Quin cansanci i crec que feia molt temps que no suava tant. Explica-ho.
4: Jo sí, jo suava. No, vam fer un concurs i van venir dues noies que van guanyar el concurs un dia amb nosaltres. Vale?
3: Vale.
4: I què passa? Doncs que, bueno, van començar a veure les vaques, van donar llet als vedells i, clar, després vam tindre que canviar una quadra d'un puesto a un altre perquè les vaques estaven grans ja, no? I bueno, vam tenir l'idea de fem-ho tots junts, no? amb els visitants aquests. Vam obrir la porta, surten les vaques i em va quedar una dins, no? I jo vaig deixar que la Júlia fes. Vaig dir, si l'aconsegueix treure. I aquella vaca se'n fotia d'ella. O sigui, entrava, sortia...
3: No, horrorós, horrorós.
4: I al final, que acabes aconseguint que surt i te n'entra una altra.
3: Total, ai, o sigui, no. Em surt per un cantó i jo, vamos, i de cop... Em giro i veig que està entrant un altre per l'altre cantó. I jo, Àngel...
4: Va perdre les botes, va trepitjar caca directament als peus.
3: Hi ha un vídeo, o sigui, el podeu buscar perquè de veritat que aquell vídeo...
2: Però són brutal. Complicades les vaques, és que llueixen supertendres i mones.
3: No, són tendres, realment, o sigui, perquè aquestes de llet estan molt manipulades, o sigui, a la que poses menjar cada dia... Sí, o sigui,
2: clar,
3: estan molt acostumades.
2: Clar, que semblen domesticades i tot.
3: Clar, clar, sí,
4: passa
3: sí,
4: que
3: sí.
4: Aquestes se'n fotien d'ella, jo vaig veure claríssim. Se la miraven i deien, ens en fotrem un rato de...
2: Mira,
3: la penyora de novata.
2: És veritat que les vaques tenen millor amiga? Què?
4: Bueno, sí que...
2: Són amigues? Jo, si no sé, veig molts TikToks dient que les vaques tenen amigues reals.
1: Tenen amigues?
3: Home, aviam, conviuen juntes
2: però
3: sempre...
2: Els hi pot turbopelat conviure amb més gent o poden ser superamigues.
1: Clar, jo suposo que deu ser en plan, bueno, doncs mira, adaptació al medi, si la veig cada dia...
3: Clar.
4: Ja. Jo us dic, jo, per lo que jo veig, és si hi ha 10 en una quadra, tancades allà, i tu n'afegeixes una de nova... Van a parella, cops de cap, li fan bullying. Abans no s'adapta, saps?
2: S'adapta a base de bullying?
1: No, bueno, suposo que com realitat. Els peixos, no? Que primer poses la bossa amb el peix a dintre i llavors el deixes anar, no?
3: Però això és més per a la temperatura, suposo, no? Pel peix?
1: Ah, jo pensava que era perquè se'l crustien.
3: Pels amics, no? Sí.
1: Perquè fossin simpàtics amb ell.
3: No, però...
4: I si n'hi ha alguna amb banyes que tregui un pam de banya, després les altres estan totes allà, és la jefa, és la que manda. El corral.
2: Creus que series tu, no?
1: Jo, què he de ser? Jo seria la que està per allà perduda, que no s'entén ni per on ha de sortir. Seria allà així, per veure si m'aixupa una teta o algú. No, jo no ni et vacilaria. Jo estaria allà.
3: Passaries de mi.
2: Ves cap allà, vale, bueno.
1: Jo, joder, vale, va, tal, no sé què. No m'enteraria de res. Escolta, quins són els comentaris que més us fan ràbia de la gent de ciutat? Rotllo, els nostres, per exemple.
2: De que si les vaques tenen millors
1: amics. Sí, o...
3: Vale, aviam. Típic de... Perquè té cuernos... És un toro,
4: sí,
3: que de fet
4: sí,
3: per això vam fer el vídeo, que és lo típic, té cuernos, és el toro. No, les vaques tenen banyes, saps?
4: Ja, per si.
3: Cuernos, perdona. Què més? No sé, què més?
1: Però hi ha alguna cosa de les pudors, alguna cosa així.
3: A mi això no em molesta, jo entenc que no és una olor superagradable.
2: De però a vosaltres us agrada? És que a mi t'ho juro que a vegades penso, ah, vale.
4: No, no molesta, t'acostumes.
3: No molesta, exacte, no ens molesta. Sí que és veritat que l'olor de porc, de caca de porc...
2: De porc
3: aquesta
2: és horrible.
3: Aquesta és...
1: Jo quasi moro. A Manlleu? No.
2: A Guardiola, és que ets un exagerat.
1: No, quan vam sortir del cotxe del Love d'estiu, que allò era insostenible, sí. Que jo estava dient això.
2: I a Manlleu, i no feia tanta pudor.
1: Jo quasi moro. Però em moro, eh? Va ser molt heavy, t'ho prometo.
4: El que sí que us haig de dir és que sí que ens va passar que veníem de gravar a la granja i tu tenies un sopar...
3: Ai, sí, que no em vaig dutxar.
4: I jo tenia un sopar a Vic. I, clar, trobes allà amb els companys i a mi em diuen... Clar, jo no em vaig ni canviar, vaig les botes fora i tal, i tu tampoc, i diuen, quina pudor vaca que fas, saps? I dic, gràcies.
3: Però a mi m'agrada quan em diuen, fas olor vaca. O sigui, quan m'ho diu un amic meu, saps? És com, ai, fas olor vaca. I jo, sí.
4: Clar, a mi feien bullying de petit perquè feia pudor vaca.
2: Hòstia.
3: No és veritat.
4: Sí que és veritat, sí. Digue-li al meu psicòleg.
2: I alguna vegada heu rebut hate d'altres ramaders per riure-vos, entre cometes, de la feina que fan o que o els hi fa gràcia?
4: No,
2: o...
4: no ho veuen així. Jo el que estic notant és que els hi fa gràcia... Claro. Donem una imatge doncs, que estem treballant allà, que ho entenem, no? Vull dir que...
1: Que ho respecteu, no?
4: Sí, que no anem allà a fotre'ns de la granja.
3: Exacte, al contrari, volem mostrar el sector amb humor perquè enganxi i que la gent vegi el que és aquest sector.
1: Home, a mi m'he donat unes ganes d'anar-me'n a viure a una granja que té la marinera.
2: Però això també és problemàtic perquè és com de romantitzar-ho i no és tan...
1: Exacte,
3: això també és veritat. El que sí que rebem molts missatges de com puc fer per nani que sigui de voluntària un dia a la granja, necessito passar un dia a la granja, així de gent, eh?
2: Perquè desperta curiositat, no?
1: I també perquè està amb la natura, amb els animals, et transporta una pau que deu ser increïble. I clar, tenir sol ni que sigui un cop a la setmana deu ser superheavy.
3: Sí, però clar, sues, també.
1: Sí, òbviament.
3: No ho romantitzem, tampoc.
2: No.
3: Sí, però sí.
2: Doncs, nois...
1: Moltes gràcies per passar pel Loft. Ens feia molta il·lusió conèixer-vos una mica més i deixar una mica davant del paper de la pija i el granjero i que ens parléssiu de tu a tu. Escolta, a veure si podem venir un dia a veure-us a la granja. Ens ensenyeu a la Wendy, portarem un casco de moto per si de cas, i a la resta de vaques per veure com es muny. Moltíssimes gràcies per
3: passar. Gràcies a vosaltres.
1: Mira, us posem una mica de guitarrica de la Fuente i seguim d'aquí una estona al Loft. Som-hi, això és Calypso. Ui, ui, ui.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: No me rompas la cabeza, diablito, de pensar, déjame que me divierta, pero al mito pensar...
2: Estrenem la nova música de Saxeni, Rita Pallés, Santa Salut i una pila de noms que venen trepitjant fort.
3: La resaca ataca, la cordura escapa, ansiedad y clapas...
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
4: El Loft.

0: Serialitzados, Festival de Sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In Vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per ICAT.
1: No, jo tampoc puc, Alberto. Traga no. Ràpid.
2: Vale, tinc la boca plena, perdoneu. Un momentet. Un segon.
1: Està embrenant, vale?
2: Perfecte, a veure, passen 10 minuts de les 4 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som la Gala Castelltort.
1: I l'Alberto Gadel.
2: I ara hem hagut de canviar una mica l'hora d'esbarjo. L'hem fet abans perquè necessitàvem un moment de pausa després de tanta intensitat que portem a sobre.
1: I perquè, com que ens estem tampant aquesta coca amb llangonissa que ens han portat, jo sento que és ara que toca l'esbarjo, perquè al pati és quan esmorzes, no?
2: Per la ràdio i parles tots els cotillos així, amb el bocata.
1: Te l'estàs tampant sencer.
2: Sí.
1: Jo m'anava a esperar,
2: una
1: però
2: bueno. Una faltada històrica, em sap molt de greu, ràdio, gens.
1: No, si em besteu fa amb els croissants, no?
2: Ah, doncs pues llavors que ho diguis.
1: És el mateix, és inspo, és el que hi ha.
2: Mira, aquí camp, això és campista.
1: La Jana passant per darrere a portar-nos aigua, bé, bueno.
2: Escolta, et sembla si comencem?
1: Sí, si us plau.
2: Vinga, som-hi.
1: Família.
2: Toca comentar, què toca comentar, Gala?
1: Lletres de cançons. Jo aprofito per rescatar la meva queixa del concert d'Oques Grasses i com que ells van dir, no, van decidir, perdó, no posar al setlist cap cançó al seu disc, digue-n'hi com vulguis, el seu millor disc, per cert, he decidit que les posaríem aquí.
2: Ah, perfecte, doncs em sembla ideal.
1: Escolta, tu el coneixes bé, aquest disco?
2: No. Jo és que sóc fan d'Oques, però de sentir-ho, saps? O sigui, de les cançons que conec per anar-me escoltant.
1: Vale, a veure si coneixes aquestes, que és Finals Blaus, i és la que té més xit. Ja torna a venir un núvol emprenyat, que plourà per tots, però no per... En general, les lletres del disc són molt xurrada, ja sabem que a ells els encanta dir tonteries, però aquesta justament té certa càrrega crítica, i et diré fins i tot política, frases on podem veure que casualment s'adapten al context actual. Tema manifestacions, habitatges, sols serem poc i junts ho serem tot.
2: Toma ja, no?
1: És que ells abans eren el grup de les Wokes.
2: I ara són el grup de les No Wokes.
1: Mira. Sols serem poc i junts ho serem tot. És que és increïble.
2: A veure, el puc llegir una altra frase,
1: sí,
2: d'aquesta cançó. No estan les coses com per no dir res, com per no fer res. Ells sí que són Wokes. No estan les coses com per no
1: dir res, com per no fer res. És increïble.
2: Sí que és veritat que ho feien bé.
1: Ho feien molt bé. Hi havia cançons que deien americana no, a cresta, americana no, la vida pot ser millor. A bancals diuen no sé què collons enterraran sota els bancs. Mm. Tia, són perfectes.
2: La fat... Ah, no.
1: Digues.
2: Ah, no hi haurà gàbies per tants ocells.
1: Ah, serem ocells també.
2: Això, cony, que no em sortia.
1: I n'hi ha una que és una frase que és encara més explícita, que és hem de treure aquests dimonis del poder. Treure aquests dimonis del poder. És que són fantàstics. A mi em fa una ràbia que les seves cançons hagin perdut càrrega política i que ara siguin, que també m'agrada molt, però que ara siguin a les llibretes velles tinc dibuixos teus.
2: A veure, també és maco, t'he de dir.
1: Que sí, que jo ploro.
2: Però podríem fer 50 i 50. Una magas i una polítiques. Perquè s'ha perdut, però en general, tota la càrrega política de la música aquí a Catalunya. Bueno, no sé si la resta d'Espanya, però aquí.
1: Has vist el que ha passat amb Flashy Ice Cream?
2: No.
1: T'ho puc posar?
2: M'ho pots posar.
1: Necessito que em distreguis un moment els radioients mentre ho busco.
2: Perfecte. Però sí que és cert que de cop i volta, quan jo era més petit, les cançons totes eren turbo walkers de manual i ara de cop i volta totes són de la Mas Charca, que no passa res, o sigui que sí que passa, però entén-me que et diu quin és el context actual.
1: Ho tinc, eh?
2: Ah, doncs ja
1: això
2: està, ja
1: és de Flashy Ice Cream. No busco la cançó directament perquè em sembla que no ha sortit, llavors us la poso de la manera més barroïda possible. Real. Avui estem feeling home. Brenem, bevem aigua, fem sorolls, la gent ha passat per darrere i ara us poso un àudio a la ràdio des del mòbil, és demencial. Wow. Però mira, escolta això.

0: Vale, o sigui, a veure. A mi m'assembla molt bé.
1: Vale.
0: Que deixis clares les teves opinions polítiques a la teva música.
1: No, crec que és molt important fer-ho.
0: També és molt important fer-ho. Ara bé.
1: A més, en un context on es necessita. Per mi és important sempre, però ara més.
0: Com deia fa un segon, mentre distreia el radiodivients i parlava en un to que jo no sé què estava dient exactament, simplement ha donat play al meu cervell, llavors que ningú em tingui en compte.
1: Ho he notat.
0: Però sí que és veritat que penso, vale, fa un temps les coses eren subtils, llavors les coses de tanta subtilesa entenc que es van desdibuixar,
1: o
0: i ara hem de...
1: És un bucle, això sempre funciona així.
0: Hem de recuperar la literalitat per entendre les coses, per això hem passat de... no estan les coses com per no dir res, com per no fer res, que... s'entén, però que també pot ser molt subtil i si no t'hi pares, pots que et passi de llarg, però en canvi, això de puja la lloguera, puja les sous, és literalment, o sigui, vale, narres una notícia de La Vanguardia, perfecte.
1: De puja tiqui, no, puja món!
0: Literal.
1: És veritat.
0: Però,
1: també
0: favor.
1: Diuen que no ens prenguin els principis, no?
0: Bueno, mira, aquí li hem donat una mica
1: és
0: més de
1: prou,
0: volta.
1: És prou literal, però és veritat que passa molt desapercebut, perquè normalment, clar, és que és molt, té molt poc el ritme d'una cançó woke. Llavors, no l'interpretes com a tal, però realment, quan l'analitzes, ho és prou.
0: Sí que és veritat.
1: Espera, perquè seguim amb Petxina Lliure.
2: Ja saps que fent les coses sense pensar...
1: Aquesta segueix una mica la línia general del disc, que parla molt de ser positius, optimisme, feminista, també. Petxina Lliure, superfeminista. I, sobretot, parlen, això et funcionarà, de l'overthinking, abans que estigués de moda aquest concepte. Mira això.
2: Ja saps que fent les coses sense pensar podem arribar a fer coses que mai hauríem pensat.
1: Imagina't.
0: Que maco.
1: Mai hauríem pensat. Són petxines lliures perquè les petxines es mouen amb les ones sense pensar el seu proper moviment. Never let them know your next movement.
0: Pues la petxinuqui.
1: És la mà. Ets una petxineta de tu. Què?
0: Nada d'una marranadeta.
1: No cal, potser, o sí?
0: No cal.
1: Bueno, si creus que cal, ho fem, eh?
0: M'ho deixeu. Au.
1: Tu ets una petxina lliure?
0: No. Jo sóc...
1: Però tu els hi acabes de dir amb els grangers més perfectos que tu seria la vaca que no s'entera de res. Això és prou de petxina lliure.
0: Però perquè jo, si fos una vaca, m'agafaria la vida diferent. Tenint tres estómacs, jo ja per
1: és
0: començar...
1: És que això és tan fort.
0: Seria feliç.
1: A mi això m'impressiona every single time.
0: Normal.
1: És increïble.
0: Tres estomagacos, eh? Per digerir unes herbes que penses, lol.
1: Sí, realment és veritat que només mengen herba, mis todos.
0: Jo les estimo.
1: Ai, i què? Va, és que toca tu aquesta part.
0: Aquesta part?
1: No, la de sota.
0: Ah, vale.
1: A Catalunya, va.
0: I tot Catalunya.
1: Si ho faig jo queda raro, entendràs.
0: No, fes-ho tu.
1: En sèrio?
0: No, va.
1: Va, i tot Catalunya ja sap que la preferida de la gala, és a dir, jo, és Velocitat de Llum.
2: I agafa-t'hi fort que ja tens més de 20 anys.
1: Això ho pots dir tu?
0: Aquesta és força clara i ens parla de fer 20 anys, de notar que se'ns està fent gran. Una lletra amb la qual podem empatitzar molt nosaltres, la veritat. Tu la poses pel teu cumple, no?
1: Jo la poso pel meu cumple i m'he tatuat aquesta cançó.
0: També.
1: És que això ho trobo tan fort.
0: Però això vol dir que estàs notant la crisi dels 20.
1: Jo, però perquè sempre, quan tenia 6 anys, també tampoc no volia créixer, saps? Com que l'he tingut sempre. Jo vaig néixer amb una crisi, ja.
0: Peter Pan.
1: Soc en Peter.
0: Ai.
1: Ets en Pan?
0: No.
1: Tu ets en Peter i en Pan?
0: Jo vull ser vieja, ja.
1: No. Bé, sí, perquè jo l'altre dia pensava, si a mi em donessis, o sigui, a mi el que em fa mandra és el tràmit de la vida. M'entens? Em fa molta mandra. I no em vull fer gran. Però a mi em dius, paga tots els teus diners del banc i passo a tenir 80 anys, t'ho compro.
0: Jo 80 potser no, però 67 sí.
1: 70, vale, 70 anys. A mi el que em fa mandra són els 30 i els 40 i els 50. Que penso, això, en sèrio ho he de fer? En sèrio he de passar per aquí?
0: Però perquè és una etapa de la teva vida on només estàs agobiada,
1: treballant,
0: gestionant tota
1: si
0: la teva existència.
1: Fills,
0: la
1: criant,
0: casa, els fills... En plan, quin puto pal, literal.
1: És horrible. A sobre ara t'independitzes amb 30 anys. És escarós.
0: Tens molts problemes de salut mental.
1: Molts.
0: I'm so sorry, però és una verda com un piano.
1: Sí.
0: O sigui, només cal veure... O sigui, tira enrere a quan els teus pares tenien 30 i 40 anys. Com estaven? In the worst time of her life. No passa absolutament res, perquè entenc que la vida és això. Però jo estic veient que m'hi estic apropant i em fa pànic.
1: Sí, no vull.
0: Però pànic, eh?
1: Llavors penso, passaria els 70 claríssimament perquè arriba un punt a la vida on potser segueixes tenint els mateixos problemes mentals però ja te la pela. Penses, mira, saps què? Com dirien els castellans, por lo que me queda en el convento, me cago dentro.
0: y si me apetece.
1: Y escagan dentro y a vegades encima y todo, de lo viejos que son.
0: I a mi el metro un dia se'm va cagar un iaio. I jo flipant la màxima, pensant, és broma, però bueno, crec que l'he fet.
1: Pobret.
0: No, pobret, però pensava, joder, quina peste.
1: Ja devia estar-ho passant fatal, no, no, no, no.
0: Bueno.
1: Segur que ho estava passant fatal.
0: Per fora, lluïa que ho estava passant
1: perquè
0: de tot.
1: Perquè és nonxalant.
0: Joder,
1: i el senyor
0: si
1: estava per dins, així, amb la portada processó per dins, aquell home. I jo em moro.
0: No, no.
1: Pobret, i pitjor, potser no ho sabia. Això és pitjor.
0: Es va enterar segur, perquè me vaig enterar jo, que estava a dos vagons.
1: Bueno, pobre
0: pudor,
1: home, m'està fent molta pena.
0: No, a mi també, sort que vaig baixar la següent parada, però t'ho juro que jo dic, uau,
1: sí.
0: This is not real. Pues sí que ho era.
1: Pues sí que ho era, sí, i ho vas notar dins teu. Bueno, dins teu.
0: No, sí, sí, arriba.
1: A dins de la fossa en nasals.
0: I m'amoro.
1: Bueno, va, ara una que l'hem posat perquè et farà gràcia, Alberto, escolta això. Ets un esperma oportunista, ets un esperma oportunista. T'agrada? És que a mi és la meva frase preferida. M'encanta. I un cop de puny al campanar sense tocar ni quarts ni hores i quan diu ets un esperma oportunista, ets un esperma afortunat, és fantàstic. És una mica maco i tot.
0: Sí que és maco. L'altre dia...
1: Oportunista i afortunat.
0: Però l'altre dia no ho deia.
1: Oportunista amb el lleig, però...
0: Estàvem parlant també d'esperma.
1: No, ahir.
0: I què dèiem?
1: Ahir, perquè jo vaig dir que les meves pancartes a l'estadi olímpic eren com si estigués donant semen, que
0: sí,
1: tinc
0: que
1: fills escampats pel món. Doncs
0: pues mira, és una mica la vibra, no? Optimista, tal, passar-la rico.
1: No, diu optimista, diu oportunista.
0: Ah, oportunista.
1: Però afortunat.
0: Ah, bueno, mira, està molt bé això.
1: A veure, evidentment no parlar d'esperma, sinó de que sempre podem veure les coses pel costat positiu. I si ens esforcem...
0: Que vaig ser la més ràpida a la carrera, oi? Això és el que m'ha de dir.
1: No, saps que no.
0: Ja,
1: però un dia vaig veure la Yolanda Ramos, que també...
0: referent.
1: Que el meu referent i font d'informació fiable, sí, la Yolanda Ramos potser és problemàtic.
0: A veure, és la Yolanda o el xat. Tampoc hi ha gaire diferència.
1: Prefereixo la Yolanda en aquest
0: sí.
1: cas perquè m'ho explica de manera dinàmica.
0: I no gasta aigua perquè no es deu dutxar ni tant.
1: Segur que no. Segur que el xat es dutxa molt més. Ah, que guarro. Pobreta, segur
0: no, que
1: dutxa un
0: filó.
1: No, que
0: jo l'amo. Però no tant. O sigui, no gastarà... He gastat més aigua jo fent un treball aquest matí de la UOC
1: sí,
0: que la Yolanda Ramos en
1: su vida. Que tota la seva vida, sí. És veritat. Tot això perquè ho deia... Ah, perquè vaig veure en un programa que la Yolanda Ramos deia que no ets l'esperma més ràpid. Que la gent està... Bueno, la gent, els espermes fallidos estan allà insistint, el comença a fer un microforat, un forat, un forat, i al final entra...
0: La
1: bueno,
0: pringui.
1: La, o la mà lista, també, perquè és espavilada.
0: Però, i un espermatozoide pot frenar? No, no. Si ell només sap moure's.
1: O sigui, no sé quina gran pregunta.
0: Clar, ell no pot dir, m'espero aquí i ja arribaré. Perquè, a més, és un xot. No hi ha freno.
1: Estic incòmode una mica.
0: Però pot girar?
1: Ho sabem, a la peixera.
0: O només té una direcció.
1: Si els espermes poden parar, no frenen, no?
0: Ells tenen alguna opció de conducció o només saben anar endavant? I ja.
1: Potser és el que els hi toca.
0: Però llavors, quan estan els collons, què estan? Així?
1: No ho sé, Albert. Ja saps què?
0: Congelats?
1: No, Albert, posarem música i ho descobrirem.
0: Anem a buscar-ho al xat GPT.
1: Sí,
0: perquè
1: va.
0: La Yolanda Ramos encara no la podem trucar.
1: Posem una mica de música. Morra, la meva nena em fa esperar.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
0: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
4: de la teva vida.
5: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes, a les 9 del matí, és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a ICATmans, amb Quim Rotllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a ICAT. Si sents això, és que vius el love. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda... amb Alberto Gabel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
6: Hola, sóc l'Alberto Gadel.
7: Falten 4 minutets per 4:45 de la tarda.
6: Sóc l'Alberto Gadel.
7: I tinc l'Alberto Gadel amb mi i també...
6: Ens hem canviat els puestos i tinc la seva tassa de fantasma amb una infusió.
7: Sí que està pobreta ja a les seves últimes. Escolta, aquí tenim avui també és a la nostra tassa fantàstica i la nostra perfecta Maria Dunyi.
8: Hola, sóc jo la tassa. Sí, m'agrada tant aquesta tassa. Què tal, com esteu?
7: Molt bé, i tu?
8: També tinc una tassa. Molt bé. És que no... Vale, clar,
7: ara has de portar la teva tassa quan vinguis al Loft.
8: El pròxim dia portaré una tassa,
7: sí,
8: perfecte.
6: Clar, i així som iguals.
7: I fem una infusió. Escolta, fem, aquí al Loft fem una cosa que és no parar de dir fake news. En aquest cas, sí, hem estat dient tot el programa que ens vindries a parlar de pel·lícules de la Guerra Civil. Ara entres 20 segons abans de començar el directe, ens deixes anar que la Guerra Civil s'ha quedat aparcada i que portes un altre tema. Per tant, sisplau, presenta't tu sola.
8: Perdoneu, és que sabeu què passa? Vaig sentir que tothom estava parlant de la bola negra, de la Guerra Civil i coses relacionades. De fet, la Mariona també en parla una mica avui i vaig dir me la suda, vull ser diferent de tothom. I vaig pensar que de la Guerra Civil, llàstima que ara hi hagi una pel·lícula que en parla i està molt a la boca a tothom, però és un tema que, per desgràcia, mai caducarà. Clar. I que potser ara la gent està molt in amb la bola negra i que potser recomanar pel·lis de Guerra Civil ara mateix no està gaire en el mood, tenint en compte que ja en tenen una.
6: Tot i que diré que jo he vist molts TikToks d'aquests que són com carrusels de fotos, que diuen pel·lícules que pots veure si t'han agradat, si t'ha agradat la bola negra, i totes són de la Guerra Civil.
8: Correcte. I això és el que portaré un altre dia, quan estiguem sortint una mica més d'aquest mur la bola negra. Però crec que la secció que porto també us agradarà molt, perquè sempre porto, ja sabeu, porto com seccions que s'adaptin una mica al moment que estem vivint, i no només ha sortit la bola negra, sinó que estan sent dies totalment justificats i condicionats per els fenòmens meteorològics que ens estan aguaitant últimament.
6: Sí.
8: Moltes vegades el pla de quedar-se a casa no és el millor pla, jo ja ho sé, jo odio la pluja, no la puc suportar, o sigui, m'entristeix, em posa mal humor, a no ser que sigui el plan d'estar a casa amb manteta i mirar la pluja per la finestra i mirar una pel·li, però com això passa aproximadament mai, perquè mai estic a casa,
6: no a mi em passa igual. Me'n recordo quan era petita i podia estar a casa amb una manta mirant una pel·li i m'ho passava superbé.
8: És que fa anys que no faig això.
7: I quan et vols borrejar sota la pluja i plou quan no tens nòvio.
6: No para, no para! Amb lo de borrejar-se sota la pluja.
8: Saps què passa amb borrejar-se sota la pluja? Hi ha una escena a Los Magos de Waverly Place. No, cap mena de referència cinematogràfica.
6: Ojalá.
8: Los

0: No, és que no ho entenré. Que heavy.
1: Com un moment...
0: Ho has vist? Ho has vist? T'ha anat a la tassa, crec.
2: Jodete. He tirat un tros de llangurí i s'ha disparat per la boca.
0: Mare de Déu, que repugnant. Bueno.
2: A la tassa?
1: No, no. És, aquí.
0: És igual.
2: Ai, ho has tocat també, que asco.
1: Va, Tomi.
2: Pues estem follant.
1: Sí. Va.
0: La solució a tot el que està passant, com tota la vida, ja sabeu que és el cine, perquè per molt que no suporti la pluja, és que és veritat, a la vida real, a la ficció no em pot funcionar més, i sé que no sóc l'única que cada setembre comença a Gilmore Girls, Just
2: oh,
0: a Feel
2: Something,
0: bé, i hi ha moltes més pel·lis a part d'aquesta sèrie que poden ajudar-nos a endinsar-nos a aquesta atmosfera cozy, cozy vibe, com tardorenca amb colors càlids, olor de castanyes i gust de pumpkin spice latte.
1: Ai, m'encanta!
0: És aquesta vibe. Absolutament, que quan comença la tardor jo em refugio en aquestes coses. Concretament porto tres pel·lis, tot i que podria portar-ne centenars, ja que, tot i ser una premissa molt específica, funciona molt el món audiovisual, com he dit, perquè en primer lloc porto la pel·lícula Cozy, per excel·lència, que aquesta jo crec que t'agradarà, Gala, que és la icònica rom-com When Harry Met Sally.
3: Men and women can't be friends because no man can be friends with a woman that he finds attractive. He always wants to have sex with her.
4: So you're saying that a man can be friends with a woman he finds unattractive.
0: És que són perfectes.
1: Aquests cabells plàstics.
0: Ma, del 1989.
2: Són perfectes.
0: És que ho he posat, és que dic, Gala, aquesta t'agradarà a tu. És una comèdia romàntica de friends to lovers,
2: bé,
0: amics enamorats. Del 1989, però no ha acabat d'envellir malament, tenint en compte que el tema que ens planteja pot ser una mica polèmic, ja que, com hem pogut escoltar, el prota defensa que un noi no pot tenir una relació d'amistat amb una noia que troba atractiva. Pel contrari, si una noia la troba no atractiva, sí que pot tenir relació d'amistat, però si no és així, acaben tenint sexe. Però aquesta idea se li destrota quan coneix la Sally, que per molt que li encanti, no vol deixar que la seva amistat s'espalli.
2: Oh. Que maco! Oh, yeah.
0: No, o sigui, us puc assegurar que aquesta pel·lícula ho té tot. O sigui, el director és el recent difunt Rob Reiner.
1: Però
0: que...
1: s'estan follant.
0: És que pràcticament...
1: Pues vaya spoiler, no?
0: No, no, te la tienes que ver.
1: Sí.
0: Ja veuràs. Per això passa com els primers 5 minuts de la pel·lícula. Quasi, quasi. Però és que aquest, o sigui, aquest director... Ho és tot, perquè també és el director de Stand By Me.
1: No, perquè la sala
0: és molt romanticona.
2: És molt sortit.
1: Que no, que la rúbia de la sala és una disfrutona amb el... fluffy hair aquest, així, després
0: la Meg Ryan, such a perfect. Mm. Però és que, per què aquesta pel·li està disfrutona? Perquè, com està dient el director Rob Reiner, que és el millor director del món, director de, era, de Stand By Me, que ja he dit més d'un cop que és la meva pel·li preferida, però ell no estava sol en el procés d'aquesta pel·li, sinó que l'acompanyava la meravellosa guionista i periodista Nora Ephron, que potser pel nom no us sona, però segur que us sona pels seus llibres, que tinc un coll que fa pena, llibre de fet que vaig rebre per Sant Jordi.
2: Ah, molt bé.
0: I no me'n recordo res, que es van ser publicats per l'altre editorial i els va projecte en català i han sigut tot un èxit. I per molt que l'escena més coneguda d'aquesta pel·li, que segur que l'heu vist, tot i que ara no us vingui al cap, passa una nit de Cap d'Any que es declara una a l'altra, no és spoiler perquè té 40 anys aquesta pel·li,
2: vale.
0: Té una energia molt tardorenca.
2: No l'hem entregat l'espoiler.
0: Que no té res a veure, de veritat.
2: Vale.
0: És que no té res a veure.
2: Ara m'he enxufat l'espoiler com el fuet aquest que ens han portat les grangeres.
0: Que bo, que bo. Un besito. En fi, tens paisatges i una banda sonora que crea una atmosfera perfecta per aquests dies i la podeu veure a Prime Video i a Movistar Plus. I a Filmin el dia 30 d'octubre.
2: Ah!
0: Sí, sí. El 30 d'octubre la posen.
2: Filmin. Jo tinc el teu Filmin.
1: És broma?
2: No.
1: Jo tinc el ChatGPT i el Filmin rolat per tot Catalunya, no ho entenc.
2: Pots vigilar amb el chat, que es pot veure
0: sí,
2: el que preguntes.
0: Sí, sí, sí, belda.
1: Jo esborro, avui he preguntat una cosa sobre una cosa molt concreta.
2: Què?
1: Del meu cos.
2: El pito?
0: Ui, ui.
1: No, una cosa que hem parat fa un rato.
2: Collons.
1: Més o menys?
2: L'ano.
1: I ho he esborrat després perquè dic que no vegi la meva amiga.
2: Quina
0: amiga?
2: Oh,
0: que
2: comparteixes tu.
1: Amb moltes.
0: Bueno, en fi, canviem una mica el registre, però seguim amb les històries d'amor, perquè aquest cop és una història d'amor entre Hugh Grant i James Wilby a Maurice.
5: Have you...
0: Ya que, por
1: és?
0: Lo que sea, te lo voy a contar. Porque...
1: por la gana.
0: Jo ho he pensat, Gala, ho he pensat, però és que és impossible que et faci por. És una història d'amor entre dos gais.
2: Ah, oh, aquest és el hot, el que entra com a pedra.
1: Amb Víctor Lafuente.
0: És el...
1: És en Víctor Lafuente.
0: És el Hugh Grant, és el de Notting Hill, el de Love Actually. O sigui, una cosa. Ara mateix, per lo que sé, estan de moda les pel·lis de desgràcies de gais al llarg de la història.
2: Viral.
0: I lluny de la guerra civil, viral, ens n'anem a l'Anglaterra eduardiana, o sigui, principis del segle XX, on un jove burgès, en aquest cas Hugh Grant, el Maurice, descobreix i accepta la seva homosexualitat durant els seus anys universitaris a Cambridge.

0: Qué
1: enfrontant-se a les estrictes normes socials i el risc de veure el desig en secret. Una mica la Bola Negra, però una altra època totalment diferent. He de dir que l'estètica és impecable, ja que un dels escenaris principals és el Trinity College de Cambridge, que pràcticament sembla Hogwarts, o sigui que també entrem en aquesta estètica gairebé fantàstica. No et farà por, per molt que sigui una estètica una mica fosca. Jo estic...
0: Bueno, és veritat que... Bueno, no, l'estic
1: no,
0: suportant.
1: No, és romàntica, però... és una mica trista. Digues.
2: És les Boles Negres in the UK.
1: Total.
2: Que
1: però singuela. Sin guerra, sin
2: no,
1: guerra.
2: Sense guerra, sí que és veritat, però bueno, sí. In the UK, però és la Bola Negra.
1: És que també surten mansions, carrers de Londres, de veritat, o sigui, és molt xula, el director fa servir una paleta de colors, tons i ocres, que també es pot recordar una mica la Bola Negra.
0: Ai.
1: Colors marrons, verds molts, daurats apagats. O sigui, són el Pantone de la tardor cozy, per excel·lència, llavors funcionarà molt.
0: Com es deia?
1: Maurice.
0: Maurice.
1: Del 1987, estem tirant de clàssics, però és que ara us porto un inici.
2: Aquesta no es pot veure, te'n recordes?
1: A Prime Video.
2: A Prime Video, vale,
1: sí.
2: Perfecte.
1: Ah, no, i a RTV Play també gratis.
2: Gratis?
1: Sí.
2: Així m'agrada.
1: Del 1987, la qualitat serà qüestionable, però val molt la pena, és molt, molt, molt romàntica.
2: Però si es veia de puta mare.
1: Pues ja està, perquè és el càsting, ai no, és el tràiler actualitzat del 2017, quan va fer 30 anys. No, no, 2017 existia la IA, espero que no.
0: 2017
2: no,
0: va començar a fer-se servir molt amb textos
1: 2024.
0: El 2022. Perquè quan...
1: 2022, quan sí. Hi vaig començar la carrera, efectivament.
2: Però sí, jo vaig fer un treball d'ahir l'altre dia, hi havia la història de la IA, i vaig dir que vergüenza, vas explicar això en un PowerPoint. Bueno, segueix.
1: Segueixo. L'última, perquè ja estem acabant, tot i que no per això menys important, és una de les pel·lis que més m'han agradat aquests últims anys, o fins i tot us diria en la vida. O sigui, va ser un fenomen, no només em va agradar a mi, sinó que va estar nominada als Oscars per millor guió original i millor pel·lícula, i és que no és per menys. Abans de dir-vos-la, però, voldria fer una menció honorífica a un parell o tres de pel·lis d'animació
2: vale.
1: Que ens encaixen perfectament en aquesta estètica i que, si ens traiem els complexes del cap, gaudirem molt. Però com són dibuixos, ja ho atribuïm a un públic infantil, però realment les podem gaudir un muntó.
2: Sí que és veritat que jo ho diu que el de les pel·lis infantils s'estigui relacionat amb una puta
1: d'animació.
2: Merda.
1: A mi també. I no només són d'Estudio Ghibli, que poden ser les que passen més desapercebudes. Una sí que és anime, però les altres dues no.
2: Vale.
1: Aquestes són Perfect Blue, que aquesta us asseguro que no és per nens. Val, és la història d'una artista, podríem dir ara una artista K-pop que estan superexplotades, però que la posseix un fantasma. Per dir així. The Fantastic Mr. Fox, del Fantastic Wes Anderson, que és la història d'una guineu molt trapella. I Marcel the Shell with Shoes On, que és una pel·li també feta amb stop motion, que va guanyar l'Oscar millor pel·lícula d'animació i és literalment tendresa pura. És una petita petxina i camina. És únicament això, tota la pel·li, les històries que viu. Però és tan tendre i els colors que viu. I va una horrada de premsa, i va una catifa vermella. I she's perfect.
2: I com parla?
1: Nyam, nyam, nyam, nyam, nyam.
2: Però sense veu.
1: Efectivament.
2: Ai, que divertit.
1: És molt divertida. Dit això, doneu-li una oportunitat perquè de veritat estan molt guais per centrar-se en aquesta aura, però seguim amb la peli que va conquerir els cors des de Corea fins a Nova York, Past Lives.
3: There's a word in Korean. Inyeon. It means providence.
1: Aquesta meravella, estrenada el 2023 i dirigida per Celine Song, que ara també ha tret una pel·lícula que s'estrenarà d'aquí poc aquí, comença amb la història de la Nora, que és una noia, una nena coreana que amb 12 anys es muda amb la seva família al Canadà, deixant enrere la seva vida d'allà, de tots els seus amics i sobretot del seu gran amic Haesung, amb el qual té com una relació especial. Aquesta, bueno, piel de galina. És molt de nínxol això, però hi ha un edit a TikTok amb aquesta cançó de totes les pel·lis d'amor del món mundial que comença amb Past Lives i t'ho juro que escolto aquesta cançó i m'imagino Past Lives, bueno, és perfecte, ja et passaré l'edit perquè és fantàstic.
2: No la vull veure i la tinc a la meva watchlist des de fa 3 anys perquè em fa por morir-me deshidratada.
1: Sí, sí, no, és molt probable que passi. Però saps què passa? O sigui... És una mica La La Land mig cine indie, perquè és un retrobament, o sigui, és un retrobament que al cap de 24 anys la Nora viu a Nova York amb el seu marit i el Hae està treballant a Corea, però en aquest retrobament de que el Hae es veu que porta molts anys buscant la Nora perquè van trobar-se quan eren 20 anyeros, van fer una petita videollamada i ja està. Llavors es troben a Nova York i confronten bàsicament el pas del temps, les decisions preses i el concepte coreà de l'Inyeon que ens explicaven al tràiler, que és el destí i les connexions d'altres vides. És molt bonica, explica moltes coses, està mig en coreà, mig en anglès, té una escena fantàstica, unes frases fantàstiques, la parella d'ella, que és un personatge més secundari, és espectacular, i, per exemple, la gala que ha dit que li havia agradat Rainy Day in New York és same vibe. De veritat que jo crec que t'agradarà moltíssim.
2: I aquestes pel·lis me les cardaré totes pel cul, eh?
1: Perfecte, és exactament el que volia.
2: Vens tan bé, és increïble.
1: Oh my God, thank you!
2: Però Past Life, t'ho juro que quan la vegi t'enviaré una foto d'ella destrossada.
1: Perfecte. Jo la vaig veure un passeig a premsa i em vaig quedar l'última a la sala perquè em feia vergonya sortir.
2: Amb el rímel corregut.
1: Sí.
2: Mare de Déu, Maria Dunyó. Escolta, moltes gràcies per venir-nos un dia més amb una llista increïble de pel·lícules per veure.
1: Gràcies a vosaltres, us estimo, literal.
2: Doncs mira, com que t'estimem tant, et posarem una mica de Rosowski, segur que t'agradarà per marxar.
1: M'encanta.
2: A veure, quina és la teva preferida?
1: Et diria... Pues, crec que és la que posareu perquè és Brujita i no és ni broma.
2: Doncs bé, va, Brujita per tu.
1: Que heavy!

0: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per ICAT.
1: Si sents això, és que vius el Love.
2: Ja et faig tall.
1: Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. En directe de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a ICAT.
3: Escolta, falten 2 minuts per 3:45 de la tarda i seguim al Love Dicat. Soc l'Alberto Gadel, la Gala Castelltort. Ha hagut de marxar un momentet a fer una intervenció a la tarda de Catalunya Ràdio, que si voleu la podeu recuperar. O vaig a fer la guarrada i dir-ho. Podeu desintonitzar ICAT i anar a escoltar-la i llavors recuperar l'últim tall de programa a Spotify, a 3Cat o una sortida a la pera, d'acord? Ara sí, això és el Love i toca treure a passejar la Sound of the Police, que avui arriba una mica tard, però arriba, com sempre, Mariona Córdoba!
4: Hi there, com esteu? Bueno, com estàs?
3: Molt bé.
4: Com esteu a l'equip? Perquè, clar, jo avui he aparegut poc.
3: Amb la panxa ben plena del que ens ha portat l'Àngel i la Juliet.
4: Haig de recuperar aquesta entrevista perquè no l'he escoltat en directe, però em feia una il·lusió que vinguessin i tastar aquesta llonganissa, també.
3: És que a mi m'ha sapigut greu perquè pensava, dic, a ella és la que més il·lusió li fa aquesta entrevista.
4: Clar.
3: No hi és.
4: No passa res. Això, com es pot recuperar tot el canal de Som Eva, doncs ho farem així.
3: Perfecte.
4: A banda que la meva obsessió del dia és una mudança i no pas la secció d'avui, però...
3: No passa res.
4: A vegades tinc com multiobsessions durant un dia. Per tant, avui el meu cervell està dividit en dos... Una part és una mudança i l'altra part és ni més ni menys que Miguel Bernardo.
5: Fue por idiota que yo me hice ese tatu, pero ahora no estás tú, la última vez.
4: L'home del moment, si em pregunten, i l'home a qui va deixar escapar Aitana Ocaña per Sebastián Yatra, o això diuen, però jo et dic una cosa des d'aquí, Aitana, ni oblit ni perdó.
3: Mira, la meva amiga Marina Llacano, perdó, és aitanòloga, i ella te sap narrar els fets d'aquell story time d'amor seguint les lletres de les cançons de Cuarto Azul, imagina't.
4: És que l'Aitana, a més, és oversharing a les seves cançons.
3: Pobreta, no passa res.
4: Sí, però bueno, ens agrada perquè així coneixem una mica més la història. Després, si vols, parlem d'Aitana i Miguel Bernardo.
3: Sí, tranquil·la.
4: Però avui ell és el nostre petit protagonista, perquè després d'haver protagonitzat La Bola Negra amb Guitarrica de la Fuente, és el més viral. I passa una cosa, i és que sempre es necessita com un home de moda d'esquerres, i és com una moda cíclica. Llavors, tu ara és Miguel Bernardo, d'aquí uns dies serà un altre cop potser Carlos Cuevas, Lector Bellerín, Sergio Camello, i anirem així rotant.
3: Fins que n'aparegui un de nou.
4: Fins que n'aparegui un de nou, sí. Però bueno, són limitats, la veritat.
3: Bueno, però potser en surt un de sota unes pedres, com que ha plogut tant i apareixen com bolets.
4: I de fet, no sé si ho sabies, però crec que sí que ho vam comentar aquí al programa, la persona que havia de fer de Miguel Bernardo era Héctor Bellerín.
3: Clar, peus.
4: Per tant, ells han creat un nou home d'esquerres de moda, només per tenir-ne de recanvi,
3: saps? De woke a woke i tiro porque me toca.
4: Sí, sí. Però bé, el que he pensat és que com està ell tan a l'ordre del dia, anem a buscar una mica quina és la seva biografia, què és el que ha fet durant aquests anys, d'on surt aquest petit noi, val?
3: Doncs sí, perquè jo no l'ubico gens.
4: Doncs vinga. Miguel Bernardo Duato neix el 19 de desembre del 96, per tant té 29 anys, va néixer a Madrid, és madrileny, ja per aquí crec que donàvem per fet que no seria un estil d'home progressista com Héctor Bellerín, Carlos Cuevas, etc. Però ell és a més un nepo baby.
3: En sèrio?
4: Sí, no ho sabies?
3: No.
4: És super nepo baby. Ell és fill de Miguel Ángel Bernardo, que és el productor de sèries com Cuéntame cómo pasó, i d'Ana Duato, que és actriu de la mateixa sèrie.
3: És filla d'Anna Duato?
4: Sí, oi tant.
3: Hola.
4: I no sé si tu se t'escapa aquesta dada, a mi me la va regalar en el seu moment Jaume Miranda, i des de llavors no l'he oblidat, que és que els seus pares, a més, de fet, Anna Duato va haver d'anar a judici per frau fiscal, devia com pràcticament 2 milions d'euros.
3: Uau.
4: I el 2025 la van absoldre d'aquesta causa, però l'han anul·lat i ara tornaran a anar a judici. Per tant, té la marinera al quadre familiar.
3: Cuéntame cómo pasó. Deixaven anar uns bitllets.
4: Sí, sí, sí.
3: Pum, pum, pum,
4: bueno,
3: pum.
4: Perquè funcionava molt, també. Vull dir, clar, també és normal. Però bé, més enllà d'aquesta petita dada, ell és germà gran, té una germana que es diu Maria i que també vol ser actriu, i mai els ha faltat res a casa, han estat uns privilegiats. De petit ja volia ser actor. De fet, els seus pares li van dir calma't una mica, perquè no volem que siguis actor. Per tant, estigues una estona reflexionant sobre la teva vocació i llavors, si de cas, t'enviem a Los Angeles a estudiar interpretació.
3: Joder, bueno, ja, així...
4: Està muntat el dòlar.
3: És complicat pensar-s'ho gaire, també te diré.
4: Exacte, llavors el van enviar cap a Los Angeles i va tornar al 2016 a fer alguns papers a sèries i pel·lis. De fet, va aparèixer Cuéntame cómo pasó també fent algun pinito, però no ho peta fins al 2018 amb Élite. Élite, què? Va ser... Ai, mira, ja tenim la gala per aquí.
3: Que ràpida, tia.
4: Sí, quin susto m'ha fotut.
3: I a mi també.
4: Jo dic que s'ha colat una loca.
6: Sí, sóc una loca, però no m'he colat, és my program.
4: Estem parlant de Miguel Bernardo.
6: Uf, ja, és que per això he tornat, perquè tenia molt FOMO.
4: És que és molt bon tema. Ara, a més, arribes en el millor moment, que és ell, el 2018, arriba a Élite, es fa molt conegut, i a més, el mateix any comença amb Aitana. Comencen a tenir una relació.
6: És veritat que va passar això.
3: Se li suma tot per ser viral, aquest
4: sí,
3: noi.
4: Sí, sí. De cop va ser la persona més viral del planeta. Van estar junts del 2018 al 2022 i van fer l'última pel·lícula junts, que es deia La Última, i van fer tota la roda de premsa.
6: Separats.
4: Separats.
3: No.
4: Sí, sí, sí, ja ho havien deixat.
3: Vale, però... Ah, bueno, clar, separats vols dir de separats
4: sí, sí.
3: de relació, no?
4: De separats de relació. La van fer junts i, de fet, hi ha aquella escena tan viral d'una periodista dient-li ¿Cuándo fue la última vez que os dijisteis te quiero? I va
6: aquella
4: començar
6: periodista,
4: a riure's.
6: Gràcies.
4: Sí, sí, sí.
3: T'estimem.
4: Ella va ser qui ho va destapar tot. Ella ens va descobrir tot, però bé.
3: Aquell moment que es queden de pedra.
4: Total. I a més, el pitjor de tot va ser quan ens vam assabentar tots plegats, que vam sumar 2 + 2 i van donar 4, quan, de cop i volta, Miguel Bernardo desapareix del mapa d'Aitana i entra Sebastián Yatra i es diu que el va deixar, bàsicament perquè Sebastián Yatra li menjava l'orella.
6: Que el canvi és, Aitana, poques vegades he vist un acte tan tonto a la meva vida.
4: Sí, sí, sí, i més ara, perquè clar... Sí, ells ho deixen el 2022, vale? Desapareix Aitana i Miguel Bernardo com a pack. Llavors, durant aquests anys, ella ha estat un apassionat de la interpretació, però, com hem decidit descobrir alguna cosa més d'ell, també ha estat un apassionat del mar.
3: Oh.
4: I aquí comencen les bocades. Aquí comença a ser el nostre home d'esquerres, no? Bueno, estem donant per fets tots que és d'esquerres per les seves últimes declaracions. Jo crec que ho podem donar per fet, però bé, si no és així, hashtag humor, vale? Llavors, ell és un apassionat del mar des de molt i molt petit, és surfer. A mi m'agrada dir surfer.
3: Red flag.
6: És surfer. Ara m'ha baixat uns punts a mi aquí, la veritat.
4: Sí, busseja, a més també.
3: Bueno, això és walking.
4: Que això és guai.
6: Vale, sí.
4: I fa apnea.
3: Això no m'agrada.
4: Això a mi em sembla d'home hetero.
3: Sí.
6: A mi em fa una por. Mira, la meva amiga, que és com un home hetero, té tots els comportaments que tindria un home hetero, fa apnea.
4: Mira, veus?
6: Sí, sí, sí, ho has encertat molt.
4: T'haig de dir que sí que és veritat que aquesta part és una mica més de fife, més d'home heterobàsic, però després, a més, amb el seu boom d'Élite va utilitzar la seva popularitat per protagonitzar una campanya per salvar els dofins i les orques que estaven en captivitat.
3: Ai, això és com un mono...
4: Aquí el tenim en un petit plano, ell que
6: quina
4: fa por.
3: Ja, quina por.
6: Està molt tieso.
4: I llavors, bàsicament, el que diu és que els animals no haurien d'estar captius, que ells haurien d'estar al mar, en llibertat, i que ell gaudeix molt d'aquesta llibertat que sent al mar, i que, per tant, no entén que ells no puguin viure de la mateixa manera. A vegades sí que és veritat que hi ha gent que té els drets dels animals molt clars, però després, amb tema de drets humans... comencen a anar una mica coixos. Però amb la promoció de la bola negra ens ha demostrat que no és així. Ha anat al programa de Elena Álvarez i ha explicat, per exemple, que està a favor de la causa de l'habitatge, mira.
7: Y creo que es importante que se está yendo lo que se está haciendo porque es que se está renunciando a un derecho tan básico como la vivienda. Un abrazo muy fuerte y un beso para todos los chicos y chicas que hay en solo ahora mismo.
8: Pues sí, la verdad que sí.
7: Y un abrazo muy fuerte también. Que creo que es importante que la gente sepa que desde el privilegio también se puede hablar y decir...
4: I aquí és on també m'ha agradat i m'ha funcionat. I és que ell sap que és un nepo baby, que és una persona molt privilegiada, a qui mai li ha faltat de res, però tot i així ha donat suport a tota la gent que està sola acampant i de dir a la resta de gent adinerada d'Espanya i de la resta del món. Podeu també donar suport a totes aquestes qüestions des del vostre privilegi, no us morireu. I, a més, també m'ha funcionat una cosa que crec, Alberto, que a tu t'haurà funcionat molt, que és que han comentat una escena...
3: Hòstia, l'escena del pitu o de la bola negra, no?
6: Exacte. Ah, sí?
4: Sí. La Enara Álvarez li ha preguntat directament que si era una pròtesi o no.
3: Ai, molt bé, gràcies.
9: ¿Se han utilizado pròtesis d'algun tipus?
7: No.
6: ¡Uala!
7: Espera, espera, no, perdón, perdón. Sí, sí, sí que se han utilizado. Sí que se han utilizado.
6: Espera, espera.
7: ¿Sí
6: se han utilizado prótesis de algún
7: tipo? Yo llevo muchas prótesis. Sí, sí, sí. ¿Pero qué os creéis? ¿Que las heridas y...?
3: No, guapa, no.
7: ¿Que las heridas sí, son de verdad? ¿En serio os creéis que las heridas son de verdad?
8: Muy bien jugado.
4: Qué guapo. Ell fa broma, ell s'ho fa jugar.
8: Que guapo, és tan
4: guapo. No, no, i és que a més després decideix fer una broma com dient hi ha petits i grans detalls en aquesta pel·lícula i li pica l'ullet a l'Ana Álvarez. No, no, ell és increïble. Heu de recuperar aquesta entrevista perquè també li pregunten com se sent el ser una quota heterosexual, amb ironia, en aquesta pel·lícula La Bola Negra, i ell també explica que, per exemple, ha rebut missatges molt amenaçadors de gent d'extrema dreta. Per tant, us recomano moltíssim aquesta entrevista.
6: Ara, m'encanta aquesta entrevista. Vista.
3: Doncs mira, la recuperarem, igual que vosaltres heu de recuperar el programa
6: d'avui. Sí, ja ho sabeu. Evas, 3Cat, Spotify, Mariona, moltes gràcies per il·luminar-nos un dia més.
4: A vosaltres, guapos, un plaer.
3: Ens veiem demà de 3 a 5, on posarem música. Ens podeu enviar al 667-07-61-16 cançons de grups i artistes que no voleu que mai parin de fer música. I
6: nosaltres ara marxem.
3: Molt, molt, molt, molt.
6: De love!
3: Adéu! Ciao.

0: de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda al Nou amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Aicat.
1: Your husband is coming.
2: Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
3: Bona tarda, benvinguda a Catalunya. Ara i aquí, engegant tots els motors del Nota de Veu d'ICAT.
4: Podem garantir altes dosis de flipament de Teteo i Caliu i una connexió amb l'escena musical catalana difícilment igualable.
3: Sortiu d'entre el fum i apugeu el volum de la ràdio que ens hi posem amb la protagonista del dia.

0: costat de la ment.
1: Concertàs ahir, espectacular. Jo encara tinc la pell de gallina del final. Jo crec que m'ha fet un gran recorregut, una gran trajectòria de set list del més festiu, del més festa major, del més plaça del barri, del concert, del poble, a unes oques molt més madures i molt més emocionals, molt més viscudes. A mi em va agradar moltíssim, m'ho vaig passar molt bé. Vaig trobar a faltar una mica més de Montero, una mica més d'interacció, una mica més de «Ei, què passa, penya?». I després començo a parlar i no sé cap on vaig, però està bé. Vaig veure alguna cosa repetida, però em va agradar molt la part final. L'última hora va ser brillant, tot i que ja dic que m'hagués agradat una mica més de Montero, una mica més de Cas Grasses, així desfermades, elles xerrant i tal, i potser no tanta coreo, d'ells sabent el que han de fer en cada moment. Però, superconcert, els 45 minuts finals són traque i mocador. Visca!

0: És el vostre telèfon, és el de la bona gent del Nota de Veu, al 677 50 61 53. Sisplau, feu el mateix que en Mario, que era aquesta veu que sentíem ara, i ens envieu la vostra crònica, el vostre record, la vostra fotografia del concert d'Oques Grasses.
1: Això si sou afortunats o afortunades d'haver-hi anat, perquè nosaltres encara no hi hem anat.
0: Nosaltres hi anem demà divendres com a públic.
1: Exacte.
0: Però pista, eh?
1: Pista.
0: Pas mal.
1: I a més dissabte també hi anem, perquè hi anem com a premsa en aquest cas, perquè farem el concert d'Oques Grasses a través d'ICAT.
0: Recorda que si tu el dissabte no pots ser a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, pots seguir aquest concert de país a través de la teva emissora cultural i musical de país, que és ICAT, i sentiràs la veu i la tos de l'Aina Ostrell.
1: Ai, em sap greu, eh?
0: I la meva, que vés a saber si acabarà sent amb tos per culpa teva, tia, perquè
1: no.
0: Ens passem el dia junts, m'estàs estossegant a sobre 24/7.
1: No. Espero que no. Només tinc tos. És que només és tos.
0: Ahir duies carmelets d'aquells. Veus? Has vist quin gall que m'ha sortit més estrany?
1: Sí, abans ja ho has fet.
0: Ahir duies carmelets com de llimona i mel i avui ja no
1: em
0: portes.
1: No, és que me'ls he deixat a la motxilla, però ara els agafaré.
0: No sé si en necessiten dues persones del loft que tenim aquí assegudes al sofà de l'estudi dedicat, que són la Gala Castelltort i la Jana Cinta, que ahir van anar al primer dels quatre concerts d'Oques Grasses. Bona tarda, estimades.
2: Bona tarda,
3: hola,
2: guapos.
3: Bona tarda.
0: D'entrada, fèieu ganyotes i carotes quan sentíem la nota d'en Mario, d'aquest oient del Nota de Veu?
2: Sí.
1: Sí. I esteu d'acord?
2: No, gens. Creiem que va ser el contrari, no, Jana?
3: Sí. El concert va començar històric.
1: Sí.
3: Jo vaig pensar, així es comença un comiat i es va anar desinflant el concert. Sí.
2: Jo també ho crec. Per mi va haver-hi dos punts molt àlgids. Un, el bloc que comença, em sembla, amb molta tralla, i sobretot l'inici. L'inici és espectacular perquè no t'ho esperes. Però després és veritat que hi havia parts més fluixes. Trobo, eh? La meva humil opinió,
3: sí,
2: com a no experta.
3: O sigui, per mi hi ha com un tema que és innegable.
0: Perdona, deixa'm tallar-te,
3: digues,
0: Jana. Que si en alguna cosa ets experta, Gala és en Oques Grasses,
2: tia. És veritat,
0: tia,
2: que si es fes una carrera d'Oques Grasses jo seria doctorada i professora al
0: gràcies,
2: tema.
0: Gràcies, barres. Seguim,
3: sí,
0: Jana.
3: Creadora de la carrera. No, o sigui, a nivell tècnic, a nivell visual, a nivell de show, la Gala deia, això està al nivell d'un Coachella.
2: Sí, no, és broma.
3: O sigui, és una cosa espectacular tota l'estona, tot
2: és
3: el
2: concert. És un estadi de veritat, i si això ho fes Coldplay els hi aplaudiríem, per tant només podem fer que aplaudir aquesta part del concert.
0: I per què aquesta desinflor?
3: Nosaltres...
0: Per cert, vigilem amb els spoilers.
3: No, sí,
0: l'Aina,
3: sí,
0: per exemple, és molt reticent a saber coses, a mi m'és igual, però entenem que hi haurà gent
4: de tota mena, no?
0: que vulgui, doncs, mantenir la intriga.
1: Clar, en el meu cas, per exemple, a mi em fa molta il·lusió veure el concert i no saber res, saps?
0: A mi m'és absolutament igual, eh?
2: Amb aquesta nostra feina és molt complicat.
1: És molt... Bueno, jo he intentat no mirar Instagram en tot el dia perquè no vull saber res.
0: De debò?
1: Però accepto el que expliquem aquí. Sí,
0: llavors, això,
1: sí,
0: sense donar pistes més del compte, per què hi ha aquest efecte de bluff?
3: En concret, mira, la Gala i jo, les dues som bastant fans d'Oques, i llavors les dues estàvem una mica patint perquè els hem vist en diverses gires i ens preocupava una mica que copiessin el que havien fet en les gires anteriors perquè no les havien canviat.
2: El que passa és que ells sembla que només tinguin fans del sol i la setlist era A tope amb la vida i Fans del sol. I a banda d'això va passar una cosa, que és que hi havia coses reciclades. I jo al principi, quan ho vaig veure, em vaig espantar, perquè hi ha aquestes mitges llunes de la gira de Coda, doncs apareixen a l'escenari, hi ha aquella que és com una mena de cercle, aquella hi és, i llavors n'hi ha dues altres que fan com de parèntesis, que tenquen unes pantalles molt grans, que són bastant fantàstiques i que
3: sí,
2: es treballen
3: sí, sí,
2: molt bé durant tot el concert. Llavors això estava reciclat de la gira anterior, i també hi havia reciclat, crec, o almenys sí que recordava molt en això, la mena de...
3: L'estructura de tarimes.
2: L'estructura de tarimes del concert que van fer al Palau Sant Jordi.
3: O sigui, nosaltres hi hem vist molts concerts d'Oques, llavors vam entrar i ja vam veure una mica com... Això està com reciclat
2: em
3: a nivell d'escenografia,
2: no?
3: Parlant.
2: No em sorprèn gens.
3: Estàvem enfadades, dèiem.
2: Sí.
3: Això no pot ser que estiguin reciclant coses. Tal. Jo crec que això també va fer que el concert comencés molt a dalt, perquè realment, tot i que estava reprofitada alguna cosa de l'estructura de l'escenografia, comença històric. O sigui, fent com un... Et torna als inicis d'Oques Grasses, que si ho vas viure o ho has anat seguint al llarg dels anys, mirant els vídeos que penjaven a YouTube i tot això, realment... És molt, molt maco com comença. I no t'esperes gens.
0: Això sí que tothom ho diu, eh?
3: Això és increïble.
2: L'inici és una barbaritat.
0: Per tant, vigilem amb els accessos, anem-hi d'hora i siguem
2: exacte,
0: ja allà clavats dalt de l'escenari.
2: És sobretot important això, si tens pista bé, perquè
0: sí,
2: bueno, ja se sap que hi ha un segon escenari. Aquest segon escenari és un cubo groc al mig de la pista. Ai, groc, perdó, negre.
1: De la pista B?
2: De la pista B. Llavors, què passa? Que és tan gros el cubo que tu pots estar a pista bé i quedar just darrere i per tant no veure res. És veritat que hi ha una pantalla molt gran, però no, evidentment jo si vaig a pista bé és perquè ho vull veure i ho vull viure bé.
1: Sap greu ser-hi allà i veure-ho en una pantalla,
2: exacte.
1: No?
2: Exacte, llavors sí que s'hi ha d'anar... Bueno, no aviat, perquè va tardar en omplir-se, amb això vam patir.
3: Sí, amb això vam patir. Vam estar fins 15 minuts abans que comencés el concert dient l'estadi està mig buit...
2: Sí, sí, sí, però es va acabar omplint molt.
0: Tema Colabos, que sentim toca, hi havia Figaflaues al públic, però no Figaflaues dalt de l'escenari. Hi havia la Julieta al públic, però no la Julieta dalt de l'escenari. No és estrany que no pugés ningú més a cantar amb ells?
2: No. No, mai ho han fet.
3: Jo estic totalment a favor de que no hi hagin col·laboracions. Crec que és un comiat del grup i que...
2: No m'agrada donar protagonisme a una altra cosa que no siguin ells.
3: O sigui, jo estic segura que les col·laboracions les van fer perquè segur que els agraden aquests artistes i tal, però crec que és un moment d'oques grasses i que si en algun moment puja algú a l'escenari a fer alguna cosa en els propers dies, crec que hauria de ser...
2: No passarà.
3: No passarà, però si pugés algú... Per mi hauria de ser l'Arnau Tordera, saps?
2: Sí, 100%.
0: Que era d'oques al principi, per qui no ho sàpiga.
2: Que ell va fer el solo de guitarra de cul.
0: Imagina't.
1: És molt fort, eh?
0: És heavy. La dada, eh?
2: Sí, sí, heavy.
1: A més, és molt ell aquest solo.
2: Sí. Sí, sí, sí, és increïble. A mi aquesta dada em va sorprendre moltíssim. Jo també estic a favor amb això.
3: Sí, si ha de pujar algú en algun moment a fer alguna cosa, o l'Arnau Tordera o algú altre que hagi passat pel grup, però crec que és un comiat que ha de ser d'oques i a mi em semblaria una mica estrany que pugés algú.
0: També a mi m'han dit persones, Aina, que avui hem tingut un munt de converses al voltant d'oques, evidentment,
2: tot el dia,
0: que no hi ha com moments d'abraçada, comunió entre ells, entre la gent d'oques.
2: És que això és així, ni es miren a la cara, és increïble. No. Tampoc hi ha moment de presentació de la banda. O sigui, tothom sap qui és en Josep Montero. Bueno, en aquell, al concert que vam estar ahir, potser no tothom sabia qui era Josep Montero, perquè va haver-hi molts moments que la gent no se sabia ni bancals.
3: No,
0: de debò?
3: La gent no cantava.
2: Nosaltres dos estàvem amb un company nostre, amb en Pau Leiva, i estàvem cridant, i la gent ens mirava... que foten aquestes boges.
3: Estàvem soles a l'equip de passos importants de treure's la samarreta. Tothom deia què fan, per què s'estan traient la samarreta.
0: Perquè és el que toca fer, a passos importants.
3: Clar, la gent no cantava les cançons.
2: De fet, dada curiosa que ens ha funcionat molt aquest matí, la Jana ha entrat a TikTok i ha vist la cançó de Cavall Estable, la toquen. Vale.
1: Que guai.
2: Però creiem que és una que van canviant a mesura que passen els dies, no ho sabem.
3: Tenim
2: aquesta teoria, perquè... Vam veure que ningú la cantava i crec que es van atabalar una mica. No ho sé, no els conec, però vull dir, va fer una mica aquesta sensació. Vale, doncs avui la Jana obre TikTok.
3: I el primer que m'ha sortit és un noi gravant el concert d'Oques Grasses ahir que feia... Oques, no sé què està passant, però estic super dins. Fire up the Fi-Fi. Oques treu una cançó exclusiva als estadis.
2: Oques, cançó nova. I li comenta un tio en aquest noi en qüestió... No és nova, és Cavall Estable i és, en plan, és molt vella. I ell respon i en comptes de dir, perdó, m'he equivocat. No, van dir que era nova.
1: Però
2: ho van
1: dir
2: de broma, però tothom sap que Oques, la gràcia que té és que et vacilen.
0: Era ironia.
2: Doncs és aquest nivell de no entendre què és el grup.
0: Llavors, això sí que vol dir que hi haurà molta gent aquests dies a l'Olímpic que ve del FOMO, ve del Jo també vull ser-hi...
2: Molta.
0: I ve de m'acabo d'enganxar aquí en aquest tren.
2: Jo crec que sobretot aquests dos dies, els primers dos dies. Després jo crec que no.
3: Jo crec que ells saben que la gent que és fan d'Oques de veritat estaran a l'últim concert, al penúltim potser, però aquests dos primers és de la gent que s'ha sumat al carro, que s'ha sumat al carro fa amb els últims discos i que...
2: I es va notar molt, i ni tan sols amb els últims discos, et diré, perquè és que no sabien bancals.
0: A la merda tot.
3: No, que la gent no sabia moltes cançons de Fans del Sol. Vull dir, la gent se sabia...
2: Sort de tu, la gent que estimo.
1: Clar, els clàssics. I se us va fer curt o llarg?
2: A mi bé.
3: Jo
2: vaig quedar satisfeta.
1: Quant dura?
2: Dues hores.
0: Tema informació de serveis. Com vau arribar vosaltres a l'estadi?
2: Amb un pedazo de taxi, jo.
0: Sí? I poden arribar bé els taxis? No hi ha
2: els
0: problema?
2: Els taxis sí, perquè poden entrar. És que, clar, jo anava a fer el loft, llavors a mi em van deixar a la porta de la pista.
3: Nosaltres, jo vaig anar en taxi des de Plaça Espanya, perquè també venia de la ràdio, tenia una mica de pressa. El problema és que ja era hora que ja havien obert portes i, per tant, hi havia una miqueta més de problema. Més el fet d'entrar, sinó que on et deixava el cotxe. Vaig fer una caminada de 25 minuts des de que vaig deixar el cotxe.
0: Clar.
3: Fent voltes per l'estadi Olímpic, perquè depèn de si ets pista
0: per trobar el teu accés.
3: Tens un accés totalment diferent i és una mica cristo, això.
0: Tema merchant, tema menjar, beure, lavabos...
2: Mira, una cervesa amb un got et costa 12 euros.
0: He vist un riu teu i d'en Pau Leiva.
2: Jo no bec, però ell que es va agafar una cervesa...
0: És tirant a caret, això, eh?
2: Jo... El got personalitzat, s'ha de dir, també.
1: Que guai.
2: 3 euros si el voleu comprar sense beguda.
1: Compres el got sol.
2: Jo el vaig comprar.
1: Posa'm aigua de l'aixeta, sisplau.
3: I han fet merch exclusiu d'aquell concert, que és...
1: Horrible.
3: Ficar oques aquí davant amb una tipografia... Amb...
1: Que també és la tipografia del got.
3: I al darrere posa el logo aquest que han fet, que fica oques gràcies a l'últim concert, el tal, això.
1: Amb aquesta tipografia de Topem la vida.
0: Mm.
3: Doncs així.
0: Ah, val, sí,
1: i posa
0: veritat.
1: Que és l'últim.
0: L'últim
1: ja
0: concert.
1: Sí.
0: Molt bé, a què us espereu en els que us queden? Exactament el mateix? Potser el moment que dèieu de cavall estable que allà posin una altra cançó?
1: Jo crec que hi haurà aquest canvi, o almenys ho espero.
3: Sí,
1: perquè a mi em ve molt de gust escoltar Plora i riu. O sigui, és que jo no entenc la tria de cavall estable, m'entens?
3: Bueno, hi ha una cosa, no hem comentat, potser podríem dir-ho, una cosa que no fan al concert, que estem molt enfadades.
1: Ah, sí, què és?
3: Que no van cantar ni una cançó d'un dels discos.
1: Ah, sí, això és veritat.
0: De quin?
1: Digue-n'hi com vulguis, no existeix.
3: No, ells no han borrat això de la seva discografia.
1: És el millor disc d'oques i no existeix.
3: No van fer ni una cançó.
0: Però ni cap ni una.
1: És
0: ni
1: que no
0: una.
1: Hi ha cançons velles.
3: Però
1: eh?
3: Ni un reprise entre cançons, eh? Res. Res. Borrat del mapa, aquest disc.
1: Ostres, jo pensava que farien algun medley de cançons antigues o així.
0: Això no ho fan, de medleys, que l'Aina ho va dir?
1: No, gens, no fan res. No fan res. Jo pensava que en algun moment aquest segon escenari del que es parlava hi pujarien per cantar les velles, però hi pugen al principi i al final per acabar, i prou. I aquell palitró que hi ha al mig, tot el concert molestant per res.
3: Sí.
1: Pel principi i pel final. Que al principi per mi queda justificat, al final no.
3: Sí. Per això nosaltres creiem que en aquest moment, com de cavall estable, és el moment que la nostra teoria és que cada dia aniran canviant.
1: Exacte.
3: I és on recuperaran cançons d'altres discos.
1: Exacte.
0: M'agrada molt que la Jana porti tota l'estona parlant en plural, en plan de tenim una versió...
1: No, és que ha estat un tema que s'ha parlat.
0: Ens hem posat
3: és que vam estar tot el concert fent apunts de tot el que passava.
0: Sí. Sou les millors.
1: I ens hem fixat en això que dèiem de cavall estable, que no hi ha cap visualizer concret, és la càmera enfocant el fons, per tant tindria sentit...
3: És el lloc més fàcil de fer canvis.
1: Exacte.
0: I en Montero la veu també, que fer quatre estadis seguits...
1: Explica-ho.
0: És un tema bastant dur.
1: Sí, la Jana.
3: Algunes cançons, no sé si en vàries, però 100% segur, amb Elefants, la van cantar més baix de to, perquè
1: per no
3: és sí que concretament Elefants és molt aguda, i jo crec que això ho faran aquests dies, sobretot per arribar l'últim dia una mica més descansat.
0: I el meu triple de drons en forma d'elefant volant per damunt de l'estadi, no hi ha elefants volant,
1: A mi m'encantaria,
0: m'encantaria.
1: I crec que és el que ens mereixíem.
0: Jo pensava que veuríem elefants volant.
1: He de dir que jo, quan vaig veure l'inici, que tinc moltes ganes de que el veieu i comentar-lo, t'ho juro que em pensava que passaria una cosa així, de lo heavy que és l'inici.
3: No, és que l'inici va ser molt mal. Jo vaig plorar, tota
1: jo
3: la primera cançó vaig plorar.
1: Jo també.
3: I no vaig tornar a plorar més, eh? Però...
1: Sí, jo també.
2: Buah.
1: Després ja no, perquè no està fet per plorar tampoc aquest concert. Que per mi això és un fallo, veus? És l'últim, m'has de rebentar. Però no és el cas. Bueno.
0: Molt bé, doncs, Gala, que t'ho passis molt bé.
1: Sí,
0: avui dijous,
1: allà, eh?
0: També demà divendres.
1: I demà passat.
0: I dissabte. I dimarts en parlem.
1: No, segur. Quines ganes d'anar-hi, eh? Quins nervis.
3: Ja està.
1: Fins aquí. Tu, Jana, també hi vas més dies, no?
3: Sí, jo vaig divendres i dissabte.
1: Ens hi veiem divendres i dissabte. Doncs.
0: La millor crònica de les millors reporteres, la Jana Cinta i la Gala Castelltort del Loft, entrant aquí en directe al Nota de Veu Dicat. Moltes gràcies.
1: Home, gràcies
3: a vosaltres.
0: Sou fantàstiques i tinc moltes ganes d'abraçar-vos a vosaltres allà a l'estadi.
1: Que, per cert, evidentment, tothom qui vulgui pot fer com elles i explicar-nos la crònica del concert.
0: Pots fer de Jana o de Gala.
1: Exacte.
0: El Nota de Veu Dicat.
1: Si vols fer el periodisme, és la teva. Envia un WhatsApp al 677 50 61 53 i ens expliques què tal, què t'ha semblat, si has plorat molt, si tens entrades per algun altre dia, el que vulguis.
0: De fet, el dimarts, que el dilluns, òbviament, doncs, celebrarem això del Pilar en la intimitat, el dimarts, com a mínim, hora i mitja de les dues del Nota de Veu seran d'oques. Això serà així. Bé, estarem allà llepant-nos les ferides i la ressaca i assaborint fins al final tota la història, eh?
1: Doncs sí, plorarem fort.
0: I ens calen les vostres notes de veu, que en tenim algunes, ja dèiem.
1: Sí, en punxem alguna?
0: Vinga, va, sisplau.
1: Vinga, va.
4: Jo, sincerament, el que més espero d'aquest comiat d'oques grasses d'aquest darrer concert és que m'emocioni. Estic segur que m'emocionarà i espero que així sigui. I pel que fa a què representa aquest club per mi, doncs la veritat és que no és que me les sàpiga absolutament totes, però sí que totes les que em sé, que en són unes quantes, sempre em toquen molt la fibra. Per tant, per mi, Oques Grasses és un grup que m'arriba molt, molt, molt, molt a dins.
5: Pot ser que ho donguis tot i no ho aconsegueixis, que et quedis sense forces i que no se't compleixi. Pot ser que t'arrosseguis, que vagis fent el cuc. Pot ser que ploguin pedres, que et facin marxar lluny.

0: A tope amb la vida, a tope amb la ràdio, a tope amb Oques, a tope amb el Loft, gràcies a la Jana i a la Gala, que ara surten de l'estudi. I ens quedem una estona parlant encara d'aquests concerts. Ahir va haver el primer, el d'avui, per cert, que hi ha molta gent preocupada amb la pluja. Sí, sí, a l'altra banda del vidre. I tenim en Dani Expósito, el control tècnic, també en Sergi allà donant un cop de mà. Sergi, oi que sí? Que estan pendents també del cel, però jo crec que no passarà res. És a dir, molt hauria de diluviar perquè algú es plantegés algun canvi, per tant, això no passarà.
1: De moment, que això no vol dir res, però a Barcelona, ara mateix, el que veiem a la Diagonal és que fa sol amb una mica de núvols.
0: Clar, ara hi pot haver molta gent al transport públic o en vehicle privat dirigint-se cap a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.
1: Que en qualsevol cas, recordem que és prioritari portar un impermeable abans que dur un paraigua.
0: Sí, perquè paraigua et tapa mig escenari de les persones que tens al costat.
1: Ah, exacte.
0: Pensem en la gent, sisplau. Sí, sí. Penya, posem-nos les piles. Va, anem amb més notes de veu, que tu, si ets ara al cotxe i vols dir la teva, 677 50 61 53.
2: Espero poder gaudir molt d'ells en directe, perquè serà el primer cop que jo els vagi a veure en directe, i també poder tancar com aquest cicle, no? Aquest procés, que justament coincideix amb el seu comiat. Llavors, estic contenta de poder veure'l i feliç per poder estar-hi.

De 5 a 7, a ICAT, nota de veu. Hey! Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.

0: Porta de Veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Ja és hora que el món t'escolti.
2: Torna!
1: Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
3: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
4: El Teatre Eòlia, Holgorio, la festa de tots els meus aniversaris. Una celebració del cos, del desig i de la lluita. Una festa poètica, punk i tendra que connecta amb totes les persones. Del 22 d'octubre al 8 de novembre, Holgorio, amb dramatúrgia i direcció de l'Ali Álvarez i la interpretació d'Alicia Reyero. Més informació a teatreolia.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
3: Linkat. Linkat. A ICAT.
0: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.
5: Que ningú et podrà aturar.
6: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
7: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
8: Bon dia.
9: Hola, bon dia.
10: Bon dia, matiners.
11: Hola, molt bon dia.
6: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
12: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
13: Ja estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
14: Mira, esmorzant una mica.
15: Bé, aquí a la porta a la feina.
16: Treballant ja des de les 4 del matí.
6: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
17: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
3: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
18: Som pura cafeïna.
3: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
19: Ens tornarem a veure.
3: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.

com mola. Són 6:15 en punt, en directe, fent-vos companyia aquí des d'ICAT. Nota de veu, full focus, escena musical catalana, és a dir, oques grasses. No parlem de res puto.

0: comentar que si algú tenia dos entrades i s'ha aparellat amb l'amic o ha deixat amb la parella. Si, per exemple, a la ràdio s'obre una entradeta per, no ho sé, per poder fer un reportatge musical, alguna cosa, doncs jo seré molt contenta d'aprofitar qualsevol tipus d'entrada que hagi quedat una mica penjareta. Vinga, una abraçada, família.
1: Com es diu aquesta oient que tenim que ens ha enviat aquest missatge?
2: La Tàbita.
1: La Tàbita. Tàbita, quina putada, quin greu, quina ràbia que et quedessis sense entrada. Nosaltres no tenim gaire marge per aconseguir-ne, perquè vam suar les nostres, l'Aina, jo, gent d'aquí de la ràdio, estàvem tothom, amb tots els dispositius a la vegada. Qui té tauleta, tauleta, qui té un ordinador, un portàtil, un mòbil o un altre, i al final vam aconseguir, miraculosament, entrades pel divendres, i llavors dissabte hi anem, però hi anem a treballar, que aquí ja és acreditació i això és feina, per entendre'ns.
2: També tenim whatsapps en forma de text, com per exemple de la Merch, que ens diu: la Gal·la i la Jana només han dit absolutes veritats.
1: Barres aquí.
2: Ens diuen que el concert és preciós i que el gaudirem moltíssim, o sigui que moltes ganes de viure'l.
1: Realment sí, però va, aparquem oques durant una estona?
2: Va, una miqueta només.
1: Em sembla que no passarà res si canviem de tema i posem cançons d'altra gent.
2: De qui?
1: Per exemple, la Valèria Saurí, la sabadellenca, a.k.a. Venus, acaba de publicar una cançó amb una artista italiana,
2: sí,
1: que es diu Gaia, però que artísticament es fa dir ETT.
2: Correcte.
1: Tenen una cançó que es diu It's So Hard To Be So Funny. Mola molt perquè el títol és en anglès, però canten bàsicament en català i en italià.

0: Aquesta és una col·lab nova de Trinca, It's So Hard To Be So Funny. Hi ha una catalana, concretament sabadellenca, que és la Venus, i una italiana, diria que és del nord, però no m'atreviria a assegurar-ho, per tant, de la Llombardia o del Piemont, d'aquelles regions del nord d'Itàlia, que es diu ETT. La cosa és que avui hi ha vida més enllà d'oques. A la Sala de Nau de Barcelona hi actuen aquestes dues artistes, la fusió de Catalunya i Itàlia, les dues cultures. Llavors, volem saber una mica com va anar tot plegat, com s'ha gestat. Posem llum a la foscor, estimada Aina.
1: Va, sisplau.
0: D'entrada, nota de la Venus, de la Valèria Saurí, que ens diu com van fer la cançó amb la Gaia i com serà, sobretot, el que ens ocupa, el bolo d'aquesta mateixa nit, avui, a la Sala La Nau de Barcelona.
2: Hola, doncs, això de fer una col·laboració amb la Gaia ha sigut com una mica fruit d'aquest síndrome de colònies d'últim dia de...

0: de campaments, de que te'n vas això, de colònies, i de sobte portàvem uns dies allà a Itàlia, en un camp de composició i tal, i de sobte vam dir, va, per què no fem un tema juntes aquí dalt, que estem al terrat, estem tots allà posant música en alt, vull dir que ho vam gravar tot bastant distès i molt fresc, i algunes de les preses de les veus del la-la-la-la-la, aquelles del la-la-la, s'han quedat gravades d'allà dalt del terrat de la Puglia. Vull dir que va ser tot molt, molt orgànic, molt divertit, i pinta guai, o sigui, farem una cosa així molt íntima, provarem coses així performàtiques aprofitant aquest slot tan xulo que ens han donat, com és la nau, però ja veureu, serà diferent.
1: Ens explicava la Valèria que es van conèixer ella i la Gaia, la ETT, en una mena de camp de composició en una regió italiana que és la Puglia.
2: Hi ha res que em moli més que anar a un camp de composició a Itàlia. O sigui, em sembla un planarro.
1: I diu que gairebé era l'últim dia, no? Aquella mena de nostàlgia que ja et comença a córrer per dintre quan saps que s'acaba l'estiu, que s'acaben les colònies, que s'acaba aquell camp de treball o camp de composició, en el seu cas.
2: Que bèstia. A més, és aquest fenomen colònies que portes 10 dies allà i sou família, saps?
1: 100%, clar. És com la gent més important del planeta per tu en aquells moments.
2: Totalment.
1: I mola que ens ha donat... Mira, puja-la, Dani. Ens deia la Venus que aquests la-la-las que han acabat a la versió final de la cançó els van gravar allà dalt del terrat aquell dia.
2: Que guai. Ostres, quina passada.
1: Xulíssim, això. Tu has buscat la Puglia, on és, del mapa?
2: Sí, és el taló.
1: Ah, és el taló.
2: D'Itàlia, diguéssim.
1: Ah, mira.
2: Sí, a prop de Nàpols, diguéssim.
1: A prop de Nàpols, allà a baix, el taló de la bota d'Itàlia. Tenim nota també de la ETT, de la Gaia, de l'artista italiana que col·labora amb la Venus.
2: En
1: que...
2: italià?
1: No sé si ens ho fa mitjan italià, mitjan català.
2: Que guai, no?
1: Avui, aquesta dona és a Barcelona perquè actua a la sala La Nau i ens dona la seva versió com més detalls de com es van conèixer amb la Valèria.
3: Hola, soy Gaia y quiero contaros algo sobre la colaboración con Venus. Y nos encontramos gracias a Joan Jolly Damper, que es un productor, un amigo que tenemos en común, y nos encontramos en Puglia, en una región de Italia, donde hicimos una residencia artística. Y la verdad que fue muy interesante como juntar el catalán con el italiano. Y hoy la vamos a tocar juntas en Barcelona por primera vez. Tengo muchísimas ganas y me hace mucha ilusión que tengamos también otras tres fechas en Italia, en Parma, Bolonia y Milán. El 10. El 11 de octubre i el 14.
1: A veure, per tant, oques grasses, 4 estadis, oc, però, atenció, la Valèria i la Echichi, o ETT, la Gaia, tu com creus que es deu dir en italià, això?
2: És que ara ho comentàvem fora d'antena, que en general en italià les lletres les diuen a mi, o sigui, A, B, C, D, saps? Llavors, segurament, ella potser es diu a ella mateixa com a E-Titi.
1: E-Titi, de sobte, italianòfila. L'Aina, gràcies.
2: No, però no passa res. Jo crec que si n'hi diem ETT, mentre ella no ens desmenteixi. De moment no sabem quina és la versió correcta, per tant.
1: Echichi. I ens deia que tenen això, el concert d'avui a Barcelona i 3 a Itàlia aquests dies, 10, 11, 14.
2: S'ho han muntat de nassos, ho estàs veient, oi?
1: Atenció al planarro, com encara la Venus, la seva gira per les Itàlies.
0: Les Itàlies... Guai. Se'm fa bastant de nervis perquè els speeches m'arriscaré a parlar-los en italià, entre cançó i cançó, i això em fa una mica de nervi. Però bé, molt divertit, a veure com ho reben també el català. Espero que no se'ls faci llarg perquè potser no entenen res durant l'hora del concert, però em fa il·lusió, em fa molta il·lusió. I que vegin que tenim coses en comú també.
1: Clar, com encara és un bolo a Itàlia sense caure en els tòpics de Manon Chicredo, alhora, alhora, no? Començar a cridar alhora a l'escenari molt fort i fent el típic gest
2: de... El gest amb la mà.
1: Unir els dits, com la indignació, no?
2: Jo crec que el que també han après la Valèria i la ETT a Itàlia aquest any és que l'any que ve tornaran a fer un camp de composició i es faran amigues, en aquest cas, de... tot, o sigui, de gent de tots els països, i es muntaran un tros de gira internacional.
1: Clar, és que, atenció al dilema que us situo ara mateix davant dels vostres nassos. Estadi Olímpic, Lluís Companys de Barcelona o Casgrasses, o Bolonya i Parma o Milano, amb la Venus.
2: Home, guapíssim, també.
1: Parlem-ne, eh?
2: Sí, sí.
1: Parlem-ne.
2: Quin planarro, mare meva.
1: I potser per un pressupost més o menys semblant, eh?
2: Sí.
1: Depèn d'on vinguis i depèn del que t'hagis gastat i de la gent que hi aneu, parlem-ne.
2: També et diré que un cop ets a Itàlia comences a anar a ristoranti i no pares de posar-te les botes, eh?
1: Va, recordatori, tenen cançó La Venus, que és nostra, és d'aquí de casa, de Sabadell, més de casa, per nosaltres no pot ser.
2: No, clar.
1: I la Gaia, clar, la Gaia, la ITT, avui, que és dijous 8 d'octubre, d'aquí una estona actuen a la sala La Nau, després se'n van a fer les Itàlies i, atenció, última nota de La Venus, això pot ser que marqui l'inici d'una nova era venusiana?
0: No sé si és una nova era o no, això, de cop fer cançons així en italià i en altres idiomes, però sí que per mi ha sigut una mica fruit de voler experimentar i no quedar-me amb el terreny que ja conec i seguir evolucionant i mirar per on em porta la vida. Així que estic contenta, la veritat, em fa molta il·lusió.

0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
1: Que guai, que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins ciperespai i una espasa a la cera en sa mà.
0: Vols fer de DJ el nota de veu d'ICAT?
1: Jo la total, som els nostres amics de sa terra.
0: 677 50 61 53.

0: Envia'ns la teva nota de veu.
1: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
2: Arriba la veu d'Oques Grasses.
3: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
2: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Un concert que durarà anys.
4: Hem vingut a l'Estadi Olímpic per veure-hi elefants volant.
5: Tinc un cel i un infern a dins.
2: Oques Grasses s'acomiada dels escenaris a l'Estadi Olímpic el dissabte 10 d'octubre.
3: Viu-lo en directe a ICAT com si fossis a la pista de Montjuïc.
6: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
2: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT.
4: Perquè hi ha nits que no s'expliquen, es viuen.
6: I aquesta la viurem en directe a ICAT.
7: La meva mentida.
1: ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
6: El concert
4: de la teva vida.
0: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el groove de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT. De 5 a 7, a ICAT, nota de veu. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Que sí, de veritat. Feu-nos cas que hi ha vida més enllà d'oques grasses, que és el que toca ara d'explicar, de viure i de gaudir, però que també passaran altres coses a partir del dissabte. No s'acaba Catalunya ni la Terra. En principi no ho tenim previst, Aina.
1: Doncs sí, la veritat és que patirem perquè serà molt trist aquest comiat, però després la vida segueix i la setmana que ve tenim molts temes a punt, com per exemple un nou disc de la Mar Pujol, que en parlarem, i també un nou disc de les Al·lèrgiques al Pol·len.
0: I de fet tenim una estrena exclusiva, perquè el disc de les Al·lèrgiques surt el dia 16.
1: Divendres.
0: I nosaltres el dijous 15 ja estrenarem les cançons d'aquest disc.
1: Uah.
0: Per tant, molaria molt que ens enviessis alguna nota de veu parlant de les Al·lèrgiques, de si t'agraden més o menys, o si les has vist en directe, o si tens ganes de veure-les, o què et sembla aquesta evolució en el seu so, que va cap a una cosa més fosca, més grunge, molt més guitarrera, que elles ja en tenien de guitarres, però que, vaja, ara surten per tots els poros.
1: Doncs sí, a veure què tal aquest disc. Jo en tinc moltíssimes ganes, la veritat.
0: Jo també, tinc ganes del programa, tinc ganes d'anar a la presentació del disc, que sí. Em sembla que anem el dijous, també.
1: El dia 15, no?
0: Sí, el dia 15 fem sí, el programa 15, i després del programa ens anem a la festa.
1: Perfecte.
0: I llavors a l'Apolo, també, quan el presentin i tot plegat.
1: Que guai.
0: Vinga, va, barra lliure sobre Al·lèrgiques al Pol·len, el teu telèfon de confiança, 677 50 61 53.
2: Sembleu més joves del que sou.
3: Sí, jo és que jo personalment estic cansada ja de parlar d'això.
4: Sí, noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
7: No te li poses la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
8: Aneu amb la bandera de Girl Band.
7: Deies Maria, oi?
9: Quedeu com una de Girl Band.
10: Que moles.
7: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Hi ha un no, no, ni no.
12: Sí.
7: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
13: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
14: Han venit a escoltar el discurrito.
15: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que són les Al·lèrgiques al Pol·len.
16: Quina cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53. Vols fer de DJ al Nota de Veu d'ICAT? 677 50 61 53.
17: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.

0: la veu amb Frank Lluís Giró
1: i Aina Ostrell.
2: Hola, sóc el Francesc Guzmán, violinista, compositor i des de fa un temps cantautor. Estic molt emocionat de presentar-vos Un estel sense cordill, que va ser la primera cançó amb lletra pròpia que vaig escriure. Era a principis del 2020 i estava vivint a Sant Pol de Mar, que és un poble molt inspirador, i al final ha acabat sent el paisatge del videoclip. És una cançó que va néixer bastant com una reivindicació per donar-me a mi mateix el dret de ser cantautor i cantar en veu alta el meu imaginari. Parla sobre la llibertat de fer el que vols fer, des de la vulnerabilitat i la nostàlgia, però també amb empenta i vitalitat. A nivell musical està entre la cançó d'autor, el pop, l'electrònica, i hem combinat instruments orgànics amb instruments digitals per aconseguir una producció, diria, ambiciosa, que a moments s'acosta al so cinematogràfic i al disseny sonor. Espero que la gaudiu molt i que seguiu el meu projecte. Adéu!

0: Fer harmonia, classicisme i barroc.
1: Hola als amics de Nota de Veu i als oients d'ICAT. Nosaltres som Columba i acabem de treure el nostre primer disc de llarga durada que es diu En Obres. Són 9 cançons que parlen una mica del moment de l'etapa vital que ens trobem ara, d'haver fet 30 anys, de no tenir les coses clares, ni uns fonaments estables. I avui us presentem la cançó Harmonia, que parla una mica d'aquesta sensació, d'aquesta ansietat, i que va molt lligada amb el moment que estem vivint ara mateix amb tot el tema de l'habitatge. Esperem que us agradi i res, dir-vos que teniu el disc disponible a totes les plataformes, que el podeu adquirir també en CD, si voleu, i que el dia 16 d'octubre presentarem el disc a l'Ateneu Harmonia a les 8 de la tarda en directe. Gràcies, que vagi bé.

0: Bona tarda, són les 6, seguim a ICAT, evidentment. Seria estranyíssim que ara haguéssim canviat d'emissora. No, som nosaltres i estem a punt. Ho tenim tot ready. A l'altra banda del vidre, en Dani Expósito, amb en Sergi. Algun dia d'aquests el presentarem, en Sergi. Haurem de dir formalment quina figura representa. En Dani, ja sabeu que és el nostre home del control tècnic. I en aquesta banda del vidre, aquí calçant-se les ulleres, l'Aina Ostrell, a punt de fer el seu ja clàssic cop d'ull a l'actualitat del dia.
1: Les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costaran uns 14 milions d'euros. I el president de la patronal COOE, Antonio Garamendi, ha denunciat que voler apujar el salari mínim interprofessional dues vegades en un mateix exercici té un aire electoralista. Tot plegat després que la ministra de Treball, Yolanda Díaz, hagi encarregat al comitè d'experts que tinguin a punt per final de mes o començament de novembre la seva proposta d'augment del salari mínim interprofessional per l'any que ve. I els ha demanat que tinguin en compte l'augment de la inflació. I les acampades de col·lectius en defensa de l'habitatge expressen sentiments de commoció i ràbia l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona desnonada convertida en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. A la de Barcelona s'ha convocat una manifestació per demà a la tarda. I ara les notícies d'àmbit cultural.
0: I en primer lloc us expliquem que ja coneixem la guanyadora del Premi Nobel de Literatura.
1: És la poetessa canadenca Anne Carson. Destaquen les seves obres Aigua corrent, Autobiografia de vermell, La bellesa del marit o De creació.
0: Molt fan de La bellesa del marit.
1: Sí.
0: Em representa. LOL. Va, Sitges s'omple un any més de fantasia i de terror.
1: El cineasta Peter Jackson serà una de les grans estrelles del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El director del Senyor dels Anells passarà diumenge pel Garraf per presentar les remasteritzacions en 4K del seu King Kong i de Clínicament Morta. També l'actriu Amy Irving, una de les protagonistes de Carrie, la versió de Brian De Palma de l'aclamada novel·la de Stephen King, ja que es commemoren els 50 anys de la pel·lícula.
0: Guaita, que ahir amb l'Àlex Gutiérrez parlàvem de la versió sèrie de Carrie que teniu a Prime, doncs per Sitges també hi passarà aquesta franquícia homenatjant la pel·li d'en Brian De Palma. Demà és 9 d'octubre, això, mirant el calendari ja ho sabem, és el Dia del Poble Valencià i avui, que n'és la vigília, a Alzira ho celebraran amb una autèntica festassa.
1: L'escenari l'ocuparan artistes valencians i catalans i seran Auxili, Sandra Montfort, El Diluvi, Malifeta i Detallets. Tot plegats reuniran per celebrar la llengua amb música i festa.

0: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
2: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. La millor música electrònica del planeta Terra a iCat. Beats per minut amb Òscar Broc.
3: Aquesta setmana, pista de ball catalana i una hora d'electrònica top fet a casa.
4: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a iCat.
5: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Andrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a iCatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a iCat. De 5 a 7, a iCat, nota de veu.

0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Perquè som la millor
1: gent del planeta. Nota de veu amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
2: Que lo que pa, aquí un mare i que hi hagi un pare ara, i us parlo en nom de tota la Pink Fam per presentar-vos Flors Liles, dedicat especialment a tots els amants de la botànica i de les flors sensacions, i estem molt contents de que vegi per fi la llum després de 2 anys que han sigut molt intensos, de molts canvis, quasi tants com els que li hem fet al màster original, fins que ha quedat com l'escoltareu ara. Així que espero que el disfruteu poga, el cremeu com la millor zaza i envieu un shout-out al Lowell, nostre productor de confiança, que coneixereu també de l'anterior Fit Tòxic, i un saludo per tots vosaltres. Vale o no? Nota de veu. Let's go!

0: Camí d'un quart de set, segona hora del Nota de Veu. Atenció amb en Young Mare, de la Pound Gang, volant en solitari també. Ara Young Pare. M'ha encantat aquest LOL que ens ha llançat, eh?
1: Brutal. Doncs Young Mare i Pink Kardashian
0: Perdona,
1: presenten...
0: Young Mare o Young Pare?
1: Depèn.
0: La cosa és que ha sigut pare.
1: Exacte.
0: I en Young Mare es converteix una miqueta en Young Pare.
1: Doncs presenten Flors Liles, el primer capítol d'un EP de tres cançons que recorrerà sense filtres les diferents etapes de la seva relació. Una història d'amor explicada des de dins i a través de la música, del desig i l'atracció sexual, fins a la consolidació d'una vida compartida.
0: Són parella a la vida real i parella també creativa i musical, i a més mola perquè ella és la Pink Kardashian, i no sé si et van arribar fotografies o vas veure per xarxa quan es van casar, anaven roses de cap a peus.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí,
1: que
0: sí.
1: Que guai!
0: En Young Mare, Young Pare ara, vaja, increïblement llustrós.
1: Fermentant aura?
0: Fermentant moltíssima aura, sí, sí. En aquell casament s'hi va fermentar de tot. Aura també. Vinga, va, anem amb una altra cançó que és nova de Trinca, que fa dies que la teníem pendent, que ens arriba des de Terrassa, des del Vallès Occidental. Són els Hereus del Beat, llançant bones barres i, a més, amb molta gent allà també dient-hi la seva, col·laborant a la cançó.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah! Miri, Carlos, què passa aquí, Hereus del Beat, Linge Fets?

0: Per cert, de seguida us deixem amb aquesta d'Hereus del Beat, però és que estem rebent moltes, moltes notes. Sou estupendes, sou estupendos, sou la millor gent del planeta. 677 50 61 53. 677 50 61 53. Seguiu enviant notes parlant d'oques, de si aneu avui, de si aneu demà, de si aneu dissabte. Ens feu cròniques dels concerts, el que vulgueu, que dimarts ens estarem una bona estona aina parlant d'oques.
1: Doncs sí, ens vindrà molt de gust sentir les vostres reviews, les ressenyes del concert, i que ens expliqueu com els heu viscut. L'interpreta el puto botó, carbó la món de la ciutat del petó.

0: Vols fer de DJ el Nota de Veu Dicat?
1: Tement estàs anant de les mans.
0: 677 50 61 53.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: A veure, estimada Aina Ostrell i Vaques.
2: Digues, Frank, Lluís i Giró.
1: Si et dic els dos cognoms, tu saps que ara ve una pregunta seriosa.
2: Tema important.
1: Totxa.
2: A veure.
1: Tu ets una d'aquelles persones que et fotries davant d'un plat, tancaries els ulls i menjaries? Saps allò quan et diuen, obre la boca i tanca els ulls?
2: 100%.
1: Sí.
2: M'encanta.
1: A mi em costa molt, tia. Em
2: Què
1: costa
2: dius?
1: Molt. Sempre acabo obrint una miqueta l'ull... necessito controlar el relat més del que em penso.
2: És que a mi el tema menjar em funciona sempre, vull dir, m'és absolutament igual que tingui davant.
1: Val, vinga, doncs aquí no he fet Diana perquè ets una golafra de cap a peus.
2: No, potser sí que has fet Diana, eh? Perquè
1: no
2: crec que amb el tema que parlem avui també és una mica així, no?
1: Deixa'm ara un altre exemple.
2: A veure, va.
1: No vulguis córrer tant.
2: T'escolto.
1: Val, que vas, factures per hora o què?
2: Digues, digues.
1: La calmació,
2: sí.
1: Com dirien Sergi Vives a Cals Experts. A veure, jo et diria, si et dic que quedem per anar al cinema,
2: sí.
1: I tu em dius, què anem a veure? I jo et dic, sorpresa, quedem davant de l'Imperial, òbviament, cinema del centre
2: de Sabadell,
1: sí. Quedem a l'Imperial a les 6. O no, el dissabte, avui hem quedat a les 4.
2: Avui hem quedat a les 4. Si m'ho dius tu, vinc.
1: Hòstia, de veritat, no
2: Home,
1: la puc agafar.
2: Home, perquè penso que no em portaries a veure una cosa que saps que no m'agradarà gens, no?
1: Una merdeta, no?
2: Clar.
1: Et conec prou com per...
2: Home, vull pensar que sí.
1: Val, tot aquest tom, tota aquesta giragonsa, és perquè volem parlar dels concerts a cegues.
2: Oh!
1: Que això ho munta la bona gent de la tornada, el rovell de l'ou de Girona, el centre de la ciutat, el call jueu, més que el coll. I clar, com que són concerts a cegues que s'acaben de presentar, no sabem pas qui actuarà, per tant, hem de recórrer, Aina, al clàssic truc de tirar la gent de l'any anterior o d'altres edicions.
2: Juguem a fer porres.
1: Vinga, va.

0: Dan Peralbo i el comboi, els Dampes and the Don Pedrolos Kids de tota la vida, que han passat aquests darrers anys per aquest cicle de concerts que es diu Concerts a Cegues, que val molt la pena, i volem fer bullir l'olla, i no ho farem pas sols, perquè... Sí, ho heu endevinat, avui és dijous i tenim col·laboració a la segona hora del Nota de Veu, i com que és musical, és amb en... M'he quedat molt fort sense veu.
1: Jo mateix.
0: Semblo tu, és amb en Pau Guillemet Guillemino.
2: Pau.
1: Com esteu? Bona tarda.
0: Com va, Pau?
1: Bé, doncs estava escoltant els vostres exemples i crec que haig d'esmenar un xic l'exemple que has posat al plat. Perquè ben bé els concerts de Cegues no és això de menjar amb els ulls tancats. És a dir, és... et poso un plat davant que està tapat, no?, i llavors... hi ha un destapamentes, aquest moment de la destapamenta i de poder-ho gaudir.
0: Clar, és clar, a dir, clar. No és que quan matís. Comenci el concert tu estiguis embenat.
1: Sinó que realment hi ha l'aparició. Llavors aquí, ja, entrem al tema ja o no? Perquè aquí ja se m'acudeixen dues coses.
0: Escolta, a veure, aquest espai que ara trepitges és tot teu, eh?
2: Sí, sí.
0: Aquí qui mana ets tu.
1: Em fent amidaments. Estic fent la cèdula d'habitabilitat d'aquí a l'estudi.
0: Tens en Dani Expósito a l'altra banda del vidre? Que tu li pots fer indicacions, obre micro, talla micro, passem
1: ara
0: a la següent cançó...
1: Ara amb llenguatge universal. No, anava a dir que la primera cosa que pot passar quan tu destapes, és a dir, els concerts de Cegues és això. No saps a qui vas a veure, arribes, hi ha un públic que atén a la crida, diguéssim, i al moment que surten els músics a l'escenari. Aquí poden passar dues coses. Que sigui algú molt popular i tothom faci... Ah! O que sigui algú...
0: Una flopejada no, històrica, eh?
1: Que no et coneix. I la gent... Ah, com...
0: Pues mira,
1: aquesta és la primera reacció.
0: T'he de dir que això passa sempre, perquè coneixem molt a la gent de la tornada, en Pau, a la Rocío, en Xevi, i m'han explicat...
1: Legítim, totalment.
0: M'han explicat, explicat per ells, que en alguna ocasió han al·lucinat de com la gent tenia fora de mapa segons quin artista, per exemple. Ah. El dia que fa dues, tres edicions i va actuar en Xavi Sarrià...
2: Sí.
0: Que en Xavi Sarrià...
1: El de la gossa... Ai, el del...
0: El d'Obrim Pas.
1: No, però ja, com la gent a la primera fira... És aquella,
0: però...
1: El Manel...
2: És que a vegades potser no li poses cara.
0: Més gros encara, Pau. Quan es va acabar el concert... i va anar gent del públic a dir-li ens ha agradat molt, qui ets?
2: Oh, wow. Sí.
0: Clar, això és un bany d'humilitat molt bèstia i crec que és molt valuós perquè en Xavi Sarrià s'ha rebentat escenaris de tots els països catalans amb Obrim Pas, però llavors ell, en solitari, amb la veu i amb la guitarra, perquè també són concerts rotllo unplugged, val? Això també és important de subratllar-ho, en llocs doncs prou cridaners i especials, doncs et ve algú i et diu m'has convençut tu aquí, ara mateix fent aquestes cançons.
1: Això
0: té un valor bestial. És a dir, jo crec que t'ho pots prendre malament, però alhora t'ho pots prendre molt i molt bé, també.
1: Sí, sí.
0: No? Sona... Tu, per exemple, com a artista, com t'ho prendries?
1: Home, jo crec que... Mira, jo crec que els concerts de Cegues és un espai de molt valor, perquè jo m'ho prendria el què?
0: Sí, que et vingués algú al final del concert i tu, que portes com 20 anys fent cançons...
1: Sí, però no coneix pas tothom. Vull dir que a mi em passa això. No saben qui sóc.
2: Has de portar una samarreta que posi...
0: Sóc en Guillemino.
1: No, però aquest detall, vull dir, això és molt... És interessant perquè li pot passar en Xavi Sarrià, també. Llavors, és el tema de si ets més o menys carismàtic... Jo crec que si ets més o menys carismàtic té a veure amb si ets reconeixible o no. I després hi ha el tema de... parecidos razonables, és a dir, algú que s'assembla una
0: semblances
1: raonables, no? És a dir, jo què sé, que surti el no sé què i li diguin molt bé mamaduixa, no? I en canvi és el, no sé, algú altre.
2: Clar, però és que per mi també
1: jo crec que això passa, està 100%. A l'ordre del dia, a menys que siguis, no sé, Josep Montero, que de cop el poden confondre amb Guillem Remisa, també, segons com, no? Que són amics, a més.
0: Des de canalla, sí.
2: I que també pot passar el fenomen de quan et trobes algú que va amb tu al gimnàs, te'l trobes al súper, saps? Que és que hi ha una persona que potser t'està sonant i dius, aquest artista, jo el conec, però va, sense el grup, potser amb una guitarra, potser és un projecte en solitari. Imagina't que Guim Carandell surt allà i es posa a fer cançons que no són de la Ludwig, saps?
0: Amb un teclat.
2: Exacte, llavors potser tens aquest moment de dir ostres, jo juraria que és el de la Ludwig, però potser no ho és.
0: Però jo on vaig és com el moll de l'os, el pinyol, que és a la cosa de l'artesania i de l'ofici. Ara imagina't, Aina, tu i jo, per posar-nos a nosaltres d'exemple. Fa, què, dos, tres setmanes. Vam presentar a la final del Sonora a Plaça Catalunya, no?
2: Exacte.
0: Pot passar algú per allà que, òbviament, no ens conegui.
2: No, clar.
0: No? I se t'acosta i no sap ni que fas ràdio, ni... Però si ve algú i et diu, uà, m'heu encantat, quina energia, ho feu molt bé, jo em quedaré amb això i amb molt de valor, per dir, aquesta persona no tenia cap input previ,
2: no
0: em tenia el radar, no sabia qui era, però aquí, plantada, al davant, mirant-me i escoltant-me, me l'he cardat a la butxaca.
1: Et diu, molt bé, Ricard, molt bé.
0: No, entén-me.
1: No, però és que aquestes confusions passen i realment...
0: Sí.
1: Però sí, això, mira, és l'altre valor, diguéssim, essencial dels concerts de Cegues que cal posar de relleu, que és hauria de passar a tot arreu. A tot arreu, o sigui, a molts llocs. No? Aquesta cosa antiga de... Avui anem a no sé on, un lloc de referència. A què hi fan? Ah, no sé, però segur que estarà bé perquè, diguéssim, són, no? Fan comissariat de concerts que val la pena i que és una cadena de confiança.
2: I després també hi ha un altre tema, que és que surti algú a qui tu així a priori no identifiques, no té per què voler dir res. O sigui, potser fas el descobriment de la teva vida.
1: I tant.
2: Potser, no ho sé, vius una experiència increïble. Vull dir, això tampoc no té res a veure.
0: Jo estic molt amb això que deies tu ara, Pau, amb això que dius tu, Aina, per suposat també, de dir, fas confiança a la gent de la tornada,
1: sí.
0: I a més, t'obres desperitidament.
2: Mola
0: perquè
2: molt.
0: T'acabaràs menjant un concert que tu potser no et venia de gust, pel qual aquí. Tu potser no haguessis mogut el cul, no haguessis pas comprat entrades, ets allà i ho gaudeixes i t'ho passes bé.
1: És una oportunitat per qualsevol músic que es vulgui presentar en directe i que vulgui, per exemple, ensenyar una cara nova o simplement que vingui gent sense prejudicis, que això dels prejudicis és increïble. Ens movem molt per... No, jo vull anar aquest, no, jo vull anar... Ara, anem aquí, anem allà, llavors com tota aquesta tria i aquí és el contrari. Jo encara ho ampliaria i faria això del menjar cegues, és a dir, la primera cançó a les fosques, per exemple, no?
0: Sense saber realment qui tens al davant.
1: Ni veure la cara, perquè a vegades la cara pot tenir un valor o pot no tenir un valor. Llavors, de cop, només jutjar realment pel que escoltes. Crec que això trenca molts... O sigui, juga a favor de l'artista sempre.
0: Parlant de jugar, podem fer porres, s'ha de dir que aquí hi ha una persona que es diu Aina de nom, Ostrell de cognom,
1: que
0: l'any passat va endevinar unes de les artistes que havien de formar part.
1: Necessitem paràmetres, necessitem llocs, escenaris, ara podem anar
0: repassant
1: tot això.
0: Anem a la data, però abans, shoutouts per l'Aina.
2: Tinc idees, per aquest any, ja t'ho dic.
0: Et poso la medalleta?
2: Vinga, va, gràcies.

0: Vinga, Aina, anem a la data, que sabem exactament com ha de ser, què ha de donar de si aquesta nova edició dels concerts a cegues que fan a Girona.
1: 8a edició.
0: Uau.
1: Seran 19 concerts.
0: Més que mai.
1: Sí, sí, 19 concerts en 11 espais entre el 7 i el 28 de novembre.
0: Que aquí, per mi, la data li juga a favor, perquè te'n vas al cor de Girona en una època invernal, que ve de gust passejar per allà, molta pedra, molt de llum, meta ja prèvia de Nadal... Ve de gust fer un vol per la ciutat en aquelles dates i, a sobre, si ho fas amb l'excusa d'un concert, doncs ja és ideal.
1: Recordem que són concerts de petit format, que hi ha més o menys entre 20 i 50 espectadors. I, per cert, deixa'm afegir també que he descobert una dada que això ens ajudarà a l'hora de jugar a encertar aquests noms de concerts a cegues, que és que dels 19 concerts n'hi ha 11 d'artistes que són inèdits en aquest certamen.
0: I n'hi ha 8 que repeteixen.
1: Exacte. O que repeteixen potser en altres formats, o no sé.
2: I van disfressats.
0: No, clar, al final és gent que ha tret disc i que va actuar-hi fa 3 o 4 anys...
1: Per exemple.
0: Podria tornar a ser-hi perfectament.
2: Sí. Clar. N'ha disfressat de Joan Dausà, per exemple, i ets el guatre.
0: Avui estàs molt juganer,
2: no,
0: tio.
2: No, home, perquè tenim la matèria primera... O sigui, clar. No tenim noms, aleshores ens hem de posar creatius, però aquesta cosa, no? Algú es disfressa de Joan Dausà i caure...
0: Mira,
2: com era caure, no era...
0: M'imagino molt a l'Aina. L'Aina té un bon tou de cabells arrissats.
1: Sí, sí, cabells arrissats.
0: Guapíssim,
1: sí,
0: d'altra banda, el teu tou de cabells. Doncs me l'imagino com te'l reculls amb una gorra, no? Entres i dius, puto Héctor.
1: I marxo, no? Perquè...
0: Entres caminant pel mig de la gent i deixes anar un puto Héctor, saps? No? A tu t'agradaria fer de Joan Dausà en un concert
1: a cegues? Ah, sí, m'encantaria, sí, sí. Però amb els llums apagats, perquè si no, no tinc vergonya de sortir.
2: Això, el dels llums apagats realment podria funcionar molt bé.
0: Clar, jo no sé si tinc alguna pista i no sé si em renyaran o em tocaran el crustó per dir això. Jo, al Mercat de Música Viva de Vic,
2: ai,
0: vaig veure...
2: Ui.
0: La Rocío i en Pau de la Tornada...
1: Estàs segura d'això?
0: Sí, i tant, i tant, i tant. Els vaig veure xerrant una bona estona...
1: Amb qui, amb qui?
0: Amb en Martí Maimó.
1: Ep!
2: Ah.
0: Llavors, en Martí Maimó, que remena les cireres a Can Guzmán, a Ceràmiques Guzmán, podria parlar de dos artistes, fins on jo sé, o tres, vaja, podrien
2: Arnau
0: ser...
2: Vallvé.
0: Alosa, Arnau Vallvé o Guillem Gisbert.
1: També.
0: Jo em mullo i aposto per Guillem Gisbert, un dels noms.
2: Jo no sé per què.
0: No el veus?
2: No, perquè Guillem Gisbert treu el disc d'aquí força temps, no?
0: El 13 de novembre, tio.
2: Ai,
0: surt ja.
2: Llavors sí.
0: Surt d'aquí, què?
2: Pensava que el traia a la primavera.
0: D'aquí un mes clavat, gairebé.
2: Doncs llavors sí.
1: I saps a qui veig també?
0: Aquí.
1: A Ludwigs en solitari. Veig en Lluqui, per exemple.
0: Oh, que bona, tia!
1: Lluqui Valverde, 100%.
0: Sí, que va treure el disc i fa molt per aquell espai.
1: Andris El Sardo podria fer un concert també...
0: Jo no li veig encara l'Andreu.
1: Li falta alguna mica més de repertori, potser?
0: Sí, home, té discos ja, però potser li queden lluny i crec que està com en un nou camí. Potser l'any que ve, no?
1: Sí, potser no,
0: sí.
1: Ho sé.
0: En Lluqui, tia, 100%.
1: Me'l compres, eh?
0: I en Guillem Gisbert, també.
1: I l'Artur, en Soc un Bohemio. Que, a més a més, tindrà disc nou.
0: Sí, també podria
2: cançó
0: fer per l'espai.
2: Té una cançó que es diu Cançó de Tardor.
1: És que trobo que amb ell li funciona molt aquest rotllo com acústic, saps?
0: Jo també hi veig a la Maig.
1: Ah, també.
0: Perquè la Maig va molt electrificada.
2: O l'Abril.
0: En els directes. L'Abril també, és veritat.
1: I la Venus.
0: La Venus. Sí, la Venus, però clar, sí, amb la cosa electrònica potser no tant, però la Maig de sobte despullada amb guitarra i veu, a mi funciona, no? Clar. Per què ri?
2: Home, perquè ha dit despullada amb guitarra i veu. Jo també ho he pensat.
0: No, home, a veure, la proposta despullada.
2: Aina, has pensat el mateix que jo, no?
0: La cara que ha fet l'Aina.
2: És que diu, la Maig despullada amb guitarra i veu i que tots ho hem vist.
0: És com, el ja mític ens la pelem ràpid de l'altre dia al pausa de l'Albert Miralles amb la Clarín Vallès. Ens la pelem ràpid i tornem. Doncs ara, la Maig despullada.
1: Ja t'he entès, però és veritat que com que el Pau deia això d'aquells llums apagats,
2: perdona, jo he pensat el mateix que
0: tot es posa tan íntim ara de sobte.
1: Sí, no ho sé.

0: cara germina, va arribar seguint un rastre.
1: Mira, últimament se m'ha acudit una cosa, que sempre estem pendents així de noves veus, no tan noves, però veus aquestes... Anava a dir, de tardor, veus de tardor. Mm-hmm. Podríem dir veus de tardor d'aquestes propostes, com l'Anna Andreu és veu de tardor
2: 100%.
1: Una mica. I l'any passat hi va ser. Llavors, enguany, potser podríem tenir-hi a na Mar Pujol.
2: Home! Uau, Pau, tio, boníssima!
1: O na Cris Tena.
2: Uau, 100%. També la veig.
3: No? Sí.
2: La Cris ens ho van passar molt bé, que la vam veure tu i jo allà al Primavera.
3: Exacte, sí.
2: I molt guapa, anava amb en Jordi Matas en directe, espaterrant també, flipant.
3: I vam veure també el mateix dia de la Cristina, vam veure l'Arannà.
2: L'Arannà entrant molt bé també a la programació. Sí, també, sí també. A més, em sona que són col·legues amb la gent de la tornada, també.
3: Ah,
2: sí.
3: Mira.
1: O un concert, aquest, potser això és una aposta ja més... Bueno, no ho sé què dir-te. Un concert a Catalunya de la Marina Herlock, que no es prodiga gaire, que treu un nou disc. També és veritat que si sigueu la Marina... treu un nou disc i tot el seu directe és molt complicat de fer en acústic perquè musicalment és molt complexa i va amb una banda i és molt electrònic, llavors potser no, eh?
2: Mira,
1: potser
2: una altra, avui que som aquí al Nota de Veu, Aicat, situem a la penya per si s'acaba d'enganxar aquesta nostra tertúlia.
1: Especulorum de...
2: Correcte, estem parlant dels concerts a cegues que fan a Girona, que ho fan durant gairebé tot el mes de novembre, que organitza la gent de la tornada, que hi tenen la mà trencada, que molen molt, que els heu de fer confiança, que les entrades volen, i estem llançant aquí alguns noms. Sabeu, un que a mi m'hi funcionaria molt bé. Aina, tu segur que me'l compres? Un cop hagis tingut l'atac de tos, tranquil·la.
4: Digues, Frank.
3: Ai, Déu meu.
2: No, perquè està fent uns bolos així com diferents, trobo, al llarg d'aquest estiu, ja amb tardor arrencada, que és en Kelly Asaya.
3: Ah, sí? 100%!
2: Que, a més, clar, tu entres, obres els ulls i en Kelly i dius, jo aquí m'hi quedo, perquè, clar, té una planta al paio que li compres absolutament tot.
3: I saps a qui també veig? En Julen.
2: Oh, també!
3: Perquè també té EP9.
2: I a més en Julen és molt com d'interactuar amb el públic, que s'hi presta també el tema de concerts a cegues. Mira,
1: algun artista urbà molaria la tornada, no?
3: I tant!
2: Sí. Potser d'aquests que són a la frontera, tu els toques molt, a la frontera entre l'urban i l'orgànic...
1: Pugioli.
2: Tipus
1: Pugioli,
2: Jove Dry, Pugioli...
1: Com diu, Pugioli o Pugioli?
2: Jo li dic Pugioli.
1: Jo també, però això que es diu Pugioli.
2: En sèrio?
1: Jo, quan ara estava escoltant el disc nou, i al principi hi ha un shout-out d'aquests, diu Pugioli, i ell, clar, ell ho ha de saber millor que nosaltres.
2: Ultralone, no?
1: Ultralone, en acústic seria bastant heavy, eh?
2: Júpiter,
1: home, sí. Júpiter té allà al costat.
2: Clar, és de la Garrotxa.
1: Allà mateix.
2: Clar. Doncs no sé, fent volar coloms i pensant en aquesta proposta, l'Aina està repassant una llista infinita d'artistes.
3: És que m'agrada molt fer el tafanent per la llista d'artistes que
1: és
3: tenim.
1: És aquella llista?
2: Tu vas clavar l'any passat a l'OSA. Per tant,
3: sí,
2: ara tens 100%. Una responsabilitat. La gent sap que el que dius tu, més enllà d'estossegar molt,
3: perdoneu,
2: val la pena.
3: Fatal.
2: Tia, és la moqueta de l'estudi.
1: Nota de tos.
2: I el sofà.
1: Tos de veu.
3: Estic patint, us deixo fer la secció, vaig a beure aigua.
2: Vinga, va, beu aigua. Doncs això, Pau, que realment... A veure, posa-la.
1: L'Aina Ostrell.
2: Avisa la família Ostrell, vaques i a tota la gent que s'estima l'Aina, que ens consta que és molta.
1: Atac de tos!
2: És viva, no passa res. No fa mala cara, tampoc. Senzillament li ha quedat així com els
1: pòmuls
2: vermellets, però... saps?
3: És que és molt fàcil. Això té una explicació molt clara, que és sumar la pluja i l'aire condicionat dels ferrocarrils.
1: Ah. Mira, us dic alguns noms més, va. Que no sé si han passat o no, però, per exemple, últimament es parla molt i apareix molt l'Ivan Herzog.
3: Sí! Ah, sí, i tant. Que no? Té repertori cada cop més en català. Ah, i en Max Navarro.
2: Tu i jo som estrelles.
3: Exacte.
1: Mm. Els Pony Piesador en acústic funcionarien molt bé. No sé si és el tipus de... Vull dir, per què no?
2: Fan
1: no?
2: propostes tant de migdia com de vespre. Per tant, en una d'aquestes de migdia, que sempre hi acaben entrant canalla...
1: Una Chloé Riambau.
2: Un Pony Menut. Sí, la Chloé, que va guanyar...
1: Estem com aquí com si estiguéssim dient una Chloé Riambau. Posa'm una Chloé Riambau.

0: Amb un cafè.
1: Costes del Segre del 2017, no?
2: Hem dit més artistes dels concerts que ja ho esteu veient, oi?
1: Però això, que la gent s'hi atreveixi, de veritat, que val molt la pena, que és un
2: guapíssim.
1: Pla guapíssim. I jo me'n recordo de cada any fem el mateix reportatge quan hi anem, que és, agafes a gent de la cua, els hi preguntes quines expectatives teniu, amb quin estat...
2: Què creieu que veureu?
1: Clar, amb quin estat d'ànimus heu presentat aquí, i la gent està com amb moltes ganes, i llavors no recordo mai ningú amb una mala cara, i és impossible que tothom fos fan del grup o de l'artista. Senzillament és ment oberta.
2: És una experiència, i subratllar també que els llocs són guapíssims. O sigui, només per l'espai...
1: Entres a llocs d'aquests on no pots entrar habitualment, o has de comprar entrada, o...
0: Quins dos són els escenaris? Els
1: mira, la sala de plens de Girona, de l'Ajuntament de Girona, que és un lloc que sempre és tancat, doncs jo hi vaig ser amb Elèctrica d'Arma, imagina't. Llavors, capelles d'aquestes de les mil i una ermites que hi ha allà al casc antic de Girona, que a vegades vols entrar-hi i no pots entrar-hi, has de comprar entrades amb setmanes o mesos d'antelació, doncs patapam, gràcies a la tornada i pots entrar. I d'altres perquè tenien novetats enguany, em sembla que el Museu del Cinema, per exemple.
2: El Museu
1: que
2: del Cinema i la Carbonera del Museu d'Història de Girona són els dos nous espais d'aquesta edició.
0: Uns nyandú, de cop, que ja han deixat de fer concert.
1: És que em sembla que hi van anar l'any passat.
0: Ja hi van anar.
1: Sí, perquè van ser també el Microclima, que el munta la gent de la tornada, i diria que ja van fer aquest cicle.
0: I una Junts.
1: Ah, també, que és de Girona.
2: Ah, sí, clar.
1: Sí.
0: I un, jo vaig dient...
2: La Naina.
0: Una Naina.
1: Pot ser, Pau, que vulguis encertar-la molt fort i estàs dient tants noms que...
0: Però no volia
1: que...
0: noms, ara que està a la llista de Naina.
2: O sigui...
0: Estic mirant.
2: Per mi...
0: Ali de Sants, per exemple, que...
2: Sí, m'agradaria molt.
1: I tant.
2: Per mi, de tots els que hem dit per això, si hagués de jugar-m'hi diners, diguéssim...
1: Espera, fem un 3-2-1?
2: Vinga, va.
1: 3-2-1, Marc Pujol. És que és evident, és evident. La Mar,
2: brutal.
1: Seguríssim.
2: És que li funciona molt aquest format.
1: Val, doncs sortirem de dubtes el mes de novembre i no patiu que tindreu el clàssic programa Nota de Veu, iCat, amb reportatge de la nostra experiència gironina.
0: Fan un desvelar, diguéssim, el cartell. No em sembla que ho fan, no sé si és a xarxes, fan un vídeo en el moment, no?
1: Sí.
0: Fan algú del moment de... Aixequen com una cortina, no? Ho anuncien uns dies abans, pot ser? O és el mateix moment el concert?
1: El moment.
2: Clar, la gent que hi va no ho sap.
0: Vídeos que fan així, no? Que diuen, som el...
1: Però tarden una miqueta i, de fet, jo he anat a les dues últimes edicions i llavors surt algú de l'equip de la tornada que organitzen el concert a l'escenari abans de que surti l'artista i diuen, podeu fer fotos, podeu fer vídeos, però si us plau, no ho pengeu abans d'una bona estona. És a dir, que si és un concert de tarda a vespre, potser fins l'endemà no ho pengis, perquè ells necessiten un temps per comunicar-ho i no volen que es filtri cap spoiler. No sé, és una experiència molt guapa, i saps aquella sensació quan ja estàs de tornada de tot i has anat molts cops a festivals i a sales de concerts? Doncs és com una altra manera d'acostar-se al fet de la música en directe, que crec que val molt la pena.
0: L'actitud dels concerts, del públic que va als concerts de la tornada, ja ho he dit abans, però ara ho acabo de reblar, hauria de ser l'actitud d'anar a un lloc i no sabem on anem, aquesta actitud, aquesta proposta que fan els de la tornada, dir, volem que el públic pensi així, que passés arreu, és a dir, escolta, sortim avui, anem a veure algun concert, a quin? No sé, però anem a la sala X, tal, que segur que estarà bé.
2: I t'hi afegeixo que, a més, vas de la mà de la gent de la tornada. És a dir, quan abans d'en Frank em deia, si et dic que vingués a veure una pel·li, vindràs. Clar, si m'ho diu en Frank, que jo sé que coneix el meu criteri...
1: Has estat molt bé, m'ha agradat molt aquesta resposta.
2: Saps? Vull dir, clar, sí. Si la gent de la tornada et diu, vine, que tenim un concertarro preparat per tu, és que pots anar-hi a cegues perfectament.
0: Podríem fer una recomanació setmanal de dir, aneu avui a tal lloc, que estarà molt bé, i no dir res. A veure si ens fan cas a nosaltres també.
1: I encara un altre...
0: Recomanat per Nota de Veu.
1: No sé, estaria bé això. No sé si me la comprareu.
0: Aneu a no sé
1: però...
2: Ho pots fer tu cada setmana,
0: vale,
2: si
0: va,
2: vols.
0: M'apunto.
1: A tu, Pau, no sé si et passa amb la canalla a casa, els que som mares, pares...
0: Aneu avui a Mataró.
2: A quina hora?
0: A les 9.
1: Avui, eh?
0: Al Casino de l'Aliança.
2: Al Casino de l'Aliança, de Mataró.
0: Ja
1: no el del Poble Nou,
0: no,
1: de Barcelona.
0: No, al Casino de l'Aliança de Mataró a les 9 de la nit.
1: Val. Maresme, lliure i tropical. Doncs dic, també hi ha una variant que és, a casa amb la canalla, a vegades els has de fer entendre que quan mengem, doncs hi haurà dies que t'agradarà més el menjar i dies que t'agradarà menys el menjar. I no passa res. I no es tracta de fustigar-se, no? Jo crec que el nostre món, com que ara ho tenim tant tot a l'abast, és com, clar, si vull una sèrie, vull només sèries de lo meu. I totes m'han de fer un un 9 o un 8,5 o un 10 sobre 10.
0: La tolerància.
1: Clar, crec que està bé, potser, anar a concerts de gent que no et flipa i no t'encanta, perquè de cop una cançó, un acord, una melodia, un moment, és a dir...
0: Aquell l'altre dia, aquell... No, aquell que no cantava gaire bé, però la cançó aquella que va fer, que era... Ja t'ha quedat alguna cosa, ja t'ha quedat alguna cosa, ja has fet cultura.
1: Clar, jo crec que això també està bé, acostumar-se a que no sempre tot t'ha de flipar.
0: Ah, exactament.
1: I t'ha d'omplir tant i tant i tant i tant.
0: Que a vegades... Tot de like i dislike.
1: A vegades, exacte, tot et pot acabar fent un bé d'una manera que tu no has vist a venir.
0: Ja hem arreglat el món.
1: Què et sembla? Amb què marxem, Aina?
2: No ho sé, que et ve de gust.
1: No ho sé, tu què tens aquí al calaix?
2: Doncs mira, per exemple, una mica de Mishima, perquè en David Carabén també hi havia tocat els concerts a cegues.
1: Em sembla sensacional, i recordeu, avui hi ha pla a Mataró, al casino de l'Aliança, 9 del vespre, recomanat pel Nota de Veu.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. El telèfon del programa? 677 50 61 53.
1: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
2: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
3: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
2: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Un concert que durarà anys.
4: Hem vingut a l'Estadi Olímpic per veure-hi elefants volant.
5: Tinc un cel i un infern a dins.
2: Oques Grasses s'acomiada dels escenaris a l'Estadi Olímpic el dissabte 10 d'octubre.
3: Viu-lo en directe a ICAT com si fossis a la pista de Montjuïc. Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
2: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT.
4: Perquè hi ha nits que no s'expliquen, es viuen.
3: I aquesta la viurem en directe a ICAT.
5: La meva mentida.
1: ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
4: de la teva vida.
6: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
7: Què vols dir?
6: Mira, escolta'ls.
8: Gala, ets la millor.
7: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
9: Obrim el piset compartit de Catalunya.
6: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
9: Cada tarda, de dilluns a divendres.
7: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
10: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
6: I ara ho pots fer com... sexy.
9: Tinc els meus límits, Alberto.
6: Wiki, wiki.
11: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
7: Wow, wow, what the fuck.
0: De 5 a 7, a ICAT, Nota de veu. El telèfon del programa? 677 50 61 53.

Hola, Franqui Aina. Soc la Laia i m'agradaria escoltar Torrent Sanguini, de l'Anna Andreu. I m'agradaria escoltar-la perquè és la primera cançó seva que vaig escoltar i que em va entrar directe. A partir d'aquí vaig tenir com una necessitat d'escoltar més cançons i sempre ha sigut una cançó que no sé, que m'agrada molt.

0: Escoltes ICAT. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més a Independents, i aquest no és un dia més de l'Independents, perquè sempre començo dient que aquest programa el fa l'equip habitual. Doncs sí, tenim en l'Omar Barón a la producció, però avui és l'últim dia que ens acompanya Diego Monroy,
2: sí,
1: que ens ha acompanyat i ens ha ajudat moltíssim en aquest programa.
2: I avui podríem dir que fa un davant, fa un últim vals de Last Waltz.
1: Exacte.
2: L'últim programa que està amb nosaltres, i escolta, sempre ens queda el seu somriure.
1: I tant.
2: I la seva manera de treballar, que és excel·lent.
1: I ja li han dit fora de micròfons, però ho diem també aquí, que li desitgem que
2: sí,
1: sigui
2: que
1: molt
2: perquè,
1: feliç.
2: Perquè sempre es pugui baixar el podcast d'aquest programa i ho pugui anar repetint.
1: Que sigui molt feliç en aquesta nova vida que l'espera a partir d'ara. Segur que també plena de bona música, perquè el Diego sabem que també li encanta la música. Els que parlem al micròfon, de moment encara hi som.
2: De moment, sí.
1: Dic de moment, eh? Ja veureu aviat per què dic això del de moment, però sí, sí, David Talleda, Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep i oients. Doncs mira, avui tenim un menú molt variat. Com sempre, parlarem amb Terra i Sal, que acaben de publicar recentment el que és el seu segon treball, Folk Discòrdia o l'art del fracàs. I també, atenció, perquè sembla que falti molt, però no falta tant, eh? Black Friday és aquí a tocar, i per tant, doncs, ja sabem que també hi haurà una nova edició del Record Store Day Black Friday.
1: I avui comencem amb una cançó de pel·lícula. Mireu, divendres s'estrena, com a mínim als Estats Units, Musk. Què és això de Musk? Doncs és una pel·lícula sobre Elon Musk. I està tenint alguns problemes, diríem, perquè es veu que és bastant crític, diríem, amb la figura d'Elon Musk, i això ha fet que no hagin pogut posar anuncis de l'estrena d'aquesta pel·lícula ni a X, ni a YouTube, ni a TikTok, ni a Meta, i aquí ja teniu tots els capitostos, diríem, del món digital units per defensar un dels seus, que és Elon Musk. Avui parlem d'aquest documental que fa i que dirigeix Alex Gibney, perquè hi ha una música, clar. Hi ha una cançó del compositor Daniel Pemberton i també la composició i la veu de David Byrne, dels Talking Heads. La lletra són fragments dels discursos d'Elon Musk, que ja sabeu que sempre està com molt il·luminat, i així que el títol de la cançó també ho diu una mica tot. Let me sell you a dream. Deixa que et vengui un somni. La nova de David Byrne, inspirada per Elon.

0: mesurador.
1: Recordeu les taules de multiplicar? Taula del 7 és una de les cançons que Claró ha inclòs al seu disc de debut Blau Marí, que es publica avui mateix. La presentació serà el dia 28 d'octubre a Paral·lel 62.
2: Hola, sóc la Claró. Acabo de treure el meu primer àlbum, Blau Marí, que és el color de la incertesa, del fons del mar, del cel a la nit, i representa el que ha suposat per mi començar a fer música. Potser fa una mica de por o d'impressió, però hi ha moltes possibilitats. Aquest àlbum combina gèneres de pop-rock, bossa nova i cançó d'autor, i aquesta cançó que us envio es diu La taula del 7 i parla de les contradiccions de la nostra generació. Si us agrada i voleu venir a escoltar-me en directe, estaré presentant l'àlbum en banda el dia 28 d'octubre a Paral·lel 62.

Doncs obrim el nostre informatiu amb una notícia ben trista, perquè fa poques hores hem conegut la mort als 60 anys de Joan Portasalsa, conegut artísticament com el Gitano de Balaguer. Fa relativament poc es va acomiadar dels escenaris per problemes de salut, i és que cal recordar que va dur una vida marcada pels excessos, les addiccions i els problemes de salut mental. Durant més de 30 anys va ser un músic irreverent i políticament incorrecte. La seva música fusionava rock, rumba i rimes llatins en unes cançons i uns discos que parlaven de drogues. Tot això va quedar plasmat en títols com Problemes de nas, Cuando queráis, La màquina d'ensulfatar, Bufador i Diumenge de Grams. En un post a Facebook, els responsables de la botiga Gran Records de Lleida han recordat que va actuar un parell de cops a la botiga i estaven en converses per poder reeditar els seus treballs. L'any passat també es va projectar al Festival Inèdit el documental El carro pel Pedregar, que repassava la seva vida i carrera.

El Black Music Festival, que és el referent de la música negra a Catalunya, ha anunciat més noms de la 26a edició i una de les principals novetats d'aquest any és l'ampliació de la durada del festival. El gruix de les actuacions que habitualment es concentren els mesos de febrer i març, a partir d'aquesta edició, doncs, el tret de sortida s'avança als mesos d'octubre, novembre i desembre amb la voluntat d'ampliar l'activitat al llarg de l'any. De fet, el primer concert es fa aquest mateix dissabte a la Mirona de Sal amb Cima Funk i Anna Popovic. Aquest mateix recinte rebrà The Funk Power Station el 13 de novembre i Soulful Christmas amb la cantant Coco Taylor el 12 de desembre. Ja de cara al 2027, Lluís Cató actuarà a Barcelona, Lleida i Sal els dies 11, 12 i 13 de febrer. The Cinelli Brothers ho farà el 6 de març a la Mirona. I Ruddy Foster tocarà a la 2 de l'Apolo l'11 de març. L'endemà ho farà a l'Auditori Enric Granados de Lleida dins de la 20a edició del MUT i el 12 estarà a Sal. Foster representarà el seu nou disc d'estudi, titulat Just Say Yes, publicat el mes d'agost, i on hi ha una col·laboració de Larkin Poe al tema Come On Up, que, de fet, és aquest que sona de fons, i pel que fa al MUT de Lleida, la 20a edició es farà de l'11 al 14 de març.

Doncs avui també s'ha presentat la 8a edició dels Concerts a Cegues, que es farà durant tot el mes de novembre a 11 ubicacions diferents de Girona. En total seran 19 concerts de petit format, sense escenari ni equip de so, i amb un aforament d'entre 20 i 50 espectadors. Recordar que la Ludwig Band, Judit Nederman, la Dharma, Xavi Sarrià, Dan Peralbo, David Carabén o Su són alguns dels molts artistes que hi han actuat en edicions anteriors. Doncs mira, precisament la Su actua avui a partir de les 9 del vespre, ho fa a la sala La Nau de Barcelona dins del cicle Directes Estrella d'Am 150. Ho farà acompanyada de l'italiana ETT, amb qui recentment ha publicat aquest tema, It's So Hard to Be Funny.

0: Doncs explica la llegenda que el 25 de setembre del 1978 el llegendari John Peel va fer una cosa inèdita al seu programa. Va punxar dos cops Teenage Kicks, la cançó amb la qual van debutar Undertones. De fet, Peel va declarar sempre, fins a la seva mort, el 2004, que aquest era el seu tema preferit. I d'això ja en fa 50 anys. I mira, coincidint amb aquestes 5 dècades, la mítica banda nord-irlandesa sortirà a la carretera en una gira que el 19 de març aterrarà a la sala Paral 62 de Barcelona. Les entrades s'han posat a la venda aquest mateix matí. I encara un altre concert per afegir a l'agenda. Es tracta de Steven Mooner, que ha anunciat concert el 13 de novembre a la sala Helio Gabal de la capital catalana i unes entrades que també estan disponibles. Acabem i ho fem amb una estrena. Demà, Júlia Català avança Sense fi, que és una de les cançons del que serà el seu pròxim EP, de la cantant, productora i compositora de Sant Cugat del Vallès. Ella mateixa ens la presenta.
1: Hola, independent, sóc la Júlia Català i aquesta és la meva nova cançó, Sense fi. És un tema que parla sobre el pas del temps, els records que ens construeixen i les ganes de viure-ho tot i de viure cada instant sense que s'acabi mai. En el fons parla de viure però sense voler controlar el pas del temps i d'acceptar que les coses canvien, les etapes passen, però hem de tenir moltes ganes de tot el que ens vindrà. És el primer single del meu pròxim EP i espero que us agradi molt.

0: Independents, AICAT.
1: Ja tenim a la vista una nova edició del Record Store Day, el dia de les botigues a discos. En aquest cas es tracta de l'edició associada al Black Friday i es farà el 27 de novembre. Aquell dia arribaran a les botigues a discos associades un munt de llançaments inèdits o en edicions especials. Podeu consultar el llistat de discos al web del Record Store Day i és un llistat llarg, llarg, eh? Però nosaltres ja us fem una tria de 6 referències, 6 que segur que valdran la pena.

Ara fa 7 anys, els novaiorquesos Warren Fisher i Cassie Spooner van decidir posar punt i final al grup que compartien, Fisher Spooner, una combinació dels seus cognoms. Va ser un dels grups més exitosos de l'anomenat Electroclash, un subgènere musical que combinava guitarres i actitud punk amb electrònica. Aquest rècord Storday es reedita al seu disc de debut, titulat simplement One, en un vinil de color rosa, coincidint amb el 25è aniversari de la seva publicació original.

El nord-americà Noah Kahan continua ben actiu i és un habitual de les llistes d'èxits. A principis d'aquest any va publicar el seu quart disc, The Great Divide, i per Sant Jordi el va tornar a publicar amb quatre cançons extra. Ara es publica en vinil de colors un disc amb aquestes quatre cançons extres i no és l'única aportació de Noah Kahan al pròxim Record Store Day. També s'edita en un senzill de 7 polzades, Draw You Out, la cançó que forma part de la banda sonora de la nova pel·lícula de la saga dels Jocs de la Fam. I tot seguit, quatre enregistraments en directe.

D'enregistraments en directe de Prince en corren molts per les botigues i les cases dels col·leccionistes, però no n'hi ha tants que siguin oficials. Molts circulen a través de discos pirata i amb un so millorable. Així que és una molt bona notícia que amb motiu del Record Store Day es publiqui 31-21 Las Vegas Live, un concert de l'any 2007 de més de 2 hores de durada que ara recull en un triple LP. Prince i la seva banda van repassar el gruix del seu repertori, però també van fer algunes versions, com ara Crazy, de Niles Barley, o Play That Funky Music, de Wild Cherry.

Fa un any i mig ens va deixar Marianne Faithfull, un mite del rock, i no només per les seves relacions sentimentals amb gent tan important com Mick Jagger, també per la seva carrera musical pròpia, que és ben important. Tampoc hi ha molts enregistraments en directe oficials de Marianne Faithfull, així que els fans celebraran segur que es publiqui I Communication Live at the Wax Museum, que recull en un doble vinil una actuació de l'any 1983 a Washington.

i de les nits al temps hem recuperat aquest enregistrament. El primer influent disc dels californians de Doors és de l'any 1967, però pels pèls es va publicar un 4 de gener de 1967 i, per tant, és evident que es va començar a enregistrar el 66. El mes d'agost del 66 ja hi estaven treballant, com demostren les Sunset Sound Sessions, que ara es publicaran després de córrer entre els seguidors en versions pirates. Els enregistraments permeten escoltar com la banda treballa a l'estudi en aquest nou disc, amb converses entre els músics, versions diferents de les cançons del disc de debut i, atenció, també, dos temes que apareixerien no en el disc de debut, sinó en discos posteriors, com Moonlight Drive i aquest que sona de fons, Indian Summer. I acabarem escoltant una de les millors veus del soul de tots els temps, Bill Withers. Sempre que es pugui, cal reivindicar aquest mestre, i això és el que es farà també amb la publicació del concert que va fer l'any 1974 als estudis de la BBC. Recordem que Bill Withers és autor de grans clàssics com Ain't No Sunshine, Use Me, o aquest que escoltem amb la versió que es publicarà al Record Store Day, Lean On Me.

0: Independents. AICAT.
1: Casa Babilón. La casa més urbana i festiva d'ICAT.
2: No me rompas la cabeza, diablito, de pensar. Déjame que me divierta, pero al mito pinchalme.
3: Estrenem la nova música de Saxeni, Rita Pallés, Santa Salut i una pila de noms que venen trepitjant fort.
4: La resaca ataca, la cordura escapa, ansiedad y clapas.
1: Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
5: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
6: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
7: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
6: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
7: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
6: Dissabte, 10.

0: dormir.
1: S'acostuma a dir que a la taula i al llit el primer crit. Doncs mira, parlant de crits, al llarg de la història hi ha molts crits famosos. Per exemple, l'obra més coneguda d'Edward Munch, o també de Scream, que va ser el disc de debut de Siouxsie and the Banshees, publicat el 1978, i que va ser el millor de l'any per diverses revistes especialitzades britàniques com Sounds, Melody Maker i New Musical Express. Molt més proper geogràficament va ser un crit, la primera referència d'estudi de Terra i Sal, que va funcionar com una mena de manifest reivindicatiu de quatre joves amb moltes idees al cap i amb ganes de transformar-les en

0: Les bases de terra i sal les hem de situar en un any tan complicat com el 2020. D'aquella llavor, dos anys més tard, va sorgir un crit, la targeta de presentació d'aquells quatre membres originaris de Mallorca, Menorca i les Pitiuses, amb el seu disc de debut, Lídia Pérez, a Paula Gurrías, Carlos Ribas i Júlia Balaguer van aconseguir introduir-se amb molt bon peu dins de l'escena musical. Van guanyar, per exemple, el premi al millor disc de folk als Premis Enderroc de la Música Balear i aquest any actuaran a la nova edició que es farà el dia 18 de novembre al Teatre Principal de Palma. Ara Terra i Sal acaba de publicar segon disc, Folk Discòrdia o l'Art del Fracàs. Com ha estat l'evolució des d'Un Crit i aquest segon treball? Quines diferències hi ha?
1: Crec que aquesta diferència entre Un Crit i Folk Discòrdia l'Art del Fracàs és òbvia per moltes coses. Un Crit està feta amb lletres i música de dues persones molt properes a nosaltres. Nosaltres vàrem fer canvis o vàrem fer junts, però no 100% nostre. En canvi, Folk Discòrdia l'Art del Fracàs sí que ho és. Han fet un disc per nosaltres i fet per nosaltres. Han fet el que han mogut, com han volgut, i troc que és molt obvi en tema so, tema lletres, que el canvi ha estat molt gros i realment estan molt orgullosos de que això sigui el primer disc d'Terra i Sal 100% de Terra i Sal. Voldria

0: Només cal escoltar les lletres de Terra i Sal per adonar-se'n que no només tenen les idees molt clares, sinó que no tenen pèls a la llengua a l'hora d'expressar-les. I això ens fa pensar que, tot i que s'acostuma a dir que el rock té la capacitat de transformar el món, el cert és que la música folk sempre ha estat molt combativa i un gran exemple va ser Woody Guthrie.
1: Sí, de fet, és una de les raons per les quals nosaltres no hem abandonat aquesta etiqueta de música folk, ja que consideram que una de les coses més importants que té la música folk és la seva capacitat de connectar amb les arrels i les tradicions d'un poble o d'una cultura determinada. Has nomenat a Woody Guthrie, nosaltres en llengua catalana, per exemple, tenim molts altres exemples, com són Lluís Llach, com és na Maria Dalmà Bonet, com és en Raimon, Ovidi Montllor i tants altres cantautors que amb la llengua per bandera, doncs, han fet aquest treball de reivindicació de la cultura i del

0: país.
1: Doncs mira, ja que heu citat les arrels, en un moment en què es va perdent les arrels i les tradicions, quina és la solució que proposeu?
2: Des de Terra i Sal el que proposam és qüestionar primer aquests dos grans termes d'arrels i de tradicions, pensant que a partir d'una crítica, una crítica sana en diferents perspectives teòriques, en diferents experiències vitals i en diferents converses en multitud de persones, és quan poden començar a veure petites arestes de dins aquest concepte. I són aquestes petites arestes, aquestes petites escletxes també, les que ens permeten veure altres opcions i altres alternatives de lo que consideram arrels i tradicions, que és precisament el que també intentam mostrar amb aquest nou disc, Folldiscòrdia o l'art del fracàs.

0: Folk Discòrdia o l'art del fracàs, el títol del nou disc de Terra i Sal. Ja hem parlat una mica de folk, però ara ens volem centrar durant uns segons en la paraula fracàs, que acostuma a tenir sempre una connotació negativa. Fracassar pot ser el primer pas cap a l'èxit o la victòria?
1: Molt certament, notes no emprar amb la paraula fracàs des d'una connotació negativa, sinó des d'una connotació de comoditat. És a dir, quan intentam esbrinar qui és Terra i Sal, no només amb aquest nou disc, sinó qui és el grup, saben que ho feim des de qüestionar-nos certes coses que potser no volen ser qüestionades per un sistema en el qual habitam. Llavors, sabem que en el moment en què ens posicionam des d'un fracàs és perquè a lo millor no volem arribar a lo que se mos ven que és èxit dins les indústries musicals.
0: I ja per acabar, parlem-me una mica de Roger Pistola, que ha estat el productor del disc. Per què ell i què us ha portat a la vostra visió?
2: Nosaltres vam arribar en Roger Pistola per recomanació de Jorra. Ja el coneixia jo personalment, també perquè són del mateix poble, són de Manacor. I la veritat és que va ser un plaer molt gran treballar amb ell. Al final varen gravar el disc que seva i va ser un enregistrament molt polit. Estàvem rodejats de natura, de desconnexió absolutament total. Això va permetre que estiguessin tots desconnectats del món però connectats entre nosaltres, i al final en Roger va portar moltíssim el disc i tenia unes idees increïbles a l'hora de la producció, també de la mescla del disc. Des del principi m'ha fet molt bon feedback.

0: independents. Discos en diagonal.
1: Sovint fa l'efecte que treure's a la màniga un disc de versions és la tasca més senzilla per a un artista. Pot ser que de vegades sigui així, però no és el cas de Michelle Endeguiocelo. La cantant i multiinstrumentista nord-americana ha fet un magnífic exercici d'imaginació a l'hora de donar la volta als 15 clàssics que ha inclòs a Synonym, que és el seu nou disc. Adapta peces de Bob Dylan, The Human League, Brian Eno, Temple of the Dog o Sonny and Cher, i ho fa, a més envoltada de grans convidats com ara Cat Power, Liane Lahava, Liz Wright, Anoy, Chaka Khan i Bill Callahan, entre altres. Un disc, 5 estrelles, per un artista, 5 estrelles.

0: Versió o original?
1: Avui escoltarem una versió que ha fet el grup American Football d'un clàssic absolut de The Cure.

Aquesta és possiblement una de les cançons més mítiques de The Cure, o com a mínim la més coneguda i una de les més rodones. El disc de debut de The Cure va publicar-se amb dues versions i títols diferents, a Anglaterra o als Estats Units. A Anglaterra es va titular Three Imaginary Boys, però als Estats Units es va dir Boys Don't Cry i incorporava la cançó, aquesta, del mateix títol. És curiós perquè Boys Don't Cry s'ha publicat fins i tot en més ocasions, tres com a mínim, l'any 79 com a senzill, l'any 86 com a cançó destacada del recopilatori Standing on the Beach i fa ben poc el 2006. En les dues últimes ocasions va arribar a entrar a les llistes angleses. A més, no cal dir que és un clàssic també dels repertoris als concerts de The Cure. Es calcula que el grup l'ha tocat en directe en més de 1.000 ocasions. Avui tornarem a escoltar-la, però en un format acústic i interpretada pels nord-americans American Football, un enregistrament per les sessions de la ràdio nord-americana Sirius XM.

0: independents d'avui. Abans d'acabar, David, unes quantes coses importants. El comiat al Diego Monroy, el nostre company que ha estat durant mesos al capdavant d'aquest programa. Temporades i temporades a la taula de so. El trobarem moltíssim a faltar, n'estem convençuts. I després, anunciar una novetat, que normalment l'Independents no s'emeten als festius intersetmanals. Dilluns en tenim un, que és el dia del Pilar, i a les 7 de la tarda sí que trobareu un Independents. En aquest cas, David, és com una mena de resum d'alguns dels continguts generats en els últims dies.
1: Sí, n'hem fet moltíssims, però vaja, hem fet una tria per aquells que ens trobeu a faltar dilluns i digueu, ostres, no hi ha Independents. Doncs sí, mira, podreu recuperar els millors moments.
0: I a l'Independents, amb nous continguts, serà ja a partir de dimarts 13.
1: Dimarts 13, que per molts pot ser un dia de mala sort, però per nosaltres és un dia de molt bona sort perquè podrem parlar amb Eneida Fever d'aquests 30 anys de Magic in the Air, que celebra doncs els dies 16 i 17 d'octubre a Barcelona, però que si no teniu entrades no hi podeu anar.
0: Doncs res, que vagi molt bé, bon pont, escolteu-nos el dia 12, que també hi haurà un programa especial, i bon pont llarguíssim al nostre company Diego Monroy. Salut!

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc. Take me back, that's on the floor.
1: Shoes off, heart on. Aquesta setmana, pista de ball catalana i una hora d'electrònica top feta a casa.
2: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
0: Escoltes i

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Un nou dia a la pista, un nou dia ICAT, un nou dia amb Miqui Puig, els plans dient hola. Arrenca el ball de tarda, de dilluns a dijous a les 8, de 20 a 21, sempre a 3CAT Cultura. I a migdia ja els servidors, ai les digitals. La missió que té només entre seia i seia, fer-vos ballar, fer-vos un massatge per cap peus i maluts, per deixar enrere el dia i ja gairebé encara el cap de setmana. Pista de fusta recomana gaudi màxim, calçat còmode i sobretot els plats del sopar lluny de la taula, perquè avui farem trontollar això. Farem trontollar. La pista Toudry Otta, fent un homenatge als italians.

0: meravellós. Quina delicatessa per començar la tarda. És un productor americà i canadenc que es fa dir Audrey Ota. El disc es diu Strata Gagusinudo, títol d'aquells que se les porta, però aquesta Italians és electrònica eleganta, electrònica que ens fa tenir esperances de que no només s'ha de fer música comercial, cal cançó que ens faci massatge al cap. Audio Otter tornarà, perquè m'està agradant molt aquest disc.
1: Miqui Puig als plats ens recomana...

El projecte es diu 8Ks, que us li posa la veu, i aquesta Sirens és una d'aquelles peces trencadores que senzillament et porta i et porta, perquè hi ha peces electròniques que no cal ballar-les de manera desenfrenada, que de vegades només cal que ens entrin poc a poc, ja ho saps, com la peresa en l'home. Torna, per aclamació popular, meu i de la panxa, Jaime Rosa i el seu speak. Make a dance.

0: l'elegància, la pista de fusta és innegociable. Ve implícit amb la nostra manera d'entendre el ball. Jaime Rosso, des de Margate. Jaime, no Jaime, Jaime Rosso ens va dir que li havíem de dir Speak, una peça que ha funcionat en clubs i que ara amb aquest remix de Make It Dance ens fa una mica més feliços. Sabeu que triar pista de fusta és una actitud, un acte d'amor, com deien. Un enceny i el cor brutal. Per això volem que cada tarda el vostre amor es tradueixi en ser aquí i en fer boca orella dient que us agrada la pista.
1: Aquí no hi ha descans, només ballar, suar i somriure. Cada vespre hi ha ball al Pista de Fusta. La sessió diària que converteix el sofà en pista de ball. Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.
0: Novetats, Time to Time, Rimbano. Pugen els octaus i avanço que avui la pista se'n va i s'enfila molt fins a BPM estratosfèrics. Mentrestant, agafeu els machos i balleu fort

La música de Rimba no arriba des d'un recopilatori que es diu Sola, Ibiza 2006-2026, cançons que s'han dissenyat per al gaudi de balladors. Té tots els tics del so europeista que havíem sentit amb gent com Dr. Alban i Simacures Culture Beat. Nau Leone, artista que admirem, amb el que parlem a diari i que ens envia novetats quan les té, té nou disco. Això es diu Finding Myself, una de les cançons del nou disco de Nau Leone.

La vida, tot és encarar-ho, honestament com fa Nau Leone, o fer coses absurdes, només de cara a tenir èxit. Efímer. Nau Leone, busqueu-lo. Ego Death és un disco meravellós, elegant i ben fet. I Finding Myself inaugura un estil que ell mateix ha batejat com electronic, emotional electronic music. Té emoció, està ben fet i a casa ens agrada.

0: su ogni quarto.
1: Amb Miki Puig, la secta del ball té sacerdot.
0: Ed è tipo così.
1: Pista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
2: La nostra secta no et traurà els quartos. Potser una mica d'energia perquè et fem ballar. Gen Jets, Critic, Everything Went My Way. Més baixos gruixuts, més ball del bo, perquè això és gairebé a la meitat.

si em coneixes una mica, aquesta peça té tot el que m'agrada. És una base house, tocs d'àcid i un cantant en Gengets que porta aquest Everything Went My Way, aquest punt de diva d'underground. Ja ho saps, dels pioners, sempre eren llatins, sempre eren negres, sempre eren gais, que ballaven en llocs foscos per alliberar-se. A vegades potser també per amagar-nos dels dolents que ens assenyalaven. Fins que aquesta música arriba, es prostitueix. I com tot passa la vida de tornar a les catacombes, per això aquest Everything My Way ens agrada tant i tantíssim. Henry Fonk, Priest, Mama Say, noms i noms que van passant per la tarda de la pista. Recupera'ls a 3Cat Cultura, la nostra plana, amb l'històric. Però balla, perquè això, aquestes bombolles sobre el baix, són gairebé el 17.

Cosa, la mítica peça de Manu Dibango, aquí, fet servir com el hook de la peça Henry Fong i Riz, tornant a les beceroles, una de les característiques de la música de ball és com el sampling, el resampling, el fer servir trossos de cançons que ja coneixeu, fan que el gaudi sigui instantani, que el nostre cervell ho reconeixi i que tornem amb la nostàlgia.

un banger, un pilotazo, una cançó rodona. Així ens la considero. És Nat Slater, joveníssima, de Londres, fent feina amb productors dotadíssims a Los Angeles. I aquest DNA, el seu ADN, queda clar d'on ve.

0: Everybody wants to be a DJ.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Desconfieu d'ells. Si no eren DJ, que ells avui ho són, desconfieu. Senzillament, com desconfiaries d'algú que et digui de la nit a dia que és cirurgià. You big underdog. Us he dit que això anirà pujant, que tot és una excusa perquè acabeu amb una mà sobre la taula del menjador, esbufegant.

sortida per si cremés algú, les barres, gairebé només amb les siluetes i un sistema de so que m'arribi l'entrecuix amb aquest underdog. El projecte es diu Ubik.

amb una caixa de ritmes 808 taladrant-nos el cervell. Tornen high, ja ho saps, escrit tot en majúscula menys la I. I wanna feel like someone. També és una altra peça que ens atraparà. L'intel·lecte

Ai, no ens vol enganyar. L'australiana ha titulat en el seu disco Digitize. I això és programacions digitals, zero amables, de cara al moll de l'os i a fer una mica de mal a l'entrecuix i a l'intel·lecte. Avui això és el que m'he inventat, entrecuix i intel·lecte. Ho direm més vegades perquè sigui marca de la casa. Us he dit que això aniria pujant. Estem ja al llindar dels 140 BPM, més enllà del cos. Sí, més enllà del que seria el cor. René Gaston, Marco i Nobel i un nom impronunciable que haureu de buscar al web amb xocolata Puma en el ball de les armes, la vall de les armes.

0: amb un amunt i fora. És un clàssic del 99. El gènere no sé quin li podem posar, però una peça que té el Can You Feel It samplejat és de les nostres. Renet Gaston, Marco Novella, MSR i Chocolate Puma, àlies, noms, productors, però una cosa clara, una peça que enganxa.
1: Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the bag shakes a tambourine, nicotine from the silver screen.
2: Tots a la pista. Miqui Puig, Miqui Puig als plats.
0: Ojo amb el

Carlita, a 144, amb els BPMs disparats, però amb una peça elegant, One More Dance, amb Stephen Appleton, la jove productora, té un nou disco que es dirà Telepathy. Són joves productores, DJs, que s'han curtit estudis de gravació i que tenen el talent, el mojo necessari. One More Dance, sempre hi ha un ball. I aquesta ja també ho vol fer-ho. Amelie Lenz, que fa 4 dies ens donava una cançó juntament amb Angel. Ara arriba ella, en solitari, amb aquest Come Closer. Va fer mal, eh? Va fer mal.

0: i sou servit, que dirien a Can Montcal. Ja ho sabeu, la pista de fusta passa cada tarda i cada la ràdio inquieta. Miqui Puig els plats. Senzillament selecciona cançons de ball boniques, les comparteix amb tu i crea una xarxa que es diu Pista de Fustes. Recordeu, de dilluns a dijous, aquí, a la ràdio inquieta.
1: Pista de Fustes, de dilluns a dijous, a les 8 del vespre.
0: La resta de dies, busqueu-nos en digital. Sigueu feliços, balleu. Aquí s'acaba la pista d'avui.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
0: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
4: de la teva vida.
5: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
6: Déu vos guard, amics i amigues celobertaires, un dia més des de ICAT. Dedicat a l'acordió, arriba l'hora del cel obert. Com? S'ha de reivindicar l'acordió, que sembla que sigui només un instrument perquè la canalla facin de 6 a 7 un extraescolar i ens deixin tranquils una estona. Que no, que en aquesta capseta plena de màgia s'hi amaguen un munt de notes i un munt de sensibilitat, referents del folclor tradicional i també pinzellades de pop rabiosament modern. I avui volem fer una espècie de recull personal de cançons que s'han deixat de curar pel so de l'acordió i gràcies a aquesta generositat han esdevingut.

El Belda i els Bada Badoc. A veure, el Belda ja seria com una espècie de màster de l'acordió diatònic. Des dels Pomada, passant per Mesclat, pels Bada Badoc i per la seva col·laboració amb el Carles Sanjosex. Això és una versió, per cert, una versió d'un dels clàssics dels Esquirols, en aquest cas composada per Elisidor Marí. Però no us penseu que només parlarem aquí de cançons folklòriques, eh? Perquè hem estat revenant i hem trobat peces rabiosament actuals on l'acordió hi té una presència ineludible. Per exemple, els Fountains D.C., que com a bons irlandesos no tenen cap tipus de recança per afegir aquest instrument a les seves peces de post-punk.

The Couple Across the Way, amb el cantant el Brian Chatten tocant l'acordió ell mateix, mostrant que totes les lliçons apreses a l'escola de la seva parròquia van servir per alguna cosa. Normalment, quan en una cançó dels Rolling Stones de la primera època sents un instrument poc habitual, ràpidament penses que el culpable és en Brian Jones. O sigui, el Brian Jones, tot el que tenia de persona tèrbola i amb una personalitat complexa, ho tenia de superdotat musical. Tant agafava un saxofó que una marimba i transformava una peça derivativa en una obra plena d'originalitat. Aquí, en aquesta cançó, de fet, l'acordió el toca el Nick DeCaro, tot i que en Brian Jones també hi afegeix un vibraphone. Tot plegat per donar aquest punt de dolçor en aquesta cançó de lletra no gaire agradable que es diu Backstreet Girl.

Els Rolling Stones, posant acordions a les seves cançons abans que ningú en aquest Backstreet Girl del disc Between the Buttons, publicat el 1967. I si busquem ja acordions que protagonitzin peces de pop mestís, no trobarem millor lloc que el Graceland del Paul Simon. Especialment en aquest Boy in the Bubble, on el Forere Molto Heloa, crec que ho he dit bé, del grup Taue Matseca, va arribar un dia a l'estudi d'enregistrament tocant una melodia de manera compulsiva fins que el Paul Simon, que sempre ha tingut l'orella molt fina, li va dir: «Ep, torna-m'ho a tocar, això, que d'aquí en farem una cançó».

The Boy in the Bubble, amb aquestes connotacions clarament subsaharianes, cortesia de l'acordeó del Forede. La que ve ara és una cançó que gairebé ha tingut més fama per ser objecte d'un plagi de part dels Rolling Stones que no pas per la cançó en si, i crec que és una llàstima, perquè de les peces més conegudes i més pop d'una carrera més aviat basada en el country, com és el de la Katie Lang, aquest Constant Craving, entre altres coses, ens regala l'acordeó celestial del gran Teddy Borwiecki. De fet, expliquen que a la versió original hi havia un pedal steel, o sigui, molt més en l'estil de música d'arrel americana, però la Katie es va com una mica encaparrar en que volia que la cançó tingués un toc europeu.

Constant Craving, Katie Lang, amb el Teddy Borowiecki tocant l'acordió en aquest cel obert d'avui, en què vol repassar cançons on aquest instrument humil i aparentment senzill de tocar agafa un protagonisme que moltes vegades es troba a faltar. Vinga, va, seguim i ho fem posant un toc afrancesat a aquest programa. I és que afegir acordions normalment comporta aquest efecte tan curiós. Un punt com així continental que els encanta als anglesos, com ho demostra aquí el meu estimadíssim Elvis Costello i aquesta lluna de mel que és tan però tan llarga.

El Long Honeymoon, Elvis Costello, del seu disc Imperial Bedroom, el més barroc de tot, el més ambiciós a nivell d'arranjaments i un dels 3-4 meus preferits, si m'apures una mica. Abans parlàvem d'acordions que donaven un toc subsaharià, africà, i realment quan vols barrejar cultures i vols maridar la música Tex-Mex o la mateixa cultura afroamericana, l'acordió sempre és un pont ideal per trobar-les. Per exemple, en aquesta peça dels Talking Heads, el Road to Nowhere, el Jimmy McDonald va tocar la tecla perfecta per aconseguir aquest clàssic.

0: Els Talking Heads i el seu Road to Nowhere, amb el Jimmy McDowell tocant l'acordió, perquè sí, perquè avui és el programa dels acordeons i perquè aquí n'estem molt enamorats d'aquest instrument. Ni que sigui perquè la meva neboda, Abril, es va passar 5 anys estudiant-lo i, pobra, jo la veia allí com suava la cota gorda. Que no és fàcil, aprendre-la a tocar. No és menjar només, no. Pregunta als que hi entenen, que t'ho explicaran, que necessites tenir molta ductilitat amb dues mans al mateix temps, cosa que, per exemple, els hi passa als Beirut.
1: Encore une fois.

A Sunday Smile, els Beirut, amb el Perrin Cutler, tocant l'acordió en aquesta peça del The Flying Club Cup, publicat el 2007. I ves per on, no sigui cas que aquestes comparacions repetides que es van fer entre els Beirut i els Manel al principi de la seva trajectòria no tinguessin algun punt de fonament. Aquí tenim els quatre membres del grup més celebrat del pop català del segle XXI, també fent servir l'acordió, en aquest cas amb aquest Els Guapos,

Els guapos són els raros, amb el Carles Pedregosa tocant l'acordeó, afegint aquest punt folclorenc en aquesta peça del seu primer disc. I ja que parlem de folclor i hem parlat abans de sonoritats Tex-Mex, home, és que fer un programa d'acordeó sense trucar a la porta al país mexicà seria un pecat mortal.

Ai, com m'agrada la Julieta! M'agrada, tu! Digue-li guilty pleasure, però la trobo absolutament encisadora i molt senzilla, com molt de... sense cap tipus de divisme. O sigui que jo aniria a andar contigo, Julieta, avui, demà i passat demà. Va, vinga, que se'ns acaba el temps i vull posar els Neutral Milk Hotel. Més que res perquè són un grup de referència, perquè el Jeff Magnus és un dels compositors de capçalera d'aquest programa i perquè el King of a Carrot Flower també té acordeó.

King of Carrot Flower Part 1, que diries, com és que no conec més aquest grup tan bo? Doncs perquè van treure aquest disc a In the Airplane Over the Sea, i després el líder, el Magnus aquest, se li va liar la manta al cap i va decidir deixar-ho córrer durant un munt de temps. Repasseu-lo, però, eh? És del 98 i seria un d'aquells LPs que, on t'hi quedaries a viure durant tota la vida. Què ens queda ara, home?

Ara ens queda un altre clàssic del pop que no s'entendria sense l'instrument protagonista del dia d'avui. És en Matt Johnson, els seus DD i el This is the Day.

De la dècada dels 80, amb el soul mining, sobretot. Bueno, col·laboracions amb... Bueno, aquí va estar-hi el, com se diu, amb el Johnny Marr, col·laborant-hi, que de fet es coneixien des de que eren molt jovenets. Què em queda per aquí? Mira, em queden els Decemberists, que sempre queden bé a l'hora de maridar folklore, americana i pop contemporani.

Rocks in the Box, el December is del King is Dead, portant-nos ja al final del programa i l'acabarem com l'hem començat, amb el meu estimat Carles Belda, en aquest cas col·laborant amb en San Josex en aquest clàssic del folclor català que es diu Flors de Balandra. L'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge. Núria Sena, en la documentació. Lluís Gavaldà us diu en salut. I fins la propera. Adeu.

0: escoltes ICAT.
1: Parlem ja de El Castillo. Jo només vull avançar una cosa. I si Xavi Saez hagués fet el paper protagonista?
2: Havia oblidat lo duríssim que és Sex Break Girls. Esteu veient?
3: Jo diria que des de Defending Jacob no veia un thriller judicial que m'agradés tant. Molt bé El pes de la justícia.
4: Mike Flanagan continua enamoradíssim de Stephen King i la veritat és que la seva versió de Carrie la compro.
5: Sèries Selector, el consultori de sèries d'ICAT.
6: Comença aquella època de l'any que pels que som festivaleros, la veritat és que és una autèntica passada. Arriba aquest sàndwich meravellós que és Sitges, Serializados, Inèdit. Mira, Alternativa. Sí. Déu-n'hi duret.
3: Digue-li bogeria.
7: És bogeria, per demanar una excedència, eh?
6: Bogeria de tardor, eh? Perquè Déu-n'hi-do com s'apreta
3: tot. Una autoexcedència.
7: Autoexcedència, sí. Efectivament.
6: Sí, sí.
7: Jo estic com aquest senyor que crida tant als inicis de ser... Estic exactament en aquest mood vital.
6: Si vols cridar, fer-ho lluny del micro, sisplau.
7: Cridant.
6: Millor que no.
7: No, jo sé fer el grito sordo aquest de l'Ignacio Esferrai.
6: Sisplau, mira, la càmera és aquesta.
7: No.
3: Va, que jo compensaré ja tenim, amb ja els meus relaxants musculars.
6: Per promocionar. No estàs orgullós, veig.
7: Sí, de... molt.
6: El grito sordo. Que és una mica com estaves ahir, quan enviaves la nota, no,
7: sí,
6: Beto Martínez?
7: Sí, bueno, ahir estava absolutament en posició horitzontal, com es nota.
6: Es nota, tens la veu?
7: Tinc la gola al nas.
6: O sigui,
7: tinc
6: fa gravetat aquella nota de veu.
3: Aquella papada, no?
7: Això de Sex Grave Girls. Faig una veu una mica...
6: Jo encara no m'hi he posat amb la 2 de Sant Jordi.
7: De desgravar, faig de desgravar. No me n'adono quan faig de nota de veu per això. Sex Grave Girls està molt bé, la primera temporada hem gaudit moltíssim.
6: I la segona l'has començat
7: ja? I la
6: ja?
7: Segona està filmint, ja disponible des de finals de setembre, i segueix a... És que fa bastant de temps de la primera.
3: A mi m'està fent una mica de bola la segona.
6: Ah, sí, eh?
7: Segueix sent interessant, no és tan bona com la primera. Però segueix sent interessant, igual d'irreverent, i a mi és el que em flipa d'aquesta sèrie. O sigui que en temps de correcció política s'ho passa tot pel forro. És a dir, té una mala llet als personatges, amb Kat Sadler, que és la creadora i una de les protagonistes. Té una escriptura absolutament afilada i que és totalment lliure. O sigui... Parla dels trastorns mentals, de la salut mental en general, d'una manera que és a vegades molt fina i alhora molt dura, no? O sigui, en comptes de dir que la mare té una depressió de cavall, tota l'estona és estic molt cansada, no? Quan en realitat saps que aquesta persona el que té és que no s'aixeca del llit perquè no pot, no? I tots els personatges estan conflictuats des de llocs que hem vist a moltes sèries... sugar daddies, daddy issues, mami issues, a punta pala, excés de medicació, etcètera, tot vinculat molt a la salut mental. Però aquí el tema és que ho fa des d'un lloc que és molt punky, no? I s'agraeix moltíssim veure sèries que intenten no ser correctes, o sigui, que no estan com ni censurades ni volen entrar en un univers de sèrie feel good, al contrari. O sigui, és una comèdia, dramèdia, perquè òbviament és tràgica en molts punts, però amb la que no t'ho passaràs gaire bé tampoc. O sigui, hi haurà moments en els que patiràs.
6: Tu, Sílvia, no l'has disfrutat tant aquesta temporada?
3: No l'estic disfrutant tant. Deixem-ho així.
7: Costa
6: d'enganxar-t'hi de
3: nou. No, bastant és que m'agrada molt. A mi me continua agradant moltíssim el personatge de la germana.
7: De la germana, sí.
3: Sí, el que més em diverteix és el personatge de la germana. Però sí que té un inici bastant potent.
7: Sí, el casament.
3: El casament aquest, però després crec que n'he vist tres.
7: Jo també.
3: Sí, me va una mica a la baixa.
7: Però bueno, jo però és que l'haig de defensar seguiré, molt, aquesta
3: sí.
7: creadora. Em sembla brutal, la Kat Sadler.
6: Sí, sí. I Sílvia Comet, ja t'has recuperat? Ja estàs bé per estar entre nosaltres comentant sèries?
3: Bueno, el que deia, que com vinc amb el... relaxant muscular, doncs vinc una mica...
7: Col·locada?
3: Sí.
1: Jo també vaig una mica col·locat.
3: Sí, ah, que esperes
1: de
3: tu.
1: De Frenadol.
3: Ah,
1: i ara he de dir dos marques més de...
3: Sí. Anti... Mira, jo m'estic prenent Robaxan.
1: Què és això?
3: Un relaxant muscular.
6: Ah, llavors, no farem el nostre tradicional dinar a Sitges, no? El festival de Sitges, ara aquest any. T'has quedat sense entrades de tot, no?
3: Ah, i amb la... Sense entrades de tot fa molts anys que m'estic quedant. Jo crec que aquest any ha sigut la culminació del desastre que és voler anar a Sitges. Jo crec que ja va ser l'any passat, no sé si l'any passat o fa dos, que vaig renunciar. I només vaig amb el Víctor a dinar.
6: Ja està.
3: Un desastre.
6: Amb la Sílvia, amb la Cris,
3: uns de... còctels... Sí.
1: Vale. És una cosa que...
6: És un plan. Ara el festival sí. Està allà al costat.
3: Allà està.
7: Que... És anar a Sitges.
1: Si vas allà i no entres, no passa res.
3: No passa res.
1: No passa res. És una cosa que té sí. El festival de Sitges.
6: Jo no sé si heu mirat
7: Jomo.
6: El...
7: Jomo, no? O sigui, tens Joy of Missing
3: Exacte.
7: Out.
3: Exacte.
6: No,
7: o
3: sigui...
6: no sí. Perquè volia tenir alguna entrada, però no havia...
7: Volies?
3: Oh, clar que volia. Ah. Sempre vull. Sempre
7: vols,
3: vull.
7: Però, no, però no acaba de passar.
3: No, no és possible, no és possible. Sí. No és possible, i a més, en el context actual de, no només de festivals, sinó també d'actuacions musicals, o sigui, passo olímpicament de perdre 2 hores de la meva vida davant d'un ordinador intentant treure una entrada d'alguna cosa.
7: Sí.
3: És que no, s'ha
7: sí,
3: acabat,
7: sí, sí.
3: M'entens?
7: Sí, sí,
3: ja pues no ho veig, pues no ho veig, ja m'ho explicareu.
7: Bueno, vas cap al Jomo, llavors?
3: Sí, sí,
1: sí,
3: sí,
1: vaig.
3: Sí, que hi vaig.
1: Molt bé.
6: I és això, no sé si mira la promoció de Serial Sitges d'enguany.
7: No hi ha molta cosa, no, tampoc?
6: Que és una mica descafeïnada.
3: El Serial no. És no, que cada això, vegada va més a la baixa, sí, a sobre sí. Això.
6: Tenen sí que fan una premiere, diguéssim, de la sèrie estarà estrenada, de Carrie, però tenen a les dues actrius protagonistes, que ja sortien amb sèries anteriors, una d'elles del Mike Flanagan, ja sortien això, i fan The Terror, aquesta sí estrena, sí. La nova, i després una sèrie japonesa que es diu Bloody Smart, que és ben bé una raresa que no tinc gens controlada i que no sé si podrem veure més episodis que el... Perdó, taiwanesa. Però no sé si heu vist Carrie, però...
7: No, realment... no l'he vist encara.
3: No, jo encara no.
1: No, jo tampoc.
7: Està... De quin Mike Flanagan estem parlant? Del Mike Flanagan de Missa de Medianoche? Del Mike Flanagan de Maldición de Hill House?
6: Sí, clar, és un altre, perquè... O sigui, Mike Flanagan i la seva història d'amor que té amb diguéssim, amb Stephen King és bestial, sí, sí. Perquè tant ha fet La vida de Chuck com ha fet Doctor Sleep per homenatjar, diguéssim,
3: El resplendor.
6: I ara, en aquesta, realment hi ha un toc eufòria teen a la sèrie. És una mica...
3: És molt lògic.
7: Sí,
3: molt
7: sí.
3: A mi em sembla que és la obra, que és, de, no sé si la primera o de les seves primeres obres, que és més adaptable a l'actualitat. O sigui, la telequinesi, la telepatia, tot això ja és de totes les èpoques. Però el bullying ha canviat molt des de Carrie, l'obra, diguéssim.
6: Totalment.
3: Amb la qual...
6: I clar, si afegeix el gravar la persona,
3: el
6: crear un compte... a Instagram per ciberassetjar. I la sèrie, jo en porto 3 i m'ha semblat de moment molt rodona, que està molt bé,
3: que
6: també per una nova generació entrar-hi, i té el punt Sitges, però tampoc extremat. O sigui que no... Jo de moment crec que és una molt bona adaptació i veig una mica un Mike Flanagan una mica diferent.
7: Diferent, eh?
6: Sí, perquè no estem en el terror atmosfèric que tenia tant...
7: No aquell terror de que se't posa els ossos, no?
6: No, no veus cap persona amb el...
7: Ben Neck Lady.
6: No. Hi ha aparicions, hi ha moments una mica més d'això, moments de la kinètics i moments d'això, però jo crec que, ostres, està ben feta la sèrie i Amazon, jo crec que s'està especialitzant ja en aquest punt de young adult, no? De dir, van a buscar que les seves majories de sèries és per anar a buscar un target concret de gent que sigui, doncs això, adolescent i o que li interessin històries d'adolescents i preadolescents, no? S'està com exclusivament centrant en això.
3: I nostàlgia, també.
6: Sí.
3: I nostàlgia, també. Stephen King ha dit que expandeix l'obra. A veure, sí que és veritat.
7: Té el
3: Stephen
7: seu estil, ho fa provar.
3: Sempre aprova tot el que es trasllada a la pantalla.
6: Menys quan ho feia Kubrick.
3: Sí. A vegades dius, home, Stephen, amic, això diríem que no, no?
7: Sí, no, i a vegades amb les sèries hi ha hagut adaptació, o sigui, ha costat adaptar
3: ha
7: Stephen
3: costat
7: King
3: molt,
7: i que surtin
3: sí.
7: Bones sèries.
3: Però, bueno, Flanagan i Darabont són els reis de la bona adaptació de Stephen King. O sigui que jo crec que era garantia, tenint en compte això, que era molt adaptable, doncs una mica tot bé. Jo no tinc cap dubte de que m'agradarà aquesta sèrie. I després que aquest és un mes, al marge de Sitges, de molt terror, perquè el calendari, al marge de... Vaig escoltar el vostre calendari, vaig apuntar tot, Carlos, gràcies.
1: Em vaig deixar alguna cosa? Creus que no, hi ha algun forat?
3: Que va, que va.
1: Endavant.
3: Però hi ha dues coses que ara no recordo si em vas comentar alguna de les dues, que és Terror o Sobrenatural, aquest mateix mes a HBO les dues hi ha Crystal Lake, que sí, és la prequela de Divendres 13. Sí. Home, una mica és lo mateix, sí, per a...
6: Però és que arriba Halloween, ja, aquest
3: clar,
6: punt, no?
3: I per a la meva generació...
7: I Brian Fuller.
3: Protagonitzada per Linda Cardellini, o sigui...
7: Sí, sí, sí, sí, i del creador Aníbal.
3: Exacte. I després hi ha Yaga, que és així sobrenatural, d'aquest eslau, protagonitzada per Carrie Ann Moss. O sigui que, si com jo, no podeu anar a Sitges, però teniu ganes de terror i de sobrenaturalitat, doncs és un mes que està bastant farcit, està bastant bé.
1: Sí, amb Dexter també.
3: Ai, Dexter Resurrection, jo l'estic esperant molt, molt, molt. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
7: Va, que per cert,
3: a Dexter Resurrection, ganes de Brian Cox, però Uma Thurman sí, ja sortia la temporada anterior.
1: Ah, mira.
3: Sí.
1: Mira, mira.
7: Sí, sí. Aquí ens has pillat,
1: la setmana passada.
7: Aquí ens has pillat.
3: Perquè crec que sóc l'única que la continua mirant.
7: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. L'única de Catalunya.
1: De Catalunya.
3: No, l'única d'aquesta taula.
6: I la Sílvia Cometa ens ha recomanat aquesta setmana El peso de la justícia,
3: sí,
6: Burden of Justice, que ja va comentar el Carlos al calendari,
3: sí,
6: que era una de les sèries que a nosaltres ens ha... Viatjant per festivals de fora, sí, és de les que més ens agradava d'enguany i que l'ha estrenat Filmin aquesta setmana.
3: Sí, sí, hi ha sèries mania, no sé si ho recordeu o no, però... Normalment cadascú parla d'una sèrie, aquesta setmana també s'ha estrenat Small Prophets.
1: Sí, sí, vam posar molt èmfasi.
3: Sí, sí, sí, sí, ho vaig sentir, ho vaig sentir.
7: Les nostres dues sèries preferides de Sèries Mania, no?
3: Ah, exacte, exacte.
1: Sí. Sí.
3: Doncs això, ja sabeu que a mi el thriller judicial m'agrada molt i em sembla que la que vaig comentar va ser precisament aquesta. Em sembla un thriller judicial bastant diferent, perquè sí que... pesen els casos a dintre els tribunals, que són bastant heavies, amb algun personatge que efectivament, Carlos, podria estar a èxit, no només per menyspreable, sinó que és que podria estar a èxit,
7: sí, sí,
3: com a protagonista d'èxit, no? Casos sobre violacions, sobre el consentiment, etc. Però vaja, que explica una mica més el tema judicial al bufet d'advocats que no a dintre els tribunals. I això me sembla bastant original. I també els conflictes morals que poden tenir advocats que saben perfectament que el seu client és culpable. O sigui, tracta d'un bufet d'advocats on hi ha dos socis, bàsicament, que tenen dues maneres molt diferents de veure la justícia. Als dos els hi poden agradar els casos mediàtics, però un és vocacional i l'altre el que vol, doncs, és despuntar, no? I és un equilibri que està molt bé. No sé, a mi és una sèrie que m'ha...
7: Sí, sí, és
3: bueno,
7: brutal.
3: Com l'aigua, com l'aigua. No sé si...
7: Entra fina.
3: Sí, sí, sí. No sé si d'una sentada, perquè és que la veritat és que no me'n recordava que l'hagués vist a Sèries Mania. I vaig començar a veure i dic...
6: Em sona
3: però,
6: això.
3: Però si això ja ho he vist. No, no, me'n recordava perfectament. Vaig saltar el primer capítol, me'n vaig anar al segon i també l'he vist el segon. O sigui que vaig anar molt i molt ràpid. La recomano això... moltíssim. Perquè els que ens agraden els thrillers judicials tampoc n'hi ha tants de bons bons. I aquest jo diria que és un dels
7: mira
3: bons.
7: Que n'hi ha, eh?
1: Sí, sí.
3: Sí, sí, però advocats jo l'últim i... que recordo és Defending Jacob. La veritat,
7: que t'agradés.
3: Sí, sí, com que me quedes gravat a la memòria, doncs aquest ja salto 2000, del 2000 al 2026. Han passat 6 anys, eh? Mm-hmm. Bueno, ja, també hi havia aquell del Jake Gyllenhaal, que
1: sí,
3: ara no
1: sí,
3: me'n recordo...
1: Que remake, sí.
3: Presunto Inocente,
1: Inocente,
3: efectivament,
7: Inocente.
3: Que es deixava veure, però Apple. Jo estic parlant més de... deixar veure. O sigui, una cosa sòlida, que m'agradi.
7: Sí, que t'agradi bastant.
3: Que m'agradi
7: sí,
3: sí, bastant.
7: Bastant.
3: I aquest és el cas.
6: I el Carlos Perelló ens planteja que vol una nova feina a la seva vida, vol ser director de càsting i li vol donar més oportunitats a Xavi Sáez,
1: sí,
6: que el veu que el Castillo doncs, està desaprofitat. Tu ja el posaries a fer de Raúl Arevalo.
3: Moment, sempre. Està desaprofitat sempre!
1: Sempre. És el secundari de luxe de Catalunya... I no sé si es quedarà sempre aquí. Hi ha grandíssims actors que s'han quedat sempre en una, podríem dir, segona línia, però no per desprestigiar, sinó perquè, bé, perquè és aquesta la seva aura. Però en aquesta El Castillo, que s'estrena avui a Movistar, i bé, amb tot el carro de, promocional de Movistar, perquè és una de les grans estrenes espanyoles de l'any, escrita per Isabel Peña, Antidisturbios, Asbestas... i dirigida per Elena Martín.
3: El ser querido.
1: El ser querido, dirigida per Elena Martín.
3: I Eduardo Villanueva, no?
7: Sí, Eduardo Villanueva. Sí.
1: La directora catalana. I que adapta a la sèrie de televisió un llibre que recull les confessions d'un, potser el més gran proxeneta de finals del segle XX a Espanya, que és qui va transformar els petits clubs de carretera, els prostíbuls de carretera d'arreu d'Espanya, i els va transformar en aquests macrobordells de la Jonquera, de la Costa de València, de l'interior d'Espanya, etc. I va canviar el paradigma d'aquest negoci tan tèrbol, i es calcula que per les seves mans van passar 1.600 noies de...
7: Com es diu? Trata de
1: blanques. Trata de blanques, no ho català? Sé.
3: Jo diria tràfic no de persones, tràfic perquè de aquí, persones. Sí. A més a més, el component de blanques és bastant asquerós, perquè és clients que volen dones blanques.
7: Sí.
1: D'això parla molt la sèrie, justament. Bé, no molt, però sí que hi ha petits moments que diu los hombres prefieren más blancas, no? Mm-hmm. Perquè hi ha molta noia colombiana que venia en aquella època a buscar-se la vida a Espanya i l'enganyaven en aquest negoci tan difícil de fugir. La sèrie està molt bé, jo porto quatre capítols.
7: Jo porto dos o tres.
1: És molt sòlida, sí que hi ha alguna cosa de guió que a mi hi ha molts salts i elipsis que a mi em creen una mica de confusió, però a mi l'Arévalo, en aquest cas, tampoc m'està fascinant gaire.
3: Hòstia, a mi m'ha encantat. Hòstia,
7: a mi també.
1: A mi no, o sigui, a mi em sembla com...
3: Soc molt de Xavi Saez, ja ho saps.
7: No, sí, Xavi Saez ho fa molt
3: però,
7: bé,
3: però... Arévalo aquí està...
7: És que a més de transformació física,
1: sí,
7: també...
1: Sí,
3: està irreconeixible.
1: Sí, està irreconeixible, hi ha molta cosa de caracterització, però no em transmet gaire res.
7: Hòstia, fot un fàstic tremendo, no?
1: Sí, fot fàstic, com qualsevol personatge que tu el col·loquessis en un ambient tan escarós com és aquest. Però, no sé, jo tinc una mica aquesta sensació amb l'Arévalo, en aquest cas, en la sèrie del Castillo, que és aquesta cosa de, si li treus l'etiqueta a aquesta birra, tindrà el mateix sabor que qualsevol altra, no? Mm. Si li treus el Raúl Arévalo a la feina que fa, realment, trobo que és una feina una mica que si el Xavi Saez hagués donat un pas endavant i tingués aquest personatge, jo crec que hagués estat brillant, perquè és un actor que, com dèiem, sempre està una mica en segona línia i aquí sabem molt bé el seu potencial. Però bé, era una manera d'entrar a parlar d'aquesta sèrie molt recomanable, duríssima de veure.
7: És fangoniosa de veure.
1: Molt dura de veure. I a més està molt enfocada des del punt de vista de les prostitutes, de com venen fins a Espanya, com les tracten, com les enganyen, com no valen res, o sigui, no tenen veu, no tenen, no sé com...
7: Es tracten com una pura mercaderia.
1: És una vaca, o sigui, és pitjor que una vaca, gairebé, no? I realment a vegades és bastant dur de veure i la veritat és que jo crec que serà difícil veure alguna cosa més impactant ja amb el que queda d'any a nivell d'espanyol, de sèries espanyoles. I el bo és que també tindrem una masterclass molt interessant de guió, sí, justament
7: amb la Isabel i
1: protagonitzada pels guionistes que dèiem abans,
7: els creadors de la sèrie,
1: Eduardo Villanueva i la Isabel Peña, que faran aquesta masterclass durant el festival. Jo crec que és superinteressant. Si us voleu apropar, ja sabeu com fer-ho.
3: Doncs a mi el guió m'ha encantat.
1: Sí.
3: Perquè és d'aquests tipus de guions que no hi ha una paraula de més. Saps?
7: No, és el que és molt Isabel Peña, no?
3: Exactament.
7: Sí, molt aquest estil,
1: és molt
7: natural.
1: Sí. Molt sec, vull dir que no hi ha palla. O sigui,
3: exacte.
1: És una quantitat de reescritura. Es nota molt que hi ha moltíssima reescritura i s'ha tret tot el que sobra o el que podria ser potser una mica groc, o sigui, no hi ha res d'això.
7: Hi ha una feina molt bèstia a nivell de direcció, o sigui, mola que
1: sí.
7: és una sèrie que la temàtica, hem vist sèries d'aquest estil, més o menys, o tractant aquesta temàtica més a nivell internacional de fora, però sempre acostumat a ser tractades des del punt de vista masculí, no? O sigui, des del director masculí...
1: Des del mafiós,
7: des de la banda de direcció i de creació, des d'un punt testosterònic.
1: Sexualitzant...
7: I aquí es nota molt que la direcció, justament, de l'Elena Martín i també
1: la
7: creació...
1: La Sandra Canvis, de Dios. No?
7: O sigui, hi ha una finura...
3: I no Sky Rojo.
7: Hi ha molt poques escenes de sexe.
3: No hi ha neons.
7: Exacte.
3: No hi ha brilli.
1: L'escena de sexe del David Bert. a l'actor sí. català que sí. també sí. és a pubertat sí. i de més.
3: Molt actor català amb aquesta la... sèrie, sí. molt actor
1: és
3: català.
1: El primer capítol, sí, el segon, sí, el que és bestial.
7: Sí.
1: A nivell de direcció.
7: Sí, sí, sí, per això. Vull dir que innova, innova perquè no acostumem a veure veus femenines o mirades femenines parlant d'aquests temes tan i tan masculins. El punt de vista canvia i la direcció és molt fina. Mm. O sigui, i també dona una perspectiva de la història diferent a lo habitual, el que estem acostumats a veure.
3: I aquest color apagadíssim sí. a nivell visual, és super, tu has fet la para, servir la paraula sec, és super seca,
1: és molt seca
3: a tots els nivells, perquè és que, a sí. veure, el tema és sec.
7: Sí, sí, sí.
1: sí.
7: No
1: sé. Jo crec que està molt bé,
7: és dura, és dura.
1: No sé què ho ha dit, crec que el Beto, no? De no vull fer que aquesta sèrie la vegi molta gent. O sigui, no està feta com perquè t'entri pels ulls. O sigui, no és agradable de veure.
3: No.
1: La veuràs i l'acabaràs de veure, tots els capítols, que
7: sí,
1: són sis.
7: Però pateixes.
1: Si t'interessa el tema i realment vols saber com és aquest món.
3: Sí, perquè a més aporta és... dades.
1: Té coses...
3: Dades de veritat, sí, dades sí. reals sobre la deia... prostitució.
1: Sí.
3: I el tram final és un tram judicial, mm. a més...
1: Amb l'Omar Ayuso allà fotent...
3: Bueno, no dic res, mireu-la. No,
1: que et deixen més mala, més mala hòstia que el que vas començar. Bé,
3: en fi, ja. Justícia, justícia.
1: Però sí que
6: el
1: deia...
6: pes de la justícia.
3: El pes de la justícia.
1: Sí que deia això de Dius, també, no només pel to, sinó per aquesta voluntat més periodística que té la sèrie i que potser no és per tots els públics.
6: Sí, però s'ha de... és un punt intel·lectual que no des de...
1: Bueno, intel·lectual, més al servei...
6: De denúncia de... De...
1: Sí, més al servei de la veritat que no al servei de l'entreteniment.
7: Exacte.
1: No? Com pot ser Sky Rojo, com deia la Sílvia, o altres sí. sèries que dius, ui, aquí t'estàs passant. I com fa David Simon des de fa 25 anys, no? Però sí, sí, molt interessant. Isabel Peña des d'aquí, i la, també Elena Martín i tothom, eh? L'enhorabona.
7: Han fet una feina una brutal. Feinada.
6: Mira que al principi només volien fer el cas de l'Arevalo. O sigui que ells volien fer el Suizo,
3: el Suizo
6: i va ser a partir de començar a contactar gent amb càsting i tal, de dir, ostres, la perspectiva es queda molt buida. I quin encert poder afegir el cas dels policies, l'Aimar Ull, Omar Ayuso, sobretot la Valentina Vidal, em sembla que es diu.
3: Valentina Vidal es diu la noia sí. colombiana.
6: La noia colombiana.
3: Bueno, l'actriu la que...
7: I està molt ben compensada.
3: Que,
7: sí.
3: que interpreta
7: que
3: la
7: això,
3: noia colombiana.
7: Està molt ben compensada la trama policial i la trama dels proxenetes.
3: Sí.
7: Que a vegades hi ha sèries que treballen molt una banda i l'altra la deixen una mica allò per omplir.
3: I que tangencialment també toca altres coses, perquè el boom del totxo també el deixa sí. anar per allà.
7: Hi ha un context sí, allà.
3: Està molt ben contextualitzada.
6: Hi ha un crematori.
3: Sí,
6: en el,
3: sí.
6: En
3: sí, sí.
6: Hi ha un punt de València, polígon...
7: hi ha algú de crematori.
3: Sí. I després també aquesta unió dels que se fan dir una mica empresaris de la nit, que empresaris de la nit no serien, nit, ja. Exactament, però que, vaja, que és
1: bueno,
3: una unió
1: clar...
3: de... proxenetes,
1: sí, sí.
3: Traficants de persones, blanquejadors de diners, que ja no sé què més dir-los-hi.
7: Amb bastants actors catalans, per allà, eh?
3: Molts, sí, molts, sí, sí. de delictes econòmics, i allà estarien,
7: sí, sí,
3: no?
7: Sí, sí,
3: allà
7: sí,
3: estarien.
7: Sí, sí.
1: És que és molt bèstia, és com... O sigui, a vegades tens la sensació de aquella cosa del segle XIX, d'aquells empresaris fills de puta que anaven a buscar persones africanes per posar-les en gàbies
3: sí.
1: en circs.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: No ha estat tan lluny.
3: No.
7: No.
1: Pot ser que sigui pitjor el cas del proxenetisme, perquè a més hi ha tota una explotació sexual. Vull dir, que dius, ja, ja. Ostres, no sé, que lo de les gàbies fa 150 anys, però això fa 20,
7: sí, sí,
1: 15,
7: sí.
1: 10... Sí, és
7: denigrant.
3: Fa i que no estigui passant.
1: No, bueno,
3: no,
1: està perquè no sé el que està passant ara.
3: Està clar, perquè...
1: El que parla aquesta sèrie és fa 15, 10.
3: Clar, no sé. Perquè també parla de mecanismes legals per allargar visats, per exemple, coses així com de funcionament que se'ls acuden als anys 90, però bueno, això pot estar passant perfectament amb un visat ara mateix, no?
6: Doncs això dèiem, que el
3: es
6: Castillo...
3: Es nota que ens ha agradat molt, no?
6: A Movistar Plus.
7: Sí, sí, sí.
6: I que venen aquesta ratxa de festivals on també hi ha el Serializados Fest
7: sí.
6: entre ells, ara mencionava
7: sí.
6: la masterclass d'Isa Peña i Eduardo Villanueva, però que si ens voleu veure en directe farem un especial des del Rush Cocktail Club del Poble Sec.
7: Tornem al Rush!
3: Tornem al Rush!
6: Dimecres 14, no. dimecres que ve, a les A dos quarts de vuit?
7: Sí, dos quarts de vuit,
6: 19:30, estarem allà per explicar-vos una mica programació, fer un episodi especial, destacar la inauguració In Vitro, que bé, que tenim confirmada ja la Guimarà, la creadora d'In Vitro, i més gent que anirem confirmant. Si voleu, busqueu per la web i munteu-vos a venir, primer que arriba, primer que seu.
7: Sí. Aforament molt limitat, s'ha de dir.
6: Sí.
7: O sigui, correu, no
6: arriba tard. Però ja és una cosa habitual d'escalfar motors abans del festival, que vingueu els que ens seguiu i que ens desvirtualitzem, que ens puguem veure i
3: això
6: fer una cervesa plegats i això, i recomanar-vos les coses que creiem que estan amagades per la programació i que creiem que valen la pena que conegueu, si us ve de gust, venir per Barcelona i donar una volta pel Serializados Fest.
3: Si pot ser, veniu amb cotxe perquè amb Renfe igual no arribeu a temps.
7: Ostres, sí,
6: però depèn de les alertes de pluja d'aquell dia.
7: Crec que som l'únic programa de Catalunya que no ha parlat del temps encara, de la meteorologia. Crec que sí.
3: Mira, ja n'hem parlat.
7: Doncs tot això i poc més, el Series Selector, el consultori de sèries d'ICAT. Ens envieu una nota de veu amb dues sèries que us hagin agradat, el 634-760-355. Repeteixo el número de sempre, 634-760-355. Ara més ràpid, 634-760-355. Ens envieu una nota de veu amb dues sèries que us hagin agradat i nosaltres us passarem el tall al programa i us recomanarem alguna altra sèrie que ens hagi agradat. Si sou vergonyoses, també ens podeu demanar, com sempre, recomanacions per la xarxa X, Twitter, usant el hashtag SeriesSelector3Cat.
0: SeriesSelector, dijous a les 10 de la nit amb Sílvia Comet, Beto Martínez, Carles Perelló i Víctor Sala.
6: Ara, precisament, no recordo si va ser per Blue Sky o per Twitter, que ens van enviar una consulta d'un oient, que la vaig enviar al grup de WhatsApp, que també l'hem de respondre algun dia d'aquests. Mentrestant, primer combo del programa.
3: Val, ens l'envia...
7: Tornes a estar aquí. Te la recomana sèries.
3: Que va, la setmana passada i l'altra vau recomanar moltes sèries.
7: Ja, però ets la reina dels combos.
3: A veure, va, primer combo. Ens l'envia la Txell.
8: Hola, selectors. Aquí la Txell de Poblenou. Res, us envio un àudio per veure si em podeu fer una proposta. No seria ben bé un combo perquè només us proposo una única sèrie, que és la que he estat veient els darrers mesos. La tenia pendent des de feia temps i la veritat és que per fi m'hi vaig posar i m'hi vaig posar a full i l'he gaudit moltíssim. Es tracta de The Americans. M'ha encantat, m'ha semblat molt guai el plantejament que fa de combinar la part d'espionatge, temes polítics, socials, amb la part així més domèstica, de relacions de parella i de família. Em sembla un gran encert i m'ha agradat molt. Els actors són tots fantàstics, aquí també Tim Matthew Rhys Forever. I res, m'ha agradat molt, sobretot el fet de que les històries totes anessin com a foc lent, collent-se al llarg de totes les temporades, que donés temps a cadascun dels personatges a créixer en el seu camí. També els personatges secundaris em semblen tots fantàstics. I res, busco, m'he sentit una mica orfa a l'acabar-la i busco alguna cosa de relleu, vale? Res, a veure què em podeu oferir. Moltes gràcies, una abraçada, adéu, adéu. The greatest threat the United States now faces is the Soviet
9: Union. Hello.
7: Truquen.
3: Espera que sentim la música. No one has any idea who they are. Well, they look like us. They speak better English than we do. Maybe there's another way. Maybe there's another way. Everything before I would betray my country. Que xula, mare de Déu, que xula.
6: Estan rodant ja,
3: Sí, no m'estrany com que estan rodant.
6: Ai, perdó, aixecar el 2, deia.
3: Spoiler! Vaya spoiler!
6: M'he colat.
3: Val, Txell, entenc perfectament que t'hagi agradat perquè és que és segurament la millor sèrie d'espionatge del segle XX-XXI,
10: Amb el permís... Del segle XX-XXI.
3: XX-XXI.
10: Toma,
7: O sigui,
10: del segle XIX, o sigui, de tota la història de l'audiovisual.
7: Llavors, del XIX també i del XVIII també.
10: Jo crec que el segle XIX, televisió, televisió...
3: I no s'ha acabat el XXI i ja ho he dit.
7: Ja ho has dit. Perfecte.
3: No, és igual. És una de les millors sèries d'espionatge que s'han fet mai.
6: Perquè no si saps que surt Matthew Rhys, i clar... Llavors, la Sílvia...
3: Però,
6: ja
3: no, però no és per això.
7: És una meravella, The Americans.
3: És una meravella, sí. És una meravella. Amb el permís de Oficina de Infiltrados i l'agència, que és la versió nord-americana de Oficina de Infiltrados, que ha acabat aquest estiu la segona temporada, fantàstica, segueix les passes d'Oficina... O sigui, jo les úniques sèries que veig que li fan una mica de competència a The Americans...
7: A veure...
3: Són aquestes dues.
7: Oficina de Infiltrados
3: Oficina de Infiltrados i l'agència, com a grans sèries d'espionatge. Ho dic per si la Txell no les ha vist.
10: I però... Counterpart, aquella mítica.
7: Ostres.
3: Home, sí, el que passa és que no està disponible.
7: Counterpart.
3: Però tenia un component fantàstic, també.
7: Fringejava una mica aquella sèrie.
3: Ciència-ficció, era més fringe.
7: Era més fringe.
3: Estic d'acord, estic d'acord. Llavors, com que no trobo jo cap cosa que li pugui fer una mica d'ombra, bueno, ombra no li fan, però és igual, doncs he buscat una sèrie... No, mira, parlem una mica de The Americans, que no cal explicar l'argument, però vaig a fer salseig, que és el millor del món.
7: Sí.
3: És a dir, el paral·lelisme de The Americans amb la vida de Matthew Rhys i Kerry Russell, que van amagar la seva condició d'amants durant un any mentre estàvem rodant...
7: Que entri Juliana Canet, sisplau.
3: Per favor.
7: Que no surti d'aquí.
3: És meravellós, és dintre i fora de la pantalla. Sí. Perquè es van conèixer rodant...
7: Es van enamorar
3: rodant The Americans. Es veu que ell, anys enrere, ja li havia enviat un missatge o alguna cosa així per quedar amb ella... Sí, li va fer ghosting total.
7: Ah, i li va fer ghosting,
3: sí, això és el que s'explica, Jo parlo com parlo de la premsa del cor, però està guai. Aleshores van començar el rodatge de The Americans, se van superenamorar, però van decidir mantenir un secret. I ho van tenir en secret durant un any.
10: Això vol dir que les escenes sexuals de la sèrie...
6: Són tan bons actors!
10: Són reals!
3: Eren reals!
10: Va molt en la línia. Ho sabia.
7: Va molt en la línia dels
10: personatges. Sí que ho fan bé, aquests, les escenes de sexe.
3: Han explicat ells que tenien por que si la cosa no anava bé, doncs pogués afectar la seva activitat professional. No va ser el cas. I després va passar una cosa...
7: Però encara estan junts?
3: Oi tant!
7: Encara estan junts.
3: Evidentment, tenen un fill en comú.
7: Això t'anava a dir si tenien fills o no.
3: Sí, sí, tenen un fill en comú. Però és que, a més, és que... Lo millor és com es va assabentar els companys de feina d'ells que estaven junts.
7: A veure.
3: Resulta que estaven junts a casa de la Kerry...
6: Com era allò de la Shakira? Es bevia el iogurt que no li agradava a l'altre.
3: No, era la mermelada. No, més bo encara. Ho trobo més bo encara.
7: A veure.
3: Total, que...
7: Vens amb moltes dades avui, Sil.
3: Bueno, aquesta història és que no l'havia explicat mai.
10: No, deixem-la.
3: I bueno, vaig llegir molt sobre el tema. No sé el que és veritat o el que és mentida, però jo el que he llegit...
6: Si no, vero...
3: He ben trobat-ho.
7: És la línia...
3: Doncs resulta que un dia estaven fent el que fos Kerry i Matthew a casa de la Kerry.
7: Vale.
3: I van entrar a robar a casa la Kerry. I va resultar que el Matthew va sortir a espantar els lladres.
7: Què?
3: Sí.
7: Total. És una escena de The Americans.
3: Per exemple. Sí. Total, que la cosa va acabar aquí. I aleshores, uns dies després, o uns mesos després, o no sé quan després, la policia va anar al set de rodatge a tornar uns objectes que havien recuperat del robatori. I llavors,
10: no pot ser.
3: Els amics, els companys, van lligar caps.
7: No.
3: Aquests dos... Estan junts.
10: Estan liats.
3: Què us sembla?
10: M'encanta.
7: Molt bé, boníssim, això.
3: És boníssim, si és veritat o no.
7: Ja, sembla escrit per un guionista, de fet.
3: Totalment. Uau. El que sí que és veritat...
6: És una temporada 8. Si
3: el comença. Que sí que és veritat, segur, perquè ho han explicat ells a diverses entrevistes, és això que primer ell es va posar en contacte amb ella, ella va passar, es van enamorar, van estar un any en silenci compartint aquest amor, i després el que sap tothom, ja està.
7: Ja està.
3: I que bonic, que bonic, que bonic.
10: Sí,
3: que
7: és... Mantenir una relació, durant un any, vull dir, és cert mèrit,
3: I amb aquesta intimitat d'un rodatge tan intens com de The Americans. Això demostra que són molt bons actors, els dos.
7: Sí.
3: Ah, bé, dit això, doncs trobar alguna sèrie que tingui potser algun component en comú és aquesta vida aparentment normal que amaga una activitat secreta, no? Diguéssim.
7: Sí.
3: I la proposta seria... The Day of the Jackal. Chacal.
11: Our man works alone. exceptional assassin.

0: he vist a Filmin. La del 97 és la de Bruce Willis, que és una mica com la més comercial, no?
1: Sí.
0: I el 2024 arriba una mica doncs, la història actualitzada als nostres temps, amb política internacional i món criminal barrejat. I el protagonista és Eddie Redmayne, que és aquest actor, com diria jo, gèlid,
2: sí,
0: per dir
2: sí,
0: alguna cosa.
2: Una mica ninyor.
0: Sí, també,
2: és
0: també piga, el, amb les piga, sí, figuetes, tal.
2: Sí, sí, sí. Sí.
1: La... Sempre està als 30 anys, no?
2: Sí.
1: No,
0: encara que en tingui
1: 50.
0: Sí, sí, sí, sí. És el protagonista de pel·lícules com La teoria del tot o La noia danesa, o sigui, si penseu només en el cartell,
2: sí,
0: ja veureu quin tipus...
2: Lleteja una mica.
1: No confondre amb La mujer danesa,
0: no,
1: de la nostra estimada amiga danesa.
0: Sí, sí. Aquí el paper li queda com un guant, és aquest personatge poc comunicatiu, introvertit, que a lo que es dedique és a missions impossibles per Europa, però missions molt impossibles. No faig gaire spoiler, però ja el primer capítol el coneixem a Múnich intentant fer un tret.
2: Sí.
0: Que no, dius, això és absolutament impossible, és missió, sí, impossible, però com que ho fa possible, doncs crida l'atenció de l'MI6, que el comença a perseguir per Europa. En aquest sentit, recorda una mica Killing Eve, per a
2: sí, sí,
0: aquestes...
2: Joc del gat i la rata.
0: El gat,
2: no?
0: I la rata, sí, i les localitzacions. A mi em sembla una sèrie que està molt bé.
2: Sí.
0: Justament la trama familiar és la trama que falla. Em sap supergreu perquè la protagonista és Úrsula Corberó,
2: sí,
0: combinant l'anglès amb l'andalús, i surt una mica així, però vaja, li dona una mica d'humanitat al personatge que no té a les pel·lícules i el fa una mica diferent de les pel·lícules. Com deia el Víctor, fent aquest spoiler fantàstic, s'està rodant la segona temporada, que jo tinc moltes ganes de veure, i la primera és a Sky Showtime. I, Txell, està força bé, però si no has vist Oficina d'Infiltrados i o l'Agència, jo començaria per aquí.
2: Sí, tot i la trama aquesta que dius, realment,
0: sí, sí,
2: perquè crec que estava rodada a Croàcia, no? Estava la trama de la Úrsula Corberó, fan veure que és Espanya.
0: Fan veure que és Andalusia. Màlaga,
2: sí,
0: si no recordo, sí, malament. Em queda una mica lluny,
2: no
0: però
2: ara, sí,
0: fan veure que és Andalusia.
2: Sí, una mica postissa, sí, una mica la Riera, no?
0: Sí,
2: que hi ha trames.
0: Sí,
2: mica...
0: sí, sí.
2: Riereja una mica.
0: Però
2: la,
0: si li volien donar aquest punt de humanitat i de cometre errors per la família, que és una cosa que també passa a dir,
2: sí,
0: americans, doncs d'aquesta manera és com ho aconsegueix.
2: Sí, sí, sí, total.
3: Sèrie Selector, el consultori de sèries d'ICAT. Més temporades que plats bruts.
1: I ara vinga, gent que ens envia peticions, comentaris, en aquest número màgic. A veure, quin era el número màgic, Carlos Perelló?
4: 634.
2: Sí.
4: 760-355.
2: Sí. Molt bé.
1: Fantàstic!
2: Perfecte. Després de 7 temporades, l'aprenem. El braç, sí, vigila.
0: Ai, feu.
3: Obrim consultori.
5: Hola, bones, Sèries Selectors. Soc el Francesc, de Móra d'Ebre. És la primera vegada que us envio un àudio. I, bueno, comentar-vos les darreres sèries que he estat veient. Una és Per a tota la humanitat, la cinquena i darrera temporada, que m'ha agradat molt, com totes les altres temporades. He vist també Ciutat de les Estrelles, una mica així de l'univers per a tota la humanitat. M'ha recordat també una mica a The Americans. Després dir-vos també que he vist The Westies, que és la sèrie que tracta de rivalitat entre bandes d'irlandesos i italians, gnocchis, que els hi diuen. I només per la cançó del començament dels Dropkick Murphys ja val la pena. He vist també Dalton Ranch, de l'univers Yellowstone, estupenda. No puc dir el mateix de Marshalls, que és un nyap. I he vist també darrerament Furious, que jo no sóc gaire de veure thrillers policíacs, però com totes les crítiques eren bones, la vaig veure i em va agradar molt. Però estic veient DTF Sant Lluís i m'està agradant també moltíssim. I, bueno, doncs,

0: demanar-vos del tema de thrillers policíacs. Com no he vist gaires, a veure quins són, no sé, les dos o tres imprescindibles. Moltes gràcies i fins un altre dia.
1: Is he your best friend?
2: Clark? Yeah.
3: A veure, un moment.
4: El Malonet.
5: Vull dir... Bon servidor, a Mora la Nova, no? Vull dir, Déu-n'hi-do la carrusel de sèries. Sí.
3: Ambients, més notes.
6: I tant.
5: Sí, benvingut.
6: Quan vulguis.
3: Benvingut al Series Selector a nivell de
6: notes. Molt de gust, Francesc. Sí.
5: Aquesta de Westies no la tenia controlada per res del món. I veig que surt J.K. Simmons, és del Chris Brancato de
3: Narcos.
5: De Narcos. I sí.
4: I li diuen gnocchis als italians, cosa que és...
3: A veure, el primer que li hauríem de dir al francès, que és mira The Shield, no? Que és com la gran sèrie de thrillers policials per mi.
4: I a més, molt...
3: Pues que jo m'ha vingut molt un trio de sèries molt... Sí. El puc dir?
4: Clar, molt 2000era.
3: Em sembla bé. El trident de thrillers policials.
4: Està en 4-3, The Shield?
3: Sí.
4: Veuràs que la pantalla s'aprima i està més quadrada la imatge, sí. És perquè és molt 2000.
6: I a sobre et marejaràs, però encantat de marejar-te estaràs.
3: Sí. Després m'ha vingut al cap Line of Duty, que
6: ara no està
3: aquesta és
6: enlloc.
3: Imprescindible.
6: Ara mateix.
3: El Fedet a la passa. I després, un actual, Slow Horses, no?
6: O Blue Lights.
3: Sí. O Blue Lights.
4: Blue Lights i Line of Duty...
6: Sí, és l'hereva de Line of Duty.
4: Es toquen molt.
3: Sí, però està bé, està bé. Line of Duty o Blue Lights podrien... Sí.
6: Llàstima de Line of Duty perquè és la sèrie, jo crec... No, The Shield no m'havia vingut al cap, però vaja, i tant, com, evidentment.
3: Sí, totalment, és com una mica no l'origen, però sí que és principis dels 2000, o sigui, una sèrie que, com deia el Carles, la veuràs una mica antiga, però que també veuràs molts actors...
4: Sí, en positiu, deia.
3: A un nivell brutal. Surt Forest Whitaker, surt Glenn Close... també surt Walton Goggins. Bueno, en fi, és una d'aquelles sèries de la tele dels 2000 que dius,
6: Wow. Es diu el personatge.
3: Sí. Uau, quina memòria.
5: I faixa donades? Faixa donades o calçotades? Aquest Vendrell.
6: Vendrell, no ho sé.
5: A mi m'ha vingut al cap de sobte The Night Of.
3: També.
5: És minissèrie, és curteta, però, ostres, és d'aquestes que marquen, eh?
3: Totalment.
6: Sí, però el Francesc me dona la sensació que no té problemes amb que una sèrie sigui llarga.
5: Home, per tot l'univers Fernes 5 i després Ciutat de les Estrelles, clar, això és...
6: Exacte, i tot l'univers Yellowstone, que és molt llarga.
3: Deixi't, en tens 7 temporades de Deixi't. Vull dir que et pots dormir una bona estona, si vols, veient-la, i despertar-te de nou. Però
6: és difícil dormir amb The Shield, és molt difícil. Sí. Jo crec que mareges més que t'adorm.
3: Jo estic m'adormo tot, ja.
5: I Furious no n'hem parlat massa, no, el programa?
6: No. Va ser una de les sèries... Sí, la sèrie de l'estiu.
3: Sí.
5: Però vam parlar molt poc.
6: Sí,
5: només
6: molt poquet.
3: Està molt bé.
6: Guardem-nos-la i en parlem.
3: Sí. A mi Mirassa, molt bona.
5: Jo no l'he acabat per això, però em crida l'atenció i tinc ganes d'acabar-les. Les tinc pendents aquest any, que tinc ganes d'acabar, que sempre ens passa que anem començant amb moltes i després és difícil, a vegades, quines remates.
3: I Line of Duty tornava, no?
6: Line of Duty, si no està rodant, està a punt de començar a rodar, jo diria que és la sisena temporada. Semblava que la donaven per acabada, però jo crec que per aclamació popular és una de les sèries més aclamades i més vistes de la BBC, d'aquesta que fot unes quotes de pantalla que caus de cul, 50.
3: Sí, una barbaritat.
6: O sigui, unes burrades bestials. No sé, és molt Profets, es veu que també ha fet números molt bèsties, eh? Però d'aquestes que dius torna. De fet, va acabar que no va satisfer a molts incondicionals de Line of Duty, des d'aquelles temporades que li donen un final, a mi em va encantar.
3: A mi també.
6: O sigui, és allò que dius, pues mira, no podies haver acabat millor una mica la paradoxa de la sèrie sobre qui és el dolent, més dolent de la sèrie, no? Uh-huh. Suposo que es trauran alguna altra cosa de la màniga per allargar aquesta història, no? Uh-huh. Però jo tinc moltíssimes ganes de veure-la. És que m'és igual el que facin. O sigui, jo continuo veient-la.
3: És una passada, i a més són d'aquelles sèries britàniques de 6 capítols per temporada, vull dir que hi ha diverses temporades, però és bastant digerible. I també és d'aquelles sèries que no morirà mai, realment.
4: Jo diré Task. D'HBO, thriller policial d'aquests una mica que True Detective-eja un pèl, sense tantes pretensions com True Detective, així,
3: del creador de Mero Vista,
4: més metafísica True Detective, del creador de Mare of Easttown, que potser seria un paquet, un díptic de thriller policial boníssim, tant Mare of Easttown com Task, que jo crec que tindrà segona, segur, Task. I jo crec que, si els hi va bé, pot ser una sèrie que duri bastant, perquè jo crec que hi ha trama per estona i el secundari va guanyar l'Emmy.
3: Sí.
6: I de fet s'ha anunciat un, no sé si és exactament un crossover entre Task i Mare of Easttown, però si no ho és una cosa per l'estil,
5: sí, un personatge que creua, no?
6: Exacte.
5: Sí, hi ha l'univers de Mare of Easttown que s'amplia. Sí.
3: Acabem d'enterrar el Francesc en sèries.
4: Ha estat
3: el visualitzo.
5: Bueno, ell ens ho ha fet a nosaltres.
4: Ell sabia...
5: I nosaltres li
3: hem tornat l'enterrada. Ens hem desenterrat, l'hem enterrat a ell i ara que torni ell, no?
5: Ara potser dintre de 6 mesos ens contesta, i amb tota la llista que...
6: Potser el que no hem fet és dir-li una mica on pot trobar cada cosa.
3: Sí, a veure...
5: Que busqui Google, ara pel que hem
3: d'estar
5: repàs.
3: O que li pregunti el Fede.
6: Que te la passi el Fede, però Blue Lights és a Movistar i hi ha les 3 temporades completes i tindrà quarta.
3: Line of Duty també està a Movistar.
6: No, Line of Duty jo diria que ara mateix no és enlloc.
3: Ah, jo la vaig veure a Movistar al seu...
6: És que ha estat a diversos llocs, però ara no.
3: Ara, això és una pena, realment. I The Shield?
4: The Shield, jo crec que la pots trobar en DVD.
3: The Shield la pots trobar en DVD. El problema és que tinguis DVD.
5: En català. O sigui, es va passar a TV3 com a Big Mackie.
6: Sí.
3: Està a Prime Video.
6: A Prime Video.
3: Sí, que la pot trobar a Prime
5: no
3: Video.
5: No crec que en català, per això.
3: Bueno, a vegades hi ha subtítols, però no en català, no. Doblada segur que no.
6: I si pagues, sense anuncis.
3: Això és un anunci?
6: No! És que me fot molt. Una falca.
5: A mi el de Disney, que han començat a posar anuncis en meitat d'això, crec que marxo.
4: És tremendo, eh? I ara Just Watch, que ja en parlarem.
6: A veure.
3: Sí.
5: Per cert, és molt Profets, que abans en parlaves com a rècord d'audiència. Va ser el millor sèrie que ha fet la BBC, diguéssim, d'audiència, aquest 2026. I ara en renovada per una segona temporada.
6: Sí.
5: Hi haurà segona temporada, que jo no tenia controlat.
6: Que bonica que és.
5: I passarà de la BBC 2...
6: A la BBC 1. Això, sí, aquest trajecte diria que també el va fer Line of Duty, que és aquestes el que acostuma coses... a fer la BBC, com la, provo de posar-la a la 2, hòstia, ho pete,
4: Liga...
6: pues ho poso a la...
4: Liga Hypermotion, Liga... ES,
3: sí, no? De les sèries,
4: van pujar
3: segona a... divisió, primera divisió.
4: Sí, és molt curiós.
3: Totalment.
5: I ara, per si no... Francesc, si tu deies, mira, ja, me, no, ja tinc el cap saturat de sèries, ara anem a recomanar una altra sèrie imprescindible.
4: Perfecte.
7: Sèrie Selector Hits.
3: Doncs sí, més sèries imprescindibles, i avui m'ha agradat com rescatava, sempre parlem més de sèries internacionals en aquesta secció, i he dit, per què no parlem una estona de Les Abogades?
8: Manuela Carmena.
9: Las cosas están cambiando. Ahora le toses a un trabajador y te monto una huelga.
10: Veo que sigues defendiendo a la crema de la crema.
9: ¿Huelguistas?
8: Honrados trabajadores.
10: Nos estás pidiendo lo imposible.
8: En este país en los últimos años también han pasado cosas que parecían imposibles, ¿no? Y ya ves.
9: Cuando tenga un conflicto laboral la llamaré a usted.
5: S'ha de posar context, perquè Beto Martínez ve la setmana passada a passejar per Madrid, a donar voltes per la Puerta del Sol, fer un bocata de calamares al Brillante.
3: Ostres, boníssim.
5: Clar, llavors, clar, ja li agafa, no? Tens aquesta...
3: Que encara el tinc aquí, el bocata de calamares, crec.
5: Sí, clar, et cobren 30 cèntims de maionesa.
3: 30 cèntims al sobret de maionesa.
5: Estava molt indignat, amb aquest tema.
3: Germà.
5: Va estar a punt de muntar una campada a Totxa per això,
3: a ser català.
6: Els madrilenys et dirien que aquí cobrem el gel.
3: Clar.
6: Del cafè amb gel.
3: Sí. Ah, sí? El cobrem?
6: Home, i tant.
3: Ah, vale. Sí. No, però m'obligues a ser català.
4: I és l'aixeta.
3: M'obligues a queixar-me que algú costi diners.
5: Però no va demanar ni allioli ni xató, eh? No. Val que la maionesa és de Balears, però, tot i això...
3: Maonesa.
4: I no han fet encara el bocadillo de churros?
3: No, perquè crec que l'OMS no l'ha provat.
4: L'OMS no...
5: I ahir el salchichurro, no sé si l'han demanat.
4: Ah, està el salchichurro.
5: Sí.
4: Salchoripan i salchichurro.
5: El salchichurro, si vas al carrer Còrsega, allà a Trèbol, a altes hores de la nit, hi ha coreans...
4: Exacte, hi ha coles de...
5: I cues de gent comprant el salchichurro.
3: I el 061 al costat.
4: Cues d'asiàtic.
5: Tenen una clínica posada menys d'un carrer perquè no hagis ni de creuar.
6: Ús mòbil.
3: Una clínica privada per fer diners, bàsicament.
5: Que, per cert, a la campada de sol ens vam trobar un actor d'antidisturbios.
3: Ah, sí?
5: Que estava davant de la...
3: Sí, és que vam anar a Ibersèries la setmana passada, no us hem dit això.
4: Va, què és Ibersèries?
3: Un festival de sèries de la indústria.
4: Un congrés, no? Sí. És més professional que no pas de públic general.
5: Sí, no, no hi ha públic general.
3: Exacte, exacte. Xapeta, de sobte...
4: No, però xapeta. És que, clar, dius això...
3: No, clar, clar, clar, clar.
6: Ha de saber què va una a fer a Madrid.
4: I Versalles és un congrés...
3: Vam anar a presentar la nostra primera...
4: Un congrés molt important,
3: sí,
4: de fet, no?
3: Sí, i vam anar a presentar la nostra primera producció de sèrie, episòdic, al principi d'Arquimedes, que ja us en parlarem amb més calma.
5: En un parell de setmanes, jo crec.
3: Sí, serà la cluenda del festival, i es veurà BTV a la tardor.
6: Bueno, vam fer una prèvia amb el Josep Maria Miró. Okay. Si voleu res que te l'entrevista...
3: Sí.
5: Sí, que hem de buscar data per anar a veure el Cadella.
3: Ja...
4: El TNC.
3: Ja la podreu veure el 28 d'octubre. Apunteu-vos aquesta data al Fenòmena. I aquí, colada la Falqueta, que sempre ens agrada, m'agradava la idea de... no tenia pensat començar parlant de salchichurros i de bocata de calamares, però és veritat que la sèrie es presta una mica a parlar de Madrid, bàsicament, perquè Les Abogades, aquesta sèrie del 2024, que rescata, a moda de ficció, la matança de Tocha del 1977, que va ser un atemptat terrorista de la ultradreta, que va afectar, bàsicament, doncs, el que va ser, va marcar la transició espanyola d'aquell moment, iniciada després de la mort de Franco. I aquí la sèrie i el que fan molt bé Patricia Ferreira i Marta Sánchez, que són les creadores de la sèrie, és explicar, rescatar aquesta història d'aquestes advocades que eren Lola González Ruiz, Manuela Carmena, Paquita Sauquillo i Cristina Almeida, a través d'una història amb una veu molt, molt, molt feminista en un entorn molt, molt, molt gris i censurat, i amb una Espanya que encara no era profundament democràtica, si és que actualment és profundament democràtica, encara
6: superficialment
3: no sé si hem arribat a aquesta profunditat. En aquell moment era molt superficial, i em sembla una sèrie que sempre parlem, no?, de les sèries espanyoles que a vegades des de la tele pública potser no s'acaba d'aprofundir en el passat i en destacar moments més fent aquesta part d'autocrítica. I jo crec que Les Abogades va ser un pas endavant en aquest sentit a la ficció. És una sèrie, com deia, del 2024, només fa 2 anys, que rescata aquesta història, que crec que també reverbera molt amb els dies que estem vivint actualment a nivell d'auge d'extrema dreta i de les eleccions del 29 de novembre.
5: Creus que és una sèrie que potser estarà esborrada de RTV Play el 2017?
3: I que pot
5: desaparèixer l'accés a aquesta sèrie?
6: M'enric per no plorar.
3: I que justament crec que Televisió Espanyola faci sèries així vol dir que, bueno, hi ha encara una salut democràtica que fa que parlem d'un atemptat terrorista de l'extrema dreta, no? En aquell moment.
6: I ho vam dir en el seu moment, no sé si el 2024 i si alguna vegada més n'hem parlat, crec que arran d'Anatomia d'un instant també en vam parlar una mica, que està superbé que les noves generacions coneguin aquests personatges, perquè Manuela Carmena la tens una mica dels últims anys, una mica al radar.
3: Sí, però és de més pop.
6: Exacte,
3: més pop, sí.
6: Però Cristina Almeida, de quan Cristina Almeida era diputada, no fa tant temps. I saber la intrahistòria d'aquesta dona política que va ser molt important en aquell temps, doncs està super, super bé. I que aquí és Elisabet Casanovas.
3: Sí,
6: no,
3: exacte, és Elisabet Casanovas, i Irene Escolar és Manuela Carmena, que ho fan increïble les dues.
6: Superbé.
3: I són aquest conjunt de 5 advocades laboralistes del Partit Comunista que es van veure, doncs, bàsic, i de Comissions Obreres, que bueno, va haver-hi això, 5 advocades que van ser assassinades, algunes d'elles, no tot el grup, en aquest atemptat.
6: Algunes van tenir sort.
3: Sí, exacte, algunes es van poder salvar. Ho veureu a la sèrie i també a la Wikipedia, però crec que val molt la pena veure aquesta sèrie, perquè està magistralment dirigida, molt ben escrita, i amb un càsting que és brutal, i a més l'ambientació també, no sé, jo crec que és d'aquelles sèries que fa 2 anys vam destacar bastant i que ara, doncs, toca recuperar-la en moments que veiem també l'extrema dreta una mica olorant-nos al clatell. La teniu gratis, a més, a RTV Play.
6: I aviat pot ser bufant-nos.
3: Sí.
5: Fantàstic, doncs, recomanació feta, Les Abogades disponibles a RTV Play, i ara anem a l'última part.
3: Anem a l'última part, sí, això està acabant. Esteu preparats?
6: No.
3: Vinga.
11: Say my name.
12: Digues el meu nom.
4: Crec que m'agrada més la imatge de l'extrema dreta olorant-me el clatell.
3: Clar.
6: Ja, ja.
4: Que no bufant-me el clatell.
3: Sí, sí. És que és així.
4: Perquè és més, em fa més por.
3: Clar. Sí.
4: T'imagino a Ortega Smith. Bueno, Ortega Smith ja, pobret, no, però...
3: Pobret, no.
4: És igual,
3: pobret.
4: Ortega Smith...
3: Abascal.
6: Abascal.
3: No, jo que t'olora abans de mossegar-te, saps? Uh-huh. O sigui que t'olora per veure...
4: Sí,
3: si, si ets, sí, si ets víctima o si pots ser...
4: Sí,
3: saps,
4: com olorama, com investigant.
3: Sí, això, això, això, això. És així. És com estem ara mateix.
4: Sí,
3: és com
4: sí.
3: Estem. Ja, aviat ens bufaran i ens mossegaran. Esperem que no. A veure, no ens fiquem en més jardins polítics,
6: no.
3: Que això no és el Matí de Catalunya Ràdio. I anem a aquest final de programa que tant us agrada, on la Conxita us tira enigmes de sèries
6: espanyoles.
3: I heu d'endevinar la sèrie. Avui?
6: Sèries espanyoles.
3: No.
5: Sèries que han passat per Sitges.
3: Bueno, no. Sèries que
4: podrien
3: haver passat per Sitges, però no han passat per Sitges. Vale, sèries que es podrien estrenar al Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya.
5: Preparant-se per Halloween?
4: Des que fan sèrie als Sitges o fins i tot abans. És de fa...
3: No s'han estrenat a Sitges. Mai.
4: No. Però vull dir, és igual.
6: Si són d'avui, de sempre, o si són
5: a partir... Són d'ahir, de sempre.
3: Són bastant actuals.
4: D'acord.
5: No hi haurà...
3: No us donaré més pistes.
5: Chicho Ibáñez Serrador.
3: No us donaré més pistes. No.
5: No anirem tan lluny.
3: Contemporànies, actuals.
5: Són totes fetes per Stephen King?
3: Totes
5: són Stephen King?
3: A veure, Víctor, atén.
5: Fot-li.
12: Bardem. Abogado. Assassí. En sèrie.
3: Assassí?
6: Assassí.
4: Està bé, aquesta sèrie.
3: Eh? Sí?
4: Està bé.
3: És un avisiset?
6: A mi no m'acaba de...
4: Bé.
5: He dit bé. Cape Fear!
3: El Cabo del Miedo. Basada en la pel·lícula...
4: És que...
5: A mi em sembla que ell està bé.
4: Ella està molt bé.
3: Protagonitzada per...
6: Exacte.
4: Li passa, per mi li passa el Castillo al revés. Ella està molt bé, la sèrie és fluixa, Castillo està molt bé...
3: I Amy Adams Raül... també surt. Amy Adams també surt. I la pel·lícula Robert De Niro, Abogado, us sona?
4: Doncs Abogado.
3: Sil? Ah, no.
6: No, Carles.
4: Seria estrany, però
3: sí,
4: podria passar.
3: No, sí, Carles.
12: Del creador de Aníbal. Viernes 13. Precuela.
3: Clar, és que molt de compte, perquè si heu estat atents a aquest programa...
5: Ja ha sortit, no?
3: Hem dit exactament això. Ula, Sil està fora de joc?
6: Sí.
3: No m'ho imaginava, per res.
4: Brian Fuller?
6: Sí. Estic a Brian Fuller.
3: Estàs a Brian Fuller?
6: Sí.
3: N'hem parlat al programa d'avui, eh?
5: L'has mencionat tu, no?
3: Sí, concretament l'hem mencionat.
4: A veure, un moment, deixa'm el teu guió, Sílvia, per l'amor de Déu.
6: No, aquí no trobarà
5: res. Només hi ha floretes.
3: No miris. Dibuixa moltes flors.
4: Un moment.
3: Això segurament... Bueno... esteu totalment a
4: no és Carrie, perquè Carrie és del mite
5: de Flanagan.
3: Sí,
4: de Flanagan.
3: És que n'hem parlat avui.
4: Sí,
3: no s'ha estrenat encara, eh?
6: Ah,
4: no s'ha estrenat.
3: Sí, s'estrenarà.
6: Aleshores ja la sé.
3: Sí, bueno. Clar. Ah, ara sí que la saps.
6: Sí,
4: una
6: clar.
4: Altra pista, potser, fonètica.
3: De a Breaking Bad n'hi ha molt.
4: Crystal Lake.
6: Sí!
3: Bé.
6: És que el component no s'ha estrenat, no l'estava tenint en compte.
3: Bueno, actuals.
5: Aquí ens hem de posar quisquillosos amb la Conxita, bueno, a veure, que has fet l'oceu.
3: Era facilíssim. Vinga, Sil, va, atenta.
12: Una de les pinyates més ben posades de Hollywood. Postapocalíptic. Sota terra.
3: Una de les pinyates més ben posades de Hollywood. Hollywood! Els accents els porta fatal, la Conxita.
6: De Fallout?
3: Sí!
6: Ah.
3: Molt bé! I quina és la pinyata de la que estem parlant?
6: Del
3: Walton.
6: Del Walton. Que jo sempre me'n recordo del nom dels personatges en lloc del nom de l'actor. Això me passa sovint.
5: És just al revés.
3: Ja. És així.
6: Lo bo és lo teu, no lo meu.
3: No
5: hi ha bo i dolent.
3: Sí, no hi ha bo i dolent.
5: Tot és, depèn del prisma amb qui ho miris.
3: Tot és l'equip.
6: Perfecte.
5: Doncs, com us deia
3: amb
5: abans...
3: aquesta frase de Paulo Coelho acabem, no? Seria...
5: Com us dèiem abans, el programa... Ai, la música està fortíssima, no?
3: No, més!
5: No podem ni parlar.
3: No sé.
6: Li agrada.
3: Si ens intuïu de sota el volum infernal...
5: Baixa una mica, sisplau.
3: No,
5: avui...
3: Puja!
5: Dic, celebrarem el número rodó de l'episodi número 264 al Rus la setmana que ve.
3: Quina festa, eh?
5: És una festa especial, perquè el 270 66 i el 300 i el 264 que no mereix una atenció especial.
3: 264.
5: Doncs vinga, dimecres 14 estarem a 7:45 al Rush, hey. I fins aquí el programa d'avui, el 263. L'equip que ha fet possible aquest programa està format per la Sílvia Comet, avui ja entre nosaltres a la taula, sí. El Carlos Perelló, el sí. Beto Molero, un servidor Víctor Sala, el control tècnic Alberto Laia i Candela Benavent, a les càmeres Fede Serramalera i a les xarxes socials el Marta Rodó.
3: Quanta gent, eh?
6: Molta. Sí.
3: Són molta gent. Gent. Són molta
5: pel poc guió que hi ha,
4: un minibús.
5: Hi ha molta gent.
3: Molta gent parlant a l'hora.
5: La ràtio...
6: M'ha encantat ell buscant algo aquí. No.
5: Que no hi ha res de guió.
3: Que no hi ha res.
5: Adéu, adéu.
4: Tot mentira.
5: Adéu. Ens veiem al Rush.
13: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
14: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
15: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
14: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
15: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
14: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
13: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
15: El concert
14: de la teva vida.
16: Escoltes ICAT.

Si teniu una data, aquesta cançó forma part de la vostra història, de la memòria col·lectiva de tota una generació. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, un dia més. Avui és dia de fer programa especial i avui volia centrar-me en la música del Son Papa. No recordo d'haver fet mai un especial dedicat a un papa, però el vull concentrar en aquells dos primers discos, Raons de pes de 1991 i Bamboo Avenue de 1992, tot i que tenen una discografia algo més llarga de la que en parlarem, però volia centrar-me en aquests dos àlbums que em semblen com un punt i a part en la història de la música del nostre país. Allò que en aquell moment, als anys 80 i 90, s'anomenava com el rock català i que de cop i volta van arribar uns granyuts de Girona, doncs que feien coses diferents, que s'acostaven al reggae, que van anar fins i tot a Jamaica a enregistrar alguns videoclips i que amb aquesta cançó, amb aquesta cachimba i els rostolls de l'Angelina, doncs van fer que molts giréssim el cap. Alguns que no combregàvem amb algunes d'aquelles bandes en aquella època vam sentir alguna cosa diferent, una mena d'aire fresc de la mà d'un grup del que no sabíem ni d'on sortia, ni qui eren els seus membres, ni tampoc quines les seves intencions, però que es van captivar, això us ho podem ben assegurar. Per tant, avui un papa amb aquests dos primers àlbums, Raons de pes, 1991, i Bamboo Avenue, 1992, i farem allò d'anar deixant córrer les cançons. Les que he triat no posarem el disc sencer, però quasi. De moment, ara, Raons de pes i Venedor de mentides.

Es fa extremadament difícil definir l'estil musical dels Un Papa. La veritat és que és un d'aquells estils absolutament personals. Sí que hi ha moments en el que hi ha aproximacions al reggae, hi ha algunes balades, hi ha coses rockeres, però hi ha un segell molt personal, molt, molt, molt personal. I amb una altra de les coses que van fer grans els Un Papa i que després ha continuat exercint dintre de les seves possibilitats el bo de l'Adrià Puntí en la seva carrera en solitari, que és el fet de construir un llenguatge molt particular, amb paraules no inventades. Totes les paraules apareixen al diccionari, però possiblement paraules que no s'usen, doncs, tot el que a un li agradaria, i que converteixen la poètica dels Un Papa en una cosa ben personal i particular. I crec que en aquest cas les lletres, la musicalitat que construeixen aquestes lletres, són un instrument més de la banda. Anem amb dues cançons més d'aquest primer àlbum, d'aquest Raons de Pes. Això es diu El llegat del drapaire, i la segona és El bevent passat.

hem passat un dels dos reggaes conjuntament amb la Cachimba i els Rostolls de l'Angelina, que s'inclouen dins d'aquest àlbum amb aquesta clara influència per la música jamaicana. De fet, van anar a enregistrar videoclips a Jamaica d'aquestes dues cançons. Els Upapa van començar, de fet, l'any 1990 amb una primera maqueta que es diu Tomahawk. Després va venir aquest Raons de Pes de 1991, del que estem fent aquesta primera selecció de cançons. Després el Bamboo Avenue de 1992, que escoltarem després. I el 93 van publicar Borinots, el 94 van publicar Bordell, i després vindrien discos en castellà no tan celebrats com Triquiñuelas a l'Olio del 94 i La Columna de Simeón de 1996. Una banda, doncs, que en tot aquest temps van tenir, diguéssim, que d'entrada un creixement espectacular que després es va anar diluint i que va desembocar amb la dissolució del grup i amb la carrera en solitari de l'Adrià Puntí. La resta, doncs, han anat fent coses, alguns vinculats amb el món de la música, però des d'altra perspectiva, però diguéssim que no hi ha hagut un llegat clar més enllà de la figura de l'Adrià Puntí de la música dels Umpapa. Seguim instal·lats en aquest disc, en aquest primer àlbum Raons de Pes, i anem amb les dues últimes que he triat del disc. La primera és una d'aquelles balades encisadores que gela la sang, el Nina Ensucrada, i la segona, Mirall Capgirat.

i corro una nena, és el meu desig. I té les cames com una nina de mèlida, tu. No et suïcidis, hauràs de fer l'amor. No et suïcidis, hauràs de fer-ho amb mi. Ben passada la nit, buscava la lluna, és l'hora negra.

Doncs dues cançons magnífiques, Nina Ensucrada i Mirall, capgirat, totes elles dels Raons de Pes, del primer disc dels Un Papa. I un any després vindria el Bambú Avenue, un disc doncs, que sempre és com tot un examen, el fet de que quan el primer àlbum ha tingut molt de ressò i se n'ha parlat molt i has tingut la crítica de cantó i tot plegat, doncs el segon sempre acostuma a ser com ara a veure què fan. I la veritat és que a mi em sembla una continuïtat lògica, increïble, i amb cançons tant o més brutals que en el primer. Possiblement en aquest segon àlbum no hi ha una Cachimba i els Rostolls de l'Angelina, que va ser el hit. Moltes vegades sempre es diu que perquè una banda arribi a ser alguna cosa de crear un hit perquè la gent s'hi fixi, en aquí no hi és, però continuen havent-hi cançons sensacionals. Les dues primeres, Subsidi per vell i El Boulevard dels Xiprers. Vinga!

Hi ha unes guitarres molt, molt dels 80 i una sonoritat a vegades que a mi em recorda molt aquella onada més vuitantera i també de principis dels 90 que es feia al País Basc, a ciutats com Donosti, amb bandes com els Itoids, per exemple. De fet, van fer ells una versió de Laite i Latu, que és una de les grans cançons, dels grans himnes dels Itoids, i la van enregistrar en un àlbum posterior. Però sí que a nivell de guitarres a mi em recorda una mica fins i tot bandes com 21 japoneses, grups d'aquella època del País Basc, allunyats una mica del que seria més el que es va conèixer com el rock radical basc. Vaig a posar-vos un parell de cançons més. La primera es diu Rapapiejant. Aquí tornem a allò que feia el comentari sobre la utilització de paraules d'una manera tan brillant per part de l'Adrià Puntí. I ja que parlàvem del País Basc i aquest amor pel País Basc, doncs aquesta cançó es diu Carta a Donosti.

Perquè ningú se'n faci un embolic. La primera, la que sonava així com més country, era el rap aviejant, i la segona era el carta Donosti. No us he parlat dels membres dels Un Papa. He fet referència a l'Adrià Puntí, que era el cantant, el lletrista, i també tocava l'harmònica i el piano. Hi havia el Jordi Gimbernat, que era guitarrista, el Pau Marquès, guitarrista, avui en dia és un dels membres actius des de la Mirona de Sal, és director, per exemple, del Black Music Festival i està implicat en molts muntatges de moltes coses, un tipus brillant, realment. Un dia vaig tenir la possibilitat de que em comentés moltes interioritats i d'aquelles coses inconfessables dels Un Papa. Pau Marquès, el Joan Solà Morales, que era baixista, el Francesc Terrades a les tecles, el Marc Marquès, germà del Pau Marquès, a la bateria. Una banda, doncs insisteixo, que ara avui en dia cadascú ha agafat les seves regnes i cadascú ha anat fent coses més enllà de l'Adrià Puntí. Crec que no hi ha referències musicals així, com a mínim conegudes per mi, de bandes que hagin sorgit de les cendres dels Un Papa. Jo diria que no. Anem amb dues cançons més. Blues per Nadal i El Jardí dels Préstecs. Totes elles són d'aquest Bambú Avenue, un disc, com us comentava, que es va publicar com a segon disc l'any 1992. Era l'any de Jocs Olímpics a Barcelona.

fartar, pobres, se n'hi sí, arrossegant. Us parlo d'un temps malmès que no passa de llarg. Temps de poques soltes, de paròdies i d'esfalcs, desprovís de vènies brides

Dues cançons més del Bamboo Avenue, el Blues per Nadal i el Jardí dels Préstecs. Us he de dir que em venia molt de gust fer aquest programa, no és cap homenatge, sinó senzillament recordant aquells dos primers àlbums dels Un Papa, que com a mínim a mi em van fer veure que això de la música cantada en català o del rock cantat en català es podia fer d'una altra manera, i em va començar a despertar l'interès per una cosa que jo en principi massa no entenia. Acabarem amb, ara se'ns hi caben un parell, amb Migranya i Sants Innocents. Gràcies per ser-hi, com sempre, gràcies per fer-nos costat. Hi ha molta música aquests dies per anar a veure en directe, ara que sembla que això de la pluja ja va a la baixa, doncs bueno, esperem, ho creuem els dits, eh? Però vaja, sortiu de casa, aneu a veure música en directe, que n'hi ha molta, i a tot arreu. Gràcies per ser-hi, sigueu molt exigents amb la bona música. Fins dilluns.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Humanoid. Oi! Mierda!

0: I want to make you a spy.
1: When you're ready, Bond.
2: Astronauts for Hire. The lucky ones got filthy rich.
3: Passió pels videojocs.
4: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
5: Els diumenges a les 10 de la nit.
4: A ICAT.

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: Som ficticis. Àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.